0: China Moses, que no sabem si se pronuncia així, demà actua al Festival de Jazz de Sa Pobla, però a nit Ferran Pereira rebrà el Premi Honorífic de la 32a edició del festival. No només és per la seva intensa i dedicada trajectòria com a periodista i crític musical, sinó també per l'estreta vinculació i participació en el festival i per, com li reconeixen, la seva valuosa contribució a la difusió i promoció del jazz. Són més de 45 anys dedicats al jazz. Va començar el 1980 a Ràdio Popular i després a Última Hora, on encara en fa crítica. Ha estat company nostre a IB3 Ràdio i l'acte d'homenatge serà avui cap vespre, com dèiem, avui hora baixa vespre, a les 8 de l'hora baixa, a la congregació.
1: En profunditat.
2: I Ferran Pereira, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Com va?
2: Com esteu? Com estàs? Ben retrobat i enhorabona per aquest premi honorífic del Festival de Jazz de Sa Pobla.
3: Moltes gràcies. Ben content i amb molt de goig.
2: Clar, com el reps? Perquè ja són... és el cinquè any consecutiu que s'entrega aquest premi honorífic del festival, després que l'hagin rebut, per exemple, el periodista Miquel Cardell, músics com Toni Miranda i Víctor Uris. Com el reps?
3: Home, amb una alegria molt gran. Per moltes coses. Primer, perquè tinc una gran i bona relació amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, i en segon lloc també perquè, bueno, pegant una mirada cap enrere, situacions com aquestes te fan veure que són molts anys efectivament lligat amb el jazz. I bé, de qualque manera, jo el que dic és dir, he fet poca cosa per mereixer aquest guardó. Realment l'únic que he fet ha estat gaudir del jazz i contar-ho amb els altres, amb la intenció de que també gaudessin tant com jo. Sí que és vera que després de l'aspecte més crític n'hi haurà alguns que no seran tan contents, altres que sí, en fi, bé, això és lo normal.
2: Bé, que ja has fet molt, és a dir, transmetre aquesta passió pel jazz durant més de 45 anys.
3: Sí, efectivament, perquè com heu dit, jo vaig començar de molt jovenet, l'any 80, a Ràdio Popular, pràcticament des del segon programa que vaig fer ja dedicat en el jazz. L'any 81 vaig començar a escriure com a crític musical a l'última hora i de llavors ha estat un continuar i, com he dit abans, també de gaudir de tota aquesta música.
2: Clar, tu han coincidit aquí a IB3 Ràdio, fins fa ben poc amb Eclàctic, han coincidit a Som Ràdio, van coincidir a Una Mediterrània. Clar, són moltes ràdios. Quin va ser el punt de partida ja? És a dir, l'any 80 arribaves a Ràdio Popular, en quin programa? I després quin seria el següent?
3: Bueno, jo me'n record que el programa que vaig començar a fer era dissabte a migdia, i es deia Siurell Rosa Jazz. Un nom un poc estrambòtic per aquells moments. Estem parlant de l'any 80, fa 46 anys, però bueno, de qualcuna manera coia la tradició amb lo de Siurell. Siurell Rosa era perquè era un moment en so que jo de qualcuna manera col·laborava musicalment en so front d'alliberament gay, perquè el meu company de guitarra també estava ficat allà, i bueno, i jazz, perquè va ser a partir del segon programa, perquè en el primer programa record que el vaig dedicar en el festival No Nux, un festival de folk californià, que se va editar... Bueno, no fa molt el vaig programar aquí a casa nostra, IB3, amb l'Eclèctic, que va ser un festival en contra de la proliferació de l'energia nuclear. A partir d'aquest moment, sempre el jazz m'ha fet companyia. És vera que per moltes emissores, bé, això és estrenar un poc de sempre, una darrere l'altra, i qualque vegada compartint dos mitjans, com el cas d'Incel Ràdio, en tot que vaig estar durant 10 anys, i ara precisament a partir de setembre m'han dit que torni a fer la capçalera que feia amb ells, que era Jazzland, una altra vegada. I bé, el dia a dia t'ha de passar d'un lloc a altre, sí.
2: Clar, bé, deien Son Ràdio i també volien dir on a Mallorca, on vares estar també un grapat d'anys. Clar, també te donen aquest premi honorífic per aquesta vinculació estreta que, a banda que has tingut amb el món del jazz, sempre també has tingut amb iniciatives, amb esdeveniments, amb projectes, i amb el jazz, amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, has tingut una estreta vinculació. Quina? Com la descriuries? Quin ha estat el lligam que t'hi vincula?
3: Bé, realment un lligam d'il·lusió, perquè realment som amics des de fa... Bueno, des de que va començar, des de fa 32 anys, enguany és la 32a edició, i he fet exposicions amb ells, a vegades presentat algun concert, però bé, més enllà no he tingut mai res a veure en sa programació, a part de que ha estat una programació que he trobat de ses més dignes que hagin pogut tenir dins el territori insular en quant a festival de jazz, de qualcuna manera va recollir el testimoni d'aquell llunyà festival de jazz de Palma que tingueren durant la dècada dels 80, precisament, que allà sí que va ser, per dir-ho de qualcuna manera, el meu festival de formació amb tots aquells grans músics que venien de l'altre costat de l'Atlàntic. A part d'això, no ha estat més vinculació que la divulgació, el suport, quan s'ha necessitat qualsevol cosa, allà de la divulgació, i contar el que han fet, que m'ha parecut sempre bastant interessant, i els músics que han anat passant per allà, qualcuna retransmissió que han fet en directe de concerts, del festival... En fi, un poc d'això en general.
4: El Festival de Jazz de Sa Pobla és un dels més antics, és el gran bastió del jazz. Tu com el definiries en aquest festival? I m'agradaria saber si guardes aquell primer record de la primera vegada que hi vares anar, que recordes del Festival de Jazz de Sa Pobla?
3: El Festival de Jazz de Sa Pobla, bueno, són molts de records a un moment determinat, perquè avui, parlant del Festival de Jazz de Sa Pobla, quan tenim bastants d'altres festivals al voltant, però durant molt de temps ha estat l'únic vaixell que ha fet la travessia en solitari de jazz aquí a les Illes. Com he dit abans, agafava el testimoni, ja ho feia, però del Festival de Jazz de Palma, i sempre amb un criteri molt interessant en quant a cercar un equilibri entre grans figures de fora, grans figures d'aquí, dels nostres jazz, que en tenim moltes, i el Festival de Jazz de Sa Pobla ho ha sabut veure i sempre els ha tingut en el seu programa. I no te podria dir si vaig pensant el primer concert que vaig veure, tot va començar amb en Víctor Uris, inclús quan era un festival de música, encara no era, que era festival de jazz, però va ser el camí que va anar obrint cap en el jazz. He de dir que en Pep Seró, en Pep Crespí, és certífex del festival, gràcies a que ell és un gran aficionat, un gran entès, la proposta sempre ha anat endavant i sempre ha anat per bon camí, la veritat és que sí.
2: Gràcies a aquesta programació d'en Pac Crespi i també gràcies a en Víctor Uris, que m'ho va fer entrar amb molt de mons en aquell temps. Què és el que te fa més ganes d'aquesta edició, Ferran?
3: Mira, jo, en principi, bueno, ara hauria de dir que el que em fa més ganes és aquest reconeixement. Però
2: sí.
3: No,
2: ho has de dir.
0: No passa res.
3: Quan xerràvem per telèfon, que m'ho va comentar en Pep Crespí, no vaig tenir una gran efusivitat. M'he dit, però és que no t'alegres? Sí, clar que sí, clar que sí. I molt. Però bé, no, en principi, d'acord amb la teva pregunta, jo diria que, per exemple, el concert de demà de China Moses, que és filla de Didi Bridgewater, que és una grandíssima cantant, tant mare com filla, evidentment, però la inauguració va ser, bé, jo els la coneixia, però va ser una gratíssima sorpresa amb aquest New Sketches of Spain d'en Eric Trufaz amb Antonio Lizana. Un concert que agafa Sketches of Spain, de Mike Davis, però només com a punt de partida, perquè el disc d'en Davis va ser realment... No era un disc de jazz flamenc, era un disc de jazz i música clàssica espanyola, sobretot Falla i Joaquín Rodrigo, i en canvi aquests dos músics han collit aquesta idea, evidentment la referencien en la seva proposta, però sí que l'han escorada, l'han tirada més cap a aquesta fusió entre jazz i flamenc. I me va agradar moltíssim, vaig disfrutar molt, molt, molt de bon de veres. També tenim Ana Lucía Rey, que també se n'anirà un poquet per aquest part de jazz flamenc. Blau Salvatge, que és una formació, direm, local, encapçalada per Joan Pérez Villegas. Mm-hmm. I, bueno, tot en general. Però bé, si haguessin de dir a priori, si hagués d'anomenar només a un artista, jo parlaria de China Moses, el seu pas específic, sí.
2: Que és demà, aquest concert de China Moses, en aquesta edició, sí, la 32ena del Festival de Jazz de Sa Pobla, que se va inaugurar amb aquest homenatge a Miles Davis, sí, i que no sé si també vas rememorar, tu que vas ser un dels cronistes, de quan va venir Miles Davis aquí a Mallorca, no sé si això sempre revé, no?
3: Sí, sí, ho vaig rememorar un poc en la presentació que vàrem fer del llibre de Pere Pons, de Mike, sí, Davis, Sketches of Catalonia, que el vàrem presentar i jo li comentava amb en Pere, és un amic també, digui, escolta, se parla molt poc del concert de Mike Davis que va fer aquí a Palma, m'ho haguéssiu dit i jo m'hagués pogut donar moltes referències. Avui per avui encara he de dir que per jo és un dels concerts de la meva vida. Aquell, wow, concert de novembre, dia 8 de novembre del 86. Sí, va ser algo descomunal. En Davis, mm-hmm, va tocar quasi 3 hores. Mm-hmm. Va fer els 3 darrers discs que havia editat aleshores, de Coy, You Are Under Arrest i Estutu, que era el darrer. Mm-hmm. Un concert trepidant. En Daryl Jones, que era el baixista que l'acompanyava, se li va trencar una corda. Mira que és poc habitual que un baix trenqui una corda. Sí. Idò, se li va trencar una corda. En Davis no el va deixar aturar, mm-hmm, no el va deixar aturar. Hi havia dues persones canviant la corda trencada en el mateix moment. Increïble. Que el baixista seguia tocant. Això era una declaració d'intencions, perquè va ser just en el començament, de lo que molts esperava aquell vespre, i aquell vespre va ser màgic, realment.
4: Mm-hmm. En el Festival de Jazz de Sa Pobla d'enguany, a més, hi tens una exposició de fotografies. No sé si n'hi haurà cap d'aquest concert de Miles Davis, que hi podrem veure, Stolen Moments.
3: A veure, no n'hi ha cap d'en Davis, perquè en el 86 jo encara no feia fotografies de concerts. Jo, mm-hmm, la fotografia m'acompanyava des de molt jove, durant molts anys vaig deixar de fer, i després hi he retornat fent fotos de concerts. Stolen Moment és una exposició... Bueno, se fa una selecció d'una exposició que en el seu dia vaig fer a Eivissa. Intenta reflectir, com el títol diu, Stolen Moments, moments robats, que és el títol d'un estàndard d'Oliver Nelson. Intenta captar aquests moments d'introspecció, de reflexió del músic. Moltes vegades els músics ni siquiera estan tocant, sinó que estan imaginant cap on aniran, o estan festejant qualcuna de les interpretacions que han fet. És a dir, és més intentar captar la part més emocional i sentimental del músic, que no interpretativa.
2: Mm. Una exposició que es pot veure en el Parc de Can Cirera Prim. Fins quan es podrà veure?
3: L'exposició, bueno, s'inaugurarà demà. Durant els dies del concert estirà l'exposició allà. Crec que m'ha dit en Pep que també farien una col·lecció de postals amb aquestes fotografies, com s'ha fet amb altres edicions, i sempre que se pugui anar en el concert, doncs la gent també podrà gaudir d'aquesta exposició.
4: Mm. Cada any se fa així, la posen just a l'entrada de recinte, allà on se fan els concerts, i queda molt xulo, la veritat.
2: Ferran, com a cronista d'aquestes més de 4 dècades del jazz aquí a les Illes, com el veus? Fa uns anys hi va haver aquella gran onada de noves generacions de joves que s'hi dediquen, aquest relleu generacional continua?
3: Sí, sí, però és que te diria que el relleu generacional és infinitament millor i major que es que hi havia quan jo vaig començar a dedicar-me a això. Mm. És a dir, tenim músics joves, per això són joves, ells ja són homes fets, perquè, bueno, 30 i pico, 40 anys, ja són homes, però per això sempre seran joves, amb una qualitat musical algo soberbia. És vera que bona part d'ells han passat per l'SMUC de Barcelona, mm. però bé, podria anomenar molts músics, però seria injust perquè no els podria anomenar a tots els que realment m'apassionen. Així tot faré una salvaguarda perquè fora dels nostres límits, de les nostres fronteres, també té un reconeixement increïble tant als Estats Units com a Barcelona, que és en Toni Baquer. Mm. En Toni Baquer jo el vaig conèixer fa ara uns 20 i pico d'anys. A part de que és un músic increïble, a part de que és un gran pianista, és, per mi, sobretot, un arranjador genial. Mm. Genial. Jo disfruto moltíssim en els seus arranjaments, sempre sorprenents, que és per jo el més important del jazz, que te pugui sorprendre. Però bé, a part d'en Toni Baquer podríem parlar de tants, en Pep Guerau, en Germán García, en fi, en Llorenç Barceló, i tants que... No me'n vull deixar de fora perquè n'hi ha molts més. Vull dir, clar, no podríem anomenar-los a tots. Sí.
2: I tant. En Pac Grau, que de fet dijous passarà en aquesta hora, en aquest mateix moment, serà aquí a Tendel. Conversarem amb ell. Ferran, en quin punt estàs de la teva trajectòria com a periodista musical? En quin moment sents que estàs?
3: Una vegada me presentaran com tota una institució del jazz i no me va agradar gens. No, perquè una institució és una cosa que està decadent, que ja ha fet tot el que havia de fer. No sé, jo me sent bé, me sent amb moltíssimes de ganes, i ara tal vegada més que mai, perquè també tenc un poc més de temps. Ara recupero un treball molt personal que ja havia començat a fer, també, que és recordar tots aquests 40 i pico d'anys de festivals, d'entrevistes, de crítiques... Bueno, estic preparat sobre la marxa, anant fent dia a dia. Sento improvisar, la improvisació la deixarem pel jazz, però molt bé, me sent molt bé, sí.
2: I ho recordes arran d'aquest homenatge que te fan avui a hora baixa? O és que d'aquí en trauràs qualque cosa? És a dir, ara vas recollint informació, vas recordant aquests més de 40 anys i en faràs qualque projecte? Jo què sé, has fet llibres.
3: Sí, va començar un llibre, va començar ja fa bastanta estona, que per diversos motius de feina pues, he anat deixant, perquè és una cosa molt, molt personal i molt particular. I estic fent el que es titularà Memòries d'un jazzcòlic, que és precisament, ja vaig fent feina, a recollir aquelles entrevistes primerenques amb en Dexter Gordon, DJ Gillespie, Art Blake, amb els grans dels grans, i anar fent un poc aquesta trajectòria de lo que jo he anat fent, o més ben dit, de lo que jo he anat gaudint d'aquesta música. Això no sé quan s'ha materialitzat, perquè tampoc... No, ho faig sense pressa. És una de les coses que m'he plantejat, i això sí que és bo en aquests moments, és que no hi ha presses per fer res. El temps marca un poc el camí i el tempo de la feina. I crec que això és important. De qualsevol manera, recollint tot això, vaig gaudint de nou, perquè, clar, repasses les meves entrevistes que havia fet en aquell moment, i puguis o no, recordes aquell precís instant, quan a l'aeroport, perquè no hi havia temps de roda de premsa, en DJ Gillespie, baixant de les escales de l'avió, va improvisar una roda de premsa, aquella conversa que vaig tenir amb Dexter Gordon a l'hotel Son Vida, in extremis, perquè ja no teníem pràcticament temps d'anar al diari per muntar l'entrevista, en fi. Totes aquestes coses els tornes a reviure amb una altra intensitat, lògicament, però és el que m'ha permet aquestes memòries d'un jazzcòlic.
2: Mm-hmm. I d'unes memòries que esperen que surtin aviat, veurem quan surten, i les gaudirem, això sí. Són les 5 i 26 minuts, ara farem un parell de preguntes més breus, pim-pam. No, Maria?
0: Així et, sí. Vinga, no.
2: Som-hi amb el paraulòmetre.
1: El paraulòmetre.
2: Bé, no sé si serà bo de fer, ja ho veurem.
0: Jo crec que aquestes preguntes, sempre ho dic, sí, els venen com a fàcils i són bastant difícils.
2: Sí, són compromeses.
0: I més si ets en Ferran, que clar, tens un ventall tan ampli d'opcions per respondre que
2: bé,
0: que
2: bé.
0: Jo començo, Ferran.
2: Ferran se'n surt
0: com us men per bon mot surt. Un artista de jazz preferit?
3: Són molts.
0: És molt difícil.
4: Ara t'he girat la llista.
3: Diré Miles Davis, perquè quan el diari me va encarregar la necrològica, llavors no ho vaig titular així, però el titular que jo havia posat en primera instància era "I Dios habito entre los hombres".
2: I d'ahir dit, vinga.
0: Miles Davis. Ben contestat. Un disc de jazz. Ja no direm preferit, un que te vengui, un que trobis que sí, que s'ha d'escoltar, que...
3: El concert de Colònia d'en Keith Jarrett de 1975.
0: Tan bé, precís ell, Molt bé, mos apuntam per escoltar-ho. I com que ja mos has dit el concert de jazz que per tu ha estat més històric a Mallorca, que també era amb Miles Davis, quin diries que han estat els millors anys de la teva carrera, Ferran?
3: És d'ara.
0: Sí? És
3: d'ara, perquè... No, me van agradar molt els començaments, perquè a lo millor aquesta falta de responsabilitat un moment determinat te feia moure-te d'una forma diferent, gaudir més de les coses sense pensar en les repercussions d'allò que podies escriure o de... sí, aquella primera època va ser molt, molt interessant. Tenen en compte, jo vaig començar a ràdio amb de 9 anys. He recordat ara fa molt poc temps uns concerts d'en Ray Charles, que va fer dos concerts el mateix dia, un a les 7 de l'hora baixa i un altre a les 10 del vespre. Jo vaig estar de les 7 de l'hora baixa, me'n vaig anar quan va acabar el diari, vaig fer la crítica, després vaig tornar de les 10 del vespre per cobrir aquest concert. És a dir, aquesta època va ser molt, molt, molt intensa també i molt interessant.
2: Clar, una època de periodisme tot terreny, això també. Tot sigui dit.
3: Efectivament, ara mos han tornat un poc més còmodes.
0: I ja per acabar, quin és el disc que més estàs escoltant aquests dies?
3: Bé, aquests dies estava escoltant les gravacions en quartet d'en Paul Desmond amb en Jim Hall, editat per Columbia. Ha estat lo darrer que he escoltat, però bueno, escolt moltíssima cosa, com us podeu imaginar, i un poc de tot. Samara Joy també ha estat escoltant molt el darrer disc, sobretot que va estar aquí fa poc més d'una setmana, que va fer un concert extraordinari també. Bueno, un poc, molt, molt variat. A lo millor m'apega i escolt qualque cosa dels anys 30, anys 40, dels anys 50, la segona meitat van ser realment increïbles també, o escolt qualque cosa que hagi sortit la setmana passada.
2: Molt bones recomanacions per part d'en Ferran Pereira, que avui hora baixa, ara a partir de les 8, rep aquest premi honorífic de la 32a edició del Festival de Jazz de Sa Pobla, tota una institució, tant el Festival de Jazz, com bé, no ho direm, no direm que sigui en Ferran Pereira una institució.
0: No, perquè no li va agradar.
2: No li va agradar, no. Però vaja, són prop de 50 anys dedicat amb passió en el món del jazz, i això se li reconeix per part del Festival de Jazz de Sa Pobla, que és el festival per excel·lència, tota una vida dedicada, sobretot també a transmetre aquesta passió pel jazz. Ferran, enhorabona i fins aviat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Un
3: abraçada.
2: Igualment.
0: Enhorabona, gràcies.
2: Una ferrada.
3: Adéu, gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa per molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però, quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tentol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio.
5: El Valldemossa, el Formentor.
6: Turistes de Morro Fi.
5: Escalador.
6: En Jaume Bernat Adrover.

0: Idau, benvinguts a Mallorca i benvinguts, Jaume Bernat, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Ja t'esperàvem.
1: Com dius el mes d'agost.
0: Beníssim.
2: Just hem començat, eh?
0: Sí.
1: No... Jo no sé com ho feis, però sempre està d'un optimisme...
0: Perquè
1: sempre...
0: som aquí de dins.
2: Sí, aquí de dins.
3: Jo que anava a dir...
0: Aquesta oratge tan bo que fa.
3: Jo que anava a dir que havies entrat a l'estudi amb aquests aires de ser ràpida i mos havies renovat.
1: No, mireu, ahir me'n vaig anar a prendre'ts. A veure la festa de ser madones, que és una festa que van per endrats, que se vesteixen en indumentària tradicional, sí, mallorquina, en tota la joieria, que ahir me varen dir que unes espageses que anava de muntats ases, dues 50.000 euros en joies.
0: 50.000
1: euros? Vull dir, i me vaig sentir un poc viatger, no? Perquè, clar, veure aquella indumentària tradicional del segle de 8 i de 9, que era el que veien aquests turistes de Morrofí...
2: Bon viatge, podries haver fet amb les joies.
1: Això és vera. Això és vera.
0: Valien tant en aquell temps, sí. Bé, sí.
1: Jo, suposo que més
0: 50.000
1: no?
0: euros en joies, oh?
1: Sí, ja n'hi ha. Vull dir, és tot una afició, el tema de la joieria. De fet, avui mon anirem per endrats, perquè parlarem d'una viatgera que va estar per endrats. Ella és na Marie de Béhain, pseudònim de la princesa Marie Wolkonsky. Aquesta viatgera fou una aristòcrata russa establerta a França i aficionada a la fotografia i la pintura de paisatge. Per això, el seu primer llibre, Mallorca Balears, publicat l'any 1910, va ser acompanyat de fotografies realitzades per ella mateixa. En canvi, les seves obres posteriors, Per les rutes d'Itàlia, publicada l'any 1913, o Impressions de Sicília, publicada l'any 1914, varen anar acompanyada de reproduccions de aquarel·les que feia ella mateixa. Wolkonsky també és autora d'una novel·la d'autoficció, ara que se'n xerra tant d'autoficció, i d'aquesta senyora l'any 1943 ja feia autoficció, i se titula 11 històries de l'antiga Rússia. Però avui mos centrarem en el seu pericle per les Balears d'aquesta princesa russa, que tot i la seva condició d'aristòcrata, no cercava ni luxe ni ostentació, sinó els paisatges, la tradició i una manera de viure allunyada del món modern.

0: Jaume, que és el que du en aquesta princesa russa fins a Mallorca.
1: I deia, ja havia estat per aquí prop, de fet, havia visitat Madrid i Andalusia, però aquesta vegada comenta ell en el seu llibre que cercava un territori que hagués conservat la seva essència, un lloc a on el temps semblés que estava aturat, i va pensar en Mallorca, una illa mediterrània que li oferia paisatges extraordinaris per pintar i descobrir.
2: En aquell moment, sí. Oh? I com va ser la seva arribada aquí?
1: Idò, mira, com la majoria dels nostres turistes de Morrofí, va arribar per França, de fet, ella vivia a França, va arribar per la frontera de Portbou, se'n va cap a Barcelona i després agafa el vapor cap a Palma, cap a Mallorca. Però arriba i s'endú una mica d'escolada, de secció.
2: Ai,
3: per què?
1: S'allotja en el Gran Hotel. És cert que vosaltres estaríeu encantats de llotir-vos en el Gran Hotel d'aquella època.
0: Sí, d'aquella època.
1: Diu que té una arquitectura horrible i grotesca.
2: Horrible? Horrible
1: i grotesca.
2: A Rússia no s'usava això, no?
1: Clar, heu de pensar que ella defugia un poc de França, que és d'allà on venia, que hi havia aquella capital tan quadriculada, tan de París, no? I cercava una cosa antiga, cercava el gran monument medieval, cercava allò que semblava quasi fet d'estent dels àrabs, no? Que és el que venia a cercar aquest viatgers. I se troba el modernisme, se troba el Gran Hotel, que és un edifici modernisme, que era aleshores era l'estil contemporani, era l'estil de la modernitat. I ella no, ella cercava pues, aquest món rural que no va trobar en part en aquest Gran Hotel on se va allotjar, que devia tenir tots els luxes, però no tenia aquest entorn medieval que ella venia a cercar.
3: I de vaja, i què va fer després del Gran Hotel?
1: I de, mira, després del Gran Hotel se'n va anar a la catedral, com és típic, parla de la lleugeresa, de les pilastres de la seu, i també va visitar el castell de Beva, però sobretot en destaca les vistes, clar, hem de pensar que era pintora, sobre el mar Mediterrani.
0: Però clar, el que realment cercaven a Mari Volkonsky era sortir de la ciutat, no? Era pintar paisatges naturals, que de poblets, no
1: això
0: de ciutat.
1: Mateix, va, això mateix.
3: I no edificis grotescos.
2: Palma no era lloc per aventura.
1: Bueno, jo crec que el gran monument medieval, ara després en parlarem meridianament, en parla molt bé, però ella cercava els paisatges, la natura, i va perdre poc temps per Palma. La veritat, se'n va anar cap a Andratx. A mi que m'hi va quedar encantada en els camps d'oliveres i de Matlers.
0: Això ja sí, eh? Això...
2: Va agafar bon camí.
1: Va agafar bon camí cap a Andratx. Clar, de Matlers ja no en trobaria tants, però en aquell moment va quedar totalment encantada. Andratx no en destaca especialment cosa, ella queda més seduïda per l'entorn rural d'Andratx, però sí que després se'n va cap a Estellencs.
2: Home,
3: clar.
2: Aquí ja deia dir, sí, això ha d'esperadir.
3: I queda més encantada.
1: Queda encantada. Home, és que si no, ja mos enfadaríem aquí.
3: Encara hi deu ser.
1: Queda encantada. No ho sabem. Sí. Va tornar, potser sí que hi va tornar. I va quedar encantada en ser marejades, amb aquelles marejades, aquells amfiteatres que deien aquests viatgers, però se troba amb un problema, Estellencs.
3: Ah,
1: i és que no troba hotels. Clar, a Palma se queixa de que el Gran Hotel no li agrada.
2: Clar, és que li havien de dir a Mari que no se pot tenir tot.
1: No.
2: I menys en aquells anys.
1: No, menys de l'any 1910. I dona trobava fondes i en el final el que va haver de fer és quedar a la casa d'un particular. De fet, ella queda tan encantada que diu que el poble no se pot visitar només en una hora, que és millor deixar-se impregnar per la vida tranquil·la i feliç d'aquell racó de muntanya observant el dia a dia dels pagesos que hi feien feina.
2: Clar, com que ella tenia tant de pes, ho podria fer. I quin era el dia a dia de la princesa Mari Volkonsky, els tallants?
3: Que bé que ho has dit, eh?
2: És que tot es posa lligant.
1: Ha sonat molt imperial.
3: Sí.
1: Però ja vol dir que no se n'anava entre que va, ella. Ella se n'anava a observar com a princesa, tot i que li agradava aquesta vida rural.
3: Ella no s'acotava, no?
1: No, jo penso que no. El que sí que s'aixecava molt prest, perquè s'aixecava a les 6 des de matí, i berenava de llet encibada. De llet de cabra, més, eh?
2: No llet encibada?
1: Sí.
2: Com el que berenaria un porc, per exemple, quan engreixes un porc? O no?
1: Bueno, jo, el meu personal trainer me va dir que havia de berenar de iogurt, encinavada i fruites, eh? Jo quan...
3: Sí, va, no.
2: Li falten les figues, per ser el que donen els porcs.
3: I fa llet, els porcs, i fa la llet.
2: Es verà aigua.
3: Pentura és més segur.
1: Però, bueno, aquesta llet provenia d'una cabra marró, que mos diu ella, que tenien dins la casa, i que tractaven com un membre de sa família. Tenia una vida, podríem dir, plàcida, lleugera i allunyada de sa comoditat de París, però contemplativa, que és el que ella cercava.

0: I des de Llens, Jaume Bernat se'n va, la nostra princesa russa, cap a Banyalbufar, no?
1: Sí, però no mor diu massa cosa de Banyalbufar, mor diu que no li crida massa atenció.
2: Ah, mira.
1: M'estranya, perquè jo, cada vegada que vaig allà...
0: Quan tu la feia sí, no, sí, no?
1: Sí, sí, sí, a lo millor va passar molt de passada, no ho sé, a mi m'estranya. El que sí que mor diu Banyalbufar, que aprofita per canviar el carrete de la seva càmera Kodak. Imagineu-vos, a l'any 1910, ja tenia càmera Kodak, que a més, els llibres deliciós, perquè està tot ple d'imatges, de fotografies fetes seves d'aquell paisatge, d'aquell principi del segle XX,
2: precioses,
1: de muntanyes i poblets que apareixien balents. I d'aquesta llens que envies carreta d'aquesta càmera Kodak, perdoneu, a Banyalbufar, d'aquesta càmera Kodak, i ràpidament va seguir el viatge cap a Esporles. Se va aturar a la granja d'Esporles i va tastar la xocolata calenta. Què vos pareix? A principi de, ja de segle, ja fent
2: jo vull
1: saber
2: que li va
1: calenta.
2: Pareixer a ella, perquè com que era tan selectiva...
1: No, li va agradar.
0: Li
1: va agradar molt. Era bé, xocolata. Jo crec que estaven avasats a veure-ne per França i tots aquells llocs més cosmopolites.
0: Més que aquí. Més que aquí, sí.
1: Segur que els pagesos que hi havia per Estella en Banyalbufar...
0: No ho varen tastar mai.
1: No ho varen tastar mai. Quan se casaven, que a vegades quan se casaven donaven xocolata calent, no? Bé, una vegada acabada aquesta primera ruta per la Serra Tramuntana, se'n torna a Palma. Ui. I torna a visitar el castell de Beva, aquesta vegada entre per de dins, la primera vegada d'on havia vist servistes, se'n va a l'Ajuntament i també a Sant Francesc, que recordem que tots aquests viatgers tenien una fixació en la figura de Ramon Llull, que estava enterrat allà a Sant Francesc. Però el que més li va agradar va ser passejar per lo que ara en dèiem el passeig marítim i visitar la llonja i el consolat de mà, que ja tenien aquesta arquitectura nostrada, que era la que li agradava la nostra princesa.
3: Aquesta vegada li va agradar un poc en més ciutat, no?
1: Sí.
3: Aquestes passejades per Palma varen durar poc, perquè ben aviat va tornar a partir cap a la serra.
1: Sí, i aquesta vegada se'n va anar cap a Valldemossa.
2: Mira.
3: Això sí que li havia d'agradar.
1: Això li havia d'agradar.
2: Però si no li va agradar Banyalbufar, no sé què dir-te.
1: Bé, però Valldemossa ja era un poc un mite en tota aquella història de Major Sant i de l'Arxiduc. Ja tenia aquella pàtina nostrada de personatges il·lustres que ja se coneixien en aquell temps. I bé, se'n va cap a Valldemossa per gaudir dels paisatges i se va allotjar a l'hostatgeria de l'Arxiduc Lluís Salvador, Cama de la Pilla, que en varen parlar l'altre dia amb el Celestí.
0: Per Cama de la Pilla, sí. Jo no he jugut, no, però hi varen passar.
1: I se va hostatjar, a Cama de la Pilla, que recordem que podien quedar de Fran 3 dies i, bueno, era una fantasia poder anar 3 dies a les terres de l'Arxiduc de Franc. A més, ella mos conta que va passar l'Arxiduc amb un carro i amb cavall blanc el va poder saludar. Però no mos dona més detalls. Mos diu que passa l'Arxiduc, el saluda, però no mos diu que varen conversar.
2: Això és com un que s'hi diu això, que hi ha un miratge, no? Que passi l'Arxiduc amb un cavall blanc per davant i te saludis com a...
1: És que per ell com un somni, no?
2: Sí.
3: Menys si no el va veure i...
1: A lo millor va somiar, no ho sé. Perquè clar, l'Arxiduc també feia estades intermitents, no sempre era per Mallorca.
2: Que li havien porat en el xocolata, mam.
1: Jo no ho sé. A lo millor li varen posar una altra cosa, no ho sé, perquè també moltes viatgeres conten que els demanaven te i els feien unes infusions estranyes que no sabien molt bé quines eren que els hi posaven.
3: Després van arxiduts per totes.
1: Això ja no ho sabem. Però bé, ella el que va fer és, una vegada va conèixer l'arxiduc, va romandre a Cama de la Pilla, que conta que va sopar bé, que la decoració li va encantar.
3: Va quedar contenta,
1: que hi havia uns plats meravellosos a Cama de la Pilla, i compte que el que se'n va fer, se'n va anar a passejar per Miramar, per la possessió de Miramar, mirar les oliveres, els penya-segats, com a pintora, i l'arxiduc, no sabem què va passar exactament, però ella va quedar encantada d'aquests passejos per la Serra de Tramuntana.

0: I després cap a on se'n va anar? Cap a Solla, no? Que també va en la direcció.
1: Sí, però primer se va aturar per D.A. Se va aturar per D.A.
2: Bé, clar.
1: També hi va
3: no
1: estar...
3: No se va perdre res,
2: eh? No, de camí.
0: És la ruta completa, no, Mari?
2: De camí, clar.
1: Clar, heu de pensar que van... Jo a vegades dono per suposat, però clar, venien un parell de mesos, no venien una setmana aquesta gent, perquè clar, per traslladar-se d'un lloc a un altre anaven en someres, anaven en carros, anaven els seus criats, tot i que normalment no m'ho compten, que anessin en criats, però vull dir que era un viatge un poc còmodo i també de plaer, però un altre ritme, clar, diferent en el d'ara, que ara, jo que sé, m'on anàvem a una ciutat un cap de setmana ja ho volen veure tot, i que aquella gent estaven mesos per veure-ho tot. I doncs, s'atura D.A., la nostra princesa Mari Wolkonski, mos parla de rierols, de cascades, de taronger, de llimoneres... Sí, mos ho podem imaginar, quasi, no? Amb aquesta cançó de Maria Mar Bonet de fons.
0: Clar, sí.
1: Poden sentir quasi solo dels llimoners de D.A.
2: Exacte, i a Solla suposo que també va destacar tant les llimoneres com els tarongers, no?
1: Exacte.
2: O no?
1: Sí, sí, sí, ho va destacar. De fet, ell va romandre bastant de temps a Solla i va aprofitar per fer eixides, com, per exemple, en esport, perquè eren un dels llocs predilectes per aquest viatgers. Però... és una cosa molt curiosa, que jo el que m'ha cridat més atenció d'aquest viatge, sí, i és que ella fa una excursió des de Solla en el Puig Major.
2: A peu? Ah, bé.
1: Bueno.
0: La degueren pujar.
3: Suposo que bé, no ho sé.
1: Ara ho comentarem, però bé, era una excursionista experta, ella, la seva família tenia residència a Suïssa, i la seva germana, bé, hem de pensar que a Suïssa hi ha moltes muntanyes, vull dir...
0: Sí, amb paisatges preciosos, també.
1: Anava molt a escalar per allà, per Suïssa encara ara. I ella, la seva germana d'Anna Maria Wolkonski, és la baronesa Meyendorf. I era una senyora que va anar a l'Argentina i va pujar en el Cerro Tolosa, una muntanya de 5.730 metres. Va ser la primera dona estrangera que va pujar aquesta muntanya. Per tant, a Anna Maria no li devia pujar, costar tant pujar en el Puig Major.
3: Igualet, el Puig Major només fa 1.445 metres.
1: Bueno, però vos diré que la senyora era un poc menys, però diu que tenia gran, feia l'efecte de grans cims d'Europa, però així i tot ella va anar viva i va llogar unes someres. Va llogar unes someres per ajudar-li a fer aquest ascens en el Puig Major.
0: No la veia jo caminant, la nostra princesa.
1: Bueno, després va haver de caminar una estona. Però bé, primer...
3: No crec que pugui pujar fins a dalt de tot en les someres.
1: No. Bé, ara era impossible pujar-hi. De pensar que quan ella hi va anar encara no era base militar, que encara no hi havia arribat tot, no hi havia serbolles, i ella parteix de Solla, se'n va cap a Vinyaraix, destaca els horts tan hermosos de tarongers que en parlàvem abans.
2: Ah, i va anar pel barranc.
1: I va anar pel barranc de Vinyaraix, i conta que va pujant, el paisatge se va transformant en olivars, i dels olivars passam a les roques més esquerpes i mos parla d'un terreny molt aromàtic, amb plantes aromàtiques de la Serra de Tramuntana, i, però... el que comentàvem abans, que vos heu adelantat, quan arriba, quan fa 3 hores que camina, ha de baixar de la somera, perquè arriba un moment que el camí se fa intransitable, i puja cap a l'Espull Major, i queda encantada. Diu que se pot contemplar tota silla i queda totalment fascinada, fins i tot va quedar tan enamorada de la muntanya que després va quedar un parell de dies per Solla fent quadros d'Espull Major, pintant-lo des de la llunyania, no?
0: I comenta res de Can Prunera o de les cases modernistes de Solla?
1: Bé, ja vos he dit que abans el Gran Hotel no la va fascinar. I, quan
2: I
1: fa...
2: això tampoc.
3: No, això tampoc.
1: I quan se dedica a pintar el Puig Major de Solla, que fa voltes per allà, diu que, bé, li agrada molt la netedat dels sollerics, perquè és una cosa que destacava molt, sempre la netedat, aquest viatger.
0: Li agraden les coses netes.
1: Però mos conta que, tot i que l'arquitectura tradicional de Sollerica li agrada molt, el tema de les cases aquestes modernistes que diu, sobretot, que estaven per la zona dels exteriors de les hores de Solla, no li caben d'agradar. Diu que fan gran

0: fa una petita estada a Lluc, no hi queda romandre, i a Sóller queda encantada perquè pot veure encara gent, així com a Palma ja no quedava gent vestida en indumentària tradicional de pagesa, de fer feina en el camp, diu que Pollença encara veu la gent vestida a l'ample, ara veig en Celestí que mira la nostra tècnica.
1: Que
2: avui ja
1: ha
2: rebut molt de mare, pobreta meva.
3: És l'endemà de...
4: De la patrona.
0: No, mos ha dit que va tenir festa grossa.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però bé, no ho podem contar tot, no ho contarem tot, que si no me farà sa creu. I de bé, se'n va per Pollença, queda totalment encantada de l'indumentari tradicional i se dedica a fer fotos dels pagesos de Pollença.
4: I és curiós que de platges gairebé no en parla.
3: Sí, un viatge diferent, perquè qui se'n va aquí pujant el Puig Major?
0: Clar, això és molt interessant, perquè aquests viatgers, molts pots, se'n van a fer aquest tipus d'excursions, i és curiós perquè també aquests turistes no solien anar a les platges, no era habitual.
2: És que per ventura no sabien nadar, no, en aquell temps?
0: Probablement.
4: No, sí que solien... Ni en mallorquins, sí, quasi.
2: Tampoc.
0: Sí que hi havia més com a turisme de balneari en aquella època, de que se n'anaven aquests grans balnearis d'Europa a fer cures medicinals i tot això, però això d'anar a nedar a la mà no s'usava. Tot i que ella visita Cala Sant Vicenç, mos conta que estava pràcticament desèrtica, que no hi havia ningú, però que se dedica a fer fotografies, fotografiar platges, platges de Cala Sant Vicenç, desertes, que és una imatge, jo crec que ara...
2: Com deu ser, això?
0: Inusual.
2: Sí, no ho sabem.
4: Ni en Sivan passa.
0: Bé, potser si va a les 6 de matí...
4: Sí, pot ser.
2: Sí. M'han d'aixecar prest, això, ja.
3: A les 6 i 5 ja...
0: Sí. Però bé, ja després la nostra viatgera se'n va anar a fer més excursions i se'n va cap al Castell del Rei. Que era una excursió molt típica d'aquell temps.
3: És un bon excursionista.
0: Sí, veure aquelles arcades gòtiques que encara eren, encara ja no hi són, ja van caure, però era una excursió molt típica de final del segle XIX i principi del XX. I una vegada que ja feta aquesta estada a Pollença, se'n torna cap a ciutat i aprofita per fer unes petites excursions per voltant de ciutat, visita l'exposició de Raixa i Eufàbia, que era una cosa molt típica, anar a veure l'exposició de Raixa i Eufàbia, i antes de partir se'n va a visitar el castell de Bendinat. El castell de Bendinat, que recordem està per la zona d'anar cap a Andratx, i és esplèndid, també, un castell que no sé si... No en xerra malament del castell, però també és una arquitectura que jo crec que no devia ser de la que més li podia agradar a la princesa. I, a banda de partir, definitivament, de Palma i de Mallorca per no tornar, se'n va a missa a la Seu.
2: I venga a missa.
0: Se'n va anar a missa a Sóller, se'n va anar a missa a la Seu. Sabia on anava, també. Sí. Tampoc no se n'anava...
2: Home, a la Seu, clar.
0: La Seu.
2: Està molt bé.
0: I a Sóller també,
2: no?
0: I a
3: Sóller també. I després ja va partir. No sabem on va romandre, no sabem on va dormir.
0: Clar, no m'ho dona massa pistes, a part de que va estar en el Gran Hotel i alguna fonda...
3: I que tornava, i no va voler dir.
0: Podria ser. És curiós, és el seu primer llibre de viatges, que firma amb aquest pseudònim de Marie de Behn, i després va fer dos llibres més, que ho he comentat en el començament, sobre Itàlia. I aquests dos llibres sobre Itàlia van acompanyat de aquarel·les. Ja és molt modern, perquè hi tenen fer un llibre en reproducció d'aquarel·les. En canvi, en el llibre de Mallorca, mos diu que va pintant els paisatges, però no incorpora aquarel·les, incorpora fotografies. És a dir, que era una dona que anava... I tot el segon llibre ja es firma el seu nom, com a Mary Wolkonski. Vull dir que deve fer una prova, jo
2: un
0: crec que en Mallorca,
2: aquí.
0: El llibre més curtet que els altres dos, i després ja se va agafar coratge.
2: Va agafar fua
0: i va seguir publicant llibres.
3: Li va retre, en aquesta princesa russa per aquí, per Mallorca.
0: Sí, jo crec que va disfrutar. Ja una... Mallorca que va trobar... Jo me l'imagino, més te'l pots imaginar.
3: Exacte, i en passat gust et d'imaginar-nos així com passejava. Per Mallorca. Jaume Bernat, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.

I d'avui música animada i bastant desconeguda. Sí. Per començar la setmana vull parlar d'aquest nigerià, d'en Fela Kuti, un dels músics africans més influents de la història, perquè mor va deixar un dia 2 d'agost, tal dia com ahir, de l'any 1997. En Fela Kuti, perquè vos fasseu una idea de la seva importància, és el creador de l'Afrobeat, un estil musical que fusiona ritmes africans amb funk, jazz i soul, però a part d'això va ser una figura política i cultural del seu país. Cada concert seu es convertia en un espai de denúncia contra el poder i la corrupció.

0: té una història fascinant. Jo m'ha tornat boig aquesta història.
1: Compte.
0: Era un personatge tan polític que fins i tot va fundar un país. Un país, ho heu sentit bé. I és que el 1974 va crear la Calcuta Republic, una comuna que ell mateix va declarar independent de l'estat nigerià. Clarament, això però no va agradar. En el polític de Nigèria va crear molta repressió de l'exèrcit contra ell i la seva família i tota aquesta gent que formava aquesta comuna. I, de fet, sa mare va morir durant un d'aquests assalts de l'exèrcit en aquesta comuna. Això, però, ell no el va fer callar i va reforçar el seu compromís polític. I un apunt ben curiós, ja per acabar, però que no poden deixar de banda, en Felacuti se va casar en ni més ni manco que amb 27 dones.
2: Venga, totes, ja, no t'ho dones temps.
0: En totes el mateix dia. Perquè va ser una cerimònia col·lectiva que, segons ell, era una manera de protegir-les de la repressió policial que rebien en aquesta comuna. Una decisió, però, que com vos podeu suposar, va ser polèmica, clar, però va alimentar la seva llegenda. Felacuti, com dèiem, va morir un dia 2 d'agost del 97 i era una persona tan estimada a Nigèria que més d'un milió de persones sortiren a acomiadar-lo als carrers de Lagos, cosa que demostra aquesta importància musical i política que tenia en aquell país com en comptat.
2: Home, va fer coses bastant singulars, aquest home, i molt singulars. Bona música, per lo que escoltam.
1: Sí. I tant, amb Felacuti acabam aquests darrers segons de Tento, el demà hi tornem. Bon dimarts, Miquel Junc, moltes gràcies. Maria Pons, fins demà.
2: Celestí Oliver, moltes gràcies.
1: Gràcies, i Jaume Bernat, fins la setmana que ve.
3: Fins dilluns.
1: Hi seràs, dilluns que ve.
3: Espero que sí.
1: I Marga Cifra, gràcies i descansar quan puguis. Adeu.
2: Fins demà.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu? Avui repassam una trajectòria musical mala de classificar. Anunciam un cicle de teatre jazz a compte de l'Eclipsi i celebrant els Premis de l'Atlàntida amb alguns dels seus guanyadors. Comença la cultura, IB3, benvinguts. Ja són els estudis de Lluís Arboledas i Yats Hermández, Ocifar, que han estat una de les sensacions d'aquest estiu amb el concert que varen fer a Son Fusteret. Ens contaran què volen fer de les seves vides a partir d'ara. Després parlarem del cicle Eclipsi en jazz de Perseids, que ofereix teatre i música aquest dies a Santanyí. Acabarem donant l'enhorabona a Júlia Castaño i Lluís Garau, directora i protagonista de La Barraca i La Car, respectivament, en millor curt i millor llargmetratge de la 16a edició de l'Atlàntida, que va acabar ahir. Tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Llàcer Méndez, de Lluís Arboledas, com estàu?
1: Bé, molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Feia estona que no veníeu, eh?
2: No tanta, tampoc, no?
0: Jo diria que va ser abans del concert d'Inca.
2: Ostres, doncs sí, sí. Fa estona.
0: A no ser que el dia que jo era fora heu vingut a Mònica.
2: Sí. No ho record.
1: Sí, jo sí, d'aquesta nina me'n record.
0: Home, no, però Mònica era abans de la Mònica Borràs, grande de la ràdio i del país musical.
1: No, jo crec que sí que han tornat després.
0: Eh? Sí, després d'Inca.
1: Jo diria que sí.
0: Bueno, ja sou aquí. Més acompanyats de Gavi Rodas. Com estàs, Gavi?
3: Muy bien, encantado de estar.
0: Si s'hagués de fer una biografia d'Ossifat, la faria en Gavi o...?
2: Jo crec que no hi ha ningú que tingui informació suficient.
0: No. Informació, has dit.
2: Tinc molts secrets en aquesta vida.
1: Informació.
2: Sí.
3: Jo no seguro por edad. Jo m'acordo que us vi, la primera vez que us vi, ja era casi el... Us vi en el casal, delante del casal Soyeric, en el Borne. Os vi a vosotros dos saludando por la ventana. Yo era un chiquillo. No sé qué concierto era, vosotros os acordaréis.
2: Sí, van a tocar allà una vegada.
1: Un chiquillo diu que era... Tendrá cojones la cosa. Aquí el campanet. No, era un chiquillo de teta. Vinga, hombre.
0: Varo, però vau tornar a juntar per aquell concert mític ja d'Inca, el varo petar, tant que enguany varo decidir fer un altre, també petat. El darrer ha estat a Menorca, no és cert?
2: El tema de segon ha estat conseqüència del primer,
0: sí, vull,
2: perquè no, ha estat una obligació, com aquell que diu, perquè no havia cabut tota la gent que volia comprar una entrada Inca i d'aquí m'ho van convèncer les persones que duen el business, no? I nosaltres m'ho van deixar. I encara estem en xoc.
0: I qualsevol o més, que ha hagut pel mig, vaig veure l'auditorium, crec que era els premis...
2: Bueno...
0: Premis Sorell, no?
2: Antibolos, això són... No, són col·laboracions que feim.
0: Col·laboracions, eh?
1: Sí, són bolillos. És encaje de bolillos.
0: Bolillos. Gavi, a partir d'ara què? Perquè, clar, tu segueixes molt a prop a Ossifat i com a seguidor supos que t'has quedat en ganes de més.
3: Bueno, ellos dijeron que no volverían a hacer un concierto. Yo creo que son gente respetable con palabra. Lo que me imagino, y eso es verdad, es una pregunta que uno no se puede desligar de la música de un día para otro. Me imagino que tenéis en la cabeza algunos proyectos, alguna cosa que os gustaría tirar. No sé, pregunto. Yo sé que, por ejemplo, Luis, le gusta... Utilizas mucho las redes con tu hija, sueles hacer cosas, no sé si... Si tienes algún proyecto en manos, pregunta sin saberlo. ¿Eh?
1: No. Ahora lo único que tengo pendiente es un casting para la sexta entrega de Jurassic Park para hacer de Diplodocus.
0: Hostia, ¿cómo sí?
1: Pero
0: ¿Qué
1: básicamente es lo que tengo ahora mismo en marcha.
0: Está bien, menos este proyecto.
1: Sí.
3: ¿Y él colaboraría? Lázaro también.
1: Lázaro era de Tiranosaurio. Lázaro era de Tiranosaurio.
2: Fallecido.
0: Yo, pero ya resucitan. El dinosaure de mama amb una facilitat increïble.
2: No jugueu en la meva edat, per favor.
0: Estic jugant amb la cosa de ressuscitar, no amb la teva edat.
2: Bueno, no sé, no... jo he de dir que tinc la mania de fer cançons, sempre. Vale? Bueno, sempre no, però vull dir, sempre estic fent cosetes. I no posaria setmanes foc de dir, no, jo no...
1: Afortunadament no té veïnats.
2: Perquè... Sí, entenc. Entenc. No, però tinc una sort. Però... El meu veïnat de darrere, el músic.
1: Idò, pitjor per tu.
2: I toca...
1: Per què dirà?
2: Cada dia.
0: Pensava que anaven canviant cada 6
2: Xisco,
0: mesos.
2: Xisco Llebret, sí, si m'escoltes, mamon, que toques cada dia que t'escolt.
1: No, jo també tinc veïnats músics, sí. De capella tinc...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A veure, això, és que vos cercau.
1: Sí. Sí, no, de quan en quan els metro per l'escalera i me diuen has vuelto a tocar, com diguem. Saps, sí.
2: En fi.
0: I no amb una felicitat a la cara. El darrer tema, que ara en Andrea mos ho posarà de capo, el darrer que vareu treure és No m'agrada el reto.
2: Sí, una petició específica de Miquel Àngel Sancho, de Xocolat, sí. De Blau, perquè ell ha participat en la producció de l'espectacle, donant suport a l'equip de manejament d'en Àngel Pujol,
0: sí.
2: A la seva oficina, I a mitjan camí, crec, des que varen començar a vendre les entrades, un dia mos telefona i diu, man, tinc una idea, joia, perquè no fes un tema o el que sigui, joia, perquè això estaria bé, tant de donar les gràcies, tant de donar les gràcies, la gent ha respost una barbaritat, s'estan venint moltes entrades i tal, i, i vàrem decidir, pues, tirar d'això, vàrem fer aquesta broma, però és veritat que dins la broma hi ha una part d'agraïment, també una part de crítica.
0: Totalment.
2: I ahí ja estamos.
0: I el títol que diu moltes coses també. No m'agrada reggaeton.

0: De tota manera, Lluís Llàtzer, si me permeteu, i ja bastant seriosament, s'ha de saber apartar l'ego com per fer un concert, petar-ho, tornar l'any següent, tornar-ho a petar d'una manera meravellosa. Sou conscients que teniu moltíssims de fans que vos esperen. I tot així, decidir plegar.
1: Hombre, jo crec que també, no sé, intervé una qüestió que crec que és important. Tant en Llàtzer com jo som, per dir-lo de qualque manera, músics aficionats.
0: Ja.
1: No és...
2: Tu, sí.
0: Xerra per tu.
1: Bé, jo més que ell. És que també influeix en la història i no sé. Home, de totes maneres, per nosaltres va ser una sorpresa, lo d'Inca, o sea...
0: Clar.
1: Primer, que diguessin, no, en el cinquè dia, tot venut. Mm. I després, ja, Sebreró, que ja estem una mica sorpresos i diguem, hòstia, la que hem liado, però després en sortir a l'escenari i veure tot allò, pues, hombre, me'l va impressionar molt. I com deia abans en Llàtzer, aquesta va ser la raó per fer el d'enguany. Però no, la veritat és que no tenim intenció de tornar, segur que no. I de fer un altre, tampoc.
2: La prova que el Lluís és aficionat és que ha dit, ho vàrem vendre tot en lloc de dir sold out, que és el que deim els professionals.
1: Ja, bé, sold out. Dices sold out, sobretot si és coronel. Sold out
3: raso. Oye, ¿no fue mayor sorpresa el de Son Fusteret? Metisteis el doble de gente, casi el doble de gente. Un año después, muchas veces el público ya sabemos cómo es, cuesta ir a dos conciertos del mismo grupo a veces seguidos. ¿No fue mayor sorpresa el de Son Fuster, pregunto?
2: Yo digo que... Ara dir, jo crec que lo de Son Fuster, home, no vull ser grandiloquente ni... És a dir, crec que supera, diríem, que mos supera inclús a tots, vull dir, perquè se van donar unes coses que no són normals per un grup mallorquí popular. No som una de ment així que promogui fans en su sentit, no? És a dir, allò va ser un autèntic espectacle. És a dir, jo crec que no podem fer res millor mai en sa vida. És a dir, si tornéssim beneis i diguéssim volem cada any fer concert, cada estiu i cada tal i que qual, donaríem 50 voltes, però no faríem res millor. En sa vida se varen donar moltíssims elements a recintes espectacular, la veritat, teníem un escenari espectacular, debutaven dues lotes que cantant amb nosaltres fent coros per primera vegada, també dins el Sibar.
1: Sí, per primera vegada sonava bé.
2: Havia qualcú que cantava bé. Varen tenir un quartet de corda, corda per estrenar-se aquest on. A més, ho dic amb orgull, hi havia família meva allà. I, és a dir, crec que això és una... Mira, per persones inclús que... M'he trobat amb gent que no coneixia molt bé la història dels Ifars, se van recordar que jo havia estat proveïdor seus, ells clients meus dins del món empresarial... Mm-hmm. I un dia me'l van dir, tio, tenim dues entrades. Jo no sabia això. És a dir, va ser inclús, ara posaré un poquet així místic, revelador, per això, com quin tipus de persones, perquè veure aquella situació tan transgeneracional, és a dir, gent per dins que arriben amb pares, amb fills, amb nets allà, que us atropelia. Només faltaven autocaravanes allà de dins.
3: Sí, sí. És a dir... A mi me llamó, yo estuve en el concierto y me llamó mucho la atención, era todo gente venida de la Parforana, era lo que dices tú, público familiar, público mallorquín, el 99% era mallorquín, si había algún turista que se había caído del avión o estaba despistado, y fue un concierto muy, muy bonito, y a mí me parecíais dos... MC se llaman cuando son estos rap. Sí, en serio, sí, no sé si os lo han dicho. Erais dos raperos delante de una orquesta, que era el grupo que teníais detrás, esa banda espectacular, y sonaba lo que dices tú. No sé si os han llovido muchas, si os han caído muchas novias, no sé si el Mallorca Live, por ejemplo, que es el festival que más pegada tiene aquí en Mallorca, os ha llamado. ¿Llamó a Antonia Fuente en su momento?
2: A Luis no lo sé, a mí no me han llamado.
1: No, a mí tampoco, de todas maneras tengo el móvil apagado siempre, pero...
4: Por si acaso.
1: Por si acaso, sí, llaman, sí, sí.
0: No, però és vera que jo volia destacar precisament en aquesta entrevista allò que deia en Llatze, no? De que hi ha generacions que, si al final és el públic de sempre que t'acompanya molt fidel i està molt agraït i que guapo després de 30 anys, no sé què, val, però si encara veus que, joder, que venen els fills i els nets i disfruten, és encara més complicat retirar-se. No sé, és que jo estic fart de veure, fart entre cometes, perquè evidentment tenen tot el dret del món a retirar-se les vegades que facin falta i no retirar-se. Però quantes bandes, quant de cantautors anuncien i tornen, perquè al final ho duen a la sang. I vosaltres no teniu aquesta intenció.
2: No teniu. No.
1: No tenim cap intenció, però vamos a ver, mai no diràs de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, sobretot lo de este cura, però la veritat és que no tenim cap intenció, però, hombre, sí, no sé, sí.
2: Jo antes en Lluís ha dit en el principi que sí, bueno, que nosaltres som amateurs i val, però hem estat amateurs quan fèiem 30 gales cada any, també. Vull dir, jo crec que, des del meu punt de vista, la qüestió aquesta de si tornar o no tornar, que fer que no fer, té que veure, respecte a la meva idea, amb la responsabilitat. És a dir, anem a veure. Vull dir, tornar a girar, impossible. Totalment impossible. No ho faríem per molt que mos pagàssim. Convertir el concert d'Ozifar en un
0: event anual,
2: jo trob que creiem, vamos, ho van per l'altre dia, no, creiem que no toca. Mm-hmm. Dir, serà la darrera? Bueno, és que, saps, és complicat. I sobretot, fa molt poc temps que ha passat això de Sant Posterat. Fa molt poc temps. I en el meu poble diuen, deixa pixar molt.
0: Sí, sí.
2: Saps? És a dir, ara mateix seria una autèntica barbaritat dir no tocarem mai més, com dir sí, tocarem una altra vegada. Ara mateix jo crec que no.
3: Ara hi ha que esperar l'eclipse, no? L'eclipse ho pot canviar tot, t'imagines?
2: També és vera. Sí, sí, també és vera. Sí, també és vera. No ho sé, la veritat és que... Mira, per això, saps en quin temps estàvem? Estàvem, i encara no s'acaba, en temps d'agrair. En temps de repetir una i mil vegades que som els tios més afortunats del món, que això no és normal, que surtin aquests dos pollastres que teniu aquí convidats avui, tant a Inca com a Sant Posterat, i després de quasi 30 anys, 28, 29, no? Vale? Mm-hmm. Exactament. Pues hi ha aquí 4.000 i pico compuestos, 1.000 és altre. Això és com està donant. És vera, és que no te fan ganes ni de fer bromes, i nosaltres que som... Saps? Perquè... Sí, potser és que m'haurà pillat ja una miqueta pa allà, no?
1: Bé, no ho sé, jo crec que ha estat un regal, però...
2: Sí, sí,
1: una...
2: 100%.
0: Un win-win, que se diu. Lluís.
1: No,
2: sí, perquè,
1: directament.
0: Òbviament, sí, sí. Els seguidors d'Ozifar ho han agraït molt, i vosaltres també, de retro. Sí. 6 i 22, aquests dos pollastres són en Lluís Arboledas i en Llàtzer Méndez, són Ozifar, i avui volem parlar amb ells perquè sí.

0: Lluís Llàcer, quin moment recordeu com el millor? I pot ser que no coincideixi. No, no me refereix al que, moment que feu més concerts, ni al que estàveu en la cresta de la ola, com diuen en castellà, per la raó que sigui, ni quan sonàveu tot el temps a la ràdio, sinó el moment que recordàveu amb més carinyo de la trajectòria del grup.
1: Home, aquí hi ha coses que de caràcter personal, clar, òbviament, i altres, diríem, més lligades, diríem, a lo que és la història del grup. I probablement no coincideixin. Jo crec que aquí hi ha un moment a la història d'Osifar, que és quan surt el segon disc amb Txell Ripoll, que canvia la història d'Osifar. És a dir, la canvia. Havíem fet primer una maqueta que va funcionar de manera increïble, un primer disco amb cançons de la maqueta i unes quantes més. Bueno, però allò anava una miqueta així com anava, vull dir, bueno, després de 5 anys de maqueta, encara quan van fer el disco només van fer 4 actuacions o 5, sí, el primer any i tal, i surt el segon disco i surt Txell Ripoll. I Txell Ripoll, l'any 92, me pareix que era...
2: 91, crec.
1: Crec
2: que 91.
1: 91, perdona, tens raó, el 90 va ser el primer disco. Això canvia radicalment la història d'Osifar, perquè va arrasar, és a dir, va arrasar. Lluís ara vos contarà una anècdota d'una arribada d'un viatge. Això és un moment clau dins la història d'Osifar. I l'altre, sense cap tipus de dubte per jo, sense cap tipus de dubte, és tornada, i molt especialment, en tot el carinyo cap a Inca, però molt especialment a Son Fusteret, perquè se van donar unes condicions molt particulars, és a dir, van tenir més gent, van tenir més tal, un escenari brutal propi de grans estrelles mundials, i van tenir un quartet de corda fent una cançó després de 30 anys que no havien fet altra. Entonces, jo diria que aquestes dues cançons.
2: Jo coincideix que en la primera, de totes, i lo que contava en Llàcer, jo quan varen terminar la gravació, jo me'n vaig anar de viatge a fer un safari, a ver leones. Bé,
1: i no... Tu és ecologista.
2: Sí, a verlos. I en tornar després de 25 dies i que no havia tingut cap notici de...
0: No hi havia mòbil, no hi havia res.
2: Arriba a la terminal, era la terminal A encara, de l'aeroport. Lo primer que faig, anava pel diari, contraportada, Osifar vende más discos que Michael Jackson. Digo, la madre que nos parió.
1: I era vera.
2: No, però això és en arribar. Anar pel diari, i agafar el diari, i, a més, contraportada, segurament el responsable era en Gavi, perquè
3: era
2: el diari de Mallorca.
3: No, Lourdes Durán.
1: No ho sé.
2: Això, una sorpresa gran. I per jo, d'aquesta tornada, per jo, me toquen més escoretes Inca. Sortia ja... Perquè lo de Son Fusteret, si vols, ja era una miqueta més esperat. I, a més, és un concert que ho havíem preparat amb més professionalitat, per dir-lo així. I també els músics estaven més avesats. Tot va sortir molt més rodat. I lo d'Inca, és que per jo, i crec que per ell també, va ser inesperat.
0: O sigui,
2: pensàvem que hauria possibilitat de que anés molta gent, teníem pensat fer una campanya de promoció, desconcert, i no va fer falta.
0: En cap moment vos vau plantejar aquella cosa de uf, que mires així, i hòstia, l'abisme de, ostres, i si ja no interessa? I si...
1: Des del primer moment.
2: Sí.
0: Aquesta poca és normal.
2: Des del primer moment.
0: Hòstia, ho hem petat molt, però i ara?
1: En Lluís i jo, el dia de la presentació, el dia de la roda de premsa, vàrem quedar d'acord per veure'ns i començar a fer coronades per xarxes. És a dir, bueno, esperam una setmaneta i començam a fer vídeos, o venga, que no sé què, que no sé quant, ja estàvem pensant si jo havia de fer un arròs amb una hormigonera i coses d'aquestes, unes barbaritats que teníem previstes, i el que diu ell, és a dir, en el cinquè dia...
3: Ja pues, no creu, el dia de la roda de premsa estava quasi tot vendido, ja no?
1: Jo crec... No, Gavi, perquè la...
2: La roda de premsa d'Inca, no.
1: S'obria... S'obria la venda allà, aquell aquell moment.
3: Sí. Amigo, vale.
1: Sí, en aquell moment. Però, hòstia, els quatre dies... Vale. Ja dic, això no pot ser, tio. És a dir, clar, nosaltres venim del món que venim. Al veure que van ser un grup referent, amb molta comicitat, amb molta burreria, van ser un gamberros purs i durs, és a dir... però també som gent que s'emociona i tot aquest rotllo i tal. I la veritat és que no consideràvem aquesta opció. És a dir, que estaria... Confiàvem que hi hauria gent que pensava que, joder, ara si fa un concert únic, dona a mi, però aquesta anem a dir, èxit, aquesta petada no.
0: Clar, jo pujava caminant normalment en el meu col·legi i tornava en bus, i jo record el bus de línia sintonitzant la ràdio de Tor, posant el Cifar, i la gent del bus, abarrotat, imagina't, cantant el Cifar allà a coro. O sigui, jo són de les coses que record així com més brutals que m'ha passat amb altres. Perquè no és normal, o sigui, que en un bus, que tothom té els seus gustos més molt diversos, s'obri una cançó i la gent se posi a cantar.
2: Saps què passa, també? Jo crec que he tingut la sort de que, a part de tocar amb sa fibra mallorquina, que amb això és una tecla que hem tocat i l'hem tocat bé, també passa una cosa, que duim més nin que tothom ha de dur dins. Si a un nin sempre li agrada caca, pedo, culo, pis. I,
0: però,
2: vulguis que no...
0: Això s'ha de ser en gràcia, també.
2: Sí, però bé...
0: L'escatologia, no, però... a pelo, no mola.
2: No, ja no. Ho sé. No. Diguem que hem fet servir una escatologia més literària, però... Perdona si és que això pot ser, però...
0: Més d'en Quevedo, no?
2: Sí.
0: Està claríssim.
1: Jo crec que... les animalades, les fes sasa, jo crec que l'han fet...
2: Amb educació.
1: No, jo crec que amb un alt índex de connexió amb la cultura mallorquina de tot.
0: Això està claríssim.
1: I jo crec que aquesta és la qüestió. És a dir, jo sempre he dit que jo soc músic aficionat de jovenet i seguia els músics bons de Mallorca. Aquí hi ha hagut sempre grans grups, grans músics, fantàstics. Però un grup que fes amb una dignitat musical estupenda, per suposat, perquè teníem sempre molt bons músics, que fes l'animal, i connectant amb la Mallorca de sempre, diríem, la Mallorca, diríem, més rural i tal. I jo crec que d'això se va apropiar tothom, saps? Se va com a generar una espècie, diríem, de tancat allà on entraves i Biosifar i tot estava vermell, bum, bum, bum, i fèiem l'animal i disfrutaven, i crec que per aquí han anat les coses.
0: Duim mitja hora d'entrevistes que més sou bons conversadors, estaríem aquí una estona llarga més, però clar, tenim els temes. He triat Vacaciones a Mallorca, que crec que està molt d'actualitat. Per acabar, podria haver triat el Xeric Ripoll o qualsevol altre, però aquesta me posa les piles de manera especial i, com dic, crec que és molt actuat. Lluís Llàtzer, si tornau a fer qualque cosa, encantadíssims que vengueu aquí d'escoltar-vos i de veure-vos. Si no, també. I vos seguirem per xarxes, que deia el Capitán Rodas, o per allà on estigueu. Moltes gràcies.
2: Ei, gràcies a vosaltres.
0: És un punt i seguit, pràcticament.
2: Gràcies.
1: Vinga.

0: Vosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.
7: 6 i 35 minuts, continuem programa per la mare del cicle Eclipsi en jazz de Parcells, a teatre, música i altres activitats que ompliran de cultura Santanyí els pròxims dies.
8: Su majestad, el emperador Carlos, vio el cielo abierto con mi aventura. ¿Vio el cielo abierto? ¡Donde se le cerraba el corazón al rey! ¡Don Manuel de Portugal! Soy el pedo de un marino que quiere dar la vuelta al mundo. Y si a usted no le conviene, al mundo entero sí.
7: Escoltant fragments de Magallanes, interpretat per Rodó Gené, dirigit i escrit per Jeroni Obrador, que a més és un dels organitzadors o l'organitzador d'aquest cicle del qual parlava, en cicle Eclipsi, en jazz de Parcells. Jeroni, com estàs?
9: Molt bé, estic molt bé.
7: Que ho has tornat a fer, perquè, clar, juntes... Ara ens recordes, per favor, els dies, perquè això passa abans de l'eclipsi, també el dia de l'eclipsi, juntes, cada cosa en el seu moment, òbviament, però un poc de teatre, un poc de jazz, que sempre va bé, i amb tot això fas un cicle ben, ben interessant que com dèiem, se farà a Santanyí els pròxims dies.
9: Sí, la veritat que, no sé, és algo que m'ha sortit un poc... No sé, sí, jo crec que jo tot sol com que m'anim massa sempre, hagués bastat fer un acte el dia de l'eclipsi i aventures per a les Parcells a les llàgrimes de Sant Llorenç amb una jam session, però realment vaig dir, jo tinc el Magallanes, que és una obra sobre l'astronomia, no? Després també tenia aquests xilens que han fet aquesta... obra de teatre d'eclipsi artificial, que precisament és perquè de dansa i teatre i que parla de tot el seu... de quan ells van viure el seu eclipsi allà a Xile i que venen a fer-ho aposta. També tenia aquesta oportunitat de que aquesta gent vengués de Xile a fer aposta en el teatre principal de Santanyí, això. Mm-hmm. I vaig dir, ostres, pues mira, fem teatre i jazz cada dia i el dia de l'eclipsi fem una sessió de jazz a la terrassa de Can Timoner, que se veurà perfectament l'eclipsi, que la gent estarà tranquil·la i gestionada i no estarà un lloc massificat, això, i després fem una jam session per esperar els Parcells o les llàgrimes de Sant Llorenç, no? Estrelles.
7: Efectivament. Recordo un poquet els dies de les cites, cada cosa, com dèiem, sí, en el seu temps. Vinga.
9: Sí, dia 10, allà, a les 8, es Magallanes.0, que sobre la volta al món. Després de les 9:30 miscel·lània, que hi ha en Aina Tramulla, Marco Loficari, en Gorimata, Josep Cervera. Després, dia 11, l'endemà, dimarts 11, a les 8, hi haurà aquesta obra des de Xira de teatre, que és Eclipsi Artificial, que ens contarà també un poc tota aquesta experiència d'haver viscut una eclipsi interior, amb a les 9:30 Tenor Balearicus. Les obres de teatre són en el Teatre Principal de Santanyí, i el jazz és en el centre de Satalaia, en el centre nostre de residències i de sala polivalent de Satalaia. I després, dia 12, el dia de l'eclipsi, aquí sí que fem una cosa molt especial, que és tornar a obrir en l'associació cultural l'eclipsi de... Farem a les terrasses de Can Timoner, que és una terrassa que sabeu tot l'horitzó de... d'aquí des de Santanyí,
10: sí,
9: perfectament.
10: Ben guapa, tota sí.
9: Sí, tota la posta de sol, des que anden Torrella, se veu perfectament, i també hem fet les proves adequades, tenim ulleres pròpies que posen Santanyí, Eclipsi, Mallorca, tot això, que també ens ha dut tot un tema de merchandising i res. Aquest dijous, diré, que és un ficat així aquí al mig, que estrenem un post de Terrassa enguany en Natina Manresa, que fa un concert allà, ho dic per la gent que la pugui conèixer.
10: Sí.
9: Més que res, perquè si volen venir ja a veure la Terrassa com si tenen un dubte o no, doncs ja serem allà aquest dijous allà. I res, la veritat, que tinc moltes ganes de celebrar-ho i de fer-ho. Per mi aquestes coses científiques, astronòmiques, són com a superpotents, superimportants.
10: Això t'anava a dir, no?, que t'esforces de fa estona per juntar, diguem, allò que puguin ser fenòmens regionals a la natura i la cultura, que, evidentment, per què no?, s'adona la mà i ben donada, no?
9: Sí, sí, sí. I l'emoció, al final, també des del punt de vista científic, no? A través de la tècnica actoral. Sí, jo som de ciències. Jo vaig començar medicina, vaig deixar medicina segon sí. per dedicar-me al teatre. No me vaig atrevir encara i vaig fer encara un any de l'AVE. però, bueno, la veritat que tot el que fas en el teatre és molt agraït, perquè facis el que facis, te passi el que te passi, el teatre sempre li treu profit, no?, en les nostres vides. I sí, sí que és veritat que tinc més aquesta visió sempre de la ciència o de... Sí, sí que tinc aquesta visió de la ciència i l'art i la literatura, això és cert.
10: Mm-hmm. T'emociona el fet de poder contemplar un eclipsi total i, a més, fer-ho des d'un dels punts, com és a Mallorca, en aquest cas, on millor se podran apreciar?
9: M'emociona i com més temps passa, més importància li donen aquestes coses, no? O sigui, mm-hmm. sense voler caure dins el místic, però sí que considero que la nostra energia, els nostres sentiments són una cosa tan infinit, no? Quan sentim els nostres sentiments, és una cosa que ens dona tanta sensació de que està succeint una cosa tan especial, i crec que serà un motiu per això, i crec que també crec que les persones poden crear els seus propis rituals, i crec que, per què no, pues fer un ritual enllaç amb els amics, amb els companys, fer una copa de cava, fer una tapa, no? I tenir aquells 3 minuts... Començarà a les 7:30, no? I a les 7:20 començarà la crisi. Hi haurà 3 minuts de foscor total a les 8:30. Mm-hmm. I a les 9 se pondrà sol en la crisi sense acabar de desfer-se. I, bueno, sí, per què no? Per què no dedicar-te a un moment en el qual hi ha una energia especial, si és algo especial, un pic cada 100 anys, a dir, pues, no?, a fer un abans, un després, com feia moltes vegades a nit bé, o, no?, o de cicle... O... Després, no, jo, també astronòmicament, que jo no som, ja t'he dit, jo el veig que vaig fer Benes o Khodorovsky, però jo som molt des de la part més com a pragmàtica de tot, no?
10: Mm-hmm.
9: Però sí que és veritat que astronòmicament és com un momentazo, no només per l'eclipsi, sinó per tota l'astronomia que hi ha, no? Vull dir...
10: Molt bé.
9: I res, això. Sí, crec que és un motiu per celebrar, per ajuntar-se, per estar amb gent, per tenir un record. No? Per tenir unes ulleres que te'n recordis d'on vas anar, per tenir...
10: Uh-huh.
9: Per, sí, sap, per no agobiar-te, per no deixar-te dir, no, me'n vaig a un lloc que hi haurà tothom, que estarà massificat, no?, i que me dejuc. Saps? Jo sí que crec que és per pensar-se un poc en la teva terrassa, de que teva si se vol, si no se vol cercar-te un lloc a tocar un company, o venir a un espai com el nostre cantimoner, que hi haurà una festa per gaudir-ho. Sí que crec que és important.
10: Idò, ja sabeu, el cicle Eclipsi en Jazz en Perseids, explicat per Jeroni Obrador, aquesta setmana, dijous, tindrem aquesta companyia xilena també d'eclipsi artificial, que ens contarà també en què consisteix el seu espectacle, i en tu també, que els acompanyaràs. Jeroni, moltíssimes gràcies i enhorabona.
9: Moltes gràcies. I si caus per aquí, convidat estàs.
10: El que passa és que, clar, estaran les carreteres perquè complicat dia 12 i jo que acabem el programa clar, a les 7,
9: bé,
10: però pot ser els dies abans.
9: També te trobaríem un sofà.
10: Oh, ah, això està ben magnífic. I de vinga, t'ho compro.
9: Vinga, beníssim. Una abraçada.
10: Adéu.
11: IB3 Ràdio és història.
12: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
13: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
12: Si a tu te dic pinta,
13: mur,
12: portada.
13: Si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot.
14: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: y estoy muy orgulloso de pertenecer a ella. Entonces yo creo, yo estoy muy tranquilo y sé que la película llega y emociona y conmociona. Entonces, pues compartirla con un público español por primera vez, ¿verdad? Creo que para mí, por lo menos, pues és molt especial.
1: Segur que heu reconegut, és a Javier Bardem parlant del Ser Querido, la pel·lícula que va tancar la 7a edició de l'Atlàntida. Més de 53.000 persones han passat pel festival durant els darrers 10 dies. Ahir va ser la gala de Cloenda, en la presència del propi Bardem, de Victoria Luengo, coprotagonista del film, del seu director Rodrigo Sorogoyen, el compositor Alexandre Desplat, premiat per la seva trajectòria. I també van conèixer les cintes a concurs guardonades. Millor pel·lícula, secció oficial, Lionel, de Carlos Sainz, el Premi Dama Agustí Villarón, la millor cinta nacional, Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, millor pel·lícula de la secció Trens, Blue Film, d'Elio Tartel, el documental El cicle de l'amor, meravellós, de Orlando Einsendel, ha rebut el premi del públic, i ja en clau balear, La Car, de Joan Porcel, ha estat elegit millor llarg, i La Barraca, d'Anna Júlia Castaño, ha guanyat el premi al millor curtmetratge.
2: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim La Carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
3: ¿Qué estás aburrido?
4: ¿Y tú?
3: También, haciendo el tonto.
4: Hola.
5: Que bonito,
1: cabrón. Idò, aquest Lluís que sentim a la boda de Nakati Moya no és altre que el protagonista, l'actor protagonista de La Car, Lluís Garau. Com estàs, Lluís? Enhorabona.
6: Hola, Rafa. Què tal? Que, moltes gràcies.
1: Que no atures de recollir premis. Jo sé que el de Màlaga fa molta il·lusió perquè tio, estem parlant de Màlaga, dels festivals grans que ha l'estat espanyol, però clar, aquí, a casa teva, davant dels teus, recollir el Premi d'Atlàntida devia ser un momentàs, no?
6: Res incomparable en guanyar-lo aquí a Mallorca, a l'Atlàntida, fa molta més il·lusió, ja t'ho dic jo.
1: I de premiat a premiada, perquè La Barraca ha estat considerada pel jurat com a millor curtmetratge, i tenim en comunicació telefònica na Júlia Castaño, que és la directora. Com estàs, Júlia?
7: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Enhorabona.
7: Moltes gràcies.
1: Enhorabona pel premi i enhorabona pel curtmetratge que has fet. He tingut oportunitat de veure-lo avui de matí. Me sembla molt complicat fer allò que fas. En 12 minuts transmetre aquesta angoixa, aquesta tensió, aquesta empatia cap al personatge principal, aquesta ràbia cap a la resta de personatges. Vull dir, això no arriba a 12 minuts, de fet, no?
7: No, realment són 11 i poquets. I clar, era tot un repte perquè, bé, format curt és el que té, que és que tens molt poc de temps per contar una història que esperes que arribi en el públic i clar, realment ho teníem en part molt fàcil perquè crec que un xiringuito de platja, que és el que va aquest curt, és un espai que tots reconeixem i en el qual tots podem empatitzar bastant, o tots els que han fet temporada ho podem reconèixer prou.
1: Ara parlarem del recorregut del curtmetratge, perquè està seleccionat a més de 60 festivals, també multipremiat. Estem parlant a més d'una història que ens situa en un xiviu, com moltíssims que hi ha a Mallorca, abarrotat de gent amb una cambrera que està al límit de feina, amb uns clients que són d'aquests que un s'estima més no trobar-se al llarg de la seva vida, i tot això passa a La Barraca. Lluís, dèiem, premi al millor llargmetratge, La Car continua el seu recorregut precisament també per festivals. Me parlaves l'altre dia en l'especial que van a fer l'Aviador amb motiu del festival que anava a Rotterdam, i que supos que els premis van retroalimentant també una trajectòria que ja de per si comença a ser important, no?
6: Els premis són un reconeixement. Jo no penso mai en els premis perquè crec que pot arribar a ser un arma de doble fulla, perquè si no els tens, però és que no ha estat un bon projecte. Jo no vull dependre d'aquesta emoció que sents quan sents un premi, però bueno, sí, fa il·lusió i sobretot disminueix una mica el síndrome d'impostor que tenim tots aquells que potser començam i creiem que però encara hem de fer, queda molt per fer i bueno, realment és un camí que estic molt content de fer, i juntament amb l'equip, que és meravellós, que és pràcticament un 60-70% balear, fa molta il·lusió que se pugui fer un tipus de projecte com aquest aquí a Mallorca.
1: Mm-hmm. El recorregut per festivals continua, com dèiem, per sales, com va la cosa?
6: Sí, nosaltres ara encara tenim un recorregut per festivals, encara estem a punt d'anunciar una data històrica per el projecte, realment molt emocionats de poder-ho fer, i a partir de novembre segurament podrem arribar a sales i posteriorment tenir les plataformes, que és on la naturalitat d'aquest projecte acabarà.
1: Uh-huh. Escoltàvem ahir na Júlia, que pujava a recollir el premi, i feia referència a una qüestió que mos interpel·la com a ciutadans, que no només és important, sinó també urgent, i na Júlia deia això.
8: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de conviure amb un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents.
1: I d'això, abús, hi ha també, diria que consciència de classe, en el curtmetratge, hi ha situacions al límit, hi ha dignitat, òbviament. Hi ha moltes coses que insisteix, que passen en 12 minuts. Júlia, tens alguna experiència, diguem, propera que t'hagi pogut inspirar per fer la barraca?
7: Bé, realment, m'ha passat una cosa amb aquest projecte, que és que per això és molt normal xerrar d'aquest tema des d'aquest punt de vista, perquè és nostre. Sent que nosaltres, els mallorquins, tenim com aquest punt de vista de l'estiu i de les vacances, des del punt de vista d'uns currants. I clar, m'ha sorprès que la gent realment no tenia aquest punt de vista. Per tant, crec que contar aquesta història des de l'altre costat de les safates és interessant per tota la gent que no fa temporada, per entendre un poc realment

0: El client sempre té raó, que me sembla d'allò més absurd i cruel, fins a l'altre extrem, que seria el client, evidentment, és una persona més com jo, que som cambrer o cambrera, i per tant, aquí hi ha una situació d'igualtat que mai existeix, en realitat, perquè, clar, un paga i l'altre no.
1: Efectivament. Sí, o sigui, realment era contar una realitat que és molt propera, i he descobert que per molta gent no, per tant crec que simplement posar el foc en les persones que estan currant ja ha estat com una victòria en el que és projecte.
0: En el cas de la Carla, n'han xerrat moltíssimes vegades en aquest programa i evidentment té un recorregut ja que ve d'en fora. Estic parlant d'una performance, una obra de teatre que es converteix en un fenomen. D'aquí sorge ja el projecte audiovisual, on se conta un poc també el procés d'aquella primera experiència i moltes coses més. Lluís, al marge de les satisfaccions, què sents quan un jurat, que normalment està composat per gent experta, per gent que ha vist molt de cinema a la seva vida, decideix premiar l'atreviment, la provocació, l'anar un poquet al límit, també?
2: Bueno, m'ha fet molta il·lusió, en especial que hi fos en Biel Mesquí entre el jurat, ja que és una veu que també ha lluitat de la seva literatura perquè fos una veu bastant radical i molt necessària dintre de les lletres catalanes. Llavors m'ho va fer una il·lusió tremenda quan m'ho vaig enterar que ell seria jurat, i quan m'han donat el premi sent que se tanca un cercle i que realment algú que en el que jo he admirat i en el que jo m'he pogut inspirar, i sobretot com a mallorquí crec que no hem de renunciar de les nostres arrels i les nostres coses per poder tirar endavant els nostres projectes, per molt radicals que els hi pugui aparèixer a les nostres societats. I bé, em fa una il·lusió absoluta. També vull saludar la Júlia, que crec que són noves generacions que estem apostant per l'audiovisual i les nostres històries, i crec que l'Atlàntia ha reconegut una generació jove que té ganes de seguir continuant lluitant per les nostres projectes artístics, i estic molt content.
0: I jo també estic molt content per tots dos, perquè sou exponents d'això que diuen Lluís, no? Allò, Júlia, d'una fornada nova, que ara pot tenir entre 20 i pocs i 30 i pocs, i que estan oferint productes de moltíssima qualitat i art, en definitiva. Júlia, vens del món del videoclip, de la publicitat, jo crec que això també se nota, no?, amb el ritme de la barraca.
1: Pues jo també ho crec, és un projecte que és superràpid, però també era part de lo que volíem contar, és a dir, un tipus frenètic d'un bar. I sí que crec que m'he recolzat molt, i també l'equip mateix amb el qual faig videoclips i publis, normalment dinsat dins una ficció de sobte, i sí que teníem pues, aquesta estètica com de carta de gelats i un ritme pues, prou ràpid, i crec que per això també funciona bastant el projecte, perquè no permet que t'avorri a ningú.
0: Avorrir-te és impossible, ja t'ho encara.
1: Avorrir-te és impossible, efectivament. Són 11 minuts, també és difícil. Però sí que crec que hi ha una cosa de fer un projecte perquè sigui vist i facilitar un poc l'espectador també com arribar al nostre personatge.
0: Quin recorregut li espera a la barraca? Perquè us han seleccionat a moltíssim de festivals, com dèiem abans. No sé si també teniu estrena a sales ja prevista, o si encara esperem una mica la qüestió dels festivals.
1: De moment no. Nosaltres tenim ja un any de distribució i tenim això com més de 60 festivals, que era una cosa que no ens esperàvem, perquè realment la barraca és un projecte que té molt poc presso, i és un projecte que realment sorgeix després de l'amistat, és un curt de favors, i de sobte pues, ha tingut molt de reconeixement a festivals, i encara ens queda un any més de passejar-nos per festivals, cosa que és un gust, perquè realment que sigui projectat i que sigui vist el millor del projecte, i després, no ho sé, ja ho veurem.
0: Perquè ets mallorquina, però estàs vivint, si no m'equivoco, a València. De fet, la barraca està rodada a València.
1: Efectivament, vam gravar a Cullera. Jo volia gravar a Mallorca, però va ser impossible, i al final bé, vam decidir que realment és una història que també se pot contar des de qualsevol part de la costa del Mediterrani, perquè véssim més o menys el mateix, i ho vam gravar ja a València, efectivament, per desembre, cosa que és curiós, ja que tota la figuració en biquini.
0: Sí, sí, sí.
1: M'odiaven, pobrament.
0: No sabia que s'havia rodat el desembre, sembla estiu, però estiu intens, de fet. però mira, una anècdota que ens aportes també. Lluís, estimat,

0: Llarga vida a la carn, allà on vagi triomfarà, n'estem segurs, i aquí ho comentarem també a la Via de Lluita Ràdio. Una ferrada molt gran.
1: Gràcies, Rafa.
0: Lluís Grau, protagonista de la CAR. Triada, seleccionada, premiada com a millor llargmetratge a l'Antida Film Fest, que va acabar ahir, 16a edició, com deien, 53.000 espectadors. Júlia, no fluixis, disfruta el moment de la barraca i tots els premis i tots els guardons que puguis recollir, i supos que ja estàs pensant en pròxims projectes, o sigui que també els comentarem aquí, no?
2: Moltes gràcies, així és.
0: Júlia Castanyo, directora de La Barraca, com deien, millor curtmetratge a l'Atlàntida. Gràcies, Júlia, gràcies, Lluís. Fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que demà, a partir de les 6, més cultura aquí a l'Aviador. Ara, en menys d'un minut, vos deixam a les notícies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Sintonia d'entre avui i demà, però canvi de ritme i de contingut que a l'agost ens poden permetre certes llicències. Vos proposam un experiment. 5 convidats, 5 converses, diguem-ne polisèmiques, i 5 dies de la setmana. La part original és que hem trossejat les xerrades al llarg de tota la setmana. Ens preparam per compartir ràdio amb un escriptor de novel·la fantàstica, una arqueòloga, un teòleg especialista en la Bíblia, un divulgador del patrimoni de les illes i una psicòloga d'organitzacions. Ens acompanyeu?

0: Quines històries que ens contava José Luis Perales, el mestre Perales, podríem dir. Jaime Vázquez ens ha demanat José Luis Perales perquè diu que és un sentimental. No teníem l'espera, que realment és la cançó que mos havia demanat. Jaime Vázquez, com estàs?
1: Hola, bien, muchas gracias por invitarme y también por permitirme escuchar una canción de Perales.
0: Vos direm primer de tot que en Jaime Vázquez se defineix com un aventurer que creu tenir una visió oberta del món, així ens ho diu ell. Nosaltres afegirem, perquè el comenceu a conèixer en aquesta setmana d'entrevistes, que Jaime Vázquez Allegue és doctor en teologia bíblica, també en periodisme, i que la seva tesi doctoral va ser sobre els manuscrits de la Mà Morta. I de la primera part de l'entrevista amb Perales de Fons, t'he de dir, Jaime, que encara no mos havien demanat el mestre Perales, i que té 81 anys.
1: Sí, sí, sí. Jo ja no sabia si estava vivo, perquè va passant el temps i vas perdiendo de la perspectiva i, sobretot, aquells grans que fueron en su momento, quan érem jóvenes.
0: Sí, sí. El senyor Perales, que l'han matat més de 2 i 3 vegades, sí, sí. Per allò ses fake news, no?
1: Sí,
0: que algú diu que...
1: Són les primeres.
0: Sí, que de sobte recull, no sé, una agència de notícies. Exacte. I tothom diu, Perales ha mort. I Perales diu, oi, no, que estic aquí vivito i coleando. S'importància de ses fonts, no? De saber d'on mos alimentam,
1: claro,
0: tu com a periodista.
1: Hay que ir a les fuentes i documentar-se bien, sí. I assessorar-se. Sí.
0: Sí, importantíssim. 81 anys, deia el mestre Perales, tu penses en fer-te gran, Jaime?
1: Yo creo que sí, ya uno llega a un momento de la vida en donde dice, bueno, ya he hecho lo que tenía que haber hecho, ¿no? Yo esto lo digo con frecuencia, tengo la sensación de que todo lo grande que podía haber hecho, ya lo hice.
0: Sí, no
1: ahora es disfrutar que... de todo eso.
0: Val, però no deixes de ser una persona encuriosida, en projectes, activa,
1: sí,
0: i quan un camina mai sap el que se trobarà.
1: Pero ya no tengo aquellas que tenía en la juventud, ¿no? Aquellos proyectos de hacer esto, de estudiar esto otro, de viajar a tal sitio, yo creo que ya lo he hecho, ¿no? A mí me gustaba mucho viajar para ver, fíjate, monumentos de la iglesia, ¿no? Iglesias gigantes. Bueno, cuando ya ves, pues qué sé yo, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, o el lugar en donde estuvo el templo también en Jerusalén, o grande, la Basílica de San Pedro, y al final dices, bueno, ya he visto lo más grande, o la Sagrada Familia que tenemos aquí, ¿no? Entonces al final dices, bueno, ya he visto lo que tenía que haber visto. Ahora, si aparece algo nuevo, pues ya está, pero mis objetivos se han cumplido,
0: ¿no?
1: Yo creo, o sea, ya puedo morir en paz.
0: Escolta, això està molt bé. I què va ser primer en Jaime Vázquez? ¿El periodisme o la teologia?
1: Bueno, fue una cuestión circunstancial. Yo soy hijo de periodista. Mi padre murió hace unos meses. Él había sido un periodista de deportes, además, ¿no? Pero él de alguna forma, bueno, yo tenía que ser periodista por obediencia, ¿no? No porque me lo impusiesen. Mm. Pero yo descubrí otro mundo cuando era joven allá en tierras de Salamanca, ¿no? E hice teología, por una cuestión de fe también, religiosa, hice teología y en teología, la carrera de teología, descubrí que me apasionaba el mundo de la Biblia, gracias a una beca que me llevó a una beca de arqueología, a estudiar en Jerusalén, paré la carrera, estudié allá, luego volví, bueno, después volví y después me viajé a Italia y también estuve unos años allá especializándome en Biblia y luego volví otra vez a Jerusalén para hacer el doctorado y estuve otros 3 años. Y bueno, y en esos espacios intermedios iba haciendo periodismo para satisfacer y para cumplir con los principios de buen hijo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que primero en mí es la Biblia y el estudio de la Biblia y la teología y después el periodismo, ¿no? Reconozco que el periodismo es una cuestión genética. Es decir, yo necesito estar en medios, necesito mi columna de opinión, como decía mi padre, y porque para él el periodista era algo más que un transmisor de información, era el que tenía que hacer pensar. Al oyente, al escuchante, al lector. Tenemos que hacer pensar, ¿no? Con las cosas que decimos y cómo las decimos, ¿no? Por eso yo en realidad, aunque soy periodista, mi periodismo se orienta básicamente a generar opinión en la opinión pública, en el lector, en el que escucha, a través de cosas, de ideas que puedas decir, ¿no? Incluso a veces de, como decía mi padre, de cosas que no dices, ¿no? De cuando escribes algo, lo que está entre líneas, que no lo dices, pero haces que el lector lo piense y se lo apropie y diga, ah, y se crea que es un pensamiento propio, pero es tuyo que se lo has hecho, se lo has propuesto, ¿no? Y al final, pues es muy, muy gratificante, ¿no?, esta experiencia. Pero vamos, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, soy biblista primero y periodista después.
0: Val, però que les dues coses, Iba, d'alguna manera se complementen. I ara parlaves d'això de fer pensar. Tu ets professor també dins una universitat de periodisme, de comunicació, que és el CSAC. Com s'activa aquest pensament en els alumnes?
1: Sí, tengo una asignatura en primero de periodismo que es pensamiento y es pensamiento crítico.
0: Me encanta, como no me sí. He de fer pensamiento crítico, claro. Que no es fácil. Sí. Es una de esas mancances, seguramente, sí, sí. D'avui dia.
1: Claro, está orientada para futuros periodistas y profesionales de la comunicación, ¿no? Yo creo haber dado con la clave hace unos cuantos años que la forma de hacer pensar a los jóvenes es demostrarles que lo que le están diciendo no es real. Y entonces ya se quedan, claro, cuando tú produces o sientes un shock a decir, ay, va, pues yo pensaba que esto había sido así o era así y ahora tú me demuestras que no era así y que hay una manipulación, por ejemplo, una modificación, una alteración y que hay una intencionalidad en todo ese proceso, al final lo que haces es que los jóvenes piensen, uh-huh, o por lo menos les dejas los elementos para poder pensar y decir, ah, pues entonces voy a tener que contrastar la noticia, uh-huh, cuando la lea un medio, porque este me ha dicho esto y yo me lo he creído, pero resulta que hay otro medio que de lo mismo me dice otra cosa y cuál de los dos tiene razón, que a lo mejor no la tiene ninguno de los dos, o la tienen las dos, uh-huh, hay que matizar, ¿no? Entonces, en este yo creo que aquí está la clave, lo que trabajo mucho, muchísimo en clase, todo el curso, es contrastar noticias, ¿no? Ya tengo unas noticias antiguas para que vean, pues, qué se dijo sobre esto y qué es lo que realmente sucedió de eso mismo.
0: No sé si te ven escapar a este exemple.
1: Bueno, yo creo que vamos a dejarlo así.
0: Vale.
1: Hacemos la asignatura y todo esto, sí. Pero es muy, muy elocuente ver, sí, a los alumnos los ojos como platos cuando, sí, ¿no?, descubren que no es lo que parecía.
0: Molt bo, molt bo. Al llarg d'aquesta entrevista xerrarem de llibres. Tu has dit, soy más biblista que periodista, encara que les dues coses formen part de tu. I hem començat xerrant d'en Perales i que té 81 anys i si som vells o estem envellint. La Bíblia és un llibre que mai envaeix?
1: Bueno, la Biblia es el libro de los libros, ¿no? Es una enciclopedia. Todos los géneros literarios de la literatura universal están en la Biblia, hasta la ciencia ficción, no más que el libro del Apocalipsis, ¿no? O la historia, o la literatura legal, o la crónica, tenemos todo. La Biblia es el libro de los libros. Y además, para los creyentes, la Biblia es, además, palabra de Dios, ¿no? O sea, tiene una doble lectura que no la tiene, por ejemplo, el Quijote de Cervantes, que también sería el libro de los libros en la literatura, uh-huh, española, ¿no? Bueno, yo creo que la Biblia es como un volcán que está permanentemente emanando lava. Es decir, ya, a mí me gusta decir que una forma de definir la Biblia es que la leas hoy un capítulo, un versículo, y te dice algo, te sugiere algo. La lees mañana y ese mismo texto y te dice otras cosas que no te había hecho el día anterior. La lees dentro de una semana, lo mismo, y te sigue diciendo cosas. O sea, es un volcán que permanentemente emana ideas.
0: I cualquier parte del volcán, el antiguo, el nuevo, a qualsevol banda treus idees?
1: Todo. Yo creo que desde la perspectiva cristiana, y para eso está el Antiguo Testamento en la Biblia, ¿no? Porque hubo una época en la que parecía que el Antiguo Testamento pues no aportaba nada al cristianismo. Bueno, pues Jesús era judío y aquí a la Biblia a la que se remitía Jesús constantemente, que llamaba básicamente la ley de Moisés, es el Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Moisés exactamente es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, pero es toda la Biblia que llamaríamos la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, que es el Antiguo Testamento cristiano, básicamente.
0: Uh-huh. I així de fàcil acaben de passar els 10 minuts d'aquesta primera part de l'entrevista. Ja, però tu no te'n vais. No. Els oients, per favor, demà torneu a connectar amb en Jaime Vázquez i amb Entre avui i demà.
1: Gràcies.
2: A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
0: Tomàs Vivot, benvingut Entre avui i demà, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per participar en aquest experiment, una xerrada de 54 minuts aproximadament, que farem trossets, eh? I així a tu te coneixerem a trossos i qui ho vulgui saber tot haurà escoltat tota la setmana, com tu, la resta de convidats. Avui mos acompanya en Tomàs Vivot, que és escriptor, que és investigador, que és divulgador de la cultura i del patrimoni illenc, i com a tots els convidats, en aquest capítol 1 vos demanam una cançó, i tu has triat aquesta. No sé si t'he d'imaginar caminant per qualque possessió de Mallorca amb aquest ritme, amb aquesta cadència... No sé, Tomàs?
3: No. Aquesta música, en Wim Mertens, a mi no m'inspira això. M'inspira una altra cosa. M'inspira més un ambient urbà, però solitari, un ambient no molt col·lapsat, sinó d'una arquitectura ponderada, i és una música que té arrels clàssiques, però també té un cert avantguardisme. En Wim Mertens és un personatge de lo que és el minimalisme musical, i aquest va ser el primer gran treball que va fer piano solo, i a mi me produeix moltíssima pau, i és un disc que jo necessit no acompanyar-lo d'un paisatge, sinó acompanyar-lo d'un silenci, és a dir, més a una habitació, per exemple, no? I és una música que a mi me funciona molt bé per intentar no desconnectar, sinó reconnectar en jo mateix. Perquè la gent deia, no, és que necessito desconnectar. No, jo crec que el que hem de fer molt de pis és connectar, no? Ja estan desconnectats tot el dia, i a mi, en Wim Mertens, a mi me... tota la seva obra, però especialment aquest disc, que és After Virtue, que és un disc que a mi m'ha relaxat moltíssim.
0: Que bo això que dius de connectar, de reconnectar, perquè a vegades s'apresses dia a dia, tota la feina que feim, aquesta llista de tasques que mos feim res més començar la setmana o el dia, mos passen per damunt, no?
3: Sí, vivim a una societat absolutament descol·locada i som productius, no som creatius, i crec que tot això ens passarà factura. Això farà un tro, com dèiem, a llarg, en un moment o l'altre, no? De fet, la gent fa trons. Vull dir, no hi havia tantes consultes tan plenes com mai, tant de llibre d'autoajuda, no hi ha... I fixa't, vull dir que tenim una sèrie d'elements que sí, hem cuidat molt, que és, diríem, la sanitat física, però no la psicològica, no? I en aquesta societat occidental malalta, és molt malalta amb aquest aspecte, caldria més, i això és complicat, ho entenc, no ser tant, diríem, productius econòmics com sí productius emocionals, no? I connectar-nos més amb els altres. És vera, estan més connectats que mai, però més desconnectats del tu a tu, la mirada, la pell, això està... Això no està de moda, no està de moda, i hauríem de tornar a reconnectar. La gent vivia molt millor abans.
0: A nosaltres mos agrada molt que siguis avui aquí, a nosaltres, que mos puguem mirar en els ulls i també connectar amb aquesta conversa. Parlaves de creativitat, tu ets un home de coneixements i crec que també de molta creativitat, no?
3: Pot ser, és a dir, clar, jo utilitzo els coneixements per crear, i per crear llibres i per crear altres coses, no? Però sobretot el que són els estudis més lliures, més deslligats a la veritat històrica que pretén ser científica, aquests llibres que he fet, sobretot el que són més assagística dels paisatges, sí que són creatius. L'altre dia, de pagès, me va presentar un amic meu, que és en Jaume Deà, que és arqueòleg, jo li dic l'Indiana Jones de Mallorca, es diu Malluig, i me va presentar, i va dir una cosa que jo sabia, però la va dir en públic i li vaig donar la raó, no? Diu, tu quan descrius excursions, quan descrius un paisatge, no el descrius d'una manera, diríem, empírica, no? Sinó està molt passat per el que tu sents. I és vera, jo quan veig un paisatge, a mi m'entren... Conec el paisatge amb els coneixements que tenc, o sobretot les lectures i les músiques, i part, no? Diu, aquest paisatge sona, no? O aquest paisatge té aquesta rítmica versal, no? És una cosa per deformació. Uh-huh. A lo millor no està de moda, però és la meva manera d'entendre la cosa.
0: I a què sonen els paisatges de... aquestes illes. M'imagino, tu que deus conèixer molt més Mallorca, que la trepitges més, a diferents zones, m'imagino que la zona, segons la zona que trepitges, sona diferent, no?
3: Sí, però això també depèn de l'estat anímic, no? Això està clar que depèn de moltes coses. Per exemple, jo sí que... Jo ja associ, perquè sempre associaré determinats putxos, determinades valls, amb bandes sonores personals, no? Allò que vas viure... ara, per exemple, que sona el tros més guapo d'aquesta peça d'en Wim Mertens de fons, a lo millor sí que aquesta peça la podria ubicar un paisatge. Jo, de tota manera, a mi una cosa que realment estic reivindicant molt i té a veure amb aquesta societat que hem parlat en el principi, enllaçant, vull dir que estem acostumats, per exemple, a Mallorca, que som illa mediterrània, que tenim un diàleg amb la mà històric i tenim un pòsit marítim important, eh? És la nostra frontera, que el litoral mallorquí sona molt a motor i poc a Maria del Mar Bonet.

0: aquest patrimoni que tu difons, no? Que estudies i que difons, també me fa pensar l'important que es conèixer per estimar, que això és una cosa que de les persones, de l'empatia, però també del lloc, no? On vivim. Conèixer per estimar i respectar.
1: I això també està en una altra reflexió a lo que és el concepte de viatge, que a mi el concepte de viatge... Jo viatge cada dia i viatge de Mallorca. De fet, ara venc de fer un viatge dins una finca, no? I estic viatjant perquè estic descobrint. El fet d'observar, d'entendre, d'intentar interpretar un patrimoni, que a mi sobretot és patrimoni que més m'interessa, i no és millor ni pitjor que un altre, sinó és patrimoni humanitzat, antropològic, vull dir, obrat per la mà de l'home, després és patrimoni natural, que és tan bo o tan interessant com altres, però a mi m'interessa aquest, sobretot. M'adu a la reflexió, de vegades, quan tu vas a Palma i veus aquells creuers que davallen i estan 10 minuts, escolten tres frases de quan se va a la catedral i se'n tornen. Has estat, vull dir, ara, què feim? A quina societat estem? Estem en la societat de l'immediatesa i del selfie, que l'important és el selfie, i no tant és per què d'allà, no? El per què o quin relat fondo interessant te pot oferir aquell monument que, a més, després pots reconnectar amb els teus, que és això, aquesta interacció, aquesta intertextualitat de moltes coses, que és sumament interessant i enriquidora, i que som de veres, que a mi me preocupa que som una societat que, en aquest cas, molt movent per impulsos poc consistents. No sé com ho hauria de dir.
0: Sí, sí, ben explicat. I tu encara te sorprens per aquest patrimoni fet per sa mà de somo que trepitges cada dia.
1: Jo avui de matí he descobert una cosa que desconeixia, fent feina per una finca privada, vull dir, veia un sistema marjat una mica curiós. M'he hagut d'acostar en ple estiu, vaig repinyat de per tot, ple de mates, i tal. Avui he d'arribar, primeríssima hora, i he arribat, i he descobert perquè tenia aquella forma, i allò m'ha donat molta alegria, perquè en un lloc que teòricament no havia de haver res, sí que hi havia una manera d'aprofitar un petit rajolí d'aigua, que sortia entre unes roques i estava tot conduït cap a un lloc, que més avall s'ha convertit en una psiqui, i tot això acabava un safareig. He descobert un element més per procurar la supervivència, que no és poc.
0: Que això també t'anava a dir, aquest coneixement d'anys enrere que m'ha anat perdent, i ara no tenim aigua, i ara no tenim això, i ara mos falta allò altre, no?
1: Jo avui dematí una coneguda per un WhatsApp me comentava que està molt trista perquè viu un poble, diu, en els nostres veïnats, vull dir, han llevat la cisterna de la casa per posar una piscina. I dic, ostres, no? En quin món vivim, no? Lo important és el sobreconsum, no? I llevam allò que mos procurava la supervivència, que era aquesta cisterna, que mos donava aigua per tot l'any. Ara això ja no és important, perquè ja tenim xeixeta i pagarem la quota, però tenim la piscina. I jo no estic en contra de les piscines, no? Però és vera que estem en una societat que construïm piscines quan tenim alertes hídriques constantment.
0: En Tomàs Vivot és un home que coneix, que tropitja, que explica, que divulga, i si voleu saber més d'ell, heu d'escoltar tota la setmana entre avui i demà. Prepara't, o prepara'ts, oients, perquè ara m'aniran de viatge, val?
1: D'acord.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Rafael González es defineix com a escriptor i passejant aficionat, amant de les bandes sonores, sobretot de Danny Elfman, contador de les històries de la Tierra Incontable i recentment de Petranio, fundador d'Ediciones Incontables, Hazael és una persona que creu en el poder de la gent. Potser per això ha triat aquesta cançó per començar.

0: I vosaltres no el veus, però ja balla. Rafael González, benvingut, com estàs?
1: Moltes gràcies, encantat. Encantat d'estar aquí amb tu, amb vosaltres, i encantat de sentir a Patti Smith, perquè vamos, ella és una deessa, és una d'aquests artistes que, com jo he dit sempre, han arribat a un punt molt extraordinari, de vital i creatiu, i és un goig sentir-la per les zones.
0: La gent en conjunt diries que té més poders que un superheroi amb molt de superpoders.
1: Sí. O sigui, cançons com aquesta te recorden que la gent té precisament aquest poder, no? O sigui, d'això, no? De votar polítics que no, que els hi convenguin més les seves idees, de no votar en els que no convenguin de les seves idees, o sigui, de mobilitzar-se, no? O sigui, ara mateix estem a un punt que és molt curiós, no? Perquè per una part hi ha molt de totalitarismes i coses d'aquestes, i per altra part la gent està tornant a respondre, quasi semblen els 70, no? Aquestes cadenes de gent allà preocupada pel trenc i per totes aquestes coses. Jo estic molt content, no?, de que la gent se'n doni compte de que pinta més de lo que sembla.
0: Quin és el teu superpoder?
1: Uf, això és una pregunta, una mica complicada. Jo crec que, més que superpoders, jo l'únic que faig és passejar, no? Aquí és el que xerram de passejant aficionat, perquè realment, o sigui, el meu amic Adrià Martí sempre xerrava que ell se considerava poeta i aventurer, no? O sigui, jo me considero escriptor i passejant aficionat, a més, no? Crec que has de assajar tota la vida per arribar a ser un bon passejant, no? O sigui, passejar significa mirar un poc, aquí mirar un poc amb els ulls oberts i, sobretot, pensar un poc i tenir criteri, no? Uh-huh. Són coses que en aquest temps que corren la gent no se'n dona compte, no? Et tu és que has de triar un poc el que vols fer i el que no vols fer, el que pots pensar i el que no vols pensar, no? De vegades te mediatitzen molt amb les xarxes socials.
0: No està mal com a superpoder. N'hi ha algun que t'agradaria tenir? Pots posar imaginació, tu, que en tens bastanta.
1: Home, m'agradaria escriure millor. Mira el que t'ho dic. O sigui, això sí que estaria molt bé.
0: El superpoder és escriptura.
1: Sí.
0: Però tu en tens, el superpoder és escriptura.
1: No, jo sóc un aficionat com a passejar, no? O sigui, però bueno, jo què sé. O sigui, això de volar seria una cosa encantadora, no? O sigui, però bueno, potser seria un caos massa gros. O sigui, que ho deixarem estar, no? Allò que diuen, Virgencita, que me quedo com estoy, i ja està.
0: Venga. Per cert, tens Patti Smith en vinil?
1: Sí, per favor. Sí. De fet, tinc els Horses de Patti Smith firmat per na Patti Smith perquè va venir aquí a Lloseta. Va ser l'any del concert de Lloseta, que va venir a l'Iteranta i mos va firmar en els que vàrem estar allà, que a més va ser molt divertit perquè jo amb tres o quatre amics molt, molt fans de Patti Smith vàrem anar allà, estàvem a primera fila, li cridaven cançons, la tia mos tenia mirats, i l'endemà va venir a l'Iteranta i nosaltres estàvem els primers de la fila i la tia mos va reconèixer, no? I mos va mirar encara i dir, vosaltres no teniu casa o què passa? Bueno, de fet, la primera vegada que va venir a la Fundació Miró, aquí a Palma, amb una exposició de fotografia. Jo vaig fer feina aquí en aquesta casa i vaig anar allà amb una petita unitat mòbil i, bé, se me sent d'entrevistar-la, li vaig fer quatre preguntes i això, la roda de premsa va anar molt bé. Mos va cantar Grateful, a més amb a capella, que mos van quedar tots estormiats. I se me sent, la gravació era molt divertida perquè els companys se reien molt perquè se senten al final la meva veu, quan jo m'hi acost, dient-li, Patti, I love your poetry, I love your music, you're great, you're the best. I se t'hi va contestar. Està thank you, com que dir, vinga, vés-te'n a casa teva i tranquil, no? Però és veritat que jo amb na Patti tinc una relació molt, molt propera, més enllà de que, per suposat, ella no sap qui són jo, no? Però és que m'encanta.
0: Sí, que tens un puntet de grupi.
1: Més que de grupi és el que te dic, o sigui, crec que hi ha una frase, no?, que és que som artistes, això mos aixecam damunt els ombros dels gegants, no?, o sigui, per veure una mica, per tenir millor vista, no?, i crec que na Patti Smith és una cosa molt impressionant, perquè, clar, jo a na Patti m'agrada molt des del punt de vista musical, m'agraden molt les seves lletres, per suposat, vull dir, és poeta i ho fa molt bé, i quan va treure el seu primer llibre, que és Éramos unos niños, que xarra de tota la història amb un Mapplethorpe i tot allò, però clar, després va començar a guanyar els premis literaris més alts de la indústria, ha arribat a un punt, o sigui, M. Train és una novel·la impressionant. I clar, quan tu arribes en aquest punt de mestria, realment, no? O sigui, de ser mestre de lo teu, és com el Leonard Cohen, per exemple, no? O sigui, són gent que realment és com veure en el Buda, no? O sigui, estan allà i respiren i les seves respiracions són David Lynch, o sigui, són artistes que, jo me'n recordo quan vaig a veure la darrera pel·lícula de Lynch, Inland Empire, no sé si l'has vista, però és un desgavell absolut, desgavell no, vull dir, és en Lynch que fa exactament el que vol durant 3 hores. Sí, o sigui, una cosa que dius... I clar, tu dius, ostres, tu... O sigui, ja arriba un punt que ja no pot dir això m'ha agradat, això no m'ha agradat, això és bo, això és dolent, no? Dius... Jo l'únic que puc és donar les gràcies per poder assistir en això i meravellar-me de dir quina cosa més gran, no?
0: Escolta, i què passa amb els vinils? Que enguany n'he regalat 3 ja.
1: Ah, jo m'agraden molt els vinils i estic molt content de que hagi tornat els vinils. Estic molt content, molt content, molt content, no? ¿Dónde estaba Gondor cuando Rohan pedía ayuda, no? O sigui, ¿dónde estaban los vinileros cuando los que resistíamos? Jo, el vinil, tenc una història d'amor molt, molt guapa amb ell, perquè, clar, mon pare se va venir aquí, mon pare s'estudià, com jo també, i se'n va venir aquí a Mallorca l'any 81 a fer feina a Buja. O sigui, ell era l'infermer de Buja. I aleshores, clar, estava allà a una casa i ja quan va tenir una plaça de feina i tot això, se va comprar el que més li agradava, que era un lot jove en aquell temps, que era un bon equip de música i una bona col·lecció de discos. I clar, mon pare se va comprar discos i tenia discos en un moment que no era tan fàcil, això. Vull dir, molta gent anava a casa nostra per escoltar els vinils que tenia i tot això. I després, l'any 89-90, ja mos vàrem mudar a Palma, i en aquell temps molta gent se va desfer dels vinils perquè el CD era el que estava entrant amb força, no? I mon pare va regalar molts d'aquests vinils. Jo me'n vaig quedar uns quants, però jo en aquest moment era un lot adolescent que no sabia gaire de música, me'n vaig quedar un parell, no? I en esos anys és d'allò que tornes a apreciar una mica perquè en Joan Balaguer, que és un amic de mon pare, va dir, escolta, jo tenc aquí discos de ton pare, si em vols. I dic, ostres, pues sí. I clar, descobreixes i dius, joder, aquests discos són bons, eh? Vull dir, i clar, vaig tornar a Buja a cercar els amics de mon pare i dir, escolta, no tindries... I molta gent me van dir, ai, sí, tenc un parelles, no? I me'n donaven, i clar... Són uns vinils que per jo són molt especials perquè he tornat a descobrir músiques. Mon pare li agrada molt la música ètnica de tota sa vida. I dius, ostres, això ho escoltava jo amb 14 anys i m'apareixia horrible i ara m'apareix meravellós, no? Perquè, clar, són coses africans o coses d'aquestes així. Aleshores, clar, el vinil té aquest punt emocional que, a més, si ara s'ha posat de moda, se fan iniciatives increïbles com a Record Store Day, tot això, clar... És molt curiós, perquè molt de col·leccionistes antics, no?, de Rancio Abolengo, te diuen, és que això... I dius, però si mai en sa vida han tingut aquest accés en aquest material, jo estic encantat, jo cada Record Store Day me deixo una doberada. O sigui, perquè, clar, dius, els concerts d'Alice Cooper dels anys 75, que no s'ha publicat mai, i tot això. Vinga, saps? O sigui, i és una meravella, jo m'encanta que s'hagi tornat a posar de moda.
0: Escolta, i breument, ja ho has dit, asturià, Rafael, sí. González, de pare asturià, sí. Que va anar a Buja... Sí. El teu accent és de Buja o de
1: Bujarró, Bona? Bujarró, sí. Estic molt orgullós del meu accent Bujarró. Sí. Jo vaig arribar a Buja en 13 anys sense saber ni una paraula de mallorquí. I bé, bon dia. O sigui, me'n recordo que el primer dia de classe, a més, perquè ja vaig anar a escola a Buja, 8è de GB, i el professor estava allà en el pati i mos va dir, bé, el primer de tot, bon dia, tot varen contestar bon dia, i a partir d'aquí no vaig entendre ni mitja paraula. Però jo, bé, a part d'aquests idiomes sempre m'han agradat i tot això, tenc molt clar que quan tu arribes a un lloc on hi ha una traça cultural diferent, per dir-ho així, no? No només un llenguatge, sinó el llenguatge és una forma de pensar, no? O sigui, sempre és una forma de comunicar. T'has d'esforçar una mica en descobrir quines són aquelles traces culturals que defineixen un poc, no?, el món. O sigui, no estem xerrant ja només del mallorquí, estem xerrant de la pagesia, de treball de camp, les eines que feien servir. O sigui, ahir xerrava amb uns amics de que moltes paraules d'aquestes eines s'estan perdent perquè ja les eines ja no existeixen, no? Això, per jo, va ser un estímul molt important i, per suposat, no m'agradava que me diguessin asturiano dels nassos, saps? O sigui, i, bueno, de fet, ara fa poc varen tenir sopar dels quintos, a Buja, i m'ho varen dir, diu, és que no pareix que siguis asturiano, pareix que ho hagis après, i dic, bueno, jo què sé, vull dir, és un s'ha d'esforçar.
0: I d'on s'ha d'esforçar? M'apareix també un bon motiu i un bon tancament per aquest primer capítol on coneixem trossets dels nostres convidats, començant amb en Rafael González. Si avui és dilluns, perquè mos escoltau en directe, demà serà dimarts, i podreu conèixer-lo una mica millor.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: A mi manera, aquesta versió de Guitarrica de la Fuente, que sé que ha triat na Lilian Goberna. Com estàs?
1: Muy contenta de estar aquí.
0: I nosaltres de tenir-te una dona que ens ha demanat que la presentem com a entusiasta de la vida, i jo crec que ho anirem descobrint en aquesta conversa, que ja sabeu que està xapada en 5 trossos, en 5 dies, a veure com ens surt aquest experiment, que jo crec que ens està sortint fantàsticament. Afegeix que na Lilian, a part d'entusiasta de la vida, que ho corroboram, és psicòloga de formació especialitzada en psicologia d'organitzacions, impulsora de Go Consulting i la persona que ha triat aquesta cançó.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquesta és la frase que esperàvem, aquest cuidando la raíz, que ha destacat Nina Lamín López. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Va bé.
0: Que bé tenir-te en aquesta experiència. Eh? Avui, si mos escolten els oients en directe per la ràdio, és dilluns, i aquesta experiència que fem de tenir una conversa llarga amb els nostres convidats, 5 aquesta setmana, però que anirem fent trossets d'aquesta entrevista per conèixer-vos millor. Bé, nosaltres dèiem que és com una conversa polisèmica, ja que aquest és un programa fet de paraules polisèmiques. La teva paraula podria ser rel, per exemple, no?
1: Perfectament.
0: I de na Nina Lamín López, és de Manacor, té 27 anys, ha estudiat història, però l'hem de situar dins un context d'investigació arqueològica. És a dir, que tu vas a Sarrel, Nina.
1: A Sarrel, sí.
0: Conta-mos, perquè has escollit aquesta cançó. Què te relaciona amb tu?
1: Aquesta frase, no? Aquesta oració de cuidant de la raïd, doncs me recorda una mica la meva feina, a mi mateixa, no? D'aquesta voluntat i el gust que tenc d'intentar anar, com bé deies, no, a l'arrel i de cuidar-la, no? Que és una mica un pot la feina que tenim els arqueòlegs, però també la resta de gent de les Illes Balears, que s'hi dedica a cuidar, no, aquest patrimoni nostre i més encara en aquests moments que està tan posat damunt la taula.
0: Tu dius, jo som arqueobotànica. Per tant, vas a l'arrel i ara mos ho deies, però segurament també n'analitzes d'arrels. No sé si en trobes d'arrels.
1: Sí. Sí, arqueobotànica és un terme amb el que me sent més còmode i aquesta cuidant de la raïs, no, també ja m'ajuda dintre aquesta polisèmia

0: són restes orgàniques i, a diferència d'altres elements, no són tan fàcils de qualsevol manera de trobar en el registre arqueològic, no? Dels restes vegetals que tenim es tenien també els carbons i les llavors, i aquestes es poden conservar perquè s'ofreixen un procés de... Bueno, quan se carbonitzen, no? Quan estan en contacte amb el foc.
1: Sí.
0: Perquè si no són orgàniques i amb el pas de milers i milers d'anys, doncs se degraden i, per tant, no les trobaríem. Sí. Però si s'ofreixen aquest tipus de procés, podem arribar a elles. I després tenim els altres tipus de restes, que són microscopis i sí que han de fer altres tipus de processos per poder recuperar-los i no els veiem, no? En el camp, quan estem excavant, no els veiem, però intuint que estan allà. Que són els fitòlits, els midons, que al final doncs són això, els fitòlits, restes de l'estructura celular de les plantes, sí. Que, per dir-ho fàcil, se mineralitza de qualsevol forma, no? Sí. I, per tant, com que ara és un mineral i no un element orgànic, pot perviure per molts milers i milions d'anys. I després tindrem els midons, que tothom com fan arròs, no? Aquesta part blanca que sorgeix del midó, se troben especialment a les llavors, també a les arrels, com dèiem, a les tiges, en els tubercles, però bé, ambdós han de fer un poc més de feina, ja no en el camp, sinó també en el laboratori per poder recuperar-los.
1: Molt bé, molt bé. I de, ja veus que quan xerram d'arqueologia també podem xerrar de plantes i d'aquesta tasca que fa na Nina Laming, que, com a tota arqueòloga o arqueobotànica, has estudiat història. En quin moment dius, buah, jo crec que jo tiraria per aquí, jo crec que això és lo meu?
0: És una pregunta que me fa molt, si realment ho havia sabut sempre, i en realitat no. Van avançant els calendaris acadèmics, i arriba a batxiller, i me donava compte que m'anava molt bé l'assignatura, m'agradava, no?, i me vaig matricular en Arreu d'Història. I bé, molt en contra també de la gent del meu voltant, que me deien, no, fes una altra cosa, perquè això no hi ha feina, i de més, i... bé, som molt xaparruda per aquesta part i vaig seguint la meva. I bé, vaig estar molt contenta quan vaig començar història i de més. I després vaig tenir l'oportunitat d'anar de voluntària a diferents jaciments arqueològics i també vaig estar fent les pràctiques en el Museu d'Història de Manacor i bueno, va ser com que vaig confirmar que m'agradava molt l'arqueologia, que m'estirava molt i tenia com que ja de llanes de més, no? I bé, vaig decidir seguir amb aquest camí. I vaig estar molt contenta també perquè vaig fer molt de bons amics, que encara els mantenc a dia d'avui a les excavacions, que són molt intenses i de més. I bé, fins en el moment ha estat una bona decisió.
1: Molt bé, molt bé. Tens 27 anys, n'has fet moltes d'excavacions, ja has participat ja a moltes.
0: Sí, he tingut la sort que he estat a moltes, he estat principalment aquí a Mallorca, també vaig estar a Menorca i a Don Colom, i bé, aquí he estat a Closa de Can Gallà, que és un jaciment de l'edat del bronze que està a Fadanits, també a l'Hospitalet de Manacor, a Santanyí he estat també a Nanova, a Talaies de Can Jordi, i he tingut l'oportunitat d'anar mullant en les excavacions, sí.
1: Que bo. I l'edat d'en Colom, que també té a veure en l'edat de bronze, no? Que
0: sí, allà hi ha una mina prehistòrica, sí, que ara, sí, de sí. fet, estan fent feina.
1: Sí, sí.
0: Estan els companys allà excavant.
1: I de la saludam, des d'Iva Tres Ràdio.
0: Està passant molt de calor ara mateix, farà molt de besos. I sí, allà estan fent-hi feina.
1: I nosaltres estem molt acostumats a pensar en pedra, però na Nina va dir, jo crec que els vegetals també us poden donar molta informació.
0: Sí. Vaig estudiar justament d'aquest jaciment, de Closos, de Can Gallà, el registre macrolític. Macrolítics són bàsicament les pedres de mida gran, no?, que les conformen els morters, els molins, els mans del molí, percussors, lloses, etcètera, no? Sí. Perquè, bé, ja m'anava molt encaminat a l'estudi d'aquestes tasques quotidianes que m'interessen tant, i vaig fer un estudi més com a morfològic i també de el que se denominen les traces d'ús, que són bàsicament les petjades que deixem en els objectes quan molt amb un cereal o fent qualsevol tipus d'altra activitat. I bé, d'aquí m'he anat una mica doncs, el que podem trobar en aquests elements macrolítics, no? Els molins, els morters, que serien les restes adherides de vegetals, no?, que han estat processats amb aquestes eines.
1: Fantàstic. I anirem coneguent una micona millor al llarg d'aquesta setmana en Nina Laming López i aquesta part quotidiana que deia ella, que tant li atreu anar a l'arrel, que així han començat amb aquesta cançó que has triat de Valeria Castro. demà dimarts, per si mos escoltau a través de la freqüència modulada o en directe a través de l'aplicació de la web, m'on aniran de viatge. Així que vés pensant en viatges, però crec que entens.

Gràcies, Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamín per tan bona estona. Una cançó, ja ho sentiu, pot donar molt de sí. I aquest només està a l'inici de la conversa. Demà anirem de viatge.

m'has d'escriure per aquí a veure què se diu l'emissora, quin número és, de posar-ho. Doncs va, ho estàs, eh?

0: I ja som aquí, ja m'ha arribat Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com?
2: Bon vespre.
0: Què ha estat?
2: Que l'aire d'Ivetres està massa fort.
0: És a dir, és culpa d'Ivetres que tinguis aquesta veu.
2: Sí, Ivetres té l'aire condicionat massa fort i m'he posat malalta.
0: Bé, malalta, però estàs bé, no?
2: Sí, estic bé, però tens la veu una mica regular.
0: Però estàs bé.
2: Estic beníssim.
0: Bé. Això és important. Però, bueno, vos hem de donar una notícia molt important.
1: Quina notícia?
0: I és que així ho ha entrevistat ni més ni manco que Javier Bardem.
2: Però, men, com és això? Que dius? O sigui, qualcú de nosaltres ha entrevistat en Javier
0: No, així, nosaltres, tots tres.
1: Jo no l'he vist.
0: Sí, l'hem entrevistat.
1: Xavi.
0: Bé, a tot això, divendres vàrem entrevistar Xosina Maria Pons, això ho recordeu, no?
1: Sí.
0: Per saber què faria aquest cap de setmana. I mos va contar que faria de reportera per a IB3 Televisió a la catifa blava de la gala de clausura de l'Atlàntida, Mallorca Film Fest. Sí. Fins aquí, entesos.
2: Recordam.
1: Fins aquí, recordam.
0: Exacte, fantàstic. Bueno, mos va confessar que el seu repte principal era entrevistar Javier Bardem, que ja havia dit que no faria declaracions. I, bueno, en directe fèrem una pluja d'idees de possibles preguntes que ja hem de dir, vos avançant, que no va sortir i gaire bé.
3: Vull veure'm tu quina pregunta li faries?
0: Jo no ho sé.
3: Anem a començar per aquí.
0: Clar, molt. En Javier Bardem. Te va agradar el Mundial?
2: Vaya pregunta.
0: No, no.
3: Jo, heterobàsica, no.
0: No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
3: Podem no sabem si ve tant a Mallorca, clar. Que aquí...
0: Ha vengut qualque vegada, però no ets la primera.
3: Tu què li demanaries?
1: No ho sé.
4: Però
2: no,
4: no, pensar,
2: ha, fet,
4: si
2: no
4: un...
2: ha fet cap pel·lícula, ara.
1: Clar, s'han querido.
2: Jo li demanaria que tal la pel·lícula o coses sí. Així, però a més, però si ha vengut a un festival de cinema, no li demanaràs...
0: Pues que no haurà xerrat molt d'això, també.
1: Ja li ha demanat tothom, és la Ràdio Pública de Balears.
3: Com a intentar demanar algo original, que deu estar fins als nassos.
1: Intenta que xerri en mallorquí.
5: És a dir, que Anna Maria Pons mos va tirar en directe la proposta d'entrevista que li vàrem plantejar.
0: Exactament. És a dir, mos va tirar en terra tot
5: sí,
0: això.
5: Sí, sí, mos va humillar completament.
0: Bàsicament, amb altres paraules, però sí.
2: Vam proposar tres preguntes.
0: Em fas passar pena, no?
2: La primera, què tal el Mundial?
0: Te va agradar el Mundial?
2: Vaya pregunta,
3: Jo, heterobàsica, no.
0: Bueno, heterobàsic, però bueno, com és natural, aquesta pregunta no li va agradar gaire a Anna Maria, però no. Què va passar?
6: Especial. Maria, aquí estàs.
7: En el Mundial.
8: Bien, muy bien. Sí, hemos ganado.
7: És broma.
0: Exactament.
5: Has posat d'aquí, eh?
0: Exactament. Això mateix li va demanar en Javier Bardem.
5: Bé,
0: però hi ha més preguntes encara.
2: Hi ha més preguntes. La segona proposta de pregunta era a mem què fa, què li agrada fer a en Javier Bardem quan és a Mallorca.
0: No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
3: Però no sabem si ve tant a Mallorca.
0: Exactament. I aquesta xino-xano no li va desagradar a Anna Maria, però...
7: ¿Qué tal en Mallorca, primera vez?
8: Sí, no, he venido aquí varias veces a ver un gran amigo mío que vive aquí. Pero es la primera vez que vengo al Festival de Atlántida.
5: Exactament. Comença a entendre això de que l'hem entrevistat nosaltres, no? Ho comença a entendre perquè se preguntes.
2: I en tercer lloc, per què fa la pel·lícula?
1: Clar,
2: és el querido. Jo li demanaria
0: que tal
2: la pel·lícula o
5: coses
2: així.
5: Sí. Una pregunta molt assenyalada que, naturalment, a Maria Pons li va fer en Bardem.
7: Y Sorogoyen y Victoria Luengo nos han dicho que era un sueño tenerte en la película. ¿Cómo lo has vivido tú?
8: Pues he estado con el equipo de Sorogoyen y con Victoria haciendo una película, me parece que muy... Bueno, muy personal. No personal en el sentido de que contemos algo que nos... que tenga que ver con nosotros, sino íntima.
0: Exactament. Per tant, creus que podem arribar a dir, ens podem penjar la medalla, que xiu-xiu, de qualque manera, el manco indirecte, ha entrevistat Javier Bardem?
2: Totalment.
5: Jo crec que xiu-xiu, i de cop, a més, m'han de fer com a promoció d'això.
2: Sí.
5: Vull dir, xiu-xiu entrevista en Javier Bardem, pot posar Instagram i tot. I els adonis, és que li diu TV3 Televisió. Bé, jo crec que un aplaudiment per nosaltres.
0: Home, sens dubte. Molt bé, exactament. Bueno, aplaudim a nosaltres mateixos per una cosa que no hem fet, però bueno, el que sí és clar és que avui tenim amarga xifra, el control tècnic.
9: Xiu-xiuers, xiu-xiuel·los, vos dec un agraïment i unes disculpes, un agraïment per na Nora, que va fer aquesta manifestació i projecció que entrevistarien en Javier Bardem, perquè així va ser, i unes disculpes en Xavi Oliver, perquè vaig emplear la seva broma heterobàsica i va servir moltíssim per rompre el gel, per tant, gràcies per l'ajuda.

0: Molt bé, insistes, Nora, estàs bé, eh?
1: Estic beníssim, sé que se m'anota
0: no,
1: una
0: bé.
1: Mica...
0: No, t'ho tornem a demanar.
1: Que no, estic, vos ho juro, que estic perfecta.
0: Poden continuar. Molt bé, poden continuar. Exactament. A vosaltres vos agraden les habaneres?
1: A mi m'encanten les habaneres.
0: Sí?
1: Jo disfrut molt quan són les festes de Sant Jaume, l'Estanyol, i bé, el grup d'habaneres. M'agrada molt.
2: Bé, jo que nostre no s'han escoltat tant, però és vera que si hi ha un grup d'habaneres, jo el gaudes, clar que sí.
0: I d'ara vos en contarem una, d'habaneres. El que no te vol...

0: Hi ha qui sap que arriba l'estiu perquè ho diu el calendari, però a molts municipis costaners, sobretot costaners de les Balears, l'estiu comença de veres quan comencen a sonar les primeres havaneres, per exemple, aquest canó de Palamós. Avui tenim amb nosaltres els representants d'un grup que l'any passat va fer ni més ni manco que 30 anys, 3 dècades. Són els Arpellots Havaneres Band i són Antoni Ramis i Sebastià Ramis. Com esteu? Benvinguts a Xiu-Xiu.
1: Hola, bones tardes.
2: Bones tardes, molt bé.
1: Gràcies.
0: Va bé, això. S'estiu com el duis?
1: S'estiu el duis bé. És a dir, tenim bastant de concerts. Uh-huh. També, com els veus, ja som un poc majors, tampoc et dic que sí.
0: Bueno.
1: Però, en fi, anem bé, passant gust i, com sempre, molt bé.
0: 31 anys, es diu ràpid.
1: Sí. Té moltes coses i moltes anècdotes tenim per comptar i que m'ho han passat, sí.
3: El grup Arpellots Havaneres Band és un grup creat l'any 1996 a Mallorca. La seva composició és guitarra, percussió, baix, teclat i acordió. Està format per 8 membres, interpreta havaneres en castellà i català de totes les èpoques, juntament amb composicions pròpies. Ha publicat 5 CDs, el darrer, Imatges de Calapí.
0: Quant de concerts diríeu que heu fet en aquests 30 anys?
1: Pues... compta més o menys una mitja d'uns 15 concerts. Hi ha hagut anys que n'hem fet més. Uh-huh. Cada any, pues, 15, 30, pues, uns 500, 600 concerts.
0: N'hi ha.
1: N'hi ha, bastant.
3: No us heu agafat qualque estiu sabàtic? Que digueu, mira, aquest estiu...
1: Bueno,
3: Volem anar escoltant, a venir, no?
1: Bueno, com a sabàtic, no. Hi va haver l'any punyetero del Covid, uh-huh. que això sí, mos va aturar, però de més, no.
0: L'havanera, bueno, és un gènere musical que gairebé tothom deu saber per on va, però aquesta història de l'havanera és molt interessant. Us la podeu explicar?
2: Sí, sí, sí. Història de l'havanera era quan els catalans i d'Espanya se n'anaven cap a Cuba. Uh-huh. I eren cançons d'amor i desamor. Quan arribaven allà, trobaven l'amor, la querida, cantaven cançons a la que havien deixat de... en el port d'Espanya, i quan tornaven era l'home a l'enrevés. Uh-huh. Cantaven a les cubanes que havien deixat per allà, antillanes, tot uh-huh. això, i els cantaven aquí. Havaneres per tot Espanya en canten. Uh-huh. Uh-huh. Per tot.
0: De fet, ve de l'Havana, imagino.
2: Sí, de l'Havana, però jo he xerrat amb cubans uh-huh. i dic, hi ha havaneres, perquè ora no sabem què són. Una havanera és una mujer que hi ha a l'Havana.
0: Clar. Clar.
2: Però cançons havaneres no, uh-huh. no canten per allà, no canten.
0: És una cançó que deu néixer de sa mescla una mica, d'elements d'aquí, d'elements d'allà...
2: Sí, no res més.
0: Clar, i vosaltres decidiu fer els Arpellots, havaneres band, aquest grup d'havaneres, perquè un grup d'havaneres i no un grup de rock and roll, per exemple, Sebastià?
1: Pues mira, el grup d'Arpellots d'havaneres band surt d'una coral que hi havia a Sant Jordi, no tots som de Sant Jordi, va sortir de la coral, pues, mes d'agost les festes eren molt magres, hi havia molt poca cosa, i se mos va ocorrir fer una trobada de veneres en grup, que varen venir aquell moment grup de pescadors de per què barrejada, si no vaig malament.
2: Sí.
1: I a partir d'aquí, pues, ja fa 31 anys, pues, anant fent una trobada de veneres cada any, i llavors d'aquí... ja va sortir el grup, ja mos varen començar a cridar a qualque lloc per anar a cantar com a grup Arpellots, mm-hmm. i en fi, i d'aquí ja pues, hem continuat.
3: Clar, però també, Arpellots, sou Arpellots, Havaneres, Band. Havaneres i Band, ho tenim controlat, però Arpellot, què és?
1: Bueno, Arpellot te contaré un poc d'història. El que passa, si ara no mirau Havaneres, mirau qualque d'això de Havaneres, tot tenen nom de mamà. Mm-hmm. Tots, mm. tots el grup de veneres, o la barca trencada, o el pei frit, o... Mm-hmm. No, tots els Sant Jordi de terra endins. En fi, no, mm-hmm. no som, no tenim de mà a prop. L'aeroport sí que ho tenim molt a prop, però l'esport no. Per voltant, vàrem pensar una cosa que se mos va ocorrir el Pallot, que a més el Pallot és una eina d'escamp, mm. però també és una eina d'escamp, va ser fer molt un poc, una gent del Pallot, en fi... en fi, un arpellot és un arpellot i ja tothom sap que és en Mallorca, mm-hmm. tothom sap que és un arpellot.
2: És un derguerbat,
0: sí?
2: Un estorbat. Mm-hmm. Una cosa que és, també és un au rapinyaire, mm-hmm. també, però vamos, se va parlar pallots per la reina de la terra, no perquè fóssim estornats.
0: Clar, és que sí. Se'l que ve moll dona dues excepcions, una persona d'aspecte i obra i ho era groller, sense fer un animirament, i després la reina semblant un càvec.
1: Exactament. Això, exactament, la descripció dels pallots.
0: No, molt bé, clar. Abans em dic que éreu 8, ara, si no vaig malament, sou 7.
1: Sí, ara actualment són 7, sí.
0: I, clar, durant 3 dècades, com ho feis per posar-vos d'acord durant tant d'anys?
1: Pues, mira, no han tingut mai cap... tot se'ns ho entre tots, és a dir, procurant que tot sigui surti de tots. Sempre hi ha qualcú que d'un pot ser bo cantant, en qualque cosa, un va del tema, per exemple, del tema de música i tot això, pues, se'n cuida en Pere Garcies, que és qui també molt ha fet qualque cançó que de ses que cantant nosaltres, qualque manera, feta seva. Llavors tenim en Toni, que se'n cuida un poc de tot el que són reversions públiques, un poc així. Tenim un cuiner, que no hi ha cap ensai, no hi ha cap ensai que no fegem, d'això.
0: Aquí va
3: o sigui, anar un càtering.
1: Es dic, no, càtering, perquè feina altres tot.
3: Per això, dic, però tenim un càtering personal.
2: Per dir que són 8 pallots i n'hi ha 3 de muts. Xerren. Però són els que fan, que cremen el rom. Els que el dia de s'assaig fan el sopar. I els que... No, aquests sí, són... Quan venen, quan arriben a s'assaig, mos alegrem.
0: Clar.
2: Perquè és el que hem de fer.
0: Clar que sí.
2: Sí.
4: I 30 anys de grup, 30 anys d'arpellots. Clar, també han passat 30 anys, no? Vull dir, com han canviat les habaneres des del 96?
2: No, de canvi, no.
4: Han canviat.
2: Seguint cantant, les primeres, normalment començàvem els concerts amb encisadora, que és la primera que vàrem aprendre. I qualque vegada hem dit, no han començat amb habaneres, ja no anirà més concert. Però vamos, amb les habaneres no, han seguit igual, però nosaltres no. No han fet. El que clar, antes cantàvem habaneres fetes ja del grup, allò, que el Morató de Catalunya, que mos enviaven partitures, mos enviaven cançons, i ara moltes ja són d'en Pere Garcies, moltes. Hi ha 7 o 8 que cantem que són fetes d'en Pere, música i lletra d'en Pere Garcies.
0: I d'ara mos diu que començàveu tots els concerts amb aquesta encisadora, vos sembla bé si en sentim un tall?
2: Sí, que val dir.

0: Home, amb aquests 30 anys també m'ho dia Sebastià i Toni. Teniu moltes anècdotes. Us és cert o no?
1: Sí, tenim.
0: Se poden contar o no?
1: No t'han passat. Sí, qualcuna sí, qualcuna no, però en fi...
0: Doncs, mira, els que no se poden contar són els que volen.
1: Són els que volen.
0: Els que pugueu voltar.
2: I així som ser mal.
1: Mira, m'ho puc contar una... que va ser d'una que començàrem a cantar i a dir que partiren totes sols. Hi havia Arbava de Sant Llorenç, Puigros, com hi és,
3: Mateu
1: Puigros, que no sé per què creia molt en nosaltres. Nosaltres no ho teníem tan clar, però ell sí que ho tenia molt clar. I m'ho va convidar a la primera fira nocturna de Sant Llorenç. Mm-hmm. I havia, nosaltres havíem de cantar després del grup UC, no sé si ja ho sabut,
0: sí,
1: un grup per Vicent,
0: sí, sí,
1: molt famós, que era de Xona. Bueno, nosaltres, en aquell moment, hi havia una guitarreta i els altres que cantàvem, un poc assustats, pujàvem allà dalt, mos posàvem una altra veu, crec que no hi havien cantat mai, amb micro, ni res, no hi havien cantat mai, això que t'ho fa 31 mm-hmm. anys. I res, un moment donat, el tècnic de so va mollar una frustomia que no diré, perquè era molt grossa, i mos va aturar el micro. Vam dir, si vol cantar, cantau. I vàrem anar baix amb la guitarreta i encara la gent m'ho va fer un pot de
0: cas.
1: I al final encara vàrem seguir cantant. No tant això d'una...
3: Va que va bé, perquè molt vam parlar amb un rodo i al mig la grisonera de rom.
1: Sí.
3: I el primer dia ja van cremar-ho. I anaven cremant rom i anaven veient nosaltres i els tots al voltant. Sí. I va que va amb una bauxa allà de rom. Total.
1: Sí, va que va molt bé això.
3: Però...
0: Això de rom cremat i les havaneres i el món mariner, d'on surt exactament això de rom? Imagina també que haurà donat moltes alegries.
3: Sí. El rom... Hi ha un parell de cançons que canten de rom, de quan anaven a les Antilles per allà, mm-hmm. que duen rom i bevien rom. I no sé com va sortir que les havaneres canten rom.
0: Mm-hmm.
3: I jo va ser amb una... Com, vaig conèixer l'esclefe d'Alt, senyor de l'Insa, de Rom, que ballet.
1: Com a maçona.
3: I va dir, diu, cantava amb habaneres, diu, ses habaneres, si no hi ha rom, això és primer any, si no hi ha rom, no són habaneres. Diu, vine que nostre és aquí a Rom. I fa 31 anys que Rom a maçona
0: mos patrocina.
3: Mos patrocina, que ballet. O sigui... N'hem cremat més de 4.000 litres. No te pensis que jo... Ara no me'n corto exacte, això, però 4.000 no sé quants. Són molt.
0: No se'n pot.
3: No se'n pot.
0: No se'n pot. No se'n pot. Aquest estiu vos podran sentir?
1: Sí, ara... Dissabte anem a Capellans, que vull dir, van ara. Seguir a tots els Capellans. Llavors, dia 15, fent la trobada, dia 15 d'agost, fent la trobada de maneres d'aquest any, a Sant Jordi, que passem, us convido a tots, els que vulgueu venir, pues, sou convidats a venir. Hi haurà, bueno, una volta que ara cantarà qualque manera, que és una Elisabet Grau,
0: mm-hmm.
1: que cantarà en nosaltres, i vull llevar nosaltres. I hi haurà torrada de sardina, rom cremat i tot, una nit de paneres a tope.
0: Exactament. Això és una bona convidada. Toni Ramis, Sebastià Ramis, dels Pallots, Havaneres Band. Ens ha encantat tenir-vos aquí avui i ara vos acomiadarem amb aquesta cançó, que són Imatges de Calapí, que dona nom en aquest darrer CD, Imatges de Calapí. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Amb aquesta van guanyar... Bon any,
1: el primer premi de Sant Pau demà.
0: Idò. Que no és poc.
1: Sí,
0: no
1: fa 3 anys, sí.
0: I de res, Sebastià i Toni, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: A vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: La situació, el baby boom marí.
1: És impressionant. És que encara no ho crec, no tinc paraules.
2: L'associació Torciops ha detectat 48 catxalots al nord de Menorca, 9 dels quals són cries.
0: La troballa s'ha produït durant la campanya científica Movimami, realitzada el juliol. En dues setmanes, els investigadors han recorregut 1.100 milles nàutiques i han registrat 11 albiraments. També han fotografiat i han registrat els animals per estudiar-ne l'estat i el comportament.
2: I el més important...
0: Els resultats confirmen que aquesta zona és essencial per a la cria de catxalot.
2: Per això, Torciops demana que les aigües del nord de Menorca siguin declarades àrea marítima protegida.
1: Impressionant. És que encara no ho crec, no tinc paraules.

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Hola, jo sa cançó que me recorda l'estiu és Si vens, de Ja t'ho diré. Bàsicament perquè era una cançó que posàvem de manera recurrent en el CD del cotxe quan anàvem a estiuetjar a Menorca.

0: d'assumir.
1: Mira, bueno, acabant d'escoltar aquesta cançó d'estiu, però vos imagineu que d'aquí a uns anys, mesos, la cançó d'estiu la pot fer o arribar a fer un grup que ni tan sols existeix?

0: Oh, man, però com ha de fer una cançó un grup que no existeix?
1: Home, igual que ara surten fotografies fora fotògraf, llibres fora autor, cartells fora dissenyadors darrere, xerram, efectivament, de la intel·ligència artificial i, de fet, escoltau. Perquè aquesta cançó, aquest rock and roll, està fet amb intel·ligència artificial. M'he emocionat. Si ho he escoltat i m'he motivat. Clar, potser fa un any això era una cosa que se notava molt. Sí, cançons amb intel·ligència artificial tenien aquest punt. Però alerta que cada vegada sona millor. I la cosa comença a no diferenciar-se l'una de l'altra. No ho sé, eh? No sé si... Si vos ha passat a vosaltres, que qualcú descobreixi un grup i digui, ostres...
2: Això sí, mira, i a més en dues ocasions. Una va ser amb un amic meu en el cotxe, que bé, va passar a cercar i vaig pujar, i me va dir, escolta aquest grup, és un grup fet amb intel·ligència artificial. És a dir, que ell conscientment escoltava aquest grup i li agradava. I el posava, i sí, passava molt de gust. I després, en una segona ocasió, va ser amb ma mare i mon germà en el cotxe, i ma mare va descobrir un grup que li agradava moltíssim, i els va posar en el cotxe, i va ser quan mon germà va dir, això no, intel·ligència artificial, perquè si vos fixeu, se nota una mica.
0: Se nota estar robòtic.
2: Sí, i mon mare li va ser tan de greu, li va dir, i se va empipar, bé, se va empipar bé, però se va empipar perquè va dir, ara jo, que m'agradava aquest grup, ja el podré sentir més, perquè no te'l creus, no hi ha res darrere.
1: Bé, aquest grup, és que ho han xerrat abans, i tu m'has dit que el grup que t'havia mostrat a seva amica era Just the Funk.
2: No, aquesta era el de ma mare.
1: Ah, el de ta mare eren aquests,
2: sí.
1: el funk.
2: Sí.
1: I els escoltam.
2: Sí, sí,
1: endavant. A veure què és el que...

0: naturally. És que això, és que, per exemple, en Barry White.
1: Sí, ho agafa molt bé.
0: És com un Barry White també rebaixat.
1: Ara, però, també direm, aquí ningú ho escolta si saben que és intel·ligència artificial, no?
2: No.
0: Jo crec que, és que no m'ho creuria.
1: I de quan d'oients creus que té Just a Funk Funk en Spotify?
0: En Barry White, dia.
1: En Barry White, dia. Quan d'oients diríeu que pot arribar a tenir?
0: 7.000, 8.000.
1: Nora?
2: 20.000.
1: 200.000 oients mensuals a Spotify i tenen alerta una cançó que supera 3 milions de reproduccions.
0: 3 milions de reproduccions?
1: Sí. Just a Funk Funk s'escolta més que Antònia Font o la Ludwig Band, per fer-nos una idea d'aquesta dimensió d'això.
0: Quin greu.
1: Que han de dimensionar, vull dir, Antònia Font i la Ludwig Band són en català.
2: Sí. És més limitat.
1: Però bé, són 200.000. Però no són els més escoltats, eh?
2: Ah, no?
1: Perquè l'artista inexistent...
0: És que clar, és gent que no... És que...
1: Clar.
0: Han d'impensar que no hi ha instrument ni res, simplement hi ha un ordinador que li han posat un prompt, que un prompt es li diu que faci una cançó d'aquesta característica. L'han millorat i ja està.
1: I de l'artista inexistent més escoltada és na Xania Monet, amb més de 450.000 oients mensuals, es pot dir, i hi ha una cançó que supera els 15 milions de reproduccions, que és aquesta.

0: Clar, tu això ho pots escoltar i dius, sona sí, bé.
1: Puc entendre que a gent li pugui agradar.
0: Però clar, vosaltres podríeu escoltar això ara mateix, posar-vos a la vostra llista de reproducció, sabent que és intel·ligència artificial?
2: No, no, jo no podria.
0: Aquí és debat.
2: Jo no podria. Sí, estic totalment en contra. Sí, en contra no, és que és complicat, però no m'apareix bé que un procés creatiu que és tan complex i tan elaborat de fer una cançó, que hi ha, a vegades hi ha cantants que estan un any fent una cançó, amb 30 segons en crees un altre. I m'apareix m'apareix una falta de respecte.
3: Això me sap greu i me'n fa com a ràbia tot. Que és una manera de tirar per terra, com ha dit Nora, moltíssima de feina i tot allò que ens ha donat la música. I consumir això, per ventura, m'estic posant una mica massa radical, però consumir aquest tipus de música és una falta de respecte per tots els músics que, en realitat,
2: totalment,
3: hi han dedicat hores i hores i estima. I jo, francament, escoltar una cançó feta per un ordinador, és que no me la crec. Imagineu-vos, per exemple, que sé, Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, que aquell llibre hagués estat escrit gràcies a un prompt, que li hagués dit, fes un llibre que tracti sobre això, Macondo, que utilitzi realisme màgic i te faci 100 anys de soledat. O 100 anys de solitud, perdoneu. Clar, te'l creus el llibre? Te'l creus en aquell llibre? El mateix passa amb la música. Jo crec que no, i crec que hem de fer un esforç perquè no mos agradi això. És que és complicat.
0: No, la veritat és que cada vegada... Jo, darrerament, me passen moltes altres situacions que penso que vivim dins un capítol de Black Mirror, ja.
2: Sí. Sí,
0: és com aquesta constant sensació. Perquè, atenció, segons una enquesta feta en Estats Units el 2024, gairebé la meitat de joves afirmaven que escoltarien música generada amb intel·ligència artificial sempre que la cançó els hi transmetés qualque emoció. És a dir, prioritzen l'emoció. Però clar, aquí ja es debat, perquè la intel·ligència artificial no ha viscut aquesta emoció.
2: Exacte.
0: Simplement l'ha agafada d'un arxiu de milers de cançons que xerren d'aquesta emoció i ella en fa una nova, però no existeix, no?
3: És que, per exemple, ara ets arpellot. 7 persones que fa 30 anys que fan habaneres. Que interpreten habaneres i que n'escriuen ells. Clar, 30 anys dedicat a això, és tota una vida. És que perd el sentit tot.
2: Jo he de dir que
0: no se pot substituir.
3: No, és insubstituïble, evidentment, que no se pot substituir. I espero que la gent no vulgui substituir mai. Digues, perdona, no.
2: Que dic que jo, de fet, sí que he fet cançons en via. Però no per comercialitzar, vull dir, més com per riure, saps? Però quan va començar a sortir tot això, a mi m'apareixia una locura, com fricant-li una lletra que havies escrit tu, per exemple, i dir-li música amb això, que fos capaç de crear-te una cançó. És que a mi m'apareix superfort.
3: I diuen també que arribarà un moment en què passaran pel·lícules i passaran cançons. Pel·lícules, tu voldràs, te faran pel·lícules de la carta. És a dir, pel·lícules que només veuràs tu, que pots arribar a protagonitzar fins i tot tu, que pots ser tu en Superman, en la teva cara. I que tu li diguis a la televisió, a una intel·ligència artificial, escolta, vull veure aquesta pel·lícula, que sigui un Lord Ross, que s'enamora, ja que sé, d'un Lord pel roig i que hi ha un Spider-Man per allà. Ja que sé, m'ho invent. Ja.
0: Sí. És vera, però, també, que tota aquesta discussió no és nova.
2: No.
0: Vull dir, això, cada vegada que ha aparegut una nova tecnologia, està polèmic.

0: Per exemple, fa anys va arribar s'autotune, no?
1: Sí. Mm.
0: Que, clar, molta gent deia, això és fer trampes, perquè aquí qualsevol pot cantar. Mm-hmm. Avui ho escoltam pràcticament totes les cançons, molt d'artistes, i cap persona s'escandalitza. Però, clar, una intel·ligència artificial no t'afina sa veu, sinó que t'ho fa tot. No? O sigui, te fa veu, te fa piano, te fa la guitarra, te fa tot. Però és que és massa fàcil. De fet, se pot fer una cançó literalment en un minut, Xavi.
1: Ah, sí?
0: Tu agafes, en un minut, vas a internet i fas una cançó. I jo és el que avui he fet.
1: Has fet una cançó per...
0: una cançó per tot l'altre.
1: No sé, això és una sorpresa.
0: Sí. Això és una sorpresa. Vols escoltar?
1: No ho sé. Me fa com un pot de por.
0: Jo, a mi també. És que soni això. A la ràdio pública me fa por també, però bé.
1: Però en consciència.
0: En consciència.

0: Tia!
1: Francament, és que està molt ben fet aquesta cançó.
2: No, no, és espectacular.
1: I això, com ho has fet? I quan...
2: Mira, jo he anat a una intel·ligència artificial, no diré marques, o sigui, no diré a quina he anat, i jo li he dit, jo he agafat i li he posat en el test. Jo avui, una rumba catalana, perquè és el que m'agrada a mi, que xerri de Xiu Xiu, un programa d'IV3 Ràdio presentat per Xavi Oliver, d'entreteniment, i on se comenten notícies divertides. S'eslògan és el programa per acabar el dia.
1: Li has dit això?
2: Li he dit això.
1: O sigui, una rumba catalana,
2: m'he currat
1: increïble.
2: Poc. O sigui, m'he currat poc i mos ha fet això.
1: Increïble.
2: Però bé, jo li he demanat rumba catalana. Perquè
1: fa com un pot de por, això.
2: És que fa por, fa por.
3: Jo me mola molt com pronuncies teu nom.
2: Xavi Oliver. Clar, no he acabat d'agafar set gent. Però clar, si no vols fa una rumba catalana, perquè és el meu és més el meu estil, sí. No sé si vosaltres posarà tant. Jo he preparat un reggaeton també per vosaltres.
1: Un reggaeton també?
2: Tenim un reggaeton.
1: Okay.
4: IV3, amb Xavi Oliver. Xiu, xiu! Cansat de la feina, el cervell ja em fa fum. Pujo al volum, que comenci el bon humor. Amb les

0: Mare meva. IB3 Ràdio diu en castellà.
1: IB3 Ràdio.
2: És veritat que jo m'ho he passat. M'he rigut molt.
0: Sí, sí, sí.
2: També vos dic, per fer la broma està bé.
0: Sí.
2: Vull dir, ara
0: sí.
2: Ho fem aquí i ho traig. Però faig una crida des d'aquí, des de Xiu Xiu, per dir que no ho utilitzeu per tot, perquè ara totes... Tens un aniversari? Ah, li feim una cançó a l'intel·ligència artificial. Se casa un amic? No m'ha fet-li una cançó a sa parella. Es ca fa anys? Li farem una cançó a sa cusa? Mm-hmm. Què em pensa? Jo crec que...
0: Has fet això mai.
3: Però...
2: Jo no.
3: No. Jo no. Les escrivia i jo, o sigui, me les inventava jo, les cançons. En sa meva germana no les inventaven cançons.
2: Això està molt bé.
0: Això està molt bé.
2: Instrumental i els hi cantes.
0: Però a part també se nota. És a dir, encara no ha avançat prou per aventures d'intel·ligència artificial, però se nota. Si tens una mica d'oïda, notes que està com robotitzat. Aquesta veu... Però està molt bé, això, Jordi.
2: Sí, i les cançons estan massa bé. Jo dic, no faceu cançons amb intel·ligència artificial per tot, aturau, no faceu com jo, que també he fet una cançó de rock. Yeah!

0: Tot s'ordena.
1: Tot s'ordena. Tot s'ordena.
2: Què s'ordena? No ho sé.
1: Ai, no.
2: Bé, però no és veritat que sona com robòtic, com això, que sona ara de fons,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Daft Punk.
1: Sí, totalment.
2: Tot té aquest punt.
3: Sé que m'ha agradat més ha estat de reggaeton a mi.
1: Sí, jo la primera.
3: Era com quan deia, que deia siu, per acabar el dia.
1: I B3.
3: Sí, sí. Aquesta m'ha agradat.
2: Jo crec que m'he emocionat i ja anava a començar a fer. Bé, vinga, però
1: ara que ara em podries fer
2: no
1: un altre.
2: No és un trap, no fer un reggae, però ja està, era la darrera.
1: I això és de Frank, vull dir, no has de pagar res?
2: No, res.
1: Bé,
2: un minutet de Frank i...
1: Bé,
2: ja
1: però se nota que és intel·ligència artificial, sí, però és increïble i és fascinant, sobretot, quan li passa això que hem explicat abans, a gent més gran que escolta un grup, li agrada moltíssim, i quan es sap que és intel·ligència artificial, és a dir, que no existeix, que és una intel·ligència que no és humana, que no és natural, i doncs s'ha de saber i deixa d'escoltar-lo.
2: Sí, per tant, ara haurem d'anar més alerta.
1: I tant de bo aquesta resistència mos duri sempre. La resistència, intel·ligència artificial, en manco les qüestions artístiques. Sí, en manco les qüestions artístiques, no?
3: Sí, totalment. Si no.
1: Bé, Jordi, moltes gràcies.
2: No res, ja tenim himne, deixi-ho.
1: No, jo no. Si tenim himne,
2: no,
1: l'ha de tornar a fer en Juanjo Montserrat.
2: Espera.
1: O en el tron de guitarra, encara que soni malament.
2: Sí, jo crec que ho podríem fer nosaltres.
3: Jo li posaré veu.
2: Podrem superar.
1: Posa-li, sí. Entona-ho.
3: Estic...
1: Entona-ho per donar pas a publicitat.
3: No, és que no puc cantar.
1: Podem fer allò
2: però de... És vera que estarà pitjor fet, però almenys si ho feim nosaltres, que és fet enviar. Però tindrà més ànima, això segur.
1: Molt bé, i jo us proposo ara fer un coro.
3: Va.
1: D'aquell lloc de IB3 Ràdio i anem, vas a publicitat directa.
2: Vinga.
1: Va, Nora, tu...
2: Prova. Qui fa segur, però? Qui fa segur normal? Uf, jo faré normal.
1: Men, Nora, entona un IB3.
3: IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és història.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
9: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel,
11: si a tu te dic mare,
12: si a tu te dic pinta,
13: mur, portada,
14: si a tu te dic gra,
15: que te venes cap primer de tot.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
16: He sortit de sa maletai, era avall.
8: Xiu, xiu!

0: Ja podem saludar la reina de Solla, Maria Antònia Miró, com anem?
1: Molt bon vespre, sí, reina de Solla, perquè estic aquí en el meu regne, que no me'n moc.
0: Però ja ho sé, bé, ja.
1: Com ja estàveu. Faré tots els esforços per poder venir la setmana que ve, però és que estic presa.
0: Van dir el mateix la setmana passada.
1: Ja ho sé, i els audients més fidels ho sabran, eh? No és que sigui mentidera, és que m'acosta dir la veritat.
0: Bé, tot bé, no?
1: Molt bé. I vosaltres, com duis aquestes segones setmanes de vacances de nines? Com estàs?
0: Us oram.
2: Sí, hem de dir que mos hem adaptat bastant bé.
0: L'enyoram, ja ho saps, sí. Nines, molta nines, però bueno, intentant surar.
1: Molt bé, jo crec que ho feis molt bé. Edo bé, com vàrem dir, tenim secció nova d'estiu, que crec que ja podem dir que ja no és nova, perquè ja des que va començar l'estiu...
0: Tenim secció d'estiu.
1: Sí, eh? Exacte, on repassam objectes d'estiu i xerram un poc de el que mos duen. I vos he de dir que l'objecte d'avui algú els du a la disputa, a la tortura, o també la majoria de persones amb aquests objecte tenen bàsicament una diversió quotidiana. Avui xerrarem de les pales de platja.

0: Quantes alegries i moments, en les pales, Maria Antònia?
1: Yo, todo lo contrario, de fet, manada, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Això és el que a mi m'apareix quan jo me'n vaig amb un home a platja i me diu de jugar pales.
0: Bueno,
1: a veure, tortura, vosaltres què tal, les pales? Supos que millor que jo.
2: Se m'adona fatal jugar a pales.
0: Jo no volia dir, però se m'adona bastant bé.
3: Ets jugador de pales.
0: Molt, jo m'agrada molt.
2: En Xavi, ets home que t'obliga a jugar a ses pales.
0: Que sí, només un pa, per favor.
1: No, no. Tortura. I tu, Jordi, com que tal ses pales?
3: No he estat mai de pales, he estat més de frisbee.
0: Ah, també.
4: Que crec que és encara pitjor.
0: És pitjor, perquè pipes totes a platja.
4: Exacte. Crec que és molt pitjor.
1: Ai, terrorífic. A veure, context per les persones que potser no estan ubicant. El joc de les pales, bàsicament, consisteix en dues persones que tenen unes pales de fusta, de plàstic, i se passen la pilota de goma una a l'altra. Aquí és molt important, perquè no sé si tothom li queda clar. L'objectiu és cooperar per mantenir la pilota a l'aire el màxim de temps possible. És a dir, aquí hem d'introduir una variable interessant. És un joc no competitiu. Així que ja n'hem gelat altres vegades. Vos considereu competitius, vosaltres?
0: Sí,
3: Xavi,
0: una mica.
3: Sí.
0: Una mica.
1: Home, acaba de dir que es pot aguantar pares.
2: Sí, és això. Jo, depèn de la situació. Depèn de la situació.
0: El però... Monopoli, per exemple? Depèn d'en contra qui.
2: Soc capaç d'aixecar i dir, s'ha acabat el xoc, i tirar-ho tot.
3: Jo soc zero competitiu. Jo, de fet, m'estim més perdre perquè l'altre estigui content. I m'és igual.
2: En sèrio?
3: És que m'és igual.
1: Que bo, Jordi. Però mira, les pales t'aniria bé, perquè tècnicament guanyes i perds a la vegada. Però què passa? Jo crec que com tota sa vida, quan tu jugues a pales amb qualcú, pots aprendre moltes coses d'ell. Crec que és un primer perfil, que és com en Jordi, cooperatiu, mono, vol passar el temps, i quan la tires malament, per exemple, fa molt d'esforços per anar-la a cercar. Saps allò que la tires fatal? I aquella persona fa favor que cor pensant que l'agafarà, i és clarament de tirada fatal. No arribes, però bé, aquest de mono. I clar, després del segon perfil, que són aquelles persones que sembla que algú està guanyant a pales. És a dir, que te la tiren millor, o que quan buscau és culpa teva. Ai, és que me poso tan nerviosa. Bé, no sé si vos sona.
0: Sí, sí.
2: No, sí, sí, jo, sí, sí no, és que a la platja jo soc d'estirar-me a serena. O sigui, jo vaig a la platja per relaxar-me, no per posar-me nerviosa.
1: Exacte, és que
4: així ha
1: de ser. Trauma. Edo, mira, jo te diré, Jordi, trauma infantil és el que tenen aquestes persones tan competitives, en teoria. Perquè, segons la psicologia, clar, de petits varen aprendre que, clar, la seva única manera de rebre amor era quan fan les coses bé. O sigui, ets...
0: Jo me'n record.
1: Manera de sentir-te valuós és així. Digues.
0: Jo me'n record que quan érem petits, i mon germà i mon cosí m'atreuen 2 anys, i jo salia, jugàvem els dos contra jo en el Monopoli, me'n record, i me'n donaven més dobbers perquè estigués content. Però clar, jo aleshores no entenia que més dobbers no implicava guanyar en el Monopoli. Era molt petit.
3: Vaig fer una rabiada. Vaig tornar a jugar a Monopoli després de molt de temps i me'n vaig adonar compte que és dels jocs més cruels que hi pot haver, que és un desastre, és terrible.
0: Vas a la presó.
2: Sempre acabes a la presó, tio.
0: Sí.
2: Sempre acabes a la presó.
1: Sí, i acumules propietats, coses que hi ha persones que no ho fan com un joc, sinó com un ofici.
0: Exacte. Molt ben vist.
1: És que terrorífic. I hem de dir que aquestes persones capitalistes competitives, perquè ho hem de dir ara, tot va de sa mà... A veure, també, segons la neurobiologia, en teoria tenen nivells més alts de testosterona i major sensibilitat en el seu sistema de recompensa. És a dir, que quan tenen una victòria els hi produeix una sensació de plaer molt més intensa. Wow. Molt bé, aquí hem donat una explicació psicològica i neurobiològica que, bé, a veure, està contrastada amb la feina que he pogut fer. En tot cas, podem dir que jo crec que són gent beneita. I ja. A veure, també vull dir... jo soc bastant competitiva, moltíssim, però només en els jocs que puc guanyar. Imagineu-vos si soc competitiva.
0: Això també passa molt.
1: Només vull competir en el que sé que puc guanyar.
2: Sí,
1: clar.
0: I, per tant, pales jugues, però, o no?
1: No, jo no puc jugar a pales.
0: Per què no pots jugar a pales?
1: No puc jugar a pales. He de dir que m'han dit esborbada, maldestra, destartalada, patata, malgarbada. No, no res d'això. Jo us diré el que me passa, i és que tinc una mancança de coordinació motril. I et s'equilibri
0: permanent des meu desordre, que no me deixa... S'equilibri permanent des meu desordre, deien els Antònia Font. Amén, què és això de mancança de coordinació motril?
1: A veure, bàsicament es dic que efectivament pot ser que sóc un poc patata. Però, mireu, en sèrio, que no és per fer-me autoanàlisis, però... Si vos ha passat qualque vegada, el que explicaré, me deia si també és una cosa que vos resona. Mm-hmm. Bàsicament, jo sóc una persona que sempre té moltes coses dins el cap. És a dir, me costa molt no pensar en res. I clar, me fits que veig que la gent caòtica i que pensa moltes coses a la vegada, també té aquesta tendència de ser trebada.
0: I guarda relació, això.
1: Clar, perquè resulta que per coordinar-te el cervell ha de fer molta feina. Mm. I segons si estàs molt estressat o processant molta informació, el cervell prioritza aquests pensaments i deixa en segon pla el que seria el control del cos. Per tant, tota aquella gent malgarbada pot ser, en part, un dels motius és perquè està pensant massa coses a la vegada i el seu cervell, el seu CPU, no té temps de processar-ho tot.
0: El CPU.
1: Ponte.
0: Sí, jo també, per exemple, soc molt esborbat. Jo ballant, ball molt malament. I en som conscient.
1: Podria ser.
3: Sí. Jo és veritat que me passava més d'adolescent, ara ja no tant.
2: El que ballar malament.
3: No, sí, tenir poca coordinació. He millorat.
1: Però mira...
2: Jo sempre he estat un 10.
1: De fet, Jordi. Ah, un 10 en tot. No,
2: que
1: però,
2: sí,
1: de
2: jo,
1: fet...
2: Que sí, que jo sóc perfecta. No, és broma. O sigui, ballar, mira, el que són coreografies i coses, això, fatal, però ballar a la discoteca, sóc la reina de la pista.
0: Un 10 en tarima.
2: Sí, un 10 en tarima.
1: Edo, no, ja m'ho explicaràs com ho fas, eh? Perquè he de dir que aquí l'equip de ràdio és un poc patata.
0: Sí.
1: No, més que res... Jo anava a dir que si en Jordi, quan era adolescent, és que estava un poc mal desgarbat, és perquè va créixer més ràpid del que el seu cervell s'ha pogut actualitzar, bàsicament. Però clar, també hi ha coses que no deixen de ser, però bé.
0: I, men, com es pot costar, que és el bessó, la teca d'aquesta secció, de les pales? És a dir, d'on surt això?
1: Edo, te puc dir que se varen inventar a...
0: A Santander.
1: A Santander. Bueno, resulta que hi havia un santanderí que s'anomia Mariano, amb el seu grupet d'amigots, que van ser, compten, que van ser els primers a jugar pales a final dels anys 20.
0: I com va anar la història?
1: Però resulta que era un diumenge a la platja Santa Magdalena de l'any 1929 i jugaven ells d'anar amb les pilotes que queien de tennis del Real Club que hi havia allà. I just per la sal que hi havia tal, se menjava les cordes de les raquetes i van dir, mira, és que no escorrem dues raquetes de tennis a la platja. Amb això que Mariano li encarrega un fuster, una raqueta de fusta massissa d'un quilo, inspirada amb el que era la pilota.

0: els jocs, sinó tot el que molestàs en els banyistes. I clar, bueno, era si que fos mal fràgil i t'ho passaves bé, multa. Però bé, tornant a en Mariano, això, aquesta idea, li va suposar un bon negoci.
1: Lo de ses pales, molt, que hi havia molt de negoci.
0: Bé, ja molt més endavant, en els anys 70, un comercial li va proposar fabricar-les en sèrie i realment era una empresa de mobles que s'ha de Asuque. Perdó, Ascue, de cop, dislèxia. I avui en dia aquesta mateixa marca fa 4.000 pales a l'any i 3 de cada 4 se venen a Cantàbria, que per quasi que ningú sap, aquesta empresa realment és de Guipúscoa, encara que supos jo que la gent de Santander s'ha de pensar que les fan allà perquè són artesanes. Però bé, tot queda en família. A la península tots són germans, supos.
2: No, no, però ara mos diràs que tot el món juguen a pales cantàbriques.
0: No, clar que no. Tot el món no, però anem a fer una volta a veure com ho fan a la resta del món. De tot el món.
3: Bé, xerraven de les pales cantàbriques, però mos dius que hi ha més jocs arreu del món.
0: Sí, bàsicament, a tot el món hi ha variables, on hi ha una pala i una pilota. Per exemple, als Estats Units tenen el pickleball, després al Brasil tenen el frescobol, que també va néixer a les platges de Copacabana als 40, i a Itàlia li diuen el racchettoni o tamburello, que ara penjo que racchettoni, però és que dius raqueta. Llavors, racchettoni, juguen a raquetetes. Bé, per tot el món s'hi juga amb un joc de pala.
3: Amem, és que
0: no té més, no té més.
3: És un joc molt, molt senzill.
0: Clar, és realment senzill, però tenim gent que fa coses ben complicades, eh? Perquè, de fet, tenim un rècord Guinness, que és el rècord de més passes de pilotes de pales de platja en un sol minut, per parers, i estan 154 passes.
3: En 60 segons. Increïble.
1: Això són més de 2 per segon. O no?
0: Sí.
2: Molt bé, Nora.
3: Sí, fantàstic.
0: Espera, m'agrada. Ho van fer els espanyols l'any 2025. Notícies fresques, que normalment les meves seccions sempre són super desactualitzades. 2025 és l'any passat. S'anomenen Agar i Francisco. I sabeu, de la pàgina web de Wikipedia, que varen créixer junts. I era una passió que havien competit sempre. I mireu fins on el dia d'avui.
3: Home, si mon germà i jo mos hi posàvem, per aventura també podríem arribar-hi. No, no tant.
1: O vos acabaríeu pegant.
3: No, no.
2: Escolta, Maria Antoni, després de tota aquesta investigació, qualque consell per es que mos vulguem aficionar en aquest esport tan xulo?
0: Mireu, he trobat un blog supercuriós que de com triar una bona pilota.
3: A veure, com han de ser les pilotes per poder jugar bé pales? Fonamental, informació a servei.
0: El que he trobat superinteressant en aquest blog era un home que el més important de quan tu triats la teva pilota per jugar a pales és que soni bé. Que diu que el més important de jugar a pales és la musicalitat que li dona aquest toc. Preciós, preciós, preciós.
1: És totalment vera. Jo no, ara no ho pensava, però és vera. O sigui, m'encanta la satisfacció que sent quan peguen en ser raquetes i ses pares, com un ASMR.
3: Sí. Sí.
2: Suposo.
0: Sí, sí.
3: Si tu ho dius,
2: suposam.
0: Ai, no recordeu del blog que hi ha d'anar a jubilar la jubilosa?
3: Clar.
0: Que vaig dur fa bastant de temps. He trobat el seu germà, que és en Javier de la Concha Rín, que la vegada que va escriure va ser el 2002. I ell diu això. Segons els més vells, els palistes són els que juguen a pales. I els paleros, estava en castellà, ho he traduït, els que se dediquen a mirar lotes a la platja. Però això no m'ho fa res en absolut que se m'identifiqui en qualsevol dels dos termes, ja que totes les activitats són compatibles i complementàries.
3: Sí.
0: Encara que, segons ell, fa que se perdi la pilota. I diu després aquest bon home. Ja ho diu el refrany, prefiero ser un palero antes que un palista, mejor cansar el brazo, es ejercitar la vista.
3: El Manco fes poesia, o feia paraules que rimaven, però, bueno, Maria Antònia, aquest home, aquesta monet.
0: Aquesta monet, mireu, jo li diré que estava confessant les seves perversions, ni perversions, els seus desitjos a un blog del 2002 i no sabia que 20 anys després el trauríem a la ràdio.
3: Clar.
0: No pensava que a dia d'avui hi ha gent que no escriuria això. I en tot cas, mira, Javier de la Concha Rín, què vols que te digui? És que ja ni vull gastar saliva.
3: Javier, jo t'ho diré. Javier de la Concha Rín, quedes oficialment i oficiosament cancel·lat a xiu-xiu. I sortadament crec que tampoc m'ho donaria gaire contingut.
0: Pobre, no ho sé, saps, diu aquest home. Sí, no, d'on està viu aquest home ja. Però bé...

0: en tot cas, evidentment, jugar a pal és una cosa molt sana, molt bona, que podeu fer en l'estiu. A mi no m'agrada gent ni mica, però, evidentment, millor jugar a pal és que mirar culs. No?
1: Això sí. Estem
0: d'acord.
1: Sí, molt bé. Maria Antònia Miró, espero que estiguis bé, que venguis qualque dia a veure-mos en persona. Sabeu que no mos enyores gaire. Però, bueno, nosaltres, a tu sí.
0: Nosaltres moltíssim.
1: I ja va, tornaràs a l'estudi.
0: Tornaré.
1: Va, la setmana que ve, Vendràs, eh?
0: Aquesta serà bona.
1: I si no vens, agafaré aquest teat, el tobogarà en directe davant tothom i diré, Maria Antònia Miró és una persona que no té paraula.
2: Oi.
0: Vinga.
1: Estàs disposada?
0: D'aquest compromesa.
1: Gràcies, Maria Antònia.
0: Bona nit.
1: Adéu. Una altra aturada per serveis informatius i tornem en qüestions, coent, qüestions de l'amor.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Dimarts sense massa canvis meteorològics. Avui cel net i temperatures en descens i pel que fa al vent serà fluix d'est i nord-est. El Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 de les escoletes concertades a les públiques, dependents de la conselleria. Són el conseller d'Educació, Antoni Vera, i la portaveu de la xarxa 03, Natàlia Jiménez.
2: La nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament delegat l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
3: Tenim bona predisposició, ara ens falta tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
1: I atenció, si avui heu d'agafar un vol perquè l'aeroport de Palma, tercer dia de vaga parcial dels treballadors del servei de terra de Swissport, que afecta a les companyies Air Canada, Etihad, Airways, TUI i Condor. Els treballadors reclamen millores laborals i econòmiques, entre altres, exigeixen a l'empresa que apliqui les taules salarials del conveni sectorial, que ofereixi garanties per la plantilla procedent de l'empresa Ground Force i que també actualitzi els sous d'acord amb l'IPC. La delegada de Comissions Obreres a Swissport és Carmen Martínez.
4: L'empresa, la verdad, que no ha tenido ninguna voluntad real. De hecho, creemos que se está tomando esto con bastante banalidad.
1: El despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari estatunidenc James Fergie Koch Chambers Jr., detingut el 10 de juny a Eivissa i que roman empresonat a Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas. La seva família, per contra, defensa que és víctima d'una persecució política. I encara a Eivissa, pendents avui de la recerca de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut a Sant Joan de Labritja. Aquest dimarts s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reuneix avui amb els seus homòlegs de la Unió Europea. La trobada serà a les 10 i està previst que els hi traslladi que Espanya està compromesa amb el control de les fronteres europees. Això després que ahir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, insistís en donar una resposta europea comuna, unida i solidària en aquesta crisi. Per part seva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat explicacions al govern del Marroc.
5: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
1: I aquí el govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial seran a Palma i per poder-hi accedir s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les Balears. L'executiu defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc de l'habitatge. Amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antoni Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Encetem segona hora de Xiu Xiu, ara amb Andrea Sánchez del control tècnic, i ja sabeu que és dilluns, toca posar-mos...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent, mos feim i intentarem respondre una pregunta.
2: Se poden estimar dues persones a la vegada?

Podem estimar més d'una persona a la vegada? Aquesta és una pregunta estesa. L'hem llegit, vist, escoltat a molts relats d'amor i desamor, llibres, pel·lícules, cançons... Tothom sempre sembla tenir-ho clar i ho fan públic amb una resposta contundent. No te fixes en altres persones si ja n'estimes a una. Mos pot passar a tots, que de cop i volta mos agradi una altra persona, i què s'hi pot fer? Llavors avançam que no tot és blanc o negre. En qualsevol cas, sembla que no queda gaire clar si es pot controlar, si és incontrolable, i sigui el que sigui, et juc que passi. Mos pot passar, li pot passar a la nostra parella? Què en diu la ciència? I els oients? I vosaltres? Jordi i Nora? Avui, a Quent Quent, se pot estimar a dues persones a la vegada?

0: Erika Lizárraga, neuropsicòloga i creadora de contingut. Benvinguda a Xiu-Xiu.
1: Hola, bones tardes, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Un titular?
1: Depenent de... Com tots els psicòlegs, depèn. I de què depèn? Pues de si és en pareu o si xerram d'estimar en general.
0: Mm, molt bé, i també hem convidat una de les veus de la raó d'aquesta taula, Joan Font.
2: Bon mestre, com anem?
0: Molt bé, i tu què tal?
2: Molt bé, de veritat.
0: A tu te telefonant com a persona experimentada.
2: Oh, sí, total, vamos.
0: Una sí?
2: Experiència, sí. Molt bé, molt bé.
0: Un titular?
2: Jo crec que... Parlant curt, sí.
0: Molt bé. Oh. I de bona, una hora endavant.
3: I abans de res i de fer les nostres preguntes, crec que potser hauríem de diferenciar dos conceptes, no? Xerràvem de, heu dit, estar en parella, o d'estar, bé, d'estimar, no?, lliurement, no? Jo vull diferenciar entre enamorament i amor, perquè l'enamorament és un estat emocional intens d'atracció per una altra persona, no? I l'amor és allò que ve després, i és on coneixem profundament a l'altra persona i projectam un futur, fem plans, i clar, moltes vegades xerram d'estimar dues persones, però també pot ser que s'estimi una i mos estiguem enamorant d'una altra. Però tornant a la pregunta inicial, Erika, se pot sentir amor profund
0: Ui.
3: Per dues persones a la vegada?
1: Bueno, hem posat tot molt en parella.
3: Exacte.
1: Jo volia enfocar des d'una altra banda.
3: Val.
1: Però sí, supos que sí.
0: L'altra banda, quina era?
1: Home, estimam molta gent de la nostra vida.
3: Exacte.
1: Normalment. Vull dir, és veritat que no és la mateixa estimació que tenim per una parella, per un germà, per una mare, per un pare, per un predí, una predina. No és el mateix, però és amor, al cap i a la fi. I aquí hi ha la diferència que tu deus, no? Amor i enamorament.
3: Sí.
1: Se diferencien.
3: Exacte.
1: L'amor és una etapa. Ai, l'amor, perdó. L'enamorament és una etapa i l'amor pues, és algo que se construeix.
0: Però tu estàs amb una persona, d'acord? I teniu, més, sents amor romàntic, li direm. D'acord? Amor romàntic per una persona. En el moment que el sent per una persona, el pot també sentir per una altra. Ara, Erika, mos diràs que em penses, però, bueno, vosaltres dos, Nora i Jordi. En Jordi ha rigut, ja ha mirat en terra. Podem passar paraula?
3: No.
4: No, home, és coincoent, la secció, no?
3: Vinga, Jordi,
4: venyut. No, no, Nora ho té molt clar, jo crec.
3: No ho té molt clar. O sigui, jo és algo que respecto totalment i vull dir, no... Sí, no hi estic en contra. Hi ha molta gent que està en parelles, en relacions obertes, i no vol dir que estimin menys a la seva parella. O sigui, estan enamorats d'aquesta persona, però tenen la relació oberta. I clar, jo ho respecto totalment. Té moltes amistats que tenen relacions obertes, però jo personalment no... Tinc la ment tan oberta com per fer-ho, perquè a mi m'atira molt enrere la gelosia.
4: Molt bé. Jo crec que, o sigui, jo crec que sí. Que sí que pots... Però tal vegada, si tu tens si estàs en un parell estable, tal vegada no arribes tampoc a la fase aquesta de conèixer tan profundament a un altre, no? Perquè tu estàs ja amb la teva parella i no surts d'allà, però no, tampoc explores, no?, aquest amor cap a una altra persona. No ho sé.
0: O desbloqueges. Ara hi anirem, Erika. Però, Joan?
2: Clar, mira, i ara agafava d'aquí el que estaves dient, clar, com molt bloquejam en les relacions, molt bloquejam, o simplement les tenim de forma tradicional, segons quines relacions, pues a lo millor, ja si no som capaços, si ja duim un cert temps en la persona, de poder expressar en aquesta parella el fet de que a lo millor te sents atret per altres persones o que voldries conèixer una altra persona. Però és això, és a dir, això, a més que és algo que no podem controlar realment, sí que és algo que hauríem de ser capaços, si tenim una relació convencional, és poder-ho parlar, i si mos estimen tant, ho hem de...
0: Uf. És que, clar, s'obrin molts, aquí és molt de punts.
3: Sí, sí.
1: Va, melón.
0: Erika, per mi té aquí una llista.
1: És que volia anar per lo que deia ell, vull dir, que depèn de com ho... Si ho demanant des d'un punt moral, si ho demanant des de que lo tradicional és una parella, no?, monogàmia, o mort, o bala, com diuen, Val, si tu tens aquest aprenentatge, clar que te serà difícil dir que sí, que se poden estimar dues persones a la vegada d'una manera romàntica. Si tenim la ment oberta, com ho dèiem, o si tenim una altra forma d'estimar, diferent a la tradicional i imposada, de qualque manera, pues sí, clar que sí, diràs que sí.
0: Però jo vols dir una cosa. Jo, per exemple, estic amb qualcú i ve aquest qualcú i me diu escolta, que m'agrada una altra persona i dic, almenys, jo m'assustaria un poc.
3: A mi, és que jo, el que passa és que jo en el meu entorn he sentit moltes vegades que una persona, o sigui, un dels dos de la relació l'ha volgut obrir i l'altra persona s'ha sentit que ja no l'estima tant. Llavors és com a, perquè com lo tradicional, no?, és estar en monogàbia, no? Jo vos vull demanar, creus que s'ha estimat més d'una persona?
1: Wow.
2: Jo és que, mira, per jo, lo importantíssim és que parlant d'estimar una persona i per poder ser capaços de fer-ho de forma sana, la primera feina que hem de fer és estimar-nos a nosaltres mateixos. És a dir, aquesta relació més llarga que tindrem en totes les nostres vides en nosaltres mateixos. I si mos arribem a estimar de tal manera que no mos fa falta ningú, que només triam compartir la nostra vida amb qualcú, és aquí quan rebrem de l'altra persona, es sigui com sigui, els desitjos que necessiti, que tingui, els podran rebre sanament, perquè no dependrà la nostra felicitat de estar monogàmicament amb aquella persona. No hi haurà gelosia perquè tu ja tens les teves... A tu mateix ja estàs ben segur de tu. És a dir, que vulgui conèixer una altra persona no vol dir que te deixi estimar. Només és que té pues, altres necessitats, altres atraccions, el que sigui. Però és que, per a mi, el fonamental és que no mos eduquen en fer la feina estimant-nos a nosaltres mateixos abans de realment compartir la vida amb una persona.
4: Clar, o sigui... Si ets una persona molt segura, no t'arribaran les inseguretats, no? O sigui,
2: efectivament. O sigui, com a... I és una cosa que s'ha de treballar. És a dir, és que, ja ho he dit des de la meva experiència personal, jo era un al·lot gelós quan era més jove, durant la vintena i això. Però és això, a lo llarg dels anys, pues, vas treballant en tu mateix, passen determinades coses, vas a teràpia, algo que per jo m'ha canviat la vida, sincerament. És que t'ajuda en tot, vamos. I és quan te'n dones compte d'això, quan comences a enriquir la relació amb tu mateix. I és aquí on te ve la seguretat de no necessitar l'aprovació de ningú. En lo qual és això. Quan te diuen és que vull conèixer qualcú, ja no és que t'estigui rebutjant o tal. No, no. Simplement està expressant un sentiment personal.
1: Que no és per tothom, això. Òbviament. Vull dir, jo te diria, i volia dir antes, mentre xerraves, de ets un pacient en alta. Se nota.
2: Però això és que anem perquè trobo que és importantíssim.
1: Ho sé moltíssim. I doi... però clar, no és per tothom, evidentment. O sigui, si poden treballar molt l'autoestima, sí, no mos ensenyen a estimar-mos abans d'estimar els altres, perquè, bueno...
2: Aquí estimes més a papà o mamà? Aquí estimes més...
1: Exactament.
2: Sempre te demanen a qui estimes. I mai te posen com a possible resposta tu mateix.
3: Exacte.
2: És això, mos eduquen a estimar també, en dependre d'altres persones.
1: En tenir molt d'aferrament, que m'agrada més dir-ho en castellà, però ho diríem
0: així. És apego. És mític apego, però...
1: Mítico.
0: Clar, Erika, com a neuropsicòloga, ara sí, per exemple, hi ha qualcú que m'ho estigui escoltant que diu, ai, m'està passant que jo estic amb una persona de fa tant d'anys, però començo a sentir coses per un company de feina, o ja què sé.
1: Ja comença malament, si és un company de feina.
0: Bé, idò, una persona que vaig veure en el cines l'altre dia. I que sé qui és, ja que m'ho estic inventant. Per què malament, company de feina? Això també és un tema, pot ser
1: perquè, també... clar, és... Amem, no mos podem enamorar d'una persona que veiem cada dia. És un poc pixar molt damunt. Ho dic així, de clar. I a més que llavors, si va tot bé i perfecte, llavors què passa? Llavors que succeeix, pues que has d'anar a fer feina i veure aquesta persona cada dia. I no lo digo per experiència.
0: Però vols dir que això se pot controlar, vull dir, se tria?
1: és aferrament.
2: Seria control o repressió, també. Exacte. Això és el dolent. Moltes vegades que vivim reprimits, reprimint els nostres sentiments o les nostres emocions.
0: Però també és, el que, també crec que és necessari, de qualque manera, perquè nosaltres també seríem animals, seríem salvatges.
2: Sí, sens dubte. El que passa és que tampoc mos ensenyen a que el fet de no reprimir-nos, el que mos haurien d'ensenyar és a saber-ho expressar de manera assertiva. Mm. De manera adequada, sí. No expressar-ho de manera animal, sí. No deixar-nos dur, sinó sobre expressar-nos.
1: Clar, seure-se i dir, escolta, me passa això. I valoram, si això mor va bé com a parell o no. Saps donar l'oportunitat?
3: Llavors, com puc saber si el que sent per una altra persona és amor o és simplement necessitar cobrir això, una necessitat?
2: Demana-li, xerra amb aquesta altra persona.
1: Exacte. Vull dir,
2: sí.
3: Vale.
2: Totalment.
3: Vale.
1: Fer un poc un checkpoint de lo que és la vostra relació, en general, no? La relació que tens amb aquella persona, i veure si aquelles coses que estàs cercant fora potser són coses que no estàs tenint per X motiu, no?
3: Sí.
1: Que també pot ser que al final tot estigui perfecte i passi que, ostres, m'agrada una altra persona, també.
3: Sí.
1: Com ho gestionem, això? Tu estàs d'acord amb jo? Tu vols anar per aquest camí? No vols? Què feim?
3: És que és molt tabú, o sigui, és fet de...
2: Exacte.
3: O sigui, és una, estem en una societat tradicionalment monògama. Exacte.
2: No.
3: I llavors hi ha molta gent que no sap què és el poliamor, no? Que és com la possibilitat de poder estar a més d'una persona. Què és el poliamor?
2: És que també és el fet de poder-li donar, de posar sempre etiquetes, és a dir, perquè no és s'estimar. És que estim, perquè ho he d'encapsular, encasillar amb una etiqueta. És que és això, simplement és que estim. Jo per jo, és que això se m'ha donat perquè a dia d'avui sonarà un poc així, però sóc la persona que més estim, en la qual sóc capaç d'estimar obertament, plenament, perquè les persones que conec o que puc estimar ja és això, no estan cobrint necessitats, sinó és això, podria ser monògam, perquè no, és que t'enamores davant d'una persona o t'enamores de lo que cobreix, de lo que està...
0: Ara vaig una mica més enllà, però clar, no creus que també això ho esdevé tot molt més líquid? És a dir, fa aquesta molt líquid possible, ho fa tot molt, una mica més fràgil. El fet que en qualsevol moment mos puguem destensar, mos puguem tirar el fil i justificar-ho dient que és una necessitat. No ho sé, ho estic pensant en veu alta, però això el que fa també és estructura familiar per ventura. Ho fa tot molt més fràgil, molt més líquid. Tot que se viu, tot molt més de pressa. Per tant, tenim com molt de companys durant sa vida, molt de companys diferents i tot, clar, tot centrat en nosaltres mateixos. I no sé si això pot arribar a ser un problema com a societat, evidentment, venint d'una societat eminentment, bé, tradicionalment monògama, cristiana, el que vulguis, evidentment això molt desestabilitza, perquè de qualque manera som com a coniet de les Índies, en què estem testejant si això ens funciona o no. Com a societat, evidentment, respon perquè la institució familiar canvia moltíssim. Però com a éssers humans, què ens passa? Tot és molt més fràgil.
1: M'has mort ara.
2: No, però jo, per exemple, més que fràgil, és que l'amor és delicat. I el que passa és que l'han tractat, o mos han ensenyat a tractar-lo, com que no, l'amor és això. És a dir, m'ho han dit com és. No. És a dir, l'amor és... És que és molt...
1: Ha molt de llenguatge, l'amor, de fet.
2: Clar, és molt abstracte. És a dir, pot ser... resulti fràgil, però dins aquesta fragilitat hi ha una complexitat que el que passa és que du molta feina darrere.
1: I molta comunicació, que no hi ha.
2: Efectivament. Jo
1: tinc molta gent que me ve, entre altres coses, per coses relacionals per falta de comunicació en sa parella. I treballar amb aquestes parts de l'habilitat de comunicació.
0: Vos sembla, és a dir, això és un poc teòric, és marc teòric, però ara anem a la pràctica, perquè mos arriben consultes dels oients. A mi, que mos diuen. Esteu preparats?
2: Vamos,
0: va, endavant. Fem una aturada i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
2: Josep, com Hola. Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Tens calor? Posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Però
3: quan hi ha vacances?
2: Nosaltres? Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah,
2: sí.
3: Que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Coent, Coent.
1: Bé, ara és que ara hem deixat sonar una mica aquesta sintonia de la Pantera Rosa perquè s'està incorporant a la mateixa taula una persona molt estimada. S'està posant els auriculars. Ara la gent està, té un dubte enorme de no saber qui és. Ell és en Xavi Canyelles.
2: Molt bones. Com estàu? Què tal?
1: T'afania de gust incorporar-te a la taula.
2: Sí, perquè jo soc molt de xerrar i d'opinar i m'encanten aquests temes. I més que biologia en societat.
3: Xavi, aquí ho tens. Se poden estimar dues persones a la vegada?
2: Sí. O tu no estimes a ta mare, a ton pare, als teus germans.
1: Quan sentit romàntic, imagina que tens una parella i de cop i volta veus una altra persona i dius, ai, és que també m'agrada molt.
2: Sí. Oh, també... No, agradar no és el mateix que estimar. I l'estimació i l'amor no és el mateix que l'enamorament. L'enamorament és un estat catatònic, absurd. De fet, una persona enamorada no sap ni el que fa, no té ni fam, ni set, ni dorm, i salta... I no veus la veritat, perquè el nostre cervell està drogat.
4: D'hormones.
2: Clar, dopamina, serotonina, etcètera, no? La feniletilamina, que se... Però amor... És una altra cosa. Sí. Enamorat, no és amor.
1: Però, i de amor, sentir amor per a dues persones, amor romàntic, eh?
2: Sí.
1: Se pot?
2: Sí, evidentment. És típic cas d'un home o d'una dona, abans has dit això de sa feina, no? Conec molt de casos de gent que s'ha separat perquè ha conegut gent a sa feina. Mm. Això està molt bé.
4: I els hi ha anat bé?
2: Sí.
4: Jo conec... l'altra banda, i doi.
2: Ha anat beníssim, perquè som normalment parelles molt tradicionals, que de tota sa vida estan junts, tradicional, perquè mires, i després fan feina. I estan més hores amb ses altres persones, que damunt tenen els mateixos interessos. Dius, hosti, jo per què he d'estar tota sa vida perdent els temps amb sa persona que estic molt, però sí que és d'altra persona molt més. A una de dues, o hi ha banyes, que és paral·lel, o... se romp, o se diu.
1: Mm. Bueno, ara, Xavi Canyelles, passa una cosa.
2: Perdoneu que vos ha interromput.
1: No, és fantàstic, perquè m'ho has donat un cuareta. I els oients mos envien conxiutoris, no te'ls diem. Molt, molt, consultes romàntiques, i aquí entre tots intentant posar un pot de seny. Per mi, avui sereu vosaltres tres, però bé, en Nora i en Jordi també ho fan bastant bé, jo, francament, no ho he acabat de fer del tot bé, però bueno, Jordi, endavant amb els conxiutoris.
3: Hola. Soc la Lida i fa mesos que estic fingint que m'agrada anar a escalar, només perquè als meus amics se'ls ha pegat per anar a escalar. Soc una persona prou tímida, al contrari que la majoria de gent del meu grup d'amics, que són molt extrovertits. M'ha costat molt arribar a formar part d'aquest grupet, perquè en principi em feia massa vergonya, i la veritat és que m'hi sent molt còmode i respecten molt, tot i que sigui més reservada. Fa uns 5 anys que ho compartim tot, festes, xiu-xius, dinars, sopars i aparentment ara també hobbies. Com que s'ha posat tant de moda en escalar, ara els meus amics l'únic que volen fer és l'únic que volen fer i mos passam quasi tots les hores baixes en el rocòdrom. M'he comprat tota l'equipació, peus de mos, roba còmoda i fins i tot un arnès. No puc dir que se m'adoni fatal, però de tot el grup se nota que sóc una de les pitjors. I és normal perquè no puc més. Ho odio amb tota la meva ànima. Però clar, tinc por que si els dic que no m'agrada, me quedi sense aquest grup que tant estim. No perquè me deixin de banda, sé que no ho farien, sinó perquè no aniria pràcticament mai amb ells en els plans que ara són esquiar. Què puc fer?
1: Bueno, recomanacions, Erika.
5: Això són inseguretats, prim. Bàsicament. I jo, pram!
1: Sí, ben ràpid.
5: Diana. Jo, en plan, això són inseguretats i treballar autoestima, primer de tot. I llavors valorar si realment vols passar tots els orbaixos de la teva vida en el rocòdrom, si no t'agrada. Vull dir, perquè d'estudar la vida en coses que no mos agrada.
1: Ui, això és una gran cosa, també.
3: O tal vegada te compres unes patatilles i vas allà i no escales.
5: Clar, també. Fas un servei de mentres
6: ells. Jo també penso que si realment són els teus amics i t'estimen tant, encara que tu deixis d'anar al rocòdrom, ells voldran seguir fer plans amb tu.
3: Sí, però ella ho diu, no? No es comencin davant. Ella té FOMO.
1: Ja està.
2: No, això és una estratègia típica de captura de parella. Una vegada que hagi aconseguit parella dins d'aquest grup, ho deixarà. Deixarà el grup. Vull dir, jo conec molt de casos també de lotes i lots que s'han apuntat un grup d'excursió, van d'excursió, i quan s'han liat amb qualcú d'allà i són parella, ja no van pur d'excursió.
1: Ja no hi van,
2: no?
3: Això és molta gent que va fer el camí de Santiago.
2: O ballar, també. Perquè se gent que... Perquè la gent que se divorcia o se separa se va a ballar.
5: Estan tots a batxata, que supigueu.
2: A batxata se lliga molt.
1: I ball de bot, també.
5: Això diu.
1: Sí. Joan, un titular, perquè un consell, és a dir, crec que tot li fa un mapa.
7: Des d'aquí, Lida, t'estimam. És a dir, no... Eso lo primero, perquè... És això, és que no...
0: és el que hi ha, no? És a dir, si són els teus amics de bo, has de ser capaç de simplement... Mentre pot ser l'edat que té, també. És que depèn de l'edat que tenim, de vegades... Clar, se fa més complicat, també. Es
2: pot que diuen té 28.
0: Però...
3: Sí. Ah, sí? Perfil.
1: Més o menys, un poc més jove, diria jo.
2: Sí. Sí. Però 25 no arriba a 30.
0: I doncs, això, wow. I doncs, a lo millor, dins una d'aquestes quedades, anant a escalar, també que ella proposi algo que a ella li agradaria.
6: Ah,
0: plan,
6: millor.
0: Que no quedem el pròxim dia per fer... tal cosa.
6: Total.
3: I si li diuen que no, pot venir aquí i comentar-nos.
1: Exacte.
0: Xiu,
3: xiu.
1: Lida, si no trobes els teus amics en el rocòdrom, tranquil·la, que xiu, xiu, això és que teva. I pot estar ben tranquil·la. Clar que sí.
0: Sí, que sí.
1: Jo crec que se pot fer una idea. Jo pot estar ben contenta avui amb el consultori. Tenim neuropsicòlogues, i tens algú de l'experiència, un pot de tot. Avui sí. Bueno, més consultoris.
6: Sí, va, Nora. Ni més. Tinc 24 anys i m'agrada la mateixa persona que el meu millor amic. Però ell no ho sap. Sí, sé que és una situació complicada. El cas és que aquest Lot i jo som amics des de que som petits. Mos coneixem de tota sa vida i millor que ningú. Fa dues setmanes me va dir que li agradava una Lota del nostre grup d'amics i que tenia la intenció de començar a tirar-li canya a ses festes del nostre poble, que són d'aquí 10 dies. En aquell moment, l'únic que me va sortir dir-li era que endavant, que és molt intel·ligent, que és molt guapa, però en arribar a casa mai desmorona. En realitat, fa molt de temps que estic completament enamorat d'ella. Des de que érem adolescents. De fet, vam tenir un petit romanç d'estiu quan teníem uns 16 anys, però des de llavors no ha tornat a passar mai res més i hem continuat com amics. Però a mi encara m'agrada i molt, no l'he superat. Com ella ja no està interessada en mi, o això crec, pot ser el millor és donar-li via lliure al meu amic, però sé que quan els vegi junts m'abullirà la sang. Estareu pensant que li he de dir que què estic fent, però és que no puc. El meu amic fa 2 anys que ho va deixar en la seva exparella i és la primera Lota que li agrada i not que està pillat. No sé què fer. Ho deixaríeu córrer o trobeu que li he de dir?
5: Puc, i ara no faré de psicòloga, serà en plan Cari, fet un xupito i te llances i a veure què passa i si no passa res, pues ja està
1: i
5: tant amics i te carregues i te carregues amistat
1: i tant amics
5: no sé, és que si fa tant d'anys i no saps si realment t'agrada no sé, si realment li agrades dic, o no li agrades.
1: Així tu proposes com a psicòloga?
5: No, jo proposo com a persona a pie.
1: Com a Erika.
5: Com a persona normal. Sí, no sé.
1: Que endavant en ses atxes.
5: És que han de tenir un pot de salsa, on s'estiu o no?
1: Molt bé, m'agrada. M'agrada com pensa en Erika.
0: Jo aniria, primer de tot, a lo millor, a tentejar a l'altra persona, en aquesta que li està agradant tant. Jo que sé, pots parlar amb una conversa un poc genèrica i tal. Ah, no, i vas parlant de cada un dels grups i així, criminar un poquet.
6: Sí, total.
0: També que te diu de...
5: També,
0: i aquí
5: també.
0: Ja et vas posicionant.
5: I llavors xupito.
0: Efectivament, sí, xupito o carrera. I
3: l'altra opció és fer un clot en el jardí, anar amb el teu amic i ja veurem què passa.
2: No, ha d'anar directe a lligar-se-la precisament perquè tanmateix triarà ella i segurament triarà a cap dels dos. I a diferència de...
3: On els dos,
2: però a diferència de homos, les dones fan una distinció entre amics i tios. Tu abans has comentat, acabaràs amistat. Per un home no, per una dona sí. Vull dir, si jo som amic i estic amb una amiga i tenim alguna cosa, per ella, ai, que serà amb l'amistat, no sé què. Mm. Però jo no, perquè no quin millor que un amic que per la parella. Clar, llavors se'n semanen els cabrons i després tenen la parella, no?
6: Exacte.
2: És vera o no és vera?
1: Sí que és vera, no?
5: Eventos canònicos.
2: Però això, estan els nostres gens, eh? Sí, les cries del cabró tenen més...
0: Descendències.
2: Poden sobreviure molt millor. La família és la que selecciona sempre.
5: M'agrada com penses.
2: No pens. És biologia.
1: És biòleg.
2: Això són milions d'anys.
0: No pens. Diu, no pens.
3: Xavi...
2: No, és que és així.
3: Xavi Oliver, avui hem muntat una taula d'experts que han d'estar orgullosos.
1: És a dir, bé, un segon. Aquí tenim Xavier Canyelles, biòleg. No, això és així. En Joan Font... No diré que ets coach, perquè no, però...
0: Però en ello estoy.
1: Ah, sí, veus, Erika, gairebé, veu de l'experiència, sens dubte. Erika, neuropsicòloga. Nora, també... Tertuliana. Jordi Tertulià. I jo també, avui...
6: Tertulià present.
3: Comunicadors.
6: Comunicadors.
0: Portadors.
6: Portadors de la veritat.
1: Exacte. Bé, no, no sé, però bé...
2: També depèn de l'edat, eh?
1: Bé, sí. Edat,
2: per exemple, un niñato mal educat, xulito malote, en els 15 anys, triomfa.
1: Sí. Sí.
2: En els 60, no.
1: Això és vera.
2: Un nin bon al·lot, grassó, que no lliguen els 15, i és molt amic, en plan literal, però només res,
0: tal com
2: no és. Però aquest tio en els 60, sí, eh? Sobretot si té un pis, té hipoteca i és abogat.
1: Exacte.
2: Això no és masclisme, això és biologia pura.
1: En els 25, 26, eh? Hi ha molta de gent que...
2: Exacte, són recursos.
1: Jo recordo que a l'institut hi havia molta de gent que era...
4: Que va arribar en el seu pic i ara estan calvos.
1: No, o que no tenen res a veure amb abans i no triomfen. I d'altres, en canvi, que sí, que no triomfaven gent ni mica, aduïm en qüestions relatives a l'amor, però que ara sí que tenen molt d'èxit.
2: I són runners i tot.
1: Sí. I enginyers, i advocats, el que vulguis.
3: La nostra consultora anònima crec que s'ha perdut.
1: Sí. Ja. Sí. Per tant, conclusió.
3: Comunicació.
6: Hem dit...
1: No. Això és clau sempre.
0: Tanteja estaré.
5: Ja, llençat-se, xupito.
2: Bé, també depèn de la cultura, eh? No és el mateix mallorquins que colombians, per exemple.
1: Això depèn també, canvia
0: i
1: molt.
0: I la manera de llençar-te també, va molt calmant, no?
2: Sí. Xina, que Japó, que Àfrica, que depèn de la cultura, també.
1: Perquè... Jo crec que ha de tenir clar què vol amb aquella persona, si té clar que no vol una amistat, sí, i que vol una cosa més enllà, a partir d'aquí ja comença a dibuixar o desdibuixar. I en funció d'això, aquesta persona que decideixi, però nosaltres t'han donat el manco, qualque pinzellada del que lo consideren que és correcte. Tenim més consultes?
2: Més dubtes.
3: Tenim una darrera.
1: Va, i d'endavant, la darrera.

0: Sóc en Pau de Marratxí i m'invento excuses per no quedar amb els meus amics, perquè de vegades només vull estar tot sol. Estimo en locura els meus amics. M'encanta sortir amb ells, fer excursions, quedar per prendre un cafè, contar moltes coses, però sóc una persona que disfruta massa d'estar tot sol. M'agrada anar a nedar, a caminar, estar a casa sense fer res, però cada vegada que faig un pla tot sol, just quan els meus amics queden, sempre se pensen que me passa alguna cosa i que estic enfadat, quan no és així per res del món. Els he intentat explicar mil vegades que necessito avorrir-me i estar tot sol per trobar-los a faltar i així, quan mos veguem, ho aprofito i disfrut més, però ja no sé ni com dir-li. A vegades sent com que això passa factura a la nostra amistat i me sabria molt de greu perdre'ls. Què faríeu? Ho tornaríeu a explicar amb altres paraules o m'he d'esforçar per passar més temps amb ells? És el cas contrari a la primera,
1: sí.
0: Dota.
1: Sí, totalment.
0: Sí, aquestes ja no vull saber res.
1: Però que és que no li agraden els plans que fan els amics.
2: No, li agrada estar tot sol. Jo és que, Pau, he de dir que ets dels meus. És a dir, jo estic moltíssim en locura amb els meus amics, però és que jo he fet plans amb mi mateix, estar tot sol, és que m'encanta. Anava a setjar, al vespre de lluna plena normalment em vaig a sopar tot sol a qualque banda, a la moto, per... jo què sé, és a dir, és que... Jo trobo que això, de fet, és el més important que hi pot haver, perquè això va a lo primer que havia dit, i això és que t'estimes. Si passes gust d'estar tot sol...
1: Autocura.
2: Exacte, i simplement és això, passa gust. Però és que vés-hi quan te faci ganes de veure quedar amb els teus amics.
3: Exacte.
4: I de l'idea amb això, et sembla bé?
5: Sí, ha de ser ell mateix.
4: Molt bé.
5: Ha de fer el que vulgui, però, en els moments que vulgui.
3: Però tampoc abusar de sa soledat.
5: No, una altra cosa és aïllament.
2: Sí, però aquí te'n dones compte quan sa soledat ja comença a ser negativa, quan realment sí que tens ganes de socialitzar i encara així te dius, no, és que he d'estar tot sol, vull estar tot sol.
3: Sí.
2: No, aquí es cos, sa ment està dient, socialitza.
4: Èrica, vistiplau.
1: Vistiplau, sí.
4: I d'escoltau, amb això ja han tancat aquesta taula redona. Avui mos han demanat... Se poden estimar dues persones alhora? I la resposta és... Tots són matisos. Perquè tots són matisos, però bueno, en toquen moltíssim. I el que pogueu.
2: Estimeu, mentre estimeu, estimeu.
4: I el que pogueu, exactament.
1: Estimeu-vos, primer. I ja està.
4: Èrica Lizàrraga, moltíssimes gràcies.
1: De res, gràcies a vosaltres.
4: Esperem veure't més per aquí, per xiu-xiu.
1: Ah.
4: Joan Font, moltes gràcies. I Xavi Canyelles, moltíssimes gràcies, però bueno, ara anem amb tu.
6: Jo ara m'he colat.
4: No.
6: Aquesta...
4: És que la setmana passada van dir que havien de fer un taller de creació de personatges,
6: sí.
4: I volien fer en Nora i en Jordi, i van dir, vaig telefonar amb en Xavi, ben com ho...
6: Idò venga,
4: però abans, una durada per la publicitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Així anem.

0: I també el teníem abans aquí, s'ha colat, però bueno, encantat que se coli, és en Xavi Canyelles.
1: Molt bona, sí, m'he colat, no podia més.
0: No podies més, és que no podia ja. Però bueno, hem de dir, vàrem prometre que tindríem un taller de creació de personatges de veu, perquè en hora vàrem descobrir que té un talent.
1: Ostres, que bé.
0: Ves, però és que justament aquesta setmana no ha fet bonda.
2: No, estic super escanyada. Però sóc una gran dobladora.
0: Ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: Xavi,
1: sí, sí,
0: però
1: sí.
0: T'ho promet. Sí, sí. En Xavi, ara el sentireu, però Nora, tu és que series capaç de fer en Ralph de Los Simpsons?
2: És que avui no me sortirà, ho puc intentar.
0: Però no t'has de fer mal, a sa bola, eh?
2: No, no me faré mal.
1: Aquesta veu una mica escanyada que tens no és la teva, no? Entenc.
2: No. O sigui, més potent, però sí, estic un poc escanyada. Però jo, sí, sé fer en Ralph, però bé, no sé com
0: s'ha de fer. Prova-ho, si vols, eh?
2: Sí, sí, no, sí. Lisa Simpson és una niña de mi cole. És que no me surt, tio. No me surt.
0: Ets oients que no sabeu qui és en Ralph, perquè vos fosseu una idea, en Ralph és aquest personatge.
3: Lisa està molt malanta.
0: Que meus o manco?
4: Sí, sí, no.
0: A mi em perdona que ara l'he tropitjat. Bé, el tenim bé, tenim bé. Bé, molt bé, Nora, com ho veus, això?
1: Clar, ses filles policia, no?
2: Sí.
1: És aquest nina que té es dit dins un nas.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale.
2: Aquest.
1: Ho vaig haver de mirar una mica per damunt.
2: Sí, sí.
1: Sí, que és com un... No és... És... Nena Lisa, que és...
3: Adi, papa, estoy cansada de deciros que el taca de Springfield...
1: O sigui, no és així, sinó és així, però això... De fa un pare, que és nasal. I aquest... Més és... És... I fes a ser les mallorquines, vas a fer?
2: Sí,
1: sí. És com...
3: Ja vull entrar en el súper de xule.
1: És una cosa, fa aquestes eules així.
0: És a dir, ara podríem entrevistar en Ralph de Los Simpsons.
3: A mi gusta mucho porque quiero expresarle padre a ser un policía.
0: Però tu...
1: És una cosa així.
0: Springfield, te fan un pot seguitza.
1: És que Springfield, sí, som molt, tots són personatges molt... Sí.
5: Oh, homen, te he dicho mil veces que no juegues con los niños en la cocina.
6: Oh, vamos, vamos, oh, qué raro, vaya.
0: Espectacular.
1: Bé, no sé, això és un parell de...
2: Sí, quin sí. Greu tenir sa veu així avui.
1: Sí, eh? Me'n donaré un altre dia, t'ho recuperes.
2: Sí.
1: I llavors ja...
2: Perquè és que a mi me flipa. I també sé fer sa d'en Shinosuke.
0: Ah, sí, en Shin-chan.
2: En Shin-chan. Però no me sortirà.
0: Amen.
2: Uau, nevada.
0: Increïble.
1: Nevada,
0: diu. Increïble. Ara ja vull proposar una cosa.
5: Oh, trompa, colet, colet, oh...
0: Espectacular. Espectacular. Crec que si no sóc que no ara, a.k.a. Nora i la Lisa Simpson podrien tenir una conversa pel que fa
3: Lisa desmort. Simpson, así es. Además, voy a tocar el saxofón en la fiesta de fin de curso de Springfield.
2: No, és que no me sortirà. No me sortirà, no. Tio.
1: Clar, és fotut, eh? Imagina que avui
2: no,
1: tens una actuació.
2: No, és que és molt complicat. Clar, és clar. Molt complicat.
0: Bé, més qüestions.
1: Després, més qüestions.
0: No, parlant que en Nora té, és evident, i tots ho sabem, un talent natural. Però en Jordi, aquí no el veiem... Per ventura no...
4: Clar,
0: no
4: també... tinc un talent, però...
0: És
4: sa veu.
0: És un talentet.
4: Però tens la tècnica.
1: Molt bona, en Jordi.
0: No, sí, sí. Això és per descomptat. Però li agrada, és fan de Tomeu Penya.
1: Ah.
0: I li encantaria imitar-lo. I, de fet, ho fa bastant bé.
4: Bé, ho intent.
0: Ho podem intentar.
4: Però fora cantar, és que m'acosta... Xerrant, no en sé.
0: Tu, perdona, en Tomeu Penya el saps imitar?
1: Com xerrant, és que no ho entes.
4: O sigui, sé imitar... Bueno, sé imitar, tampoc és que sigui una passada, però quan canta.
1: Ah,
4: però val. A l'hora de xerrar no el tinc agafat.
1: Ja l'entrevistàs, sí.
0: Bé, posarem una cançó d'en Tomeu i ara entrem en matèria. Bé, idò, és a dir... És cantar sí, però xerrar encara no.
4: Clar, és cantar no el tinc dominat, perquè no l'he escoltat tant. No sé... Complicat.
1: Bé, imagina que l'entrevista és mallorquí, és de Villafranca, per tant, aquest és... I és home, per tant, i ja té una edat, i ja és...
7: M'agradaria molt aquesta cosa, perquè ja fa molta estona que venia aquí. Jo me'n record que avui en dia, però les persones no saben. A mi m'agrada molt el futbol. Jo cada vegada que jugo al Mallorca de futbol. I quan cantes... Tenc una pesiura valero, canto i canto de bon dematí.
1: I també fas ou, per exemple.
7: Plou. I de fora bufes vent.
4: Clar, perquè per imitar també m'ho pensant que se va usar de pareixer, però també és una manera de xerrar i una manera clar. De dir... Clar, és que és...
7: Són maneres. Mentre un poble que t'espoble dels melons és una de les coses que tu dius això, el que s'ha de fer.
0: Molt bé, per tant, quins elements de tenir en compte? Això, recordem, és un taller de, sí, de creació. Taller, de
1: com ho vulguis dir. Això ja per ell no venim amb manual.
0: Escolta, quins elements hem de tenir en compte quan és hora de recrear o imitar una persona?
1: Bé, lo important és, si la coneixes, millor, però sobretot estudiar-la una mica, i sobre si és home, si és dona, l'edat que té, si idioma que utilitza, moltes coses.
0: Perquè després nosaltres també podem poder sentir, Xavi, que ja és una secció d'aquestes que anem de tota la ràdio, el dia Mallorca, amb en Jaume Noguera, que és, francament, me compis de rialles.
1: Si te fa gràcia.
0: Me fa moltíssima de gràcia.
1: Jo no pots que ningú m'ho escolta.
0: No, si jo sempre hi ve transposat i sempre vos escolt. Que la fas, quin dia la fas?
1: El dilluns.
0: Dilluns
1: de la... Sí, 12, 35, 40, fins...
0: I en aquesta secció ell té diversos personatges. Per exemple, té una... Bé, acaba d'entrar per la porta fent l'Aureta.
8: Sí, bé, l'Aureta sempre està i sempre funciona.
0: Exacte, l'Aureta. I jo és que més m'agrada és en Bernat de Sineu.
9: És en Bernat de Sant Pissar. És en Bernat de Sant Pissar. Va viure estant de la República. Tens...
1: Així és quan xerren la gent major.
0: Exacte.
1: Sí. I com que els nassis se sorelles són el que més creix,
0: sí.
1: Sempre tenen el dit damunt el nas, així.
9: Saps d'aquesta manera.
0: Per tant, com si volen crear un personatge, com ho podríem fer?
1: Crear de nou.
0: Sí, anem a crear un personatge.
1: Depèn.
0: El personatge de Xiu-Xiu.
1: Jo què sé. Si és un jove, per exemple, d'ara... Si és la típica lota, no va per tu, però que si Instagram, TikTok, que va de modelo, guai... En plan
10: literal, bro, no me renta. Se vienen cositas. ¿En casa todo bien? ¿Todo bien en casa? Hola, perdona.
1: Saps? És molt... La pija dels anys 80 ara és així.
0: Això és la gent de Xiu-Xiu, tu creus?
1: No, jo no dic gent
0: no,
1: però... Jo dic un jove, molt jove.
0: Un jove molt jove que no va de res. Però, intentant donar elements i crear més personatges Xiu-Xiu...
1: Sí, també.
0: Creus que series capaç? És un repte.
1: Jo no ho sé.
0: A mi, què vols estimar més, home o dona?
4: Una dona, no?
2: Una dona.
0: Dona?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé, dona, edat.
2: Un oient de Xiu-Xiu, jo crec que edat mitjana...
1: Hi ha de tot, eh?
2: Però sí, per fer com...
0: No, a més, sí, no es porta així, oient, és com la mascota de Xiu-Xiu.
2: La mascota, no sé, jo la posaria 30, 20 i pico, 30.
1: 20 i pico, 30.
2: Sí.
0: Ho veus bé, o tu vas més un poc cap a l'extrem, cap a dalt o cap a baix?
1: Ah, no, m'és igual.
0: T'és igual.
1: Si és una mascota ja és una altra...
0: Bé, és igual, tampoc volem esclavitzar la nostra invenció de personatge, però...
2: Clar.
1: Ja ho diuen Xisco Nadal. Jo, per Balears, faria el que fos. Per favor, aquell moment que tu arribes a Xiu-Xiu i te diuen, per favor, feu un personatge, és que ni Pompeu Fabra, ni Bernat Passeig, ni Ramon Llull, és que...
0: Molt bé, una dona de 25 anys.
1: De 25.
0: Molt bé. De bones?
2: De Palma.
0: Sí?
1: Podria ser de Manacor.
0: De Manacor,
2: i de Manacor.
1: No, no ho he dit perquè ho deies, eh?

0: treballar.
1: És vera.
2: Està compromès amb les Balears, però a la vegada li agrada molt posturejar de que va a manifestacions, sempre com intenta cercar les coses tot estètic, així com descuidat,
3: influencer.
2: Però...
3: No, o sigui, no influencer, no clar, no. O sigui, és una persona...
1: Xavi està posant una cara, sí, m'estan dir... On m'he ficat?
4: Influencer.
3: Digue'm que és una... No, però dic...
2: No, no,
3: per lo que entenc, que diu Nora, és una persona compromesa, però que ho fa veure.
1: I que si
2: no... Un poc performativa.
3: Clar.
1: Entesos. I jo diria també que ha anat... És a dir, mai no ha faltat de, no hi ha faltat de res, universitat privada, tot el que vulguis, però...
2: És de manequià.
1: No ho dic per això. Però està, no sé com podria dir... Bé, és una superoient d'Ivetra Ràdio, d'acord? Una superfanàtica d'Ivetra Ràdio, i ha anat a una escola anglesa, per tant, i ha estudiat a Anglaterra, per tant, té com un pot d'accent.
4: Ja. Com... Això és molt complicat.
1: És molt complicat. Per tant, tenim una dona de 25 anys, Mena Corina, que no maina, compromesa amb Balears, això tampoc sé com li poden treure el suc, però bueno, que ha anat a una escola anglesa i ha viscut a Anglaterra un parell d'anys i és una fidel oient d'Ivetra Ràdio.
5: No, jo, la veritat és que alguna vegada, jo quan estudiava allà a Boston, vaig trobar que literalment menjava molt el vostre programa.
1: Sí?
5: És que m'agrada bastant, perquè jo l'escolto quan vinc a la cotxe, i vaig directament, i jo dic, però per favor, això què és? Això és una cosa grossa. És una cosa grossa. I think that is very... Perquè,
1: ah, xerra d'anglès, també.
5: Bé, clar, perquè és com en Rafael Nadal, que és veïnat meu, de fet, i també xerra, d'aquesta manera. I a vegades, el Rafael, què hem de fer? I em diu, a lot I have is all that you're given. I jo li he dit, el dia farà un any. Són aquestes coses.
1: I Ivetra Ràdio t'agrada molt, m'ho han dit.
5: Sí, m'agrada molt. I més, jo som molt de Balears, quan sóc per la meva feina, vaig a Menorca, vaig a Formentera, Cabrera, Dragonera... I des d'allà ho escolt. Ho escolt molt bé. I són coses molt interessants.
1: Ah, arriba a la Dragonera, també.
5: Sí, arriba a la Dragonera.
1: Ah, molt bé,
5: sí,
1: molt
5: sí,
1: bé.
5: Perquè
1: molt
5: jo
1: bé.
5: Vaig fer un curs també d'ornitologia i anem allà en el Llaucés i aquestes coses. I així em deies verigot.
1: Que perdona?
5: No, I think that this is very well.
1: Ah, això vol dir? És que ho hem de traduir.
5: Sí,
1: és
5: molt cute. Com
1: és cute? Avui en dia. Ah, molt bé. No, sí. I també m'han dit que ets especialment fan, oient d'aquest programa, de Xiu-Xiu.
5: Sí, de Xiu-Xiu, i m'agrada molt. Jo quan condueix, perquè la ràdio s'escolta quan se condueix, no? És una barbaritat que m'encanta. O sigui, ningú se pot... La ràdio és vespre.
1: No.
5: És quan t'arriba a ser xateva. Sí. I com és un bon horari, m'agrada.
1: I ho escoltes, Aina, perdona, a la carta o a freqüència modulada?
5: No, freqüència modulada, sempre. A la carta són coses que te diuen, mira, ha sortit aquest amic, i això hi deu escoltar a la carta.
1: Ah, molt bé, molt bé.
5: Me fa peresa, la carta.
1: Sí, bé, amb el mòbil, avui en dia, també
5: sí,
1: és aplicació.
5: Sí, però ja és una altra cosa, perquè cada moment que sé WhatsApp, que sé tot això.
1: I què me diries, Aina, si te digués que ets una invenció d'aquest programa?
5: Una invenció, no ho sabia. Ai, quina cosa. Quina sorpresa. What happens now?
1: No sé si Jordi o Nora teniu alguna pregunta.
5: George.
1: From St. George.
5: Estan bona lot, en George.
1: És from St. George.
5: Abans he escoltat la vostra tertúlia aquesta i m'ha agradat molt, Això de Bluff és una cosa molt interessant.
1: Voleu fer qualque pregunta, Jordi, Nora,
2: Naina? Jo estic estorada perquè és literalment la persona...
5: Literalment, literal. És que no m'he renta, però, en plan...
2: És
5: exactament això. I clar, que tu tens la veu, la tens molt esquinyada.
2: Sí, un poc.
5: Perquè has anat de festa, pollences, normals, les pollencines que heu fet amb els cristians. Ai, per favor. Vols demanar qualque cosa més?
2: Sí, tu vas a aquests més de festes així, rebel·les, o t'estimes més una discoteca?
5: Jo m'estimo més rebel·la, perquè sent d'espoble sempre va a rebel·la. Jo tota la vida he anat en esport. Part de Manacó, part de Cristo. I allà m'agrada molt la rebel·la. Perquè això d'on discotament, ja no n'hi ha discoteques avui en dia, On has d'anar?
1: És vera.
5: Ja no n'hi ha.
1: Però, Aina, tu tens 25 anys, vull dir...
5: Sí, però jo no tinc 25 anys. Jo tinc camilles i en tenen 40, 50. I anaven, per exemple, anaven a Nesdau, que estava allà. I a Campos, també n'hi havia moltes de festes. I clar, ja n'hi ha res a Campos, saps?
1: Si hi ha qualque gent que s'acabi de connectar ara, heu de saber que aquest és el personatge inventat que hem creat entre tots a Xiu-Xiu, però que ha interpretat ni més ni manco que Xavi Canyelles. Està fantàstic. Ha estat increïble, de fet.
4: Sí.
1: T'han donat... No estava preparat, això,
4: L'idea, vosaltres... I m'ho heu posat molt difícil.
1: Bueno, Xavi, estem molt contents que hagis vengut, que m'ho hagis fet aquest taller
4: sí,
1: de creació de personatges.

0: Com molt veus, en Nora?
1: Com vols veig? Bé, eh? Sí. Jo no necessito massa ueres, perquè veia tota vegada que m'agrada dir soculista, necessites ueres per mirar d'en fora, i això, però ja mai he utilitzat ueres. I se nota, però... Bé, quina era la pregunta?
2: No, sí, clar, no, clar, perquè com us veu... Si sí. No
0: és un taller, m'has de posar una nota final.
1: Ah, però clar,
2: no.
3: Tu no l'has imitat al final.
0: És que, clar, jo no l'he volgut posar, no, Jordi.
1: Important és la intenció. No.
0: Ara te faré la guitza. Lleva música...
1: Important és la intenció.
4: Però, és que no...
0: No, no,
4: no ho agafes punt.
0: Bé.
2: No, no cap de... No sé fer aquesta... No sé...
1: És de panxa, és de
2: panxa.
1: És de panxa,
3: clar. És complicat.
1: És que pensau que se'n mateix sol de ser ximbomba.
2: Però és que vaig a vomitar, és que t'ho veig així.
1: Vomitar seria d'aquí.
2: Per això, és el joc.
1: Mira, jo ara t'imitaré ser ximbomba. Saps com és una ximbomba? Així. Que a vegades canvies. I d'això és la mateixa veu de... Oh, Homer.
0: I Jordi, mateixa... no vol provar.
2: Ja,
0: o cantar.
2: Ho he provat, no, però no acaba de funcionar. Jo
4: ho
2: demano... Jo crec que una persona bona d'imitar, sí? Sempre ho he pensat, és en Xavi Oliver. Jo crec que...
1: Ell.
2: Jo crec que la seva veu és dosa bona, de
1: bastant
2: fer.
1: Bastant neutra, però. És com molt...
2: Sí.
1: Sí,
3: bàsica.
1: Físicament és com en Chayanne, és una cosa així. I...
0: No ho havien dit mai,
1: Ricky Martin, bé, no sé, jo me'n faig un lió perquè tots canten igual, no? En Chayanne, no? És que...
3: Sí,
1: sí. I... No, però de veu és molt...
2: No és molt característica.
1: No, per aventura, si l'escoltes més, sí.
0: Bé, Xavi Canyelles,
1: sí,
0: moltíssimes gràcies per venir. Te poden sentir els dilluns, el dia Mallorca,
1: sí.
0: En la Laura, adéu, Laura.
1: Sí.
5: Ja sempre veig que no és final... I no continuo a
0: En en Bernat també, que vagi bé.
6: Ja, ja, pixarat.
0: I te podrem moure també, si no vaig errat, en es fes cagar.
1: Bé, es fes cagar, encara s'ha d'anunciar i això, més en
0: van. No
1: pareix que és octubre, també tenc una actuació, són moltíssimes persones que actuam, i jo, com sempre. I llavors també vos heu oblidat una cosa molt important. Tots els dilluns, de vell del 8, en el programa de tele, 5 dies, tenc la meva secció neta de bitxos.
0: Tens raó, que fas el dibuix. A pissar-la.
1: Clar, que fai divulgació amb bitxos.
0: Tens raó. Perdona. Raó la meva. Està. Bueno, Xavi Canyelles, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Tant de bo, tornem a veure per xiu-xiu.
3: Sí, per favor.
1: Quan vol...
3: Mira, jo, quan estigui bé...
1: Tu, quan estiguis bé de sa veu, avises.
3: Exacte.
0: M'estan demanant, Xavi Canyelles, que facis de dinosaure en 10 segons.
1: Qui t'ho ha demanat?
0: Control tècnic, Andrés Sánchez.
1: Bé, tiranosauri, és així. Que ningú sap realment com feien els dinosauris. És una invenció de
0: Hollywood. És vera.
1: No sabem ni el color que tenien. Ni el color.
0: Bé,
1: ni
0: jo, per mi, els oients necessiten un descans i altres també. Sí. Nora, com hi ha del programa com en... Digues, això ha arribat en xiu-xiu com en Doraemon. En Doraemon, no, que no, mia. En Shin-chan.
3: En Shin-chan.
0: Ho veus viable?
3: Sí, vinga.
0: Bé, primer, les gràcies a Andrea Sánchez, del control tècnic, Jordi Sòrez, Nora, Xavi Canyelles, moltes gràcies.
5: Hem arribat al xiu-xiu número 443.
0: Adéu!
7: I mon pare encara quedava un tros de pastel, fa anys que es mora, quedava un tros de pastel, vinga, Andreu, m'hi esperam. No hi quedava res, noi.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La crisi de l'habitatge és de nou avui al centre de la notícia. El govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per a poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà a prop del velòdrom de Palma. Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
2: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes. I mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
0: A banda de la construcció d'habitatge nou, l'administració també posa la mirada, però, als pisos i cases buits a Menorca. Un estudi n'identifica 800 i la majoria es concentren als municipis de Ciutadella, de Maó i de Ferreries. El Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits. És dimarts, dia 4 d'agost. I el govern aprovarà aquest divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
3: Donarà el vistiplau a un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació. Ho va anunciar ahir hora baixa el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 03.
0: I continua incrementant el nombre de turistes que arriben a les illes. Fins al mes de juny, les Balears superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025.
3: La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, tot quan hem conegut una nova acció reivindicativa. Ha estat a la cova de Sagrava, a les Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
0: I un dia més, la crisi migratòria. Ceuta és notícia. La ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants, 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
3: El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquestes, més de 860 són el lot de més de menys de 18 anys acollits en els centres de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
0: I a Eivissa avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 80 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
3: És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'112 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
0: I en els esports, Samu Costa és a Lisboa amb el Nasser, que està de pretemporada. Gavi Fortes, bon dia.
4: Bon dia. El migcampista portuguès va arribar ahir a Palma i va agafar un vol cap a Lisboa, on el seu futur equip està de pretemporada. Només està pendent d'una aprovació econòmica del club àrab per formalitzar el seu traspàs. Mentre a l'Oda Eivissa, el fitxatge estrella, Liberto Beltrán, ha patit el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i es perd la temporada. I en vela, avui comença la competició a una nova edició de la Copa del Rei.
0: I tancam la portada amb la previsió del temps. Avui dimarts tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així es continuen parlant de temperatura alta, però amb l'arribada de canvis. Avui les mínimes un altre cop han estat elevades amb valors de nit tropical a punts de l'interior i diversos observatoris en nitorri del litoral, amb 27 graus a Ciutadella, al Port de Pollença i també a Capdepera. Però la màxima baixarà lleugerament al nord de Mallorca i també de Menorca a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot i això, a punts de l'interior de Mallorca encara mantenim actiu l'avís groc per valors entre els 35 i 37 graus. Però el que fa a l'estat del cel, avui s'esperen nous canvis. En general tindrem domini del sol amb l'alternança d'intervals de núvols alts, però durant les primeres hores del capvespre es preveu que puguin créixer alguns núvols d'evolució que, si tenen empenta suficient, vendrien acompanyats de ruixats locals que afectarien sobretot a punts del Reguer i també de cap al Pla de Mallorca. Tot això amb una situació marítima una miqueta més moguda en diversos redols de maror a les costes sud de cada illa. Hores d'ara la temperatura és de 27 graus a Ciutadella, 25 a Palma i una miqueta més baixa de 23 al municipi d'Eivissa.
0: Són temperatures d'ara, quan són les 7 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bany, amb Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma. Per poder-hi accedir, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les illes. L'executiu defensa, Cristina, que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
3: El Consell cedeix un sol alt i va vivir prop del velòdrom Illes Balears. Té 33.000 metres quadrats i s'haurà d'urbanitzar. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que és el primer projecte residencial estratègic públic i que s'ha pres aquesta decisió davant la manca d'habitatge a preu assequible que pateix la capital balear.
2: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
3: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, calcula que gràcies a la declaració de projecte residencial estratègic, els tràmits previs a la construcció reduiran de 10 a un any i mig.
6: Nunca ha habido una promoción pública de vivienda de esta magnitud en todas las islas. Seguramente se hará a través de un concurso de ideas y a partir de ahí pues irán corriendo los plazos según vayamos avanzando, pero sin duda, o sea, lo que podría haberse tardado de 10 a 15 o 20 años, como hay algunos casos, por lo tanto, es cierto que va a llevar su tiempo, pero sin duda alguna vamos a recortar mucho, vamos, infinitamente el procedimiento normal.
3: Com a contrapartida de la cessió del solar, el Consell de Mallorca gestionarà part de les instal·lacions que s'hi construeixin. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, diu que és una oportunitat per ampliar i reforçar els serveis de la institució.
7: Perquè, per una banda, tindrem 35 habitatges que es dedicaran a ús social. Per altra, podrem construir un espai de 400 metres quadrats en el Centre Cultural d'Assaig i, per altra banda, també tindrem 3.000 metres quadrats a on se construirà la futura casa de l'infància de l'IMAS.
3: Els tràmits començaran durant aquesta legislatura, però les obres s'iniciaran a la pròxima.
0: I sobre el requisit de 15 anys de residència per poder accedir a un habitatge de protecció oficial, que a prop del velòdrom de Palma n'ha parlat el geògraf i investigador Ivan Murray. En declaracions a IB3 Ràdio ha assegurat que perpetua les desigualtats.
8: Respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals, que posen en el focus de la disputa política en el migrant.
0: Impulsar habitatge nou és una de les mesures que fomenten les administracions i una altra és la incorporació dels pisos i cases buits al parc immobiliari. A Menorca, un estudi n'identifica 800. Ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits.
3: L'estudi s'ha fet a partir del consum d'aigua. El resultat va ser que 826 habitatges presenten indicis de desocupació i destaca que més del 70% es van construir abans de 1980 i que gairebé un 40% són anteriors a 1960. Més de 600 es concentren als municipis de Ciutadella, Mo i Ferreries. L'Observatori Socioambiental de Menorca, que és l'autor de l'estudi, apunta a la necessitat de prioritzar la rehabilitació del parc més antic i, en el cas dels habitatges més grans, estudiar la possibilitat de dividir-los en unitats més petites per facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. L'Ali Allès és tècnica d'investigació de l'àmbit social a l'Observatori.
9: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou. No? Que existeix una dificultat que a vegades, pues, en aquests casos, no és fàcil sempre tornar-li a donar un ús a una part d'aquest parc que en aquests moments està sense utilitzar, sense tenir un ús residencial.
3: És per aquest motiu que el Consell ha fet arribar l'informe dels 8 ajuntaments de l'illa, demanant-los que aprovin per pla aplicar el decret de mesures urgents del govern per permetre fer habitatges més petits.
0: I aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 anys de les escoletes concertades a les públiques que depenen de la Conselleria. Ho ha anunciat el responsable d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 0-3.
3: És un dels punts apareulats entre el conseller i les representants de les educadores de la primera fase escolar. Vera ha explicat que aquest decret serà l'eina amb què l'administració podrà complementar el concert amb les escoletes 0-3 perquè equiparà els sous dels centres integrats i no integrats.
10: sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament de legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
3: Un dels punts que ha agradat més a la xarxa ha estat el de posar data a l'aprovació i execució del decret de mínims 03, és a dir, el que marca com ha de ser aquesta primera fase educativa. La portaveu Natàlia Jiménez ha sortit de la reunió optimista, tot i que abans de res vol esperar a veure la lletra petita.
11: Tenim bona predisposició, ara ens falta pues, tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
3: La intenció del conseller és que el decret de mínims s'aprovi abans del març de l'any que ve i s'apliqui en el curs 2027-2028. A més, també ha anunciat que es regularan els menjadors escolars per a l'etapa 0-3 i les Balears seran les pioneres de l'Estat en fer-ho.
12: I encara de l'àmbit laboral, a l'aeroport de Palma avui és el tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del Servei de Terra de Swissport. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. La delegada de comissions en aquesta empresa, Swissport, Carmen Martínez, assegura que no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa.
13: Molt bien, es pasado. Intentamos tener una reunión con la empresa, con el comité de huelga de comisiones. Y nosotros acudimos, por supuesto, con la voluntad de negociar y de intentar desbloquear el conflicto, ¿no? Y que todo esto pues llegue a buen término. Y la empresa, la verdad, es que no ha tenido ninguna voluntad real. De hecho, creemos que se está tomando esto con bastante banalidad.
12: Sí que s'ha desconvocat la vaga indefinida prevista per avui, que havia convocat UGT a la mateixa empresa, a Swissport. El sindicat ha assolit un acord amb la gerència després d'aconseguir bona part de les seves reclamacions, entre d'altres un incentiu de 85 euros mensuals als mesos de juliol, agost i setembre per compensar la sobrecàrrega de feina que tenen els mesos d'estiu. José Manuel Peces és el secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis d'UGT.
14: Nosotros creemos, y por eso hemos firmado este acuerdo, que las reivindicaciones que llevábamos en esta amenaza, por decirlo así, pero que es el último cartucho que tiene el trabajador para poder reivindicar sus derechos laborales y que tenga una vida laboral digna dentro de lo que es la empresa, pues más o menos todos han sido bien recogidos y podemos llegar a una satisfacción global.
12: Ara la passa següent serà la de negociar un conveni propi que reculli per escrit tots aquests acords perquè s'inclogui altres peticions com ara l'actualització anual de l'acord amb l'IPC. Està previst que comencin les negociacions una vegada que hagi passat la temporada alta. I avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja i Eivissa. El dispositiu en el qual participen diferents unitats dels bombers de la Guàrdia Civil i de Protecció Civil ha ampliat el perímetre de les actuacions.
3: Aquest dilluns un helicòpter s'ha incorporat a la recerca, ha sobrevolat des de Punta Xerraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava a haver-lo vist en direcció a Benirràs el passat dissabte. També s'ha rastrejat sense èxit en una antiga casa familiar. El bomber responsable de la recerca, Rufino Leal, avança quines tasques es duran a terme avui dimarts.
15: Vamos a incrementar el radio hasta el mar, como te decía, porque hoy no hemos podido llegar, evidentemente, y vamos a intentar cubrir toda la zona en este sector que va desde este camino hacia Benirràs.
3: És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'112 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
12: I el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari dels Estats Units, James Fergie Cox Chambers Jr., detingut dia 10 de juny a Eivissa.
3: Ara el milionari es troba en un centre penitenciari de Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas. La família del detingut, però, defensa que Fergie Coates és víctima d'una persecució política i que ha fet donacions de caire filantròpic a causes socials i humanitàries, algunes en suport civil del poble de Palestina.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I us parlem ara de la darrera hora de la crisi migratòria a Ceuta. La ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants a la ciutat 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. El govern espanyol rebaixa a 2.500 aquesta xifra. Del total, s'estima que més de 800 són els lots de Manco, de 18 anys, acollits en els centres de menors. Ara bé, calculen que molts altres adolescents romanen als carrers ceutins, de manera que preveuen superar el miler de protegits en les pròximes hores. Mentrestant, creixen les veus que demanen que és el que va passar i que es depurin responsabilitats respecte d'aquesta crisi que ha deixat un balanç de moment de 83 morts.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, qui avui se reunirà amb els comandants generals de Ceuta i Melilla, ha demanat explicacions al govern del Marroc.
16: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado. Ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
3: Entén que els responsables de la crisi humanitària són els que han organitzat les actuacions i han fet creure els que es varen llançar a la mà que poden accedir a Espanya de manera irregular. Per part seva, el govern del Marroc ha assegurat que dies abans havien alertat Madrid que la decisió del Suprem impedeix els retorns en calent debilita un element crucial de la cooperació migratòria. El PP, en canvi, té clar que tot plegat respon a una deixadesa de funcions de Pedro Sánchez. Apunten que hi hauria informes previs del CNI advertint d'aquesta amenaça, un extrem, però, que ha desmentit el Ministeri de l'Interior. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
17: ¿Por qué no se ha activado aún al Congreso de los Diputados para aprobar la reforma legislativa que presentó el Partido Popular que podría garantizar que quienes entren a nado en Ceuta se vayan inmediatamente por donde han venido?
3: També ha carregat contra l'executiu espanyol la presidenta del govern, Marga Proens.
18: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no ho està fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
0: I enmig d'aquests retrets, Fernando Grande-Marlaska participarà avui en una reunió extraordinària del Consell de Ministres de l'Interior de la Unió Europea. Serà a les 10 del matí i està previst que traslladi als seus homòlegs el compromís d'Espanya amb el control de les fronteres europees. Això l'endemà que els 27 hagin conclòs que la crisi migratòria va quedar ràpidament sota control en una trobada d'ambaixadors i després de conèixer la resposta de la presidenta de la Comissió a la carta enviada pel president espanyol Pedro Sánchez.
3: En aquesta la política alemanya ha falegat la gestió eficient i eficaç a Ceuta per part de les autoritats espanyoles i marroquines, un valor d'oxigen per al president espanyol després del cop que ha suposat la carta remesa per una vintena de líders europeus que han assenyalat la regularització d'immigrants com a factor decisiu per l'entrada massiva a Ceuta. Von der Leyen ha volgut rebaixar la tensió i en aquesta carta ha insistit en donar una resposta europea comuna, unida i solidària.
0: I aquí a les Balears un total de 88 persones han arribat en les darreres hores a les costes. Havien sortit del nord d'Àfrica a bord de 4 embarcacions en les darreres 24 hores.
19: Així és, perquè la darrera ha arribat passada ja a les 5 de l'hora baixa a la bocana del port de Cabrera. Les altres han estat interceptades a Cabrera, Mallorca i Formentera. Amb aquesta, el nombre de persones arribades a les Balears per via marítima de manera irregular enguany ja freguen les 4.000.
0: 7 i 19 minuts.
20: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I volem destacar ara una xifra pel que fa a l'arribada de turistes a les illes. Fins al mes de juny superaran aquestes arribades els 8.100.000, gairebé 190.000 més que l'any passat en termes percentuals. Això vol dir un 2% més que el 2025.
19: Així és, però hem de dir que l'increment ha estat molt més suau si mirant sobretot les dades només del mes de juny, quan les Balears van rebre més de 2.700.000 turistes, un 0,6% més que ara fa un any. La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, 2,27 milions, mentre que el turisme nacional va superar les 441.000 persones. La despesa turística també continua a l'alça. Al juny va arribar als 3.280 milions d'euros, gairebé un 5% més, amb una despesa mitjana de 219 euros i mig per persona i dia.
0: I a mesura que creix el turisme, augmenta també el descontentament d'una part dels residents que han protagonitzat una nova acció de protesta. En aquest cas ha estat a la cova de Sagrava, a Illetes, per denunciar el que consideren que és la privatització d'aquesta cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
19: Menys turisme, més vida, també Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han fet una publicació. Les xarxes socials en què denuncien que el paradís ha tornat un infern, asseguren. Un paradís de postal, diuen, que trenca els equilibris dels ecosistemes, deixant el paisatge tan sols en un aparador, un parc temàtic, asseguren. Un escrit acompanyat d'un vídeo en què mostren que és el que denuncien.
4: Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és la platja pública de la qual s'ha apropiat.
19: I una vegada han ubicat a l'espectador, se'l pots veure arribar en aquesta cala. Una vintena ho fan per terra, en fila índia, i banderes en què es pot llegir Som l'illa defensant-se. Alguns també ho fan per via marítima. En aquest cas, en flotadors, en forma d'ànera, una vegada damunt l'arena, han posat pancartes. Els han desplegat amb lemes com les platges seran sempre nostres i som a la mà, que és en revolta. Després de tot això, els podem veure jugant a les pales, a vòlei, nedant i també nedant i pegant capficòs. Entre les imatges també s'hi pot veure els hostes de l'hotel i els seus treballadors que miren l'acció reivindicativa, així com també agents de la policia local.
0: I encara parlant de platges a Formentera, amb un mòbil o un ordinador i des de qualsevol indret, es pot consultar l'estat de les diferents platges. Els socorristes s'encarreguen d'actualitzar-ne la informació. Cada dia és una eina més per garantir la seguretat a la mar. Regina Mayans.
21: Dia de platja i entre les múltiples opcions que hi ha a Formentera, el web Safe Beach ens ajuda a escollir la millor del dia. Es pot accedir des de qualsevol indret i només ens fa falta el mòbil. Podem saber quin color de bandera hi ha a cada platja, l'estat de la mà o si hi ha presència de borns. Els socorristes de cada platja són els encarregats de proporcionar cada dia aquesta informació. Fabio Castro és el coordinador de salvament de Formentera.
22: Cada playa tiene un dispositivo móvil tipo PDA donde tiene acceso a esta aplicación y va subiendo, pues digamos, todas las actualizaciones. Las dos playas de máximo riesgo, que es la playa de Illetas y la playa de Arenals, zona de Mid-Yor, esas dos desde las 11 tienen la información y el resto de las playas des de les 12.
21: Un web nou que encara és desconegut per molts turistes i residents. És per això que el Consell de Formentera està instal·lant cartells informatius amb un codi QR a diferents punts de l'illa. Escanejant-lo amb el telèfon mòbil, els usuaris poden accedir directament a la plataforma i fer-ne la consulta.
23: Me parece una super idea, yo lo usaría de todas maneras para ver qué tan crowded está cada playa y en base a eso me puedo ir moviendo, así que sí, me parece increíble la idea.
24: Sembla molt bona idea perquè la gent pugui saber d'on ve el vent o no i si hi ha meduses i com està la mar.
25: Nos podría venir muy bien para definir un poco el itinerario de los días de las vacaciones.
21: Una eina que busca garantir la seguretat a les platges de Formentera.
0: I passen 24 minuts de les 7 del matí. La crisi hídrica a Menorca continua generant controvèrsia després que transcendís el trasllat d'aigua en camions cisterna des d'Es Mercadal fins a Mou. En un context en què els dos municipis apliquen mesures d'estalvi, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha demanat a Recursos Hídrics que revisi amb detall les extraccions autoritzades d'un aqüífer que també es troba sota pressió per la sequera. Exel Camarasa.
26: Segons explica el batle, Joan Pellicer, l'aigua sortiria presumptament de dos pous gestionats per l'empresa Castellosa, a Serenal d'en Castell, que tenen autorització per a regadiu o per alimentar la xarxa, però no per subministrar aigua amb camions cisterna.
2: Pues van demanar recursos hídrics que vigili aquests pous que tenen aquestes concessions a empreses privades, quin ús en fan, quin ús poden tenir, quin ús tenen autoritzat, que en aquest cas sembla ser que és per aigua de subministrament domèstic i de regadiu, no per transport, no per vendre aigua amb camions cisterna.
26: L'Ajuntament també demana a Maó que aclareixi l'origen de l'aigua que està rebent.
2: Així l'Ajuntament de Maó li van dir, mira, nosaltres tenim aquestes sospites, m'ho han dit això, demana tu a la teva companyia d'aigües d'on treus aigua i si realment estan agafat aigua del nostre aquífer, que tenim aquesta situació de declaració de sequera i que vigilin d'on se treu aigua.
26: L'aquífer que abasteix es Mercadal es trobava al juny al 27% de la seva capacitat. Tant aquest consistori com el de Maó són els únics de Menorca que han restringit l'ús d'aigua per reduir-ne el consum. A Maó, de fet, ja s'han donat talls en el subministrament particular. La Direcció General de Recursos Hídrics assegura que reforçarà la vigilància sobre els pous d'abastiment i farà un seguiment de la situació.
12: I encara a Menorca, l'illa confirma el seu paper com a santuari dels catxalots. Científics de l'associació Turciops n'han detectat 48 en aigües del nord de l'illa durant una campanya de recerca que ha durat dues setmanes.
19: De fet, han recorregut més de 1.100 milles nàutiques i han fet 11 albiraments a aquests cetacis. La dada més destacada és que 8 dels exemplars, un 20%, són cries. Un indicador molt positiu pels experts que reforça la importància de Menorca com a refugi, dèiem, natural per a aquesta espècie.
12: I a Mallorca, l'Ajuntament de Sencelles demana al govern el manteniment dels tres torrents del municipi. Ho fa per mor de les acumulacions de vegetació en previsió de possibles inundacions si hi ha pluja forta. Neus Pericàs.
5: La petició inclou actuacions al torrent de Pina, Sant Bordils i posa especial èmfasi al de Solleric que travessa el nucli de Viniali. És un punt on s'ha constatat la presència d'esbarzers, canyars, arbres i branques mortes que poden reduir-ne la capacitat de desguàs en cas de pluges intenses. El batle de Sencelles, Joan Carles Bert, ha descrit la situació del torrent com un despropòsit i diu que si no s'arregla quan venguin les pluges pot ser un problema.
6: Si passeu per la carretera de Santa Maria Sencelles, que passa ben per davant d'Iniali, si vos trobeu allà en el pont, veureu que aquell tram està, sí, sobretot és que està molt ple d'herbes, hi ha soques, hi ha troncs, i clar, i quan venguin les plegudes, tot això, pues, al final no deixarà de dificultar espais de saigua i pot ser un problema. L'estat d'abandonament que té, tot és un cúmul de circumstàncies que no són agradables, tot plegat amb un despropòsit.
5: A més, afegeix que la petició ve ara a manera de prevenció abans que comenci la temporada de pluges.
6: Nosaltres la setmana passada els enviàrem un ofici sol·licitant això i vàrem aportar una sèrie de fotografies i fèiem referència concreta en els trams que demanàvem. I ho demanem ara perquè encara estem, diguéssim, en un moment que se pot fer aquesta feina. Si hem d'esperar en el setembre, quan vinguin les plogudes, llavors ja pot ser que fóssim tard.
5: L'Ajuntament ha recordat que el manteniment dels torrents que formen part del domini públic hidràulic corresponen a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern i, tot i mantenir-ne una labor de seguiment, trasllada a l'administració competent les incidències que requereixin actuació.
12: 7 i 28 minuts. Moment ara per fer un cop d'ull a les portades. Les editades a les Balears se centren, Caterina, en la plana turística i en la crisi de l'habitatge.
19: Sí, de fet, començant per última hora, que es fa ressò de l'exigència de l'IBAVI de demanar 15 anys de residència per poder optar, ja vos ho comptàvem, als 323 habitatges públics que es construiran al costat del velòdrom de les Illes Balears de Palma. La imatge de portada està mateix pels guardonats de Valldemossa com Michael Douglas, també Norma Duval o Rosario Nadal, entre d'altres del distintiu Mallorca Terra d'Honor, creat pel Consell de Mallorca juntament amb la Fundació de Mallorca Turisme. Diario de Mallorca obri avui amb l'ordre del rei del Marroc d'obligar a tornar el seu primer ministre de les seves vacances a Mallorca a causa de la crisi migratòria que us explicam aquest dies. La fotografia de portada la protagonitzen els passatgers del servei de tren, també de Metro de Mallorca, molt d'ells molets per la reducció de freqüències durant aquest mes d'agost. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també la promoció d'habitatge públic d'un solar de 33.000 metres quadrats i valorat en 4,6 milions d'euros al costat del velòdrom de les Illes i cedit pel Consell de Mallorca. L'Ara Balears, per part seva, titula el nou del govern cap a l'escola privada amb concerts de 10 anys i acomiadaments pagats de fons públics a Eivissa. En aquest cas, el periòdico recull l'augment de la despesa turística a les Pitiuses fins a 690 milions, tot i la caiguda de turistes al mes de juny, mentre que el diari destaca la pèrdua de la clientela als bars i també restaurants a causa de la calor extrema, i el Menorca, per part seva, obre amb un estudi del Consell que ha identificat més de 800 cases buides a l'illa.

0: I són ara les 7:30, repassant els titulars més destacats. D'aquest matí de dimarts, el govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als més de 300 pisos de protecció oficial que construirà a prop del velòdrom de Palma.
1: Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc de l'habitatge.
2: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes. I mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
0: A banda de la construcció d'habitatge nou, l'administració també posa la mirada als pisos i cases buits.
1: A Menorca, un estudi n'identifica 800 i la majoria es concentren als municipis de Ciutadella, Moho i Ferreries. L'Ali Allès és tècnica d'investigació de l'àmbit social de l'Observatori.
3: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou.
1: El Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de grans superfícies puguin reconvertir en habitatges més petits.
0: I el govern aprovarà divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
1: Donarà el vistiplau a un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació. Ho va anunciar ahir hora baixa Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 0-3. Són el conseller d'Educació i la portaveu de la xarxa, Noelia Jiménez.
4: Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar.
5: Tenim bona predisposició, ara ens falta pues, tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa.
0: I continua augmentant el nombre de turistes que arriben a les Balears. Fins al mes de juny, les illes superaren els 8.700.000, un 2% més que el 2025.
1: La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, això quan han conegut una nova acció reivindicativa.
6: Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és
1: ha estat a la cova de Sagrava i Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Melià.
0: I un dia més, la crisi migratòria a Ceuta. És notícia, la ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
1: El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquestes, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en el centre de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
0: I aquí a les Balears, la Guàrdia Civil ha rescatat una nova pastera al sud-oest de Mallorca. Ha estat a les 3 de la matinada. S'han rescatat dues persones d'origen magrebí que han necessitat assistència sanitària ja que presentaven signes de desnutrició. Les dues persones han estat traslladades a l'Hospital Universitari de Son Espases. Segons els integrants de l'embarcació, aquestes persones duien 15 dies a la deriva. En total hi havia 19 persones a bord de la pastera. I a Eivissa avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
1: És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'1-2 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
0: I pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia. Així continuem amb temperatures altes, però avui en l'arribada de canvis. De fet, hem tornat a tenir valors de temperatura mínima elevats amb una majoria de nit tropical als punts de l'interior i també alguns observatoris al litoral amb valors de nit tòrrida. De fet, destaquen els 27 graus en el cas de Ciutadella, el Port de Pollença i també a Capdepera. A l'altra banda, avui les màximes recularan lleugerament al nord de Mallorca i de Menorca a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot això a punts de l'interior, concretament de Mallorca, es manté actiu l'avís groc amb valors que podrien quedar entre els 35 i 37 graus. Pel que fa al cel, anirem alternant estones de sol amb intervals de núvols prims i també alguns núvols baixos. Però la notícia ve de cara al capvespre, on podrien créixer núvols d'evolució a l'interior de Mallorca, especialment a la zona del Reguer i del Pla, i no es descarta que puguin venir acompanyats de ruixats puntuals. Pel que fa a la mà, situació una miqueta més moguda, amb redolts de maró al sud de les Pitiuses i també de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Mercadal, 24 a Manacor, 26 a Pollença, 22 a Sant Antoni de Portmany i 24 a Escamarí, Formentera.
8: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 7:35. Ens atam la informació dels esports, la relació de Samu Costa i el Reial Mallorca. Està a punt d'acabar. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia. El traspàs del portuguès a l'Al Nassr d'Aràbia Saudita està cada vegada més a prop. El migcampista va arribar ahir a Palma després de les seves vacances per haver disputat el Mundial i no es va entrenar amb la resta dels companys. De fet, va tornar a agafar l'avió per viatjar a Lisboa, a Portugal, on precisament l'Al Nassr està realitzant una estada de pretemporada. El cap de negoci del club, Alfonso Díaz, va parlar de les negociacions per Samu.
10: Están avanzando y cuando sepamos cosas os diremos, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando en ello y bueno, está el tema avanzado. Todavía no está cerrado. Cuando se cierre os daremos todas las explicaciones.
9: Només falten les aprovacions finals per a completar el fitxatge de Samu Costa, pel qual el Mallorca cobraria uns 22 milions d'euros. Pel que fa a la part esportiva, l'equip realitzarà avui matí el darrer entrenament abans de disputar demà el trofeu Ciutat de Palma contra el bicampió d'Europa, el PSG. Un trofeu que es va presentar ahir a Cort amb la presència, entre d'altres, del cap de negocis del club Alfonso Díaz.
10: Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? Hoy en día yo creo que es el equipo número uno y bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar, ojalá que podamos ganar.
9: Aquest serà el primer partit de la temporada 2026-2027 a Somos i, a més, ja tenim horari confirmat per a la quarta jornada de Lliga. El Reial Mallorca visitarà el camp de l'Eldense el dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre.
11: Ens enyorau? Ah! Tornem!
12: Bolleria absoluta!
11: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
13: Mare meva, quin vespre!
14: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
15: Ulala, mon amour, Paris!
14: Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
11: Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam!
16: Que repiquin!
9: A la primera federació, males notícies per a l'Au d'Eivissa. Un dels nous fitxatges d'aquest estiu, Liberto Beltrán, té el lligament creuat trencat i es perdrà una gran part de la temporada. Tot això quan l'equip blau està a l'equip blau cel està a la Nucía per fer una concentració de 3 dies. L'Au d'E encara no ha jugat cap partit amistós i, de fet, el seu debut a pretemporada estava previst per avui, però el partit s'ha cancel·lat. D'altra banda, l'equip pitius ha fitxat un nou porter. Es tracta del romanès Rares Blat, format a les categories inferiors del Nàstic i del Mallorca. Finalment, l'equip s'estrenarà demà a les 10:30 del matí contra l'Elx il·licità de la Segona Federació. I en futbol sala, Diego Núñez va ser presentat ahir a Manacor com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. L'ala brasiler arriba procedent del Benfica i ha volgut recordar la seva primera etapa a l'equip mallorquí.
17: Soy muy agradecido por el nombre que tengo hoy. Se debe mucho a lo que Palma ha hecho conmigo. Al inicio me acuerdo cuando llegué aquí, jugador muy joven, inmaturo, tenía que madurar mucho, tenía que coger experiencia.
9: Tot i la seva primera estada al Palma fa 4 anys, Núñez diu que vol escriure una nova història al club.
17: Sé que fueron momentos muy bonitos, tengo marcado para mí, eso voy a llevar mi corazón, pero ahora en este momento quiero marcar una nueva historia, ¿no? El club ha crecido, el club tiene más responsabilidades, el club ha ganado cosas y el club va a seguir peleando por cosas, ¿no?
9: Pel que fa a la natació artística, Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París en l'exercici de solitari lliure. Escoltam el nedador mallorquí.
18: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nadar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content.
9: Per la Mare de Vela, perquè avui s'encetarà l'edició número 44 de la Copa del Rei. Després de realitzar ahir la darrera jornada d'entrenaments, a l'Abadia de Palma es convertirà en l'epicentre de la vela mundial des d'avui fins dissabte. La competició començarà per a 5 de les 6 classes participants i per a 84 equips del centenar que competiran pel títol. Només la classe femenina esperarà a demà dimecres per estrenar els seus casellers. Avui, el programa Esports 3 d'aquesta casa s'emetrà en directe des del Reial Club Nautí de Palma i tindrem a diferents protagonistes de l'esport. I acabam amb ciclisme. Ahir es va disputar la tercera etapa del Tour de França femení en la victòria de la noruega Sigrid Hauseth, també líder a la general, amb un recorregut de 156 quilòmetres i arribada a la ciutat francesa de Poligny. Mavi Garcia, la mallorquina, ha arribat a la 19a posició. Se situa ara, Mavi, 14a a la General, a 2 minuts i 18 segons de la líder del Tour. Avui es celebrarà la quarta etapa, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres entre Sevreuil-Chambertin i Dijon. I, d'altra banda, avui comença la Vuelta a Burgos amb la presència de l'artenenc Enric Mas.
8: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
13: I que també ho ha...
19: Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
20: Ens enyorau? No! Tornem!
21: Bogeria absoluta!
20: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
22: Mare meva, quin vespre!
23: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
24: Ulala, mon amour, Paris!
23: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
20: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
16: Que repiquin!
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I són ara les 7 i 42 minuts repassant qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional i començam amb els incendis que afecten la península. Després de setmanes de lluita contra les flames, s'han donat un respir a les comunitats autònomes més afectades. El descens de les temperatures ha fet evolucionar els focs de manera favorable.
1: Els serveis d'extinció han controlat els incendis de Guadalajara i La Rioja, han estabilitzat els de Cáceres i Castelló, mentre que a Àvila, tres punts del perímetre s'han reactivat però han estat controlats. A Catalunya han acabat en 31 dies de risc extrem d'incendi.
0: I presó provisional per l'home de 39 anys detengut per matar una dona de 27 a Santander. La magistrada ha accedit així a la petició de la Fiscalia d'aplicar aquesta mesura cautelar. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas com a crim masclista.
1: La víctima tenia un fill menor i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades el 2020 per violència masclista puja a 33 i a 1.374 des del 2003, quan van començar a recopilar les dades. I el nombre de menors d'edat orfes per violència de gènere a Espanya ja s'eleva a 23 el 2026 i 533 des de fa 13 anys. El telèfon, recordant per demanar ajuda, és el 016, és gratuït i no deixa rastre.
0: I Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors en el conflicte a la Franja de Gaza, reclamen a Israel que deixi d'atacar Gaza i respecti l'alto el foc de l'octubre del 2025.
1: Els tres països asseguren que aquests atacs agreugen el sofriment dels civils a l'enclavament palestí i que la violació de l'alto el foc amenaça el camí cap a la distensió després de l'anunci del desarmament de Hamas. Les autoritats gazianes, liderades per Hamas, han confirmat que d'ençà que va entrar en vigor la treva, 1.200 palestins han mort i 4.000 més han resultat ferits per bombardejos d'Israel.
0: I l'Iran nega que hi hagi negociacions amb els Estats Units, malgrat que Donald Trump havia anunciat una nova ronda de contactes.
1: El règim iranià insisteix que no reprendrà el diàleg amb Trump mentre continuï l'agressió militar estatunidenca i israeliana. Mentrestant, el president americà insisteix a dir que està en marxa una nova ronda de converses. Assegura que els iranians supliquen la negociació en Washington per posar fi al conflicte.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha anunciat la destitució de l'ambaixador del país als Estats Units. És una decisió que arriba després que el mandatari viatjés al país nord-americà la setmana passada per demanar nous míssils per fer front als atacs de Rússia.
1: Zelensky ha advertit que Rússia intentarà interferir en les pròximes eleccions que se celebren en diversos països aliats de Kiev. El mandatari ha assenyalat que les pròximes cites electorals en països com França, Alemanya, els Estats Units o Israel poden ser determinants per al futur suport internacional a Ucraïna. Per això, ha demanat als seus ambaixadors que reforcin la presència del país en els mitjans de comunicació i també en l'opinió pública i que continuïn treballant per consolidar les relacions amb els seus aliats i amb potències asiàtiques com l'Índia, el Japó i la Xina.
0: I s'eleven a més de 6.000 les víctimes mortals pel doble terratrèmol registrat dia 24 de juny a Veneçuela.
1: Les autoritats locals han explicat que han entregat 287 habitatges i n'han avaluat més de 43.000, dels quals gairebé 10.000 encara estan catalogats d'alt risc.
0: I la República Democràtica del Congo supera els 1.650 morts pel brot d'Ebola, segons el darrer balanç de les autoritats sanitàries. Des de l'inici de l'epidèmia s'han confirmat més de 3.700 casos, dels quals prop de 700 continuen ingressats o bé en aïllament. La taxa de mortalitat se situa en el 44%.
1: L'Organització Mundial de la Salut ja havia advertit que el brot s'està intensificant amb un augment sostingut dels contagis i les defuncions. La situació és especialment preocupant perquè la soca Bundibugyo, responsable de l'epidèmia, encara no disposa d'una vacuna aprovada. Les autoritats mantenen desplegats amplis dispositius de vigilància i rastreig per intentar contenir l'expansió del virus.
0: Passen 47 minuts de les 7 del matí. I anem ara fins a Ciutadella, que renova els contenidors de fens per fer-los més accessibles. El nou contracte de recollida preveu canviar-los per donar resposta a una reivindicació. Ara estaran adaptats per a persones amb problemes de mobilitat, Axel.
2: Són més de 600 contenidors nous que s'estan renovant aquests dies. Les urbanitzacions de Ciutadella són les primeres zones que els han rebut i ara s'està procedint al canvi del nucli urbà. La gran novetat és que tots els contenidors estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Carla Jané és regidora de neteja viària.
3: Tots són aptes per mobilitat reduïda perquè, com veus, tenen tant palanca de peu com palanca de mà i són tots, si es de compares amb els altres, una mica més baixets, és a dir, tots són accessibles.
2: Un avenç cap a una inclusió real és com s'ha rebut aquesta notícia des del col·lectiu de persones amb discapacitat. Cristina Fernández és directora tècnica de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.
4: Evidentment, una persona que té una discapacitat, una mobilitat reduïda, ja de venir un contenidor com aquest, ja de posar un peu per alçar la tapa, pues no ho podrà fer si té una lesió medular, per exemple. Evidentment, totes aquestes reivindicacions fa molts d'anys que les estem fent. La inclusió real ha de ser real.
2: El ritme de substitució dels contenidors de Ciutadella és de més de 30 diaris. De seguir així, abans que acabi el mes, tot el municipi tindrà contenidors nous. En qualsevol cas, aquesta renovació és una passa intermitja cap al que ha de ser l'objectiu final, la recollida porta a porta amb un sistema mixt. Però, per això, s'haurà d'esperar uns 4 anys, que és el temps que durà el nou contracte de neteja signat recentment.
0: I la cafeteria Espivé de Sant Miquel a Eivissa ha posat aquest dilluns el punt final a més de 30 anys d'història. En aquest poble, a partir d'ara, una nova direcció mirar un projecte renovat en aquest nou establiment. Espiva va començar la seva trajectòria l'any 92, quan un matrimoni de Sant Miquel va decidir fer realitat el seu somni d'obrir una cafeteria. Aquest dilluns, més de 3 dècades després i amb una propietat diferent, tanca per sempre les portes. Ho explica el seu propietari.
5: La mateixa dueña va tenir que estar aquí treballant no les 8 hores que es fan avui en dia, sinó tot el dia per treure aquest negoci endavant. I és una de les persones que li... M'emociona una miqueta. Li tenc una miqueta de respecte per això.
0: Els clients habituals són gent del poble que hauran de cercar ara un lloc diferent per berenar.
6: Pues fa molts anys, pues, sempre anem aquí en el poble, un dels dos bars que hi ha més, que tenim més prop, i sempre solen venir aquí a mostrar. Ara haurem de buscar una altra banda.
7: Avui és de res mosar, segons m'ho diuen, sí.
8: Des de que està obert, venim aquí.
0: A partir d'ara, una nova direcció assumirà el nou establiment amb un projecte renovat. I avui vespre, a partir de les 9, els reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear en la tradicional recepció reial al Palau de Marivent de Palma i assistiran autoritats i personals de totes les esferes socials i polítiques.
1: Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Proens, els consellers de l'executiu i el president del Parlament, Gabriel Decent. Per part seva, més per Mallorca i més per Palma, han tornat a rebutjar

0: solar en aquesta primera edició Terra d'Honor, una iniciativa impulsada que pretén convertir-se en un dels grans reconeixements institucionals de l'illa. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
1: Per retre un sentit homenatge a 10 personalitats que al llarg de molts anys han estat ambaixadores de la nostra terra arreu del món. Gràcies a ells han pogut fer arribar una part de la nostra identitat, de la nostra fisonomia, de la nostra cultura i de tot allò que ens fa units en el món.
0: En aquesta primera edició han estat distingits també el dissenyador Pablo Herroz, la farmacèutica mallorquina Marta Monal, les periodistes Maria Eugènia Yagüe i Maria Ángeles Alcázar, el periodista francès Bernardo Paz, la model Sara Caballero, Rosario Nadal i Norma Duval, tots ells reconeguts per mantenir un estret vincle amb Mallorca i convertir-se des dels seus respectius àmbits en ambaixadors de l'illa.
2: I encara parlant de celebracions, la cantant i compositora Ana Ferrer serà la pregonera de les festes de Gràcia d'Amor.
3: La muda son se aranyia, posa-se panxa en el sol.
2: Nascuda a la ciutat, la seva formació musical està vinculada a Maó, Axel.
4: Els seus inicis van ser a l'Orfeó Maonès i al Conservatori de Maó, en què participen projectes culturals del món de la dansa i el teatre. Vinculada a l'àmbit del folklore i concretament amb l'agrupació Desrebost, la seva trajectòria professional va començar com a cantant del grup Salvaida. La seva carrera en solitari l'ha portat a col·laborar amb artistes de renom, com el també maonès Marco Mezquida, Sílvia Pérez Cruz o Clara Peya, entre d'altres. El seu projecte actual és un concert performatiu basat en el traspàs de l'ofici familiar. En lloc de continuar amb la tradició fornera, Ana Ferrer ha creat un espectacle en el qual puja a l'escenari acompanyada del seu pare i dos músics, unint l'experimentació, l'oralitat i l'imaginari popular. Sentim el batle de Mo, Héctor Pons.
5: Una persona que ha dedicat la seva vida, la seva carrera professional a la música, ha recuperat també el folclor menorquí des d'un punt de vista modern, actual, de la innovació i el repensament musical del folclor. Una persona que ha viscut sempre les festes intensament, en diferents àmbits, amb una família també d'amor, arrelada, molt arrelada a Mo.
4: Ana Ferrer serà l'encarregada de donar el tret de sortida de les festes de Gràcia amb el pregó el proper dia 6 de setembre.
2: I d'aquí 7 minuts arribarem a les 8, ho farem amb la cultura.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Fritz Mahler o Albéniz seran alguns dels compositors que sonaran al recital del llibre de Mique Amat de Ramon Llull, dia 6 de setembre. Una commemoració del 710 aniversari de la mort del pensador que s'inclou al Festival de Música de Cambra Mallorca Chamber Music, de dia 3 a dia 7 de setembre. Neus Pericàs.
7: Aquest concert homenatge serà interpretat per un conjunt de joves músics emergents que proposa un recorregut per la vida i el pensament de Llull. La poetessa Carme Bennàsser serà qui llegirà els fragments, acompanyada pel violinista i fundador del festival, Joan López, i tot un grup de cambra que interpretaran peces que volen reflectir el que Llull volia transmetre.
8: Dividirem el concert en dues parts. La primera part està enfocada en un espai d'introspecció, com va passar la vida en Ramon Llull. A la segona part del concert, que s'interpretarà Mallorca, que evoca també a Silla, que és on Ramon Llull va formar part, i després es curta en piano de Gustav Mahler. I dona aquesta sensació de que està inacabat, com la recerca que en Ramon Llull pues, proposava un poc, no?
7: Així es crearà un diàleg entre música i pensament en un concert que planteja un itinerari musical i poètic centrat en la introspecció, el paisatge i la memòria. Una proposta que el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha volgut destacar com una aposta pels talents joves emergents.
9: D'aquest nou festival, Mallorca Chamber Music Festival, que neix el 2026, però amb una voluntat de quedar aquí, i sobretot amb aquesta voluntat posar en valor nous artistes emergents, persones que han acabat els seus estudis.
7: El recital serà gratuït i es farà dia 6 de setembre a Can Oleo a les 7 i quart de l'hora baixa. La resta de concerts del festival es faran a l'Auditorium de Palma i al Teatre de l'Aró i sí que es necessita comprar entrada que ja es poden adquirir al web del festival.
2: I a les portes de la celebració del 8 d'agost a Eivissa, l'escriptor i militar José María Prats ha presentat el llibre La conquista d'Eivissa del 1235, l'operació militar, amb un objectiu divulgatiu

0: narra un dels capítols fonamentals de la història de l'illa, la conquesta d'Eivissa per part de l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí. Ens ho explica Jaume Guasp.
1: Quan el 8 d'agost de 1235 les tropes encapçalades per Guillem de Montgrí van assaltar la murada i Eivissa, ho van fer complint la doctrina, seguint el procediment militar que ja s'havia emprat a altres indrets, com a la conquesta de Mallorca, escoltant l'escriptor José María Prats.
2: Van començar a tirar pedres amb un fundíbulo i un trabuquet, i quan varen veure un trenc, varen cavar un túnel per de baix, el varen entibar, i quan varen veure que allò podia caure, varen prendre foc a tot el que era suporte de Segurada va caure i varen entrar.
1: Uns 1.000 soldats van ser els que es calcula que van combatre contra uns 800 habitants de l'illa.
2: Diuen els que ho han estudiat que a Eivissa hi havia com a molt 5.000 persones, d'aquestes 5.000 persones, 1.800 com a molt estaven dins vila i que poguessin agafar les armes, 800 com a molt.
1: Explica que Guillem de Montgrí tenia dues limitacions importants.
2: Un era el 30 de setembre, de Sant Miquel, que li havia imposat al rei, perquè d'aquella gent feia la guerra en l'estiu. En silenci tenia que anar a casa seva a cuidar de la família i a cuidar del camp. I un altre problema que tenia en Montgrí és que tenia que acabar antes del 15 d'agost, perquè tenia que tornar un crèdit sí o sí que li havien dat. Llavors tenia que assaltar Eivissa, la tenia que saquejar i tenia que treure sous.
1: Assegura que l'objectiu del llibre és divulgatiu. Espera que amb aquesta obra la gent jove trobi atractiu en la història d'Eivissa.

0: I a Menorca, Pablo Picasso, Joan Miró o Dalí són alguns dels grans noms que aquest estiu es poden veure a la Galeria Àtica de Maó. Inaugura l'exposició Art Camps, que reuneix una trentena d'obres originals d'art modern i contemporani. És un recorregut que va des de les avantguardes històriques fins a l'abstracció i la creació contemporània en peces que permeten seguir l'evolució de l'art al llarg del segle XX. Aquestes peces estan taxades entre els 15.000 i els 200.000 euros, mentre que el conjunt de la col·lecció supera el 1,5 milió. L'exposició es pot visitar cada dia, entre les 7 i les 11 del vespre, durant tot el mes d'agost. És una oportunitat per contemplar sense sortir de Maó obres originals d'alguns dels artistes més reconeguts de l'art modern i contemporani. Mercè Camps és la directora d'Art Camps.
1: Volíem sumar-nos una mica a l'oferta cultural que hi ha cada vegada creixent més a Menorca, apostar i crear un espai on pogués conviure l'art modern amb art contemporani en firmes de primer nivell. Trobareu una mica de tots els estils, des d'un Picasso o un Degener, qui és col·leccionista pot trobar un Hans Hartung, que potser és una peça més difícil de trobar, un Genovés, Jaume Plensa, Miquel Barceló, per qui és de Balears. Llavors intentem portar una mica tots els estils que abarquin diferents èpoques.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 d'aquest dimarts, dia 4 d'agost, una jornada que vos explicam que la Guàrdia Civil ha rescatat a dues persones amb vida que viatjaven en una embarcació al sud-oest de Mallorca. Presentaven signes de desnutrició quan hi han necessitat d'assistència sanitària. Per això, les han traslladades a l'Hospital de Son Espases, on són ateses a hores d'ara. Les dues persones rescatades han explicat que feia 15 dies que navegaven a la deriva i que a bord d'aquesta embarcació hi havia 17 persones més. Les han rescatades a les 3 d'aquesta matinada a 12 milles de Mallorca i se sumen a les 88 persones que han arribat a les costes de les Balears les darreres 24 hores. Tot d'un ampliam la informació en un informatiu en què hi ha més notícies destacades de l'actualitat. I en una jornada en què la crisi migratòria a Ceuta torna a ser notícia, la ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
2: El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquests, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en els centres de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
1: A les 8 i mitja en parlarem amb Lucía Losovis, que és la responsable de polítiques d'infància d'UNICEF, el dia en què també hem de destacar un atropellament mortal fa tot just una estona a la carretera de l'aeroport de Menorca. Un taxi que circulava ha passat per damunt de l'home, que sembla que estava adormit al mig de la via.
2: El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar al 061 troben el cos sota el vehicle sense vida. De moment no se l'ha pogut identificar i els fets han ocorregut a les 6 del matí aproximadament.
1: I el govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà a prop del Velòdrom de Palma.
2: Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
3: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
1: I el govern aprovarà divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
2: Donarà el vistiplau a un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació. Ho va anunciar ahir hora baixa el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 03.
1: I continua augmentant el nombre de turistes que visiten les Balears. Fins al mes de juny, les illes superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025.
2: La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, tot quan hem conegut una nova acció reivindicativa. Ha estat a la cova de Sagrava, a Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
1: I serem en directe en aquesta hora de l'informatiu i en els esports. Parlem de Samu Costa, que és a Lisboa, amb el Nàsser, que està de pretemporada. Gavi Fortes, bon dia.
4: Bon dia. El migcampista portuguès va arribar ahir a Palma i va agafar un vol cap a Lisboa, on el seu futur equip està de pretemporada. Només està pendent d'una aprovació econòmica del club àrab per formalitzar el seu traspàs. I a l'Audi Eivissa, el fitxatge estrella, Liberto Beltrán, ha patit el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i es perd la temporada. Amb bala, avui comença la competició a una nova edició de la Copa del Rei.
1: I pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així és. Continuam amb temperatures altes, però amb l'arribada també de canvis. Avui mínimes un altre cop elevades amb valors de nit tropical cap a l'interior i diversos observatoris amb valors de nit tòrrida al litoral. De fet, destaquen els 27 graus a Ciutadella, al port de Pollença i també a Capdepera. En canvi, la màxima baixarà al sector nord de Mallorca i de Menorca a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot i això, a punts de l'interior de Mallorca es manté actiu l'avís groc per valors entre els 35 i 37 graus. Pel que fa a l'estat del cel, alternarem estones de sol, intervals de núvols prims i també la presència d'alguns núvols baixos. Destaca, però, cap a primeres hores del capvespre, la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució que puntualment podrien venir acompanyats de ruixats. Tot això amb una situació marítima una miqueta més moguda per l'aparició de redols de maror cap a les costes sud de cada una de les illes. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Maó, 24 a Sineu i 20 nit a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
1: I són ara les 8:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I en aquesta hora estàvem pendents del rescat d'una embarcació de migrants que ha interceptat la Guàrdia Civil a les costes del sud-oest de Mallorca. El que sabem fins ara és que han rescatat en vida dues persones d'origen magrebí. Aquesta matinada ha estat d'haver-les tres. Ara estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de desnutrició i de deshidratació. A bord hi viatjaven 17 persones més i Cristina, feia 15 dies que anaven a la deriva.
2: Així és, i de moment desconeixem l'estat dels 17 migrants que navegaven en aquesta embarcació que ha arribat a les 3 de la matinada. Hi han intervengut Salvament Marítim i la Secció Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil del Port de Palma, a 12,68 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
1: També aquesta matinada s'ha interceptat una embarcació amb persones a bord a 30 milles d'Eivissa. Se sumen al total de 88 persones que han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears i que havien sortit del nord d'Àfrica a bord de 4 embarcacions.
2: La darrera arriba passades, o va arribar passades les 5 de l'hora baixa a la bocana del port de Cabrera. Les altres es van interceptar, una a Cabrera, una a Mallorca i una altra a Formentera. Amb aquestes, el nombre de persones a les Balears per via marítima de manera irregular superen ja les 4.000.
1: I tot mentre continua la crisi migratòria a Ceuta, la comunitat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants en aquesta ciutat 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. El govern espanyol rebaixa a 2.500 aquesta xifra. Del total s'estima que més de 860 són els lots de manco de 18 anys. Ara bé, calculen que molts d'aquests adolescents romanen als carrers de Ceuta de manera que preveuen superar el miler de protegits durant les pròximes hores. Mentrestant, creixen les veus que demanen que és el que va passar i que es depurin responsabilitats respecte d'aquesta crisi que ha deixat un balanç de 83 morts.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, que avui es reunirà amb els comandants generals de Ceuta i Melilla, ha demanat explicacions al govern del Marroc.
6: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
2: Entén que els responsables de la crisi humanitària són qui ha organitzat les actuacions i han fet creure els que es varen llançar a la mà que poden accedir a Espanya de manera irregular. Per part seva, el govern del Marroc ha assegurat que dies abans havien alertat Madrid que la decisió del Suprem que impedeix els retorns en calent debilita un element crucial de la cooperació migratòria. El PP, en canvi, té clar que tot plegat respon a una deixadesa de funcions del president espanyol Pedro Sánchez, apuntant que hi hauria informes previs del CNI advertint d'aquesta amenaça. Un extrem que ha desmentit el Ministeri de l'Interior, Miguel Tellado, el secretari general del Partit Popular.
7: ¿Por qué no se ha activado aún al Congreso de los Diputados para aprobar la reforma legislativa que presentó el Partido Popular que podría garantizar que quienes entren a nado en Ceuta se vayan inmediatamente por donde han venido?
2: La presidenta del govern, Marga Proens, també ha carregat contra l'executiu espanyol.
8: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
1: I enmig d'aquests retrets, Fernando Grande-Marlaska participarà avui en una reunió extraordinària del Consell de Ministres de l'Interior de la Unió Europea. Serà a les 10 del matí i està previst que traslladi als seus homòlegs el compromís d'Espanya amb el control de les fronteres europees, això l'endemà que els 27 hagin conclòs que la crisi migratòria va quedar ràpidament sota control en una trobada d'ambaixadors i després de conèixer la resposta pistolar de la presidenta de la Comissió, la carta enviada per Pedro Sánchez.
2: En aquesta, la política alemanya ha afalagat la gestió eficient i eficaç a Ceuta per part de les autoritats espanyoles i marroquines, un valor d'oxigen per al president espanyol després del cop que ha suposat la carta remesa per una vintena de líders europeus que han assenyalat la regularització d'immigrants a Espanya com a factor decisiu per l'entrada massiva a Ceuta. Von der Leyen ha volgut rebaixar la tensió i en aquesta carta ha insistit en donar resposta europea comuna, unida i solidària a la crisi humanitària.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I ara doncs, hem d'avançar. Un atropellament mortal que s'ha produït fa tot just una estona a la carretera de l'aeroport de Menorca. Un taxi que circulava passat per damunt de l'home, que sembla que estava dormint al mig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat en arribar al 061. Han trobat el cos sota el vehicle ja sense vida. De moment, però, no se l'ha pogut identificar. Axel Camarasa, quines dades més en tenim?
9: Doncs els fets han ocorregut fa ben poca estona, aproximadament a les 6 del matí, i han succeït a tocar d'una sala de festes que hi ha molt propera a aquest aeroport de Menorca, on també hi ha un restaurant. En aquests moments, el forense i la policia científica s'han fet càrrec del cas, d'aquest atropellament mortal. El que se sap a hores d'ara és que es tracta d'un home, però no se'n poden tenir més detalls perquè, com dèiem, no se l'ha pogut identificar.
1: Gràcies, Axel. I avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
2: Aquest dilluns, un helicòpter s'ha incorporat a la recerca, ha sobrevolat des de Punta Xerraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava per la vista en direcció Benirràs el passat dissabte i també s'ha rastrejat sense èxit en una antiga casa familiar. El bomber responsable de la recerca, Rufino Leal, avança quines tasques es duran a terme avui dimarts.
10: Vamos a incrementar el radio hasta el mar, como te decía, porque hoy no hemos podido llegar, evidentemente, y vamos a intentar cubrir toda la zona en este sector que va desde este camino hacia Benirràs.
2: És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi de qualsevol informació la comuniqui a l'1-2 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
1: I el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari dels Estats Units, James Fergie Cox Chambers Jr., que va ser detingut dia 10 de juny a Eivissa.
2: Ara el milionari es troba en un centre penitenciari de Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat, presumptament, el grup terrorista Hamas. La família, però, del detingut defensa que Fergie Cox és víctima d'una persecució política i recorda que ha fet donacions de caire filantròpic a causes socials i humanitàries, algunes en suport civil, del poble de Palestina.
1: 8 i 13 minuts, fem una pausa.
11: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
12: Calor.
13: Moscars.
12: Gelats que se desfan massa ràpid.
14: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
13: Com les ganes de passar-ho bé.
12: I les converses que enganxen.
13: Les rialles.
12: La bona companyia.
14: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
15: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: 8 i 14 minuts. El govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma. Per poder-hi accedir, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les illes. L'executiu defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada també incrementar el parc d'habitatge. El Consell cedeix un sol Ali Babi a prop del velòdrom. Té 33.000 metres quadrats i s'haurà d'urbanitzar. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, diu que és el primer projecte residencial estratègic públic i que s'ha pres aquesta decisió davant la manca d'habitatge preu assequible que pateix la capital balear.
3: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, calcula que gràcies a la declaració de projecte residencial estratègic, els tràmits previs a la construcció es reduiran de 10 a un any i mig.
16: Nunca ha habido una promoción pública de vivienda de esta magnitud en todas las islas. Seguramente se hará a través de un concurso de ideas y a partir de ahí pues irán corriendo los plazos según vayamos avanzando, pero sin duda, o sea, lo que podría haberse tardado de 10 a 15 o 20 años, como hay algunos casos. Por lo tanto, es cierto que va a llevar su tiempo, pero sin duda alguna vamos a recortar mucho, vamos, infinitamente el procedimiento normal.
1: Els tràmits començaran durant aquesta legislatura, però les obres s'iniciaran a la pròxima i sobre el requisit de 15 anys de residència per poder accedir a un habitatge de protecció oficial. N'ha parlat el geògraf investigador Ivan Murray en declaracions IB3 Ràdio. Ha dit que perpetua les desigualtats.
17: Respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals, que posen en el focus de la disputa política en el migrant.
1: Impulsar habitatge nou és una de les mesures que fomenten les administracions. Una altra és la incorporació dels pisos i les cases buides al parc immobiliari. A Menorca, un estudi n'identifica 800. Ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits. Olivia Navarro.
18: L'estudi s'ha fet a partir de consum d'aigua. El resultat va ser que 826 habitatges presenten indicis de desocupació i destaca que més del 70% es van construir abans a 1980, que gairebé un 40% són anteriors als 60. Més de 600 es concentren als municipis de Ciutadella, de Mó i de Ferreries. L'Observatori Socioambiental de Menorca, que és l'autor d'aquest estudi, apunta a la necessitat de prioritzar la rehabilitació del parc més antic i, en el cas dels habitatges més grans, estudiar la possibilitat de dividir-los en unitats més petites per facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. L'Ali Allés és tècnic d'investigació de l'àmbit social d'aquest observatori.
19: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou. No? Que existeix una dificultat que a vegades, pues, en aquests casos, no és fàcil sempre tornar-li a donar un ús a una part d'aquest parc que en aquests moments està sense utilitzar, sense tenir un ús residencial.
18: I és per aquest motiu que el Consell ha fet arribar l'informe als 8 ajuntaments de l'illa, demanant-los que aprovin per ple aplicar el decret de mesures urgents del govern que permet fer habitatges més petits.
1: I són ara les 8 i 18 minuts i en aquesta hora continuem pendents dels detalls del rescat d'una embarcació de migrants aquesta matinada a les costes del sud-est de Mallorca, la badia de Palma. El que sabem fins ara és que s'han rescatat en vida dues persones d'origen magrebí que estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de deshidratació. A bord d'aquesta embarcació hi viatjaven, però, 17 persones més feia 15 dies que anaven a la deriva. El cap de Salvament Marítim a les Balears acaba de confirmar a IB3 Ràdio que els dos migrants rescatats es llançaren a la mà a la resta de les persones que havien mort a bord.
20: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
1: Avui un helicòpter sobrevolarà la zona per comprovar si hi ha alguna altra cosa. L'embarcació ha arribat a les 3 d'aquesta mateixa matinada. També ha intervengut la secció fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil del Port de Palma a 12,68 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
20: Ferri de Baleària ens reportava l'avistament d'una d'aquesta pastera amb dues persones a bord, unes 17 milles al sud-oest de Cala Figuera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a salvar Mar Libertas, que va realitzar el rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
1: També aquesta matinada s'ha interceptat una embarcació amb persones a bord amb 30 milles d'Eivissa. Se sumen aquestes a un total de 88 persones més que han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears i que havien sortit del nord d'Àfrica en quatre embarcacions diferents. I aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 de les escoletes concertades a les públiques que depenen de la Conselleria. Ho ha anunciat el responsable d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 03.
18: És un dels punts aparolats entre el conseller i les representants de les educadores de la primera fase escolar. Vera ha explicat que aquest decret serà l'eina en què l'administració podrà completar el concert a les escoletes 03 per equiparar així els sous dels centres integrats i els no integrats.
4: Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament de legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
18: Un dels punts que més ha agradat a la xarxa ha estat el de posar data a l'aprovació i l'execució del decret de mínim 03. És a dir, el que marca com ha de ser aquesta primera fase educativa. La portaveu Noelia Jiménez ha sortit de la reunió optimista, tot i que abans de res vol esperar a veure la lletra petita.
21: Tenim bona predisposició, ara ens falta tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
18: La intenció del conseller és que el decret de mínim s'aprovi abans del mes de març de l'any que ve i s'apliqui ja al curs 2027-2028. A més, també ha anunciat que regularan els menjadors escolars per l'etapa 03 i les Balears assegura el conseller seran pioneres a l'Estat en fer-ho.
1: I és el tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar les aturades amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Una protesta que podria afectar el servei d'aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor. La delegada de Comissions a Swissport, Carmen Martínez, diu que no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa.
22: Molt bien es pasado, intentamos tener una reunión con la empresa, con el comité de huelga de Comisiones, y nosotros acudimos, por supuesto, con la voluntad de negociar y de intentar desbloquear el conflicto, ¿no? Y que todo esto llegue a buen término. Y la empresa, la verdad, es que no ha tenido ninguna voluntad real. De hecho, creemos que se está tomando esto con bastante banalidad.
1: Sí que s'ha desconvocat la vaga indefinida prevista per avui, convocada per un altre sindicat, per UGT, a la mateixa empresa, Swissport. Hi ha hagut una nova acció de protesta contra la massificació turística. En aquest cas ha estat a Sa Cova de Sagrava, Illetes, per denunciar el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
18: Menys turisme, més vida. Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han fet una publicació a xarxes socials en què denuncien que el paradís ha tornat un infern. Un paradís de postal, diuen, que trenca els equilibris ecosistèmics, deixant el paisatge tan sols com un aparador, com un portabàtic. Un escrit acompanyat d'un vídeo en què mostren què és el que denuncien.
23: Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és la platja pública de la qual s'ha apropiat.
18: Una vegada han ubicat a l'espectador una ram, se'ls pot veure arribar a la cala. Una vintena ho fa per terra, en fila índia, amb banderes en les quals es pot llegir «Som l'illa defensant-se». Alguns també ho han fet per mar, en aquest cas amb flotadors en forma d'ànnera. Una vegada damunt l'arena han posat que pancartes amb lemes com «Les platges seran sempre nostres» i «Som la mà», que és revolta. Després d'això es poden veure jugant a pales, a vòlei, nedant, pegant cap ficus. A les imatges també hi ha els hostes de l'hotel i els seus treballadors que miren aquesta acció reivindicativa, així com la policia local.
1: A la Punta de Sagrava hi ha Toni Sastre, que ha parlat també amb veïns. Toni, bon dia.
5: Bon dia, així és, vos parlo just des d'aquesta cala d'Illetes, que com deia, una manada cova de Sagrava, que, perquè vos pugueu fer una imatge, una idea, és una espècie de piscina natural, de forma ovalada, just de vora l'hotel, i s'hi pot arribar per la mà, per un passadís natural de roques, o per dues escales del passeig que voreja l'hotel. Ja hem pogut veure, de fet, algun client que han vengut fins aquí a fer un cafè com a matiner i a prendre el primer rajos de sol del dia. I hem accedit per l'accés de la platja del Xicançó, situat just de vora una finca de pisos, i després de caminar un parell de minuts hem arribat fins aquí, fins en aquesta cala. De fet, he pogut parlar amb Enrique, que ell és el porter de la finca, i és que la seva caseta es troba al costat de l'accés per arribar fins en aquesta zona. Per tant, no és aliè a aquesta situació. Això és el que pensa sobre aquesta qüestió.
6: Jo crec que la costa ha de ser de tothom, eh? No poden tancar les barreres, la playa, tot això, eh? Això és el que opinc jo, eh?
5: Aquesta és l'opinió sobre l'ús que en fan d'aquesta cala alguns treballadors de la zona, i és que en aquest punt, en aquesta cala, ja no queda rastre de les pancartes que els manifestants col·locaren durant l'acció de protesta d'ahir.
1: Gràcies, Toni. 8 i 25 minuts. Anem ara amb la informació dels esports.
0: Informatiu matí. Esports.
1: Informació dels esports, que ens estan parlant de la relació de Samu Costa i el Reial Mallorca, que està a punt d'acabar. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia, així és. El traspàs del portuguès a l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita està cada vegada més a prop. El migcampista va arribar ahir a Palma després de les seves vacances per haver disputat el Mundial en Portugal i no es va entrenar amb la resta dels companys. De fet, va tornar a agafar l'avió per viatjar a Lisboa, on precisament l'Al Nassr està realitzant una estada de pretemporada. El cap de negoci del club, Alfonso Díaz, va parlar de les negociacions per Samu.
8: Están avanzando y cuando sepamos cosas os diremos, pero bueno, la edición deportiva está trabajando en ello y bueno, está el tema avanzado. Todavía no está cerrado, cuando se cierre os daremos todas las explicaciones.
7: Només falten les aprovacions finals per a completar el fitxatge de Samu Costa, pel qual el Mallorca cobraria uns 22 milions d'euros. Pel que fa a la part esportiva, l'equip realitzarà avui matí el darrer entrenament abans de disputar demà el trofeu Ciutat de Palma contra el bicampió d'Europa, el PSG, un trofeu que es va presentar ahir a Cort en la presència, entre d'altres, del cap de negocis del club, Alfonso Díaz.
8: Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? Hoy en día yo creo que es el equipo número uno y bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar, ojalá que podamos ganar.
7: Aquest serà el primer partit de la temporada 2026-27 a Son Moix i a més ja tenim horari confirmat per a la quarta jornada de Lliga. El Reial Mallorca visitarà el camp de l'Eldense el dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre. I a la Primera Federació, males notícies per l'UD Eivissa. Un dels nous fitxatges d'aquest estiu, Liberto Beltrán, té el lligament creuat trencat i es perdrà una gran part de la temporada. Tot això quan l'equip blau-cel està a la Nucía per fer una concentració de 3 dies. L'UD encara no ha jugat cap partit amistós i, de fet, el seu debut a pretemporada estava previst per avui, però el partit s'ha cancel·lat. D'altra banda, l'equip pitius ha fitxat un nou porter. Es tracta del romanès Rares Blat, format a les categories inferiors del Nàstic i el Mallorca. Finalment, l'equip s'estrenarà demà a les 10:30 del matí contra l'Elche Il·licità de la Segona Federació. I en futbol sala, Diego Núñez va ser presentat ahir a Manacor com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. L'ala brasiler arriba procedent del Benfica i ha volgut recordar la seva primera etapa a l'equip mallorquí.
24: Soy muy agradecido por el nombre que tengo hoy. Se debe mucho a lo que Palma ha hecho conmigo. Al inicio me acuerdo cuando llegué aquí, jugador muy joven, inmaturo, tenía que madurar mucho, tenía que coger experiencia.
7: Tot i la seva primera estada al Palma, fa 4 anys, Núñez diu que vol escriure una nova història al club.
24: Sé que fueron momentos muy bonitos, tengo marcado para mí, eso voy a llevar en mi corazón, pero ahora en este momento quiero marcar una nueva historia, ¿no? El club ya ha crecido, el club tiene más responsabilidades, el club ya ha ganado cosas y el club va a seguir peleando por cosas, ¿no?
7: Pel que fa a la natació artística, Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París en l'exercici de solitari lliure. Escoltam el nedador mallorquí.
25: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content.
7: I per la Mare de Vela, perquè avui s'encetarà l'edició número 44 de la Copa del Rei. Després de realitzar ahir la darrera jornada d'entrenaments, la Badia de Palma es convertirà en l'epicentre de la vela mundial des d'avui fins dissabte. La competició començarà per 5 de les 6 classes participants i per 84 equips del centenar que competiran pel títol. Només la classe femenina esperarà demà dimecres per estrenar els seus casellers. Avui, el programa Esports 3 d'aquesta casa s'emetrà des del Reial Club Nàutic de Palma i tindrem en directe diferents protagonistes de l'esport. I acabem en ciclisme. Ahir es va disputar la tercera etapa del Tour de França femení amb victòria de la noruega Sigrid Hauset. Mavi Garcia, la mallorquina, va arribar a la 19a posició i se situa 14a a la general a 2 minuts i 18 segons de la líder del Tour. Avui es celebrarà la quarta etapa, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres. I d'altra banda, avui comença la Vuelta a Burgos en la presència de dos balears, l'artanenc Enric Mas i el citadellenc Albert Torres.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara a les 8:30, repassant les claus d'aquest matí de dimarts. 17 persones han mort mentre intentaven arribar a les Balears amb una embarcació per via marítima, si ho han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada a les costes del sud-oest de Mallorca, a la Badia de Palma.
2: Aquestes dues estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de desnutrició i deshidratació. El cap de Salvament Marítim a les Illes, José Ramón Crespí, acaba de confirmar a IB3 Ràdio que els dos migrants rescatats llançaren a la mà la resta de persones que havien mort a bord.
3: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
2: A més, Salvament Marítim ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar l'àrea pròxima al naufragi.
1: També aquesta matinada s'ha interceptat una embarcació amb 15 persones d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa.
2: Així se sumen el total de 88 persones arribades ahir a les costes de les Balears.
1: I a Menorca, un home ha mort aquesta matinada damunt les 6 a la carretera de l'aeroport.
2: Un taxi que circulava ha passat per damunt de l'home que sembla que dormia enmig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar-hi, el 061 han trobat el cos davall del vehicle ja sense vida i de moment no se l'ha pogut identificar.
1: I avui estan pendents també d'Eivissa, on continua la recerca de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que va desaparèixer a Sant Joan de Labritja.
2: Avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs. És la segona vegada que aquest home desapareix i les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'1-2.
1: I el govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà a prop del Velòdrom de Palma.
2: Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
1: I a Ceuta, les autoritats de la comunitat autònoma estimen que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants, 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
2: D'aquestes, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en els centres de menors i preveuen que el número de protegits superi el 1.000 en les pròximes hores.
1: I precisament dedicam l'entrevista del dia a aquesta qüestió.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I és que del drama migratori, els menors en són, sens dubte, els més vulnerables d'una de les majors crisis humanitàries dels darrers anys. S'estima que 1.000 infants i adolescents han pogut quedar a Ceuta 4 dies després de l'allau humana des del Marroc. La majoria estan acollits en centres de menor, però n'hi ha centenars que encara malviuen en el carrer. Les organitzacions dels drets pels infants adverteixen que les repatriacions dels lots migrants mai poden ser col·lectives. Lucía Losovis és responsable de polítiques d'infància d'UNICEF i amb ella en parlem ara en directe. Bon dia, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Como decíamos, a día de hoy todavía quedan menores deambulando sin referentes adultos por las calles de Ceuta. Usted que ha estado trabajando sobre el terreno, ¿están protegidos estos niños? ¿Cuál es la prioridad ahora mismo?
4: Sí, la prioridad siempre, cuando hay niños y niñas que no tienen acompañantes, es darle la protección lo más rápido posible, tanto en un alejamiento adecuado, una atención especializada, poder, ¿no?, acceder a las cuestiones más necesarias, también como alimentación o cualquier apoyo psicosocial que necesiten, porque estamos hablando de niños y niñas que necesitan de este apoyo, ¿no?, y este cuidado, porque están en un proceso, ¿no?, de desarrollo, de crecimiento, y es importante ofrecerles toda esta atención. Desde las organizaciones, obviamente, estamos muy preocupados por la situación de los niños que están solos en Ceuta y por eso pedimos que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que asegurar esa responsabilidad compartida entre todas las administraciones para poder dar la mejor atención a estos niños y niñas desde las diferentes administraciones y los diferentes territorios, porque hoy por hoy la prioridad es atender a estos niños y niñas y asegurar sus derechos.
1: ¿Qué noticias tenéis? ¿Cuál es la información que os llega de los chicos que están acogidos en centros de menores en Ceuta?
4: A ver, cuando fue esta entrada de personas en Ceuta, ya el sistema de protección de la ciudad ya estaba sobresaturado. Ya tenían más de 500 niños y niñas para un territorio muy pequeño. Estamos hablando de 18 kilómetros cuadrados y con poca capacidad para acoger a tantas personas. Entonces, sucede esta situación cuando ya el sistema está sobresaturado y ahora, por supuesto, ya ha duplicado la capacidad de que tenía en ese momento. Estamos hablando que alrededor de 1.000 niños y niñas ya están dentro del sistema de protección de Ceuta y por lo tanto es una situación que hay que tomar medidas para poder asegurar la calidad del mismo. Cuando estás en una situación de pocos recursos y con poca disponibilidad de espacio, pues es importante, como decimos, que se pongan en marcha todos estos mecanismos para poder buscar soluciones que sean las mejores para los niños y niñas. No nos podemos olvidar que siempre, cuando hablamos de menores de edad, tenemos que privar lo que decimos su interés superior, su máximo interés, es decir, lo que mejor les convenga a estos niños y niñas. Y por eso pedimos esta urgencia de pensar y tomar todas las medidas correspondientes, ¿no?
1: De hecho, habéis advertido que las repatriaciones de niños y niñas menores de edad no acompañados solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño. ¿Qué garantías jurídicas previstas les amparan en la legislación?
4: Sí, afortunadamente nuestra legislación es bastante protectora de los derechos de los niños y niñas y por lo tanto en ese sentido tenemos que ofrecer, digamos, que en el marco de jurídico cuando se quiera hacer cualquier tipo de evaluación, de devolución, perdón, tiene que haber una identificación de la necesidad y del interés superior de este niño y niña para tomar esa decisión. Y tiene que ser individualizada, no puede ser colectiva, porque cada realidad y cada situación es totalmente diferente y siempre esa decisión tiene que ser porque es lo mejor para ese niño o para esa niña. Y también desde las organizaciones decimos que hay que escucharles, hay que ver qué situación están, cómo están sus familias de origen, cuál es su proyecto migratorio. Por eso, afortunadamente, nuestro país tiene una legislación, un marco normativo que garantiza estos derechos y por lo tanto hay que respetarlos, ¿no?
1: Esta última llegada masiva vuelve a tensionar aún más el sistema de protección, en este caso de Ceuta, cuya capacidad de acogida está desbordada. ¿Es adecuada la respuesta que está dando el gobierno español y las comunidades deberían formar parte también de una estrategia más conjunta?
4: Sí, por supuesto, nosotros, es decir, hace no mucho tiempo se cambió la ley de extranjería justamente para permitir que las comunidades autónomas y los diferentes sistemas de protección, también en situaciones de emergencia como las que estamos hoy por hoy, o estas situaciones de crisis, puedan atender a estos niños y niñas en los diferentes territorios. Y por eso, desde las organizaciones y desde UNICEF, pedimos que se pongan en marcha estos mecanismos que ya existen, que están en el marco de nuestra ley y que tienen que hacer. Asegurar, porque aquí lo que prima es la calidad, ¿no? También de los sistemas de protección para poder atender a estos niños y niñas. Cuando un sistema está sobrepasado, sobresaturado, más allá de la buena voluntad o hasta de los propios recursos económicos que se puedan tener, es muy difícil poder dar la atención que estos niños y niñas necesitan en este momento. Entonces, es importante poner en marcha estos mecanismos que ya existen, que son para trasladar y para apoyar entre las diferentes administraciones la atención de los niños y niñas, porque no nos olvidemos que respetar y garantizar los derechos de los niños es de todas las administraciones, es nuestra responsabilidad en su conjunto, ¿no? Como adultos, pero sobre todo como Estado que ha firmado y ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
1: I també avui em volgo posar el focus en la situació dels menors en aquesta crisi migratòria a Ceuta, en aquest drama migratori que s'ha viscut sobretot aquests darrers dies i ho hem fet amb Lucía Losovis, que és responsable de polítiques d'infància d'UNICEF. Gràcies per haver estat en directe a l'Informatiu Matí.
4: Muchas gracias a vosotras. Un saludo.
1: I recordar la notícia amb la qual obríem aquesta hora d'informatiu i que coneixíem avui matí de 7 persones han mort mentre intentaven arribar amb una embarcació via marítima de manera irregular a les Balears. Segons han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada a les costes del sud-oest de Mallorca, a la badia de Palma. Les dues persones rescatades estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de desnutrició i deshidratació. Us hem explicat, com dèiem, avui, des de les 8 del matí. Ara són les 8 i 40. Continuem. I repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Presó provisional per l'home de 39 anys, detengut per matar una dona de 27 a Santander. La magistrada ha accedit així a la petició de la Fiscalia d'aplicar aquesta mesura cautelar. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas com a crim masclista.
5: Sí, de fet, hem sabut que la víctima tenia un fill menor i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra la presumpta agressor. En la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades el 2026 enguany per violència masclista puja ja a 33 i a 1.374 des de l'any 2003, quan es va començar a recopilar aquestes dades de quan es tenen registres, i el nombre de menors d'edat orfes per violència de gènere a tot Espanya ja s'eleva a 23 el 2026 i 533 des de fa ara ja 13 anys. El telèfon per demanar ajudes al 016 és gratuït i no deixa rastre.
1: I Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors en el conflicte a la Franja de Gaza, reclamen a Israel que deixi d'atacar Gaza i que respecti l'alto el foc de l'octubre del 2025.
5: Perquè els tres països asseguren que aquests atacs agreugen i molt el patiment dels civils a l'enclavament palestí i que la violència de l'alto el foc, la violació, amenaça ara el camí cap a la distensió després de l'anunci de desarmament de Hamas. Les autoritats gazies, liderades per Hamas, han confirmat, de fet, que d'ençà que va entrar en vigor la treva, 1.200 palestins han mort i 4.000 han resultat ferits per bombardejos israelians.
1: I l'Iran nega que hi hagi negociacions amb els Estats Units, malgrat que Donald Trump havia anunciat una nova ronda de contactes.
5: Perquè el règim iranià insisteix que no reprendrà el diàleg amb Trump mentre continuï l'agressió militar estadounidenca i israeliana. Mentrestant, el president nord-americà insisteix a dir que està en marxa en aquest moment una nova ronda de converses. Assegura que els iranians supliquen la negociació amb Washington per posar fi a aquest conflicte.
1: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha anunciat la destitució de l'ambaixadora del país als Estats Units. És una decisió que arriba després que el mandatari viatjés al país nord-americà la setmana passada per demanar nous míssils per fer front als atacs de Rússia.
5: Zelensky ha advertit que Rússia intentarà interferir en les pròximes eleccions que se celebraran en diversos països aliats de Kiev. El mandatari ha assenyalat que les pròximes cites electorals en països com ara França, Alemanya, els Estats Units o també Israel posen-se determinants pel futur suport internacional a Ucraïna. Per això ha demanat als seus ambaixadors que reforcin la presència del país en el mitjà de comunicació i també en l'opinió pública i que continuïn treballant per consolidar les relacions amb els seus aliats i amb potències i asiàtiques com ara l'Índia, el Japó o Xina.
1: I aquí a l'Estat espanyol, després de setmanes de lluita incessant contra les flames, els incendis han donat un respir a les comunitats autònomes més afectades. El descens de les temperatures ha fet evolucionar els focs de manera favorable. Els serveis d'extinció han controlat els incendis de Guadalajara i de la Rioja, han estabilitat el de Càceres i el de Castelló, mentre que Àvila, a tres punts del perímetre, s'han reactivat, però han estat controlats. A Catalunya han acabat amb 31 dies de risc extrem d'incendi.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I ara passen 43 minuts a les 8 del matí, moment per sortir a l'exterior, compte enrere per a l'eclipsi de dia 12 d'agost. Molts municipis de les Illes ja estan a punt per coordinar un dispositiu excepcional a causa de la gran afluència que s'espera arreu de l'arxipèlag. Un d'ells és Felanitx, que explicarà les seves mesures de seguretat i de prevenció juntament amb Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil avui matí. Allà, a Felanitx, hi ha el nostre company Lluís Hernández, que està amb la valdesa del municipi. Lluís, bon dia.
6: Bon dia, i just ens trobam al consistori Felanitxer, a una de les seves sales, amb la seva batlessa, Catalina Soler. Bon dia, senyora Soler.
7: Molt bon dia i moltes de gràcies, i Ivetres, per estar tant de matí a peu d'aquí de l'Ajuntament de Felanitx.
6: Bé, senyora Soler, d'aquí dos dimecres Balears es mobilitza per gaudir d'un fenomen astronòmic poc habitual. Aquí a Felanitx, quins serien els punts més destacables del dispositiu especial del consistori juntament amb les forces de seguretat per prevenir, principalment, qualsevol emergència?
7: Bé, jo en primer lloc vull agrair a la part del govern de Illes Balears tota la seva coordinació en tots els municipis que hem oferit llocs aquí on se pugui veure d'una manera bé, podríem dir, el que és l'eclipsi, d'acord? Nosaltres vàrem oferir un espai, que són Matamoros, i que en aquest espai s'hi pot accedir bé en cotxe o bé a peu, però que és carretera, d'acord? Per tant, el primer que en fem és que per la gent que vulgui accedir a peu, haurà restriccions, perquè ja està parlat en carreteres, per tant, vull agrair la coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat i protecció civil que corresponen al municipi de Felanitx. Se reduirà la velocitat d'aquesta carretera i se posarà prioritari per a tots, només se podrà anar 20 fins a l'accés de Son Matamoros, d'acord? Que és la carretera Felanitx-Villafranca. A dins Son Matamoros, a de dins, ha més o menys calculat un aforament màxim de 800 vehicles, que no vol dir persones, d'acord? I demanam a tothom que hi pugui accedir que respecti, que quan nosaltres diguem no s'hi pot quebre més gent, m'ho sabrà greu, no s'hi pot quebre més gent, hauran de cercar una alternativa. Allà dins, demanam pels problemes que tenim d'alertes vermelles i grogues de sequera, que no s'hi fumi, a dins tot el circuit de Son Matamoros. Nosaltres habilitarem o tindrem serveis d'ambulància, tindrem servei de banys portàtils i per part dels autocross Felanitx hi haurà un servei que si volen comprar aigües això en podran tenir, d'acord? L'altra part, aquí on també Felanitx la gent li podria cridar atenció i ja dic que no hi venguin en cotxes. El govern ho ha decidit i nosaltres ho col·laborem que a partir de les 3 de la hora baixa Sant Salvador quedarà tallat en el trànsit rodat, d'acord? Per tant, només s'hi podrà cedir peu a llevar si qualcú hi vol anar, però que tinguin molt de coneixement tothom que vagi un espai en ell o vulgui pujar a peu.
6: Perquè fa les zones allunyades del nucli urbà del poble, com comentava vostè, també hi ha un dispositiu de reforç per la prevenció d'incendis forestals, ja que la crisi coincideix amb aquestes altes temperatures de l'estiu.
7: A veure, per part nostra no, però per part d'Ivanat sí, que jo sé que aquest dia tenen tots els efectius en marxa. El que jo demano, com ha fet tothom, i jo seguiré insistint, però més en el nucli Felanitx, que és la meva responsabilitat, és coneixement per tothom. Que no deixin fens, que no deixin residus, que no deixin vidres, que no deixin plàstic, que no se fumi, que una aglomeració de gent en el mateix redol amb aquestes temperatures i amb aquesta situació no han d'haver de lamentar per un fet tan important com pugui ser l'eclipsi altres problemes.
6: Heu comentat aquestes zones d'observació per contemplar millor l'eclipsi. Aquestes zones també, entenc, que són també per reduir aquesta pressió sobre llocs més sensibles del municipi.
7: Sí, efectivament, nosaltres hem cercat un lloc que sabem que se pot visualitzar bé l'eclipsi. De fet, sabeu, si no està ennigulat ni res, se veurà bé, però ho hem concentrat allà per no tenir tothom per mig, és a dir, i molt especialment per una zona molt sensible com a Sant Salvador. Que tot i així, Sant Salvador no és del millor lloc que el puguis veure, perquè les muntanyes no te deixen lludir, d'acord? Així com tocaria. Per tant, nosaltres vam cercar el lloc que per nosaltres no, i per qui en saben, està. Hi ha altres llocs, a veure, hi ha altres llocs, però el missatge més important seria que tothom el pugui veure si té un lloc i que seva en el seu terrat que el pugui visualitzar, que no se mogui de que seva, que el millor lloc és el que teva mateix o el que has veïnat. Per tant, si tu tens un lloc, nosaltres simplement hem habilitat un lloc extra per cap de que la gent vulgui veure l'eclipsi i no tingui bona por anar. Molt millor que ningú se mogui.
6: Moltes gràcies, senyora Soler.
7: Moltes gràcies i vetres, com sempre.
6: I d'acabau d'escoltar les paraules de la batllessa de Felanitx, que ha explicat aquest dispositiu especial d'emergència per l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
1: Gràcies, Lluís, i atenció, perquè el dia de l'eclipsi ens podria deixar més de l'espectacle al cel una altra curiositat. Ens referim al conegut com a raig verd, que és un fenomen òptic molt poc habitual, Caterina, i que només es pot observar si les condicions atmosfèriques són pràcticament perfectes.
5: Sí, però hem de dir que dura molt pocs segons, però és un dels fenòmens òptics que es produeixen quan el sol justament es pon. Amador Carbonell, que és president de l'Observatori de Mallorca, diu que és més habitual veure'l, sobretot durant els mesos d'hivern, ja que cal que les condicions meteorològiques siguin molt bones.
8: És un fenomen lumínic que se produeix just en el darrer moment en què el sol se posa per l'horitzó. El darrer punt de llum que, de l'esfera del sol, aquí en aquest punt, si hi ha molt bones condicions meteorològiques, surt un flash de color verd. Això és el famós raig verd.
5: I atenció, perquè precisament per l'eclipsi el raig podria ser més menut de dia 12. Pep Marcús, president del Club Newton.
9: Quan millor sabeu, és xivent. Ja que els núvols que hi ha sempre al final del dia. Si n'hi ha núvols, està molt clar i segur perfectament.
5: La posta de sol acabarà a les 20:49, és a partir de llavors quan s'obri la finestra temporal per gaudir justament d'aquest fenomen extraordinari.
1: Tothom pendent, per tant, del que passarà la setmana que ve, dimecres, dia 12 d'agost. Josep, com
10: Hola.
1: Estàs?
10: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
10: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
10: No ho sé jo.
11: Sí, psicològic.
10: Però, quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
10: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
10: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
10: Ah, que bé.
1: Servei públic.
10: Servei públic total.
12: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Ens enyorau? Tornem!
14: Bolleria absoluta!
13: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
1: Mare meva, quin vespre!
15: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain. Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
13: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
14: Que repiquin!
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I d'aquí a 10 minuts arribarem a les 9. És el moment ara per la cultura.

0: dividirem el concert en dues parts. La primera part està enfocada en un espai d'introspecció, com va passar a la vida en Ramon Llull, a la segona part del concert, que s'interpretarà Mallorca, que evoca també a Silla, que és on Ramon Llull va formar part, i després es cortat en piano de Gustav Mahler. I dona aquesta sensació de que està inacabat, com la recerca que en Ramon Llull pues, proposava un poc, no?
1: Així es crearà un diàleg entre música i pensament en un concert que planteja un itinerari musical i poètic centrat en la introspecció, el paisatge i la memòria. Una proposta que el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha volgut destacar com una aposta pels talents joves emergents.
2: D'aquest nou festival, Mallorca Chamber Music Festival, que neix el 2026, però amb una voluntat de quedar aquí, i sobretot amb aquesta voluntat posar en valor nous artistes emergents, persones que han acabat els seus estudis.
1: El recital serà gratuït i es farà dia 6 de setembre a Can Oleo a les 7 i quart de l'hora baixa. La resta de concerts del festival es faran a l'Auditorium de Palma i al Teatre de l'Aró, i sí que es necessita comprar entrada, que ja es poden adquirir al web del festival.
3: I a les portes de la celebració del 8 d'agost a Eivissa, l'escriptor i militar José María Prats ha presentat el llibre La conquista d'Eivissa del 1235, l'operació militar, amb un objectiu divulgatiu, i narra un dels capítols fonamentals de la història de l'illa, la conquesta d'Eivissa per part de l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí i Gemma Guasch.
4: Quan el 8 d'agost de 1235 les tropes encapçalades per Guillem de Montgrí van assaltar la murada i Eivissa, ho van fer complint la doctrina, seguint el procediment militar que ja s'havia emprat a altres indrets, com a la conquesta de Mallorca. Escoltant l'escriptor José María Prats.
5: Van començar a tirar pedres amb un fundíbulo i un trabuquet, i quan van veure un trenc, van cavar un túnel per de baix, el van entibar, i quan van veure que allò podia caure, van prendre foc a tot el que era la porta de la murada va caure i van entrar.
4: Uns 1.000 soldats van ser els que es calcula que van combatre contra uns 800 habitants de l'illa.
5: Diuen els que ho han estudiat que a Eivissa hi havia com a molt 5.000 persones, d'aquestes 5.000 persones, 1.800 com a molt estaven dins vila, i que potser que agafessin armes, 800 com a molt.
4: Explica que Guillem de Montgrí tenia dues limitacions importants.
5: Un era el 30 de setembre, de Sant Miquel, que li havia imposat al rei, perquè d'aquella gent feia la guerra en l'estiu. En silenci tenia que anar a casa seva, cuidar de la família i cuidar del camp. I un altre problema que tenia en Montgrí és que tenia que acabar antes del 15 d'agost, perquè tenia que tornar un crèdit sí o sí que li havien dat. Llavors tenia que assaltar Eivissa, la tenia que saquejar i tenia que treure sous.
4: Assegura que l'objectiu del llibre és divulgatiu. Espera que amb aquesta obra la gent jove trobi atractiu en la història d'Eivissa.

0: I a Menorca, Pablo Picasso, Joan Miró, Dalí són alguns dels grans noms que aquest estiu es poden veure a la Galeria Àtica de Maó. Inaugura exposició Art Camps, que reuneix una trentena d'obres originals d'art modern i contemporani. És un recorregut que va des de les avantguardes històriques fins a l'abstracció i la creació contemporània en peces que permeten seguir l'evolució de l'art al llarg del segle XX.
1: Sí, de fet, i atenció, perquè les peces exposades que podrem veure estan taxades entre els 15.000 i els 200.000 euros, mentre que el conjunt de la col·lecció supera el 1,5 milions. L'exposició es pot visitar cada dia entre les 7 i les 11 de la nit durant tot el mes d'agost. Durant tot aquest mes, una oportunitat per contemplar, sense sortir de Maó, obres originals d'algun dels artistes més reconeguts, ja ho sabeu, referenciat de l'art modern i contemporani espanyol. Mercè Camps és la directora d'Art Camps.
2: Volíem sumar-nos una mica a l'oferta cultural que hi ha cada vegada creixent més a Menorca, apostar i crear un espai on pogués conviure l'art modern, amb art contemporani, amb firmes de primer nivell. Trobareu una mica de tots els estils, des d'un Picasso o un Degener, que és col·leccionista, pot trobar un Hans Hartung, que potser és una peça més difícil de trobar, un Genovés, Jaume Plensa, Miquel Barceló, per qui és de Balears. Llavors intentem portar una mica tots els estils que abarquin diferents èpoques.
0: I ara és l'hora de fer-vos un parell de propostes de caire cultural per aquesta primera setmana d'agost.
3: Fas que tot comenci a girar i darrere hi vengui tothom.

0: Una setmana que arriba plena de concerts per a tots els gustos i interessos. Començam amb demà dimecres amb l'actuació de Suc i Sopes. Mai no havia imaginat, i és que com tu no hi ha
1: ningú. Aixeques així. Serà a Menorca, el grup representarà el seu darrer treball, que consolidarà la identitat del grup i Nas Jardí a Mallorca. En aquest cas hi haurà música electrònica en Kraftwerk. L'endemà dijous, dia 6, tornem a parlar de jazz. Serà ja a les 8:30 de la nit quan Ann Levy presenta The Chariot al Festival Jazz de Sa Pobla, tot un referent de l'estiu. I un poc més tard, ja a les 9, actuaran els Harlem Gospel Travelers. Serà a Bellver i per acabar el dijous heu de saber que Sidecars i Miss Cafeïna seran en el jardí, en aquest cas a Calvià. Mateix recinte que divendres acollirà el concert de Joan Magán, divendres, i a Campos, Sopa de Cabra.

Els catalans actuaran a les 11 de la nit a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports i pel cap de setmana us fem arribar dues propostes més en segell mallorquí. Ja.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. 17 persones han mort mentre intentaven arribar amb una embarcació per via marítima de manera irregular a les Balears. Així ho han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada al sud-oest de Mallorca, a la badia de Palma, i que romanen ingressats a l'Hospital de Son Espases amb signes de desnutrició i deshidratació.
1: Salvament Marítim ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar l'àrea pròxima al naufragi per comprovar si hi ha algun cos que es pugui rescatar. El cap de l'ENS a les Illes, José Ramón Crespí, ha confirmat que els dos migrants rescatats llançaren a la mà la resta de persones que havien mort a bord durant la travessia.
2: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
0: I a Menorca, un home mort a la carretera de l'aeroport en s'ha atropellat per un taxi. Els fets han passat d'avers les 6 d'aquesta matinada.
1: Les primeres hipòtesis apunten a que el vehicle ha passat per damunt de l'home, qui sembla que dormia enmig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar al lloc de l'accident, el 061 ha trobat el cos sense vida davall el vehicle. De moment, no se l'ha pogut identificar.
0: I el dia en què els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen per parlar de la crisi migratòria a Ceuta, UNICEF reclama que se millori la coordinació entre administracions i que s'activin els mecanismes necessaris per atendre els centenars de menors que malviuen als carrers de la ciutat autònoma 4 dies després d'arribar a Nadantala a Ceuta.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, la responsable de polítiques d'infància de l'entitat demana màxima protecció als menors migrants que estan tots sols després de l'emergència migratòria. Lucía Losóviz recorda que no poden ser repatriats de manera col·lectiva i que se'ls ha d'atendre de manera digna i cobrir les seves necessitats. Lamenta, però, que les mancances actuals del sistema ho posen molt complicat.
3: Cuando un sistema está sobrepasado, sobresaturado, más allá de la buena voluntad o hasta de los propios recursos económicos que se puedan tener, es muy difícil poder dar la atención que estos niños y niñas necesitan en este momento. Entonces, es importante poner en marcha estos mecanismos que ya existen, que son para trasladar y para apoyar entre las diferentes administraciones.
0: I continua incrementant el nombre de turistes a les Balears. Fins al mes de juny superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025, tot quan han conegut una nova acció reivindicativa. A la cova de Sagrava, a Illetes, denuncien la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià. Toni Sastre ha estat a la zona. Toni, bon dia.
4: Bon dia. He pogut parlar amb diverses persones de la zona i que coneixen l'ús que se'n fa d'aquesta cala. És el cas d'una treballadora que fa 30 anys que fa feina a un comerç situat just de vora aquest hotel. Assegura que fa temps que l'establiment du a terme aquesta pràctica.
5: Yo hace 27 años que trabajo aquí, ¿vale? Y gente que ha trabajado en el Hotel Melia me han dicho, claro, yo no sabía que esas escaleritas que van a o acceden a una playa, que ellos se han hecho realmente suya. A la gente que va a la playa les llama la atención, como que no pueden estar allí, pero legalmente no es así, porque es una playa pública.
4: En aquest punt, en aquesta cala, ja no queda rastre de les pancartes que els manifestants col·locaren durant l'acció de protesta d'ahir.
0: I fa uns minuts hem conegut les dades de l'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.
1: Així és, a les Balears s'han registrat 24.882 aturats el juliol, que són 504 manco que el mateix mes de l'any passat i suposa un descens del 2%, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,5% anual, en gairebé 23.500 afiliacions més, fins a un total de 697.038.
0: Pel que fa a les dades, a l'estat espanyol, l'atur ha registrat un increment d'un 0,85% al mes de juliol respecte del mes anterior. Ha pujat en 19.517 persones més. Amb aquestes xifres de l'atur que s'acaben de publicar, hem arribat a les 9:04. Ara comença el programa Al Dia.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts, sense temps, jornada de dimarts, com sempre, pendent del temps, cel destapat a pràcticament totes les illes, qualque nígol puntual, una jornada que comença d'aquesta manera, en nígols, però que tampoc ens podem arribar a confiar perquè a partir del migdia aquests nígols creixeran, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca, podrien deixar ruixats de manera puntual i de caràcter moderat. A la resta de les illes, en canvi, és una situació molt més tranquil·la, predominarà el sol, alguns nígols també d'evolució durant les hores centrals del dia, però sense grans complicacions ni precipitacions. Parlam un dia més del drama migratori a Ceuta, estima que queden encara a la ciutat entre 3.000 i 5.000 persones a la ciutat autònoma 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500, aquesta xifra esmentada. Del total d'aquests, s'estima que més de 860 són menors de 18 anys acollits en els diferents centres de ciutat. La ministra de Defensa, Margarita Robles, avui es reunirà amb els comandaments generals de Ceuta. Ahir, recordem, també, varen parlar en aquesta tertúlia sobre algunes de les reaccions. Per altra banda, el govern balear també s'ha manifestat i la presidenta explicava que ha estat una operació perfectament calculada per posar a prova, deia, les fronteres, la seguretat nacional i també la integritat territorial. L'escoltam.
1: Un president del govern d'Espanya que es cap de setmana mos ha donat consells de quina llista de Spotify havíem d'escoltar durant les vacances. És que apareix un xiste. Per això ha estat la resposta del president del govern d'Espanya aquest cap de setmana. Jo m'apareix gravíssim.
0: Avui parlarem també d'altres qüestions que ens preocupen i que són habituals en aquesta tertúlia, com és l'habitatge, o millor dit, l'accés a l'habitatge. El Consell de Mallorca i el govern han signat un conveni per poder construir més de 300 habitatges de protecció oficial. Xisco, bones notícies en matèria d'habitatge, o com deia abans, no?, de facilitats per poder accedir a un habitatge.
2: Sí, Marta, bon dia. Per poder accedir-hi farà falta tenir el manco 15 anys de residència aquí a les Illes Balears. La promoció s'aixecarà en aquests terrenys que ara mateix compartim en pantalla i que escriurem per als oients. Es tracta d'un espai de 33.000 metres quadrats situats a vora el velòdrom Illes Balears i el poliesportiu Sant Ferran a Ciutat. Va dirigit sobretot a joves que es volen emancipar i famílies que volen créixer. I continuem parlant d'habitatges perquè, en aquest cas, però, a Menorca hi ha un estudi que ha detectat 800 cases i pisos buits. Ara el Consell Insular demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits.
0: També un apunt, sobretot a aquells que es traslladin a l'aeroport. Són dies de molt de moviment, de viatges, d'inici de vacances, de final de vacances també. Tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades amb l'objectiu de poder millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI, Condor, entre d'altres. De moment, no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa. Les aturades, recordem, solen ser dimarts, és a dir, avui, i també els dissabtes, perquè són els dies de més trànsit de les aerolínies internacionals a l'aeroport de Son Sant Joan, aerolínies que precisament operen amb Swissport. Un apunt en crònica també de successos, Xisco.
2: Continua la cerca de l'Antoni Escandell, un home de 82 anys que pateix Alzheimer i que va desaparèixer al municipi de Sant Joan de Labritja. Ara compartirem la seva fotografia. Du fora de casa des de divendres. Avui se n'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs amb un dispositiu en el qual participen diferents unitats de bombers, la Guàrdia Civil i Protecció Civil, que també ha ampliat el perímetre de les actuacions. També s'ha incorporat un helicòpter a la recerca que ha sobrevolat des de Punta Xarraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava a haver-lo vist en direcció a Benirràs. Dissabte passat també s'ha rastrejat sense èxit una antiga casa familiar.
0: Ara sí, compartim unes imatges precioses que també descrivim per als oients, de les que podríem qualificar com algunes de les meravelles de la nostra fauna.
2: Sí, perquè els científics de l'associació Turciops han detectat 48 catxalots en aigües del nord de l'illa de Menorca durant una campanya de recerca que ha durat dues setmanes. Han recorregut més de 1.100 milles nàutiques i han fet 11 albiraments d'aquests cetacis. La dada més destacada és que 8 dels exemplars, un 20%, són cries, un indicador molt positiu per als experts que reforça la importància de Menorca com a refugi natural per a aquesta espècie.
0: L'estiu és moviment i alguns ja preparen no les vacances que dèiem abans, sinó les seves millors gales per anar a la recepció reial. És el teu cas, Xisco Nadal?
2: No, creiem que les estan preparant les millors gales perquè avui vespre, a partir de les 9, els reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear, la tradicional recepció reial al Palau de Mar i Vent a Ciutat. I assistiran autoritats i personals i persones de totes les esferes socials i polítiques. Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Proens, els consellers de l'executiu i també el president del Parlament, Gabriel Lecent. La recepció reial marca el final de l'agenda a Mallorca, però d'aquí a uns dies tornarem a veure el monarca a Ciutat. Serà dissabte, dia 8, a l'entrega de trofeus de la Copa del Rei de Vela. La gala es farà al Palau Reial de l'Almudaina.
0: Reialesa i podríem dir temps de celebrities, també.
2: Sí, perquè l'actor nord-americà Michael Douglas ja és des d'ahir un dels ambaixadors de Terra d'Honor que ha nomenat el Consell de Mallorca. Douglas, que ha definit Mallorca com la seva segona llar, ha rebut aquesta distinció en un homenatge juntament amb altres personalitats que han contribuït a projectar Mallorca al món. Ha estat a Costa Nord, recentment restaurat per l'institució insular en aquesta primera edició dels Terra d'Ona.
0: Continuem amb més qüestions perquè són les 9 i 11 minuts. Ja sabeu que sempre és el moment per la reflexió, per aquesta petita aturada. Frase del dia.
2: La frase d'avui és de l'escriptora anglesa Jane Austen, l'autora d'Emma i també d'Orgull i Prejudici, va dir: "No m'importa caminar. No hi ha distància quan es té un objectiu."

0: I de què parla tothom? Perquè no sé si se pot considerar com un dels costats salvatges de la vida, el que direm just ara.
1: Crec que sí, perquè tothom parla d'una gelera per humans patentada al Japó. Al Japó, on aquest dia s'han superat els 40 graus a diversos punts del país, ja han trobat una nova manera de combatre la calor extrema. I no, no és un aire condicionat portàtil. És una mena de gelera per humans. Es diu Doiemon Box i és una cabina refrigerada on una persona pot entrar, seure's i refrescar-se en només 5 minuts. A l'interior, la temperatura es manté al voltant dels 15 graus, mentre undolls d'aire a només 5 graus es dirigeixen al cap, al coll, a les espatlles i a l'esquena. Que són, Marta Grau, les zones que ajuden a refredar el cos més ràpidament.
0: Com quan te fiques a l'aigua, no? Que diuen, per no tenir un tall de digestió.
1: Els punts cardinals. L'invent està pensat sobretot per protegir els treballadors que passen hores sota el sol o en un ambient calorós, com ara obres, fàbriques o grans esdeveniments a l'aire lliure. La cabina té tres nivells de refrigeració, s'apaga automàticament al cap de 20 minuts per evitar un refredament excessiu i, a més, incorpora rodes per poder-la traslladar fàcilment d'un lloc a l'altre. També consumes aproximadament la meitat d'electricitat que un aparell d'aire condicionat portàtil. Ara bé, no és precisament econòmica, costa prop de 8.000 euros i, de moment, només està dirigida a empreses i institucions. D'ençà que es va posar a la venda aquest mes d'abril, ja se n'han venut més de 150 unitats al Japó. No sé si t'animaries amb aquesta gelera per humans.
0: Mira, és que els japonesos sempre estan a la darrera, no?, en tecnologia. No me deixa de semblar una extravagància total i absoluta, però qui no desitjaria en un moment puntual d'aquest que estàs passant una calorada, ficar-te en aquesta gelera per humans. No ho has fet mai, això d'obrir la teva gelera un moment en quan no pots més de calor o en un moment que estiguis un poc acubat, no, l'ops? I també un airet fresquet, no sé si has arribat en aquest punt d'alguna vegada, va, mira, és com si fos una cosa molt estranya. Segur que més d'un oient o espectador ho ha fet.
1: Ara, les 9 i 14... perquè faltaran 12 segons, estàs confessant a tot Balears que la reina dels dematins obri el congelador i fiques capet una mica per refrescar-se.
0: La gelera és suficient a vegades.
1: Ah, no, venen la gelera, t'abasta.
0: Clar, home, el congelador, a més, jo el tinc a la part de baix, algunes persones el tenen de dalt, jo el tinc de baix.
1: Ah, i la teva gelera té calaixos. T'hauries de ficar dins un calaix i seria una mica incòmode.
0: No, basta una micona obrir la porta per ja refrescar-me.
1: Jo això de la gelera no ho sol fer, però bé, si ho diu una Marta Grau, jo, a partir d'ara, ho agafaré com a recomanació absoluta. A mi em faria por. Me donaria una miqueta de claustrofòbia.
0: Ficar-te a la gelera, dius,
1: sí, perquè
0: no?
1: És
0: un poc d'una...
1: No un poc distòpic, aquest tema.
0: Sí, un poc també com a una morgue,
1: I
0: no?
1: N'hi ha algunes que tenen vidre, però n'hi ha altres models que no en tenen. I tu imagina't com les màquines aquestes de raig per porat de Moreno, que estàs allà, que te dones uva. Sempre m'ha donat la sensació que te quedes allà tancat un dia, ningú s'entén què ets, i acabes talment una aleta de pollastre. Aquí, imagina't, qui no te diu que no te repleguen congelat.
0: Home, té
1: com
0: vidre.
1: Com si fossis una menessa de verdures.
0: Té un vidre, no?, per als oients que ara mateix no veuen les imatges, les descrivim, té un vidre, però en realitat és com si tu te ficassis en un armari, perquè és de dimensions molt petites, és quasi com una gelera real.
1: Clar, per aconseguir aquests 15 graus i aquest dolls de 5 graus, però també a mi me donaria una mica d'angúnia. Tu imagina que te deixen tancat allà de dins. Ningú se'n recorda.
0: O que no se pot obrir la porta.
1: Claro, passa un graciós i posa una verida a la porta i tu no surts. No ho sé. I, a més, extrem. Diuen els metges que no són bons que canvis bruscos de temperatura.
0: No.
1: Per tant, s'han d'anar alerta.
0: De totes maneres, al Japó sempre són un exemple, no?, dels darrers crits en tecnologia, també un exemple en comportament i civisme, perquè és veritat, allà no hi ha cap tipus de paper en terra, ni grafitis, ni res de tot això. Parlarem d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions. En la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, també Ana Maria Antònia Esquines i Victòria Cerdà, no me deix ningú, tot l'equip al complet. Crec que dic persones de més, per això riuen. No passa res. Amb tot l'equip al complet, nosaltres comencem aquesta jornada de dimarts aquí, al dia.

0: Són les 9:30, 9:31 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Manuel Aguilera, Alicia Mateos i Josep Pons Fraga. Parlam avui també d'habitatge, en concret d'habitatge de protecció oficial, perquè el govern ha anunciat la construcció de més de 300 habitatges, 323 en concret, en aquest cas a Palma. Per poder-hi accedir, i aquí venen els requisits, que també poden ser objecte de debat, si voleu, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les Illes. L'executiu defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatges. Són aquests terrenys que hem compartit abans aquí a pantalla. Són 33.000 metres quadrats que s'hauran d'urbanitzar en aquest solar de l'Ibavi prop del Velòdrom de les Illes Balears. Comença ara per tu, Josep, i després abordarem també la situació a Menorca parlant de pisos buits, però si te sembla primer aquest punt en concret, sembla que s'estan fent noves passes, no?, per poder accedir a habitatges de protecció oficial, i tal vegada el que pot donar més lloc a debat seria el temps de residència per accedir. Aquí estem parlant de 15 anys.
1: Sí, efectivament, és una exigència, és un requisit que va anunciar ahir la presidenta Marga Proens, en el sentit de que es tracta d'oferir, de donar resposta a la demanda d'habitatge de ciutadans, de persones, de famílies que ja resideixen aquí a Balears. I ella ho va dir molt clar, no es tracta d'incentivar, d'atreure més gent, perquè ja tenim, i ho va dir clarament, hi ha una limitació d'espai, de territori, de demografia, de població. I avui de matí he escoltat aquí a IB3 Ràdio, mentre estava caminant, en el professor Ivan Morray, que es queixava d'aquesta mesura que prioritza els residents. S'ha d'acreditar, en aquest cas, 15 anys de residència legal a Balears per poder accedir a aquests habitatges de protecció. I ell deia, el professor Morray, que es posa l'accent en els immigrants, en la immigració, i que això era una posició d'extrema dreta. Però, bueno, jo me deman, i jo dic, no deim i no coincidim, i el senyor Morray és un dels primers que ho ha manifestat, de que Balears són un territori limitat i que s'ha de reduir la pressió, també demogràfica, perquè recursos d'aigua, de tot tipus naturals, estan limitats pel fet de ser una illa. Per tant, jo crec que és una bona mesura que se prioritzi els residents i que, en aquest cas, la llei o la norma que hi ha estableix que els ajuntaments poden ampliar cada un d'ells per fixar una norma municipal de demanar el termini d'exigència de residència efectiva en el municipi per tenir accés a un habitatge protegit. Jo crec que és una mesura encertada i forma part, a cap, d'un criteri de protecció del territori, d'evitar que el creixement demogràfic acabi afectant a tot a Balears.
0: Alicia, Manuel, respecte a aquests 15 anys, que com explicava Josep Pons Fraga, no?, és el que tal vegada ha generat més debat, no?, persones que poden pensar que són massa anys de residència, persones que pensen tot el contrari, no?, que diuen és una manera de defensar el resident.
2: Bueno, y que de alguna manera también hay que limitar, porque Baleares es un territorio limitado, hay muy poquísimo suelo disponible para construir viviendas, entonces creo que incluso partidos como MES, si yo no estoy equivocada, también estaban en esta línea de priorizar a los residentes en Baleares a la hora de acceder a una vivienda. Ojalá hubiese para todos si no tuviésemos este problema. Pero como no lo hay, pues tienes que fijar un criterio y uno de ellos es la residencia, que a mí desde luego me parece acertado también para no generar un efecto llamada.
3: Manuel. Sí, bueno, hay que recordar que Sóller, hace poco salieron unas viviendas que ponían 18 años de residencia en Sóller, porque Palma al final es más grande, ¿no? Entonces, bueno, hay más necesidades también y puede haber más gente que cumpla esos requisitos, ¿no? Luego, eso a veces me sorprende cuando en municipios pequeños piden tantos años, pues igual puede causar más problemas por gente que lo necesite y que además cumpla esos requisitos. Luego, estaba viendo el solar este y me sorprenden varias cosas, ¿no? Es un solar del Consejo de Mallorca que me recuerda mucho al solar de Candomenge, porque está justo al lado, y todo el dinero que perdimos con la corrupción de Candomenge. Es curioso, ¿no?, que aquello fue una, bueno, una subasta, y que el, en aquel momento el Consejo de Mallorca, controlado por Unión Mallorquina, de María Antonia Munar, malvendió para luego financiar irregularmente su partido. Y aquel sí que era un super solar, el de Candomenge. Un solar que estaba cerca de la vía de cintura, que tenía buenos accesos, cerca del nuevo parque de Sarriera. Y luego al lado de supermercado y tal, como... Y no quiero decir marcas. Pero este, a ver, no está mal, pero ya está más arriba, que los accesos son más difíciles. Y está entre el cementerio y Corea.
2: Pero, ¿no?, fíjate cómo ha cambiado todo, ¿eh? Evidentemente, condenar la corrupción, sin lugar a dudas. Pero antes se buscaba hacer vivienda de lujo.
3: Sí.
2: Ahora se busca hacer vivienda asequible VPO.
3: Exacto.
2: Y es una necesidad. Y a mí, desde luego, que haya estas 323 viviendas me parece una buenísima noticia, porque durante las últimas décadas no se ha construido prácticamente vivienda pública. El parque que tenemos es inexistente prácticamente, y el hecho de que sean 323 ya es una cifra a destacar, ¿eh? Que en otras ocasiones hemos dicho 10, 15, pero bueno, ya serán 323 familias en Palma que podrán tener un hogar. Evidentemente no mañana, porque esto lleva una tramitación y es larga, pero bueno, hemos empezado, ojalá se siga en esta línea.
3: Sí, sí, la Consejería de Habitatge y, bueno, el consejero José Luis Mateo está haciendo muchísimo trabajo en este aspecto, y es verdad que es una solución construir VPO al problema de la vivienda a medio largo plazo, porque se tarda mucho. Bueno, primero en tramitar, luego en construir. Y hablaban eso del adelanto de 10 años a 1.5 por la urgencia. Pero claro, aún así, cuando se entreguen estas viviendas será en la próxima legislatura, al final, será dentro de 4 años.
2: Sí, pero en algún momento hay que empezar, porque sí, si no empezamos nunca, pues seguiremos con este drama que para mí es el principal problema de Baleares, de los muchos que tenemos, sin olvidar la inmigración también, claro.
4: Sense deixar de banda l'habitatge i aprofitant que tenim Josep Pons Fraga, abans, a l'inici del programa, explicaven que també avui parlaríem de l'habitatge a Menorca, però en aquest cas no habitatge de protecció oficial, Josep, sinó un estudi en concret que ha detectat unes 800 cases i pisos buits. Ara el Consell demana als ajuntaments que puguin facilitar els edificis de gran superfície, que tots aquests tipus d'edificis que siguin grossos es puguin reconvertir en habitatges més petits i així donar més cabuda, no? Donar més possibilitats d'accés a l'habitatge.
1: Sí, efectivament, així és. És un estudi que ha encarregat el Consell de Menorca i que ha evidenciat, parla de més de 800 habitatges que estan situats, o sigui, cases ja construïdes, que estan buides, que estan situades majoritàriament a Mó i a Ciutadella. Clar, són cases de gran tamany i la seva rehabilitació, la seva recuperació és molt costosa econòmicament. Per tant, el Consell de Menorca què proposa? Avui en dia, les famílies, les unitats familiars són més reduïdes. Bueno, tenen un fill, tenen dos fills, en la qual proposa que aquestes cases, habitatges buits, que tenen molt de metres quadrats i que estan en sòl urbà, moltes vegades en el centre urbà de Moll de Ciutadella, que hi hagi projectes que els recuperin, els rehabilitin, però que es puguin transformar en 2, 3, 4, 5 habitatges plurifamiliars dins aquella mateixa unitat. És una iniciativa que s'ha posat en marxa, que hi ha tots els ajuntaments implicats, i és curiós perquè demanareu i com s'arriba a la identificació de més de 800 cases buides en el sòl urbà de Menorca. I doncs s'ha fet en base en les dades del catastre i el consum d'aigua. Quan els consums d'aigua d'aquell habitatge és pràcticament inexistent, no hi ha consum d'aigua, vol dir que aquella casa no està habitada, no hi ha ningú que hi visqui. Ara veurem si una vegada s'han localitzat, s'han identificat aquestes 800 vivendes, cases, repeteix, moltes d'elles de molt de metres, es du a terme, es du endavant aquesta, diríem, transformació per poder-les dedicar a dues, tres i quatre famílies. Ciutadella hi ha constructors, per exemple, en Joan Miquel Llompart, que a més és president d'Astronàutic, que ja ho està fent, que amb grup d'inversors compren cases antigues i les transformen en dos o tres habitatges. Es tractaria, per tant, fins i tot d'incentivar aquesta iniciativa. Però el més important és una cosa, agilitzar les llicències, projectes, execució. Ja ho deia Manuel Aguilera, aquest projecte d'habitatge social a Mallorca que es va presentar ahir a Palma. Lo important ara és agilitzar els terminis, que l'any que ve ja tenim el projecte aprovat, redactat, i que dins la pròxima legislatura, com més pres millor, poder ja tenir els habitatges construïts i entregats a les famílies que ho necessiten.
4: Són les 9 i 42 minuts. Si me permeteu, petita pausa i tot d'una tornam fent el repàs de l'actualitat aquest dimarts, aquí al dia.

0: IB3 Ràdio és coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
3: Mira, vam escoltar les castanyoles, se les toca Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: De dilluns a divendres a les 9... El dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 9 i 44 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i sempre fent el repàs de les notícies de l'actualitat, de les darreres hores com les que hem tingut avui. Me refereix al drama migratori que estem vivint, no només a Ceuta, no, amb l'actualitat dels darrers dies, sinó ara focalitzem aquí, a les Illes Balears, amb un succés de darrera hora de 7 persones migrants han mort tratant d'arribar en una embarcació a les costes de Balears després de 15 dies a la deriva. Això s'ha pogut saber amb el testimoni de dos dels ocupants que sí que han pogut sobreviure. Són dos ocupants d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca. Segons la informació facilitada per delegació de govern, ha estat a les 3 de matinada del dimarts, d'aquest dimarts, on s'ha pogut rescatar en aquestes dues persones en vida que han hagut de ser traslladades a l'Hospital Universitari Son Espases perquè mostraven signes d'esgotament, signes de desnutrició i de total deshidratació. Segons la informació facilitada per Salvament Marítim, ells han estat els qui han pogut explicar la situació i conduïen aquestes pràcticament dues setmanes a la deriva. Una embarcació que ha estat rescatada a 12,6 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca. Dins d'aquesta intervenció s'ha pogut mobilitzar un helicòpter per poder rastrejar l'àrea pròxima en aquest naufragi i s'ha donat avís també a navegants de la zona. Aquest programa s'ha intentat posar en contacte amb la delegació de govern perquè ens hagués pogut agradar, no?, poder ampliar tota aquesta informació, sobretot aquest dia en què només es parla d'aquest drama humanitari, però malauradament no podem contactar amb el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, no volen atendre la nostra petició. Hem pogut simplement escoltar aquests fragments dels talls que els nostres companys dels serveis informatius han pogut oferir-nos aquest dematí a través de Salvament Marítim, explicant el procés d'aquesta operació en concret, i tot d'una que puguem tenir més detalls, així ho ampliarem. Però sí tenim reaccions en concret, la de la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha explicat que després del que ha ocorregut, després d'aquest succés, d'aquestes 17 morts, se necessita un pla específic per poder afrontar aquesta emergència migratòria que s'està vivint a l'arxipèlag. Diu que no se pot normalitzar aquesta tragèdia i afegeix que el govern no pot seguir mirant cap un altre costat. Alicia, són la informació que tenim, no?, per part del govern, però, com dèiem, ens hagués encantat poder oferir més veus en aquesta tragèdia.
1: Sí, és una làstima que no tengamos a la delegación del gobierno porque, bueno, es la competente en esta materia, ¿no? Y es verdad que la presidenta del gobierno lleva tiempo reivindicando que se pongan medidas. Quiero recordar que ella misma se plantó ante Frontex para pedir que se actuase. Y ayer también ella lo decía, que leo su tuit, lamentablemente en Baleares sufrimos también la desidia e inacción del gobierno de Sánchez, perdón. Y ella decía que en el último año y medio han llegado 11.000 inmigrantes de manera irregular a las costas de Baleares. De verdad, yo es que no sé qué más tiene que pasar para que el gobierno actúe, pero claro, teniendo en cuenta que estaba siendo avisado por el CNI de lo que iba a pasar en Ceuta y que tampoco actuó, pues bueno, probablemente es que es lo que hay.
0: Manuel.
2: Bueno, me ha sorprendido, esta foto es del
0: diario Última Hora.
2: Es de hoy, o sea es de lo que ha ocurrido el salvamento, vale, porque como dicen que son magrebís, parece que son subsaharianos, ¿eh?, los que están aquí rescatando. Bueno, sobre todo Marga Proens, yo creo que este tema está entre la espada y la pared. Primero tiene un gobierno central que no le atiende porque a sus reclamaciones, y luego tiene un partido que le apoya en su investidura, que es Vox, que es su tema principal y que le retuerce y le exprime para que adopte su discurso, ¿no?, de cierre de fronteras y de rechazo absoluto a la inmigración irregular. Yo creo que debemos priorizar los ciudadanos la acción humanitaria en estos casos de crisis hasta donde podamos, ¿no? Porque es verdad que la solución de este tema es muy compleja y evidentemente no podemos abrir las fronteras. Eso es algo obvio. Pero tenemos que atender de alguna manera esta crisis humanitaria y no dejar a según qué personas directamente abandonadas en el mar o en las playas o sin comida ni alojamiento. La verdad es que la solución és compleja. Sí.
0: Confirmant que és una imatge d'arxiu, en aquest cas, de salvament marítim, per això l'apunt, no?, de que deies que eren subsaharians, és alguna de les operacions que ha fet salvament marítim, no?
2: Ah, una de les operacions.
0: Exactament. Vale. Josep, estem analitzant un poc les reaccions, no?
3: Sí.
0: Hem comentat abans als oients i als espectadors que ens hagués agradat poder tenir la veu del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per compartir o per el manco intentar, no?, analitzar aquesta situació. Sí que hem pogut valorar les reaccions de la presidenta del govern, Marga Provenç, no? Al respecte, així que te demano una valoració sobre què fet. No és el primer, perquè és vera que fa uns mesos també va haver uns fets similars, no?, d'embarcacions en la deriva durant més de dues setmanes, amb també aproximadament una quinzena de morts a bord, per no parlar de totes les que han desaparegut i de les quals mai tindrem cap tipus d'informació, perquè això és impossible, no? Tenir un recompte, ho hem explicat, els darrers anys la mar Mediterrània s'ha convertit en pràcticament un cementeri.
3: Efectivament, Marta, i jo el que vull dir és que comparteixo el que diu avui la presidenta Provenç, té tota la raó, ho ha dit altres vegades, però la senyora Provenç en aquests moments predica en el desert, perquè els que haurien d'actuar no fan res. Els que haurien de prendre mesures són el govern d'Espanya, el govern central, PSOE, Sumar, i a la vegada el govern del senyor Pedro Sánchez reclamar
0: Josep,
3: una acció més eficaç.
0: Josep, me permetràs, si no te sap greu, que t'interrompri i tot d'una reprens el teu argument, perquè sí que me confirmen que just ara, a més, té molt poc temps, poden saludar el cap de salvament marítim, José Ramón Crespí, que sí que ens pot atendre.

0: Llavors, aquí el truco és veure com Irlanda adopta aquesta normativa europea, perquè allà hi estan les empreses que realment són les que tenen els models.
1: Clar, a partir d'Irlanda se podria després tenir com a model, no?, per aplicar-ho a altres llocs del món, Europa com a pionera, i la resta del món, qui sap si seguirà les mateixes passes. La IA, és vera, ofereix moltíssimes oportunitats, però també ofereix riscos. Ara mateix, a quins riscos mos enfrontam? Perquè tu cerques notícies i és vera que hi ha algunes molt apocalíptiques, no?, de si la IA ens passarà davant, no?, si realment hi haurà una revolució de la IA. Surten notícies, a més, molt cridaneres. No sé si fins a quin punt hem de tenir certa cura amb aquestes notícies. Tu creus que tot això se mos anirà de ses mans?
0: Home, jo crec que... Ara diré una cosa com un titular, no? És que la IA se mos n'ha d'anar de ses mans.
1: Ai, no me diguis.
0: És una eina. No, però és que aquí ve el matís. És a dir, és una eina que donarà superpoders a ses persones. Llavors, la investigació en IA agafa unes capacitats que una persona normal no hi arriba. És una revolució i, a més, necessitem solucions ja d'IA. És a dir, el tema del canvi climàtic, el tema de l'energia, necessitem coses creatives no tant, però sí ràpides, com permet l'IA. Ara bé, això no vol dir que l'IA te passi per damunt. Això vol dir que tu, és com si canviessin de cotxe. Diuen, anàvem amb un cotxe de cavalls i ara anirem amb un Fórmula 1. Bé, molt bé, és que condueix, ha de tenir el comandament del cotxe i el cotxe va més ràpid, en efecte. L'IA va més ràpida, però sempre hi ha d'haver una persona controlant l'IA. Per tant,
1: aquí,
0: a mi ja m'està bé.
1: Aquest és el punt important. Sempre hi ha d'haver una persona controlant la intel·ligència artificial.
0: Exactament.
1: Davant de tots aquests arguments que diuen la IA ens llevarà la feina. Val, potser se substituiran algunes feines, però la IA mai estarà controlada per ella mateixa. O sigui, sí que necessita els humans.
0: No,
1: és com,
0: no,
1: és com saber utilitzar la IA. Tu pots utilitzar la IA o saber realment utilitzar la IA. És aquí aquest matís que marcarà la diferència.
0: Sí. Sí, no. Seia, quan tu, en el final, són multiplicacions de matrius. No té sentiments, no té res. I si li dones unes dades errades, te dona resultats errats. Per tant, el que interessa és que hi hagi una persona que controli això. Europa, amb aquesta normativa, ja ha plantat la llavor de que això ha d'anar per aquest camí. Es veurà que hi haurà estats que no ho seguiran, d'acord? Però això no vol dir que nosaltres no ho haguem de fer. De fet, Europa és la cuna de les llibertats i la cuna de la democràcia, perquè realment, a mesura que el món ara s'està retransformant, veiem que quina sort són europeus.
2: Clar, en aquest sentit, hi ha una frase que m'agrada molt d'un filòsof que de vegades ve en aquest programa, que no és Mateu Oliver, que té una frase que és: per a la IA, matar i cantar només és un verb.
1: Exactament.
2: Que si t'equivoques teclejant...
1: Sí, però a mi aquesta frase me va deixar
2: pot ser atacant una àrea, com si fos una Maria Callas, o pot ser taniquila, perquè la IA, com diu en Mateu, no té sentiments. Però si parlant de transparència, també s'haurà d'avisar, no? Parlava, no dit fakes, no despullar la gent, però també altres coses manco perceptibles. Segons aquesta nova llei europea, hauran d'avisar si un vídeo està fet en IA o no. Ho dic perquè molta de gent s'acaba creguent moltes coses, bàsicament perquè estan molt ben fetes, però a partir d'ara, per llei, si tu operes a l'espai Schengen, a Europa, haurà de dur una llegenda, un avís que digui imatges produïdes en IA, bàsicament per evitar problemes.
0: Exactament. I si també estàs amb un xat, t'han d'avisar si és de l'altre costat és una persona o és una IA, que el teu contingut que hagi generat en via generativa has d'avisar que aquest contingut està fet en via generativa, la qual en el final resultarà ser una mescolança, no? Perquè tu fas un document i és vera que la gent, jo som de l'opinió que s'ha d'ajudar d'IA, però al final li ha d'acabar donant el seu impàs. Hi ha moltes investigacions que la IA les fa molt més ràpid que una persona, llavors aquí hi haurà d'haver un peu de pàgina que digui aquesta investigació l'ha feta l'IA.
1: Clar, és especificar què és el que ha fet l'IA i què és el que no, i qui sap si en un futur també tindrà més valor, no? Les coses fetes per als humans o tornarem al boom artesanal, perquè l'artesania és veritat, està guanyant molt de terreny, qui sap si tot això passarà. Me mires així com una cara d'incertesa,
2: no,
1: però tot va i bé.
2: Estimada, però no veig artesania en la programació.
1: No, en aquest cas, però sí que hi ha un boom i ara mateix
2: jo sempre
1: a favor
2: dels arts and crafts.
1: Filosofia, per exemple, la filosofia abans no existia a les carreres, era una carrera que te deien no té futur, i ara mateix s'està quasi imposant la filosofia de sobte, no? Ha hagut com un ressorgir, o sigui que qui sap, no?, el que passarà. Mateu Oliver, moltíssimes gràcies.

0: A vosaltres.
1: Mira, atenció, per acabar aquesta segona hora de programa, perquè tornem a parlar de l'eclipsi, si és que és un dels temes. Podrà tenir una guinda final molt especial, el conegut com a raig verd. És un fenomen òptic molt poc habitual que es podria veure just en el moment de la posta de sol. Aquí veiem un exemple a través d'una fotografia. És com un petit esclat de color.
2: Sí, és que dura només uns segons, però és tot un repte per als aficionats de la fotografia astronòmica. El president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, Amado Carbonell, assegura que enguany serà especialment difícil de captar perquè, a causa de l'eclipsi, el raig verd es podria veure encara més curt. Per això, que aconsegueixi fotografiar-lo, tindrà un autèntic trofeu fotogràfic, Marta.
1: Sense que puguem tenir unes condicions específiques molt concretes, són bàsiques, cel net, sense calitja, bona visibilitat sobre l'horitzó marítim i preferiblement estar en zones obertes prop de la mà com punts de la Serra de Tramuntana o, per exemple, Santa Ponsa.
2: El fenomen es produeix quan el darrer raig de sol es refracta a través de l'atmosfera i adquireix aquest color verd intens. Els experts expliquen que és molt més fàcil observar-lo amb prismàtics, telescopi o un teleobjectiu perquè a simple vista és molt difícil de veure. A Mallorca, la finestra per intentar captar-lo s'obrirà des de la posta de sol prevista a les 20:49 i serà només uns instants, així que aneu vius.
1: Que, per cert, ara me recorda la pel·lícula francesa, El Rayo Verde, una pel·lícula un poc densa, però que anava precisament d'aquest raig verd en concret que se podrà veure. Són fotografies de l'any 26, se pot veure de manera sovint i habitual, però durant l'eclipsi segur que serà més especial. Tercera hora de programa, tot d'una, notícies a la ràdio, publicitat a la tele.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia. Baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
5: Les illes varen registrar prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Són dades que ha publicat avui el Ministeri de Treball i Economia Social, que també indiquen un increment d'un 5% respecte del mes de juny, un factor que pot estar molt lligat al procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny.
4: Ceuta estima que queden entre 3.000 i 6.000 persones migrants a la ciutat autònoma quatre dies després de l'entrada massiva des del Marroc. Mentrestant, UNICEF reclama que es millori la coordinació entre administracions i s'activin els mecanismes necessaris per atendre els centenars de menors que malviuen als carrers de Ceuta quatre dies després d'arribar nedant a la ciutat autònoma.
5: En una entrevista a l'Informatiu Matí, la responsable de Polítiques d'Infància de l'entitat demana màxima protecció als menors migrants que estan tots sols després de l'emergència migratòria. Lucía Losovic recorda que no se'ls pot repatriar de manera col·lectiva i que se'ls ha d'atendre dignament i cobrir les seves necessitats. Lamenta, però, que les mancances actuals del sistema ho fa molt complicat.
6: Cuando un sistema está sobrepasado, sobresaturado, más allá de la buena voluntad o hasta de los propios recursos económicos que se puedan tener, es muy difícil poder dar la atención que estos niños y niñas necesitan en este momento. Entonces, es importante poner en marcha estos mecanismos que ya existen, que son para trasladar y para apoyar entre las diferentes administraciones.
4: Més turisme, més vida. Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han protagonitzat una acció de protesta a la cova de Sagrava i Etes de Calvià per denunciar el que consideren la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
5: En una publicació a les xarxes socials denuncien que el paradís ha tornat un infern, un paradís de postal, diuen, que trenca, romp els equilibris ecosistèmics, deixant el paisatge tan sols com un aparador, un parc temàtic, asseguren. De fet, alguns treballadors de la zona, al corrent de la situació, expliquen que fa anys que l'establiment Totale utilitza aquesta platja amb finalitats privades.
7: Yo hace 27 años que trabajo aquí, ¿vale? Y gente que ha trabajado en el Hotel Melia me han dicho, claro, yo no sabía que esas escaleritas que van a o acceden a una playa, que ellos se han hecho realmente suya. A la gente que va a la playa les llama la atención, como que no pueden estar allí, pero legalmente no es así, porque es una playa pública.
8: Jo crec que la costa ha de ser de tothom, eh? No poden tancar les barreres, la playa, tot això, eh?
4: Ara sí, compte enrere per l'eclipsi del dia 12 d'agost. Molts municipis de les illes ja estan a punt per coordinar un dispositiu especial a causa de la gran afluència que s'espera arreu de l'arxipèlag.
5: Un d'ells és Felanitx, que a aquesta hora presenta les seves mesures de seguretat i prevenció, juntament amb Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil. Catalina Soler és la baldessa del municipi.
9: El millor de tot és no morir-se de que seva, veure el sol de que seva, ja ho diré. Al cap i la fi, l'eclipsi així és un minut i mig, més o manco, aproximadament. Per tant, no te moguis. Això és el més important.
4: Avui vespre, a partir de les 9, els Reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear en la tradicional recepció al Palau de Marivent a Palma i assistiran autoritats i també persones de totes les esferes socials i polítiques.
5: Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Proens, el conseller de l'Executiu i el president del Parlament, en Gabriel Lecent. Per part seva, Més per Mallorca i Més per Palma han tornat a rebutjar la convidada. Consideren que és incompatible les seves conviccions republicanes i la defensa d'un autogovern balear.
4: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a partir de les 12.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: ens enyorau? Tornem!
1: Bolleria absoluta!
0: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
2: Mare meva, quin vespre!
3: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
0: Ulala, monagú,
3: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
0: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
1: Que repiquin!
4: El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts i ja tercera hora de programa. Aquí al dia s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tens calor, Xisco Nadal, en aquests moments?
1: Aquí no, perquè tot Balear ja sap que l'estudi d'IB3 Ràdio, en Marta Garau i jo, han creat un refugi climàtic. No vos vull enganar, aquí s'està beníssim. Però surts només 6 metres més cap allà, traspassa els passadís d'IB3 Ràdio i està al mig l'infern.
0: De fet, IB3 Ràdio té una zona on sí que entra un poquet del que seria baf d'esquerrer, no? Que és l'accés a l'entrada. Just quan t'estàs creuant, també l'aire del
1: perquè
0: carrer.
1: Perquè IB3 Ràdio té com a dues
0: ales. Dues ales, exacte.
1: És com la Casa Blanca, l'ala este, l'ala oeste, i al mig...
0: Quan on són nosaltres, l'ala oeste?
1: Crec que nosaltres estem a l'oest. I quan traspasses d'una ala a l'altra, topes en la realitat d'esquerrer, i et cert que tens una mica com a de xoc climàtic.
0: Per això jo crec que tindria molt de sentit tenir aquest invent que han fet al Japó. És un dels temes que just hem presentat a l'inici del nostre programa, el sumari, el nostre habitual i famós de què parla tothom. Idò, és això, una original solució contra la calor dissenyada al Japó, una gelera per humans.

0: Al Japó, les darreres setmanes s'han superat els 40 graus a diversos punts del país. Ja han trobat una nova manera de combatre la calor extrema. I no, no és un aire condicionat portàtil, és una mena de gelera per humans. Es diu Dohiemon Box i és una cabina refrigerada on una persona pot entrar, asseure's i refrescar-se en només 5 minuts. A l'interior, la temperatura es manté al voltant dels 15 graus, mentre uns dolls d'aire a només 5 graus es dirigeixen a cap, coll, espatlles i esquena, que serien les zones que ajuden a refredar el cos més ràpidament. L'invent està pensat sobretot per protegir els treballadors que passen hores continuades sota el sol o en ambients molt calorosos, com ara obres, fàbriques o grans esdeveniments a l'aire lliure. La cabina té 3 nivells de refrigeració, s'apaga automàticament al cap de 20 minuts per evitar un refredament excessiu i, a més, incorpora rodes per poder-la traslladar fàcilment d'un costat a l'altre. També consuma aproximadament la meitat d'electricitat que un aparell d'aire condicionat portàtil. Ara bé, no és precisament econòmica. Aquesta gelera humana costa prop de 8.000 euros i de moment està dirigida a empreses i institucions. I des que es va posar a la venda, aquest abril ja se n'han venut prop de 150 unitats al país nipó. No sé si tu, Marta Grau, que ets una dona molt de gadgets, t'animaries amb aquesta gelera
1: per humans. Només s'han venut 150 al Japó.
0: Home, també és una situació és una solució una mica radical.
1: I un poc extravagant, perquè imagina't, tenir això on ho poses.
0: En Walt Disney, quan el varen criogenitzar...
1: Mai el varen criogenitzar, és una llegenda urbana.
0: És la llegenda urbana de Walt Disney, però hi ha gent criogenitzada, que no se dirà Walt, però se pot dir Perico, i està congelada a l'espera que la ciència avanci. Me recordo una mica en això.
1: Exactament.
0: Tu tens contrastada aquesta dada d'en Walt Disney?
1: Ara mateix te la cert, però sí, és una de les grans...
0: No farem recerca en directe, però tu que ets Walt Disneyista...
1: Sí, és una llegenda urbana. Walt Disney mai es va criolitzar.
0: Una llàstima.
1: Sí,
0: perquè mica, si, si haguessin de ressuscitar qualcú...
1: Mira,
0: tot i que Walt Disney té un passat una mica fosc...
1: Ara t'anava a dir. No era, com se diu en castellà, oro todo lo que reluce respecte a Walt Disney, és veritat, perquè més diuen que era un home molt autoritari, home per generar tot aquest imperi,
0: clar,
1: i que no era tot de cartoons, ni molt manco, en el món de Walt Disney. En tot cas...
0: No era tot de cartoons. Estic meravellat amb aquesta frase feta.
1: És la nostra hora de magazine, és quan podem tenir una petita llicència, no?, per fer l'actualitat més desenfadada. Per cert, he fet una recerca. Aquesta sí que l'he fet en directe. D'invents que s'han fet al Japó, perquè aquesta gelera sí que m'ha cridat l'atenció, però he mirat més si hi havia altres invents destacats del Japó. Te diré alguns. L'anestèsia, els fideus instantanis, aquesta és molt interessant, l'ordenador portàtil, la impressió en 3D, els telèfons en càmera, el palo selfie, el pal selfie amb el qual ens fem les fotografies... El karaoke, aquesta no te sorprèn. O el tren bala, o sigui, fixa't si hi ha coses que s'han inventat al Japó.
0: Home, karaoke, tren bala, per mi són tot meravelles. Però la pregunta és, tu què tens possibles? T'animaries a gastar de 8.000 euros
1: no.
0: amb una gelera d'aquest tipus?
1: No tenc tanta calor. Ja he dit que abans tenc un truc molt més fàcil, si teniu molta calor i no sabeu què fer, obres la teva gelera, fiques un poquet escosset, el manco aguantes uns segons i tens el mateix efecte que si tinguessis aquesta gelera a casa teva sense gastar-te 8.000 euros.
0: La teva gelera està a 15 graus.
1: Està
0: perquè te facis efecte d'aquesta gelera japonesa.
1: No, està a la temperatura que toca, que ara mateix no sé quina és.
0: A mi aquestes coses em donen mal rotllo, però. Ho dic perquè jo que som un nen dels 80 i que vaig veure la cabina de Mercedes
1: amb el José Luis López
0: Vázquez. A mi aquestes coses... O, per exemple, ho dèiem abans...
1: Sí, perquè no pots tenir claustrofòbia aquí, eh?
0: Lo de fer uva, que te tanques en aquella cabina... Sempre m'ha donat la sensació, supos que força de mirar pel·lícules on la gent se quedava atrapada...
1: Una gran pel·lícula de terror seria no poder obrir aquesta gelera, no? Imagina't, en un espai tan,
0: saps,
1: tan petit.
0: Quanta de gent han mort i han assassinat a una sauna? Això és típic de primer de thriller. Te posen la sauna a les totes, te posen a lo que seria la porta, te posen una barra perquè no puguis obrir i tu t'estàs allà fonent.
1: Sempre posen aquesta barra,
0: sí,
1: transversal.
0: Te fons com si fossis plastilina. I a mi me faria una mica de... Si he de morir, no m'agradaria morir tancat.
1: No, a mi tampoc, la veritat, no? La claustrofòbia i que passi el temps,
0: sí,
1: i les hores, i els
0: minuts... Si me das a elegir, m'estim més morir a camp obert, si pot ser. Vull dir, perquè morir allà com a reclòs ha de ser una mica complicat.
1: Què te sembla si compartim històries, històries, testimonis personals de superació, que a més són testimonis que poden ajudar moltíssimes persones i de temes en concret que necessiten de moltíssima visibilitat. Avui us vull explicar la història d'en Carlos. Ell és un jove que va néixer amb acondroplàsia i va trobar la necessitat d'explicar a la gent, als seus amics, al món en general i sobretot als infants la seva condició. I va voler fer-ho de la manera més original. Veiem un bossi de la seva història.
2: Carlos nació, los médicos del hospital se dieron cuenta de que él no iba a crecer como los demás. Carlos fue sumando años, pero se quedó siempre más bajito.
3: Y ahora que eres mayor, aunque seas pequeño, ¿qué vas a hacer en la vida, Carlos? Le preguntaron sus amigos. ¿Serás mago? ¿Trabajarás en un circo?
2: Carlos no quiere ser mago y tampoco quiere trabajar en un circo.
3: Descubre a qué se dedicará Carlos a través de este cuento inclusivo para dar visibilidad a las personas con acondroplasia.
0: Carlos Martorre va decidir juntar-se a la seva padrina jove, pedagoga i orientadora per escriure un conte on pogués explicar el seu dia a dia i, sobretot, la seva condició de forma més propera a nins i nines.
1: Aquí el tenim, el saludam. Carlos, bon dia. Moltíssimes gràcies per venir.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Hem compartit algunes de les il·lustracions en color de Mariana Perella, un conte que, com hem explicat, vol donar visibilitat i acostar a tots els públics aquesta condició genètica que afecta una de cada 30.000 persones. D'on sorgeix, Carlos, aquesta idea d'explicar-la, però a través d'un conte?
4: Bueno, la Pilar és pedagoga, jo soc mestre a Madrid, i bueno, ens van adonar que no existia ningú conte que parlessi de la acondroplàsia, i bueno, es van escriure i es van publicar en una editorial que es diu Carambuco i que va confiar plenament en nosaltres, i res, així va sorgir la idea. Ràpidament.
1: Jo avui, Xisco, que tothom se pugui anar acostumant en aquesta paraula acondroplàsia, perquè durant molt de temps s'ha parlat de nanisme, s'ha parlat de termes que han fet moltíssim de mal, aquí hem donat visibilitat a la acondroplàsia més d'una vegada, a través de fins i tot influencers des de Madrid, des d'altres ciutats que explicaven, no?, aquesta condició. Crec que començar a parlar bé de la acondroplàsia és molt important.
4: Clar, parlar bé i també donar-la visibilitat, no? Quan una cosa es coneix, quan una cosa es visibilitza, es pot parlar d'ella més millor, saps? És com quan una cosa no té nom, quan una cosa no es anomena de cap manera, no es pot visibilitzar. Doncs parlar bé, parlar d'acondroplàsia, de persona de talla baja, de, no d'enanisme, no de nanito, no de... Aquestes paraules que sonen malament.
1: Mal.
4: Sí, totalment.
0: Per Arudena Marta, per fer pedagogia, com t'agrada que se refereixin a la teva condició genètica? Acondroplàsia o talla baixa?
4: Està bé.
0: Seria nomenclàtor, ho dic perquè jo què sé, no, és que és baixet, no és baixet. És que és petitet, tampoc petitet, clar. O és que és nan, tampoc no sé, a vegades les paraules poden fer més mal o poden emprenyar més que no una mirada, de vegades.
4: Totalment, moltes vegades, ho parlava amb la meva cosina l'altre dia, moltes vegades posam el diminutiu a una paraula com negrito o enanito o... No, aquestes paraules s'han de dir bé. Persona de talla baja, persona amb acondroplàsia, persona amb un trastorn genètic, com vulguis dir-ho, saps? Però sí, s'ha de dir bé.
1: M'agrada perquè el llibre parla d'educació, és explicar la acondroplàsia, però als nins petits, no? Quanta falta fa educar bé a la acondroplàsia? Perquè si tu ja saps el que és, si tu has crescut, no?, sapiguent a què s'enfronten aquestes persones, si tu també tens l'empatia necessària per entendre, no?, aquesta situació, és una pedagogia molt necessària. M'agrada que estigui enfocat precisament a la infantesa.
4: Clar, es tracta de visibilitzar de que els nens puguin veure que una persona com jo podem fer totes les coses com vosaltres, amb com es diu,
1: sense limitacions,
4: adaptacions i tot allò, però podem, jo sóc mestre, jo tinc una casa, puc viure normalment, no, de forma normal, i clar, pues, això ha de veure els nens.
0: Clar, parlant dels infants, dels nins, que també és una etapa de sa vida com a molt cruel, sa diferència està com a més penalitzada, tots sí, en aquell moment volen formar part d'un grup, volen ser homogenis, i clar, precisament a tu te va tocar no ser homogeni, te va tocar ser diferent de classe. Tu això com ho has viscut, com ho recordes?
4: Bueno, pues al principi... Ui, he canviat, bueno. Pues al principi, bueno, pues aprendes, no?, que... En la más en la infancia de cuando tú eres más pequeño en infantil o primaria, bueno, pues no hay problema, ¿no? Porque los niños te acogen, porque al final no tienen esa contaminación adulta de lo diferente es feo, lo diferente es malo, sino que, bueno, es más en la adolescencia, ¿no? Cuando llegas al instituto es cuando, pues ahí sí que te meten más caña, porque a lo mejor esa construcción de la personalidad en el adolescente hace que para yo sentirme bien me tengo que meter con el otro... para yo construir mi personalidad o ser el popular del grupo, me tengo que meter con el otro, con el diferente, y así como que el resto me mire mejor a mí, pues ahí en la adolescencia sí que fue más complicado, ¿no?, en el instituto. Pero en digamos, en la etapa del colegio no.
1: Que m'imagino, Carlos, que segur que vas tenir episodis de tot tipus. Gent que, evidentment, va ser cruel com expliques, però també gent que te va donar suport o que va lluitar perquè,
4: perquè
1: no hi hagués aquestes diferències ni aquestes... No, ni aquestes situacions tan dures, no?, que a vegades un ha d'enfrontar.
4: Sí, yo mira, yo muchas veces cuando hago charlas en colegios, porque hago charlas de vez en cuando, yo les pregunto a los niños, ¿cómo hay que tratar a una persona con una condroplasia? Y la respuesta es normal. O sea, no quiero que me trates mejor. Quiero que me trates igual que al resto. Quiero que cuando vayas por la calle no me hagas fotos, no quiero... Perdón, que te rías de mí, no quiero que me señales, no quiero que tú, siendo un adulto, si tienes un niño y tu hijo me señala, te rías con él de mí, ¿sabes?
1: No me... Vull pensar que això no passa.
4: Pues pasa, pasa.
1: Sí
4: pasa.
1: Que pasa.
4: Sí, pasa.
1: I
4: sí,
1: encara ara?
4: Sí, vols
1: dir que
4: sí,
1: te
4: claro,
1: refereixes
4: claro.
1: A anys enrere?
4: Todos los días yo cuando salgo a la calle algo de esto ocurre. Algo de esto ocurre. De hecho, ostras. Yo qué sé, el otro día salí de fiesta con unos amigos. Sí que es verdad que por la noche pues la cosa se complica, ¿no? Claro. Con el efecto alcohol las cosas se complican, pero sí, sí, ocurre. Por eso te digo que esa...
1: Perdona, pero me deixes bocabadada. No, pues... i t'ho dic de tot com. O sigui, me sembla increïble, perquè clar, dius, això ocorre, i ocorre en persones adultes, m'imagino, no només en infants, que pots tal vegada,
4: bueno,
1: no?
4: Al final, el niño, si te señala, pues bueno, pues es normal, ¿no? Porque al final...
1: Però ni nada, tenir una educació al darrere. Aquests episodis que te refereixes, que has patit recentment, perquè ho deies d'una manera molt sovint, com si fos habitual, te refereixes a recentment, i a més, en persones adultes.
4: Sí, claro.
1: No joves ni adolescents,
4: tot. A ver, hay de todo. Pero lo que te digo, a mí me parece más grave que venga de un adulto que de un niño, porque un niño al final, pues bueno, le sorprende ver a una persona tan baja y decir, uy, ¿qué es esto? Me descoloca, le señalo, me río, tal. Pero que venga de un adulto, la risa, la burla, la foto, ahí ya pues es peor, ¿sabes?
0: Clar, en aquest vídeo que hem mostrat i que hem pogut escoltar per la ràdio, parlaves de que te demanaven què seràs quan siguis gran, i el circ... era com la primera opció, perquè tenim interioritzat, supos que també, de segon quin tipus de pel·lícules que la gent amb acondroplàsia només pot formar part d'un espectacle de frics. No pot viure una vida normalitzada, no pot tenir una feina d'oficina, no pot tenir una casa, i clar, tu, en la teva història, en el teu exemple, desmontes tot aquest mite.
4: Claro, con el cuento queríamos un poco por romper con esos estereotipos, ¿no? Que la persona con acondroplàsia no tiene por qué dedicarse al circo, no tiene por qué dedicarse a ser un bufón de la corte, como lo hacían antiguamente, no tiene por qué ser bombero torero, no tiene por qué ser un animador de la fiesta de la Min Jamal.
1: També podem entrar.
0: Precisament, ara que cites aquest exemple de la festa de la Min Jamal, que clar, quan vas llegir la notícia, que vas pensar un altre...
1: Perdona, però si Corpus està despistat i s'incorpora en aquest
0: quan
1: moment...
0: Quan va fer 18 anys, la Min Jamal va fer una festassa i un dels titulars era Fiesta con enanos. Va ser com el titular de la Min Jamal, que ho trobava una cosa com molt exòtica, que també dius, no sé si hi ha més crueltat o més manca d'educació. Que de vegades també, no sé si és una combinació de les dues coses que pot ser letal. Però quan vas veure titulars com aquells, tu què vas pensar? Un altre pic que m'han sopegat en la mateixa pedra?
4: A mi lo que me molestó de eso... No fue tanto que, bueno, que se contrataran a personas con acondroplasia, porque al final, bueno, pues ahí eso es otro debate, sino que fuera noticia eso. Porque si tú contratas para tu fiesta un tío de 2,10 metros, que está buenísimo, está súper cachas y tal, no es noticia. Pero si contratas a una persona con acondroplasia, sí, que está haciendo el mismo trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí lo que me fastidió es eso, que se hiciera noticia de, pues, la misma contrata enanos, también con esa palabra... en vez de, pues es lo que... No, si Lamine Yamal hubiera contratado actrices guapísimas, rubias, súper altas, tal, no hubiera sido noticia.
1: I hubiera sido, bueno, pues ya está. Pues. I això també és greu perquè és errada de periodistes, no? Dir, contratar enanos, aquí ja parlàvem d'un punt de partida erroni, no? Utilitzat per un periodista amb una paraula en desús i una paraula que ha fet molt de mal.
4: I que a lo mejor tendría que ser noticia, así que es verdad, bueno... Pues sí, o sea, luego también está el debate.
1: Es noticia ese. Porque es estantís que faci això. No, o sea, no, sí, no té nom que, no, claro. Que un referent, no? Perquè quina imatge pots donar després als nins. Per cert, parlant de nins, han llegit el teu llibre, què diuen, primeres reaccions? Perquè, clar, quan se fa un llibre infantil i se li dona als més petits, també és interessant pensar o escoltar què pensen ells, no?
4: Pues la verdad es que, no es porque sea mi libro, pero está gustando mucho, la gente está...
1: Está muy... Clar que sí.
0: M'ha agradat aquest subratllat. No és perquè sigui el meu, però t'he de dir... Okay,
4: claro.
0: M'ha quedat meravellós. O sigui, un llibre que total l'ha de tenir a casa.
4: Bueno, está gustando mucho. Sí que es verdad que es un libro que se puede leer tanto, ¿no? Si en una familia o en un colegio de niños con y sin acondroplasia. Está gustando tanto en familias eso, con niños con acondroplasia, porque al final estás dando voz y estás dando referente a un niño que de repente no a lo mejor se sentía súper excluido de la sociedad, de repente ve un cuento y dice, ay, pues yo quiero ser como Carlos, quiero hacer como Carlos, y eso es lo más guay, ¿no? Y yo creo eso, que está gustando mucho, ya vamos por la segunda edición, que joder, que eso está guay, y también, bueno, pues ha cruzado el océano y está en Latinoamérica, creo que ahora mismo está en 6-7 países del continente americano, y estamos súper contentos, al final, bueno, pues gusta. Y sobre todo yo creo que está gustando mucho también, hay un detalle que pusimos, ¿sí? Que es que yo cuando empecé a ser profe, mi primera clase era la clase de los patos. Y yo decidí, para un homenaje a la clase de los patos, fue poner un patito en cada una de las escenas del cuento. Y muchas veces lo que le gusta más a los niños es buscar el patito que leer el propio cuento. Así que bueno, cada uno se le divierte como quiere.
1: ¿Tens algun testimoni de qualcun nin o alguna experiència personal d'alguna família que t'hagi dit, mira, Carlos, m'ha ajudat moltíssim el teu llibre, perquè el meu fill, per exemple, no se sent tan tot sol, en un cas d'un nin o nina que pateix acondroplàsia. No sé si tens algun testimoni personal de qualcú que t'hagi traslladat la seva opinió.
4: Más que uno en concreto, tengo como un compendio de varios, que es como... En Latinoamérica, bueno, ya en España, ¿no? En Europa, los recursos para las personas con acondroplasia son bajos, pues en Latinoamérica son casi inexistentes. Y que haya llegado el cuento a Latinoamérica mola, porque las mamás de Latinoamérica me están escribiendo, agradeciéndome el trabajo, diciéndome que están súper contentas con el cuento, que su hijo se ha visto reflejado en mí. Se ha visto con una oportunidad de querer, o sea, de poder hacer lo que él quiere, dentro de un orden siempre. Y eso mola, ¿no? El otro día, de hecho, una madre estaba desesperada por comprarlo y se gastó un pastizal en comprarlo porque en su país aún no lo tenía. Y a mí que una persona se gastara tanto dinero en comprarlo en una tienda de aquí para que se lo enviaran, movió cielo y tierra para que su hijo lo pudiera tener. Y ahora su hijo está súper contento con el cuento y lo lee todos los días. Pues, me parece una historia muy bonita, la verdad.
0: Sempre en parlàvem amb esportistes, la importància de tenir referents o de saber que no estàs tot sol al món, que això també és important, sobretot una etapa tan important, ho deien, com quan ets, quan ets nin, que necessites saber que no ets únic en el món, i aquest conte podrà ajudar en això. Però tu ets molt actiu a xarxes. Te volia demanar també com és el dia a dia amb acondroplàsia. Perquè, clar, no sé si t'has hagut d'adaptar a teva, si no ha calgut que te l'adaptassis, ho deies, necessites certes ajudes, evidentment, però el món està preparat per tu o tu has hagut d'adaptar-te en cert gadgets o, sobretot, cert enginy per poder fer la teva vida en normalitat?
4: Sí que és verdad que, bueno, yo tengo 27 años y en estos 27 años yo sí que he notado como una diferencia, una evolución a la hora de adaptar las estructuras, pero sigue habiendo mogollón de barreras arquitectónicas. Al final, yo siempre lo digo, lo que está adaptado para una persona en silla de ruedas, lo está adaptado para nosotros, porque al final una persona en silla de ruedas y nosotros más o menos alcanzamos a la misma altura. Bueno, pues cada vez hay, yo qué sé, cuando tienes que llamar a un telefonillo está el telefonillo más bajo, cuando tienes que acceder a un baño, los lavabos muchas veces ya están adaptados. Yo en mi casa, que me preguntabas, sí, bueno, me compré una casa hace un año y pico, me adapté a la cocina, me la puse a mi altura, los muebles en general me los puse A mi altura ja tinc adaptada.
1: M'imagino, Carlos, cap tipus d'ajudes estatals, cap tipus de... O sí que existeix...
4: Hay pocas, es verdad, que hay pocas, pero alguna hay. Yo sí que es verdad que no he podido disfrutar de ninguna, porque, bueno, cada vez te ponen más pegas. Por ejemplo, otra adaptación es la del coche, ¿no? La del coche iba a pedir una ayuda y iba a poder pedirla, pero justo el año que le iba a pedir yo, cambiaron los criterios y solo se podían pedir las personas con movilidad reducida. Yo movilidad reducida a día de hoy no tengo. Por lo tanto, a veces pues como que te ponen un poco de piedras en el camino para las ayudas y demás, pero eso, volviendo a lo de la casa de mis padres no estaba adaptada, pero usaba escalones de madera para llegar a las cosas, para cocinar, para qué sé yo, para estas cosas. Pero ahora que sí que vivo yo en mi casa, sí que està adaptat.
1: Carlos, la família, un pilar fonamental, no?, en tot això. Com total. Te varen donar una mà, ajudar, no sé, com se va desenvolupar, no?, tot el procés del teu creixement amb la teva família?
4: Pues yo creo que bueno, mis padres han normalizado siempre. Yo soy el cuarto de cuatro hermanos, uh-huh. Y, bueno, mis hermanos no tienen acondroplasia, y como que mis padres me han tratado siempre igual que a los otros tres, lo han normalizado siempre muchísimo. Y muchas veces, hasta hoy en día a lo mejor me puede causar un problema, tanta normalización, tanta pensarme que soy como una persona normativa, a veces como que me puede causar problemas, decir, ostras, que no, que, Carlos, tío, que tú tienes acondroplasia, o sea, que...
1: Pero se está muy bien, claro, pensado de esta manera.
4: Y no, lo han normalizado siempre, tanto mis padres como sus amigos, mis hermanos y su entorno, el colegio, he tenido un mogollón de suerte con el colegio y el instituto al que he ido, que lo han normalizado siempre, me han ayudado... Por ejemplo, en las sillas, ¿no? Cuando ya vas a, uh-huh, a primaria o secundaria, los pies te cuelgan. Pues me ponía al colegio un escalón para que pudiera apoyar los pies. La verdad es que, bueno, súper. O sea, he tenido un mogollón de suerte con la gente que me ha rodeado. La sigo teniendo. Me rodea un círculo muy bonito. Y nada, tengo muy, pues eso, normalizándolo.
0: I parlàvem de normalització, de donar exemple. Esteu compte que grande eres, pequeño Carlos, no és una bona mostra. Hem parlat de si havies hagut d'adaptar que a teva o no, i també te volia demanar per les relacions interpersonals. Quan una persona pateix acondroplàsia, a l'hora de sortir de festa, tu dius, sortir de festa per mi és un problema, perquè si quan va beguda, de vegades traspassa cert llindars que, si no n'has begut, no traspassaria.
4: Efectivament.
0: Clar, tu, a l'hora de relacionar-te, de trobar parella, de poder crear el teu cercle d'amics, ha estat senzill poder-ho fer en segons quins entorns, que potser no estaven preparats o no tenien la cultura per saber com t'havien de tractar?
4: Bueno, con respecto a la fiesta, pues es eso. Hay días que como que me lo tengo que pensar un poco, es decir, salgo de fiesta, estoy preparado para estar discutiendo con gente o que mis amigos se quieran meter en rollos. Pues hay días que te apetece y hay días que dices, paso, porque mis amigos me quieren mucho, mis amigos van a salir a defenderme, evidentemente. Y me apetece que salgan a defenderme a buscar gresca, pues sí, no, pues eso. Y luego, con respecto a relaciones sociales, pues muchas veces la gente como que tiene... esa idea, ¿no?, de que el enano hace gracia, y muchas veces al acercarse a ti es como, ah, hola, tal, no sé, buscando como que le hagas alguna broma, como que, yo qué sé, que te puedas hacer piruetas delante de él, y muchas veces también la condescendencia, ¿no?, que es esa mirada con la que la gente te mira. De hecho, ahora cuando venía al estudio, venía tal, y una señora me ha hablado, yo me he quitado el auricular, digo, ay, ¿qué pasa?, no sé qué, ay, lo siento, me dice yo.
1: Ay, no.
4: Lo siento, ¿por qué? Y dice, no, pues... Y no hablaba. Y estaba así como, lo siento. Y digo, pero lo siento, ¿por qué, señora? Dice, bueno, hasta luego. Y se ha pirado. Y yo, jolín, ¿pero lo sientes por qué? Y claro, esa condescendencia con la que mucha gente, muchas veces la gente te mira de te mira como que tú estuvieras pasándolo mal, tú tuvieras pena dentro. Y es como, todo lo contrario, soy súper feliz. Tengo una vida súper afortunada. Tengo gente súper guay a mi alrededor. No hay ninguna pena en mí. Y eso muchas veces también es una forma en la que la gente se relaciona contigo. ¿Sabes? Como, o pues eso, es como a veces incómodo de que la gente se acerque a ti por pena.
1: Fa falta persones com Carlos, no?, que puguin visibilitzar la acondroplàsia a través de les xarxes socials. He de recordar, si el voleu seguir, a més ell parla pràcticament de tot, Grande Pequeno Carlos, aquí el teniu, fent referència també al títol del seu compte. Parles de tot a les xarxes socials.
4: Sí, hablamos, bueno, esa es la cuenta del cuento, ahí pues actualizamos un poco las cosas que hacemos con el cuento, a dónde está llegando, las posibles charlas que estoy haciendo con familias, ¿no?, y en colegios y demás. I ahí, pues, sí, hablamos
1: Carlos,
4: también.
1: I abans de dir-te adéu com a professor, com ets? Ets estricte, és dur. No. No li passes ni això als teus alumnes, conta-mos.
4: Bueno, yo creo que soy bastante blandito. Soy bastante blandito. Bueno, sí que hay un poco de exigencia, evidentemente. Pero al final yo trabajo con niños de 3, 4 y 5 años. A ver, les tienes que exigir en cuanto a normas, en cuanto a respeto, orden. Yo, pues eso, quiero que los niños salgan preparados para la sociedad. Sean niños respetuosos, sean niños tolerantes, sean niños... ¡Jo! Que hagan de este mundo un lugar mejor, ¿no? O sea, que cada día lo vemos más gris. ¡Jo! Pues intentar desde la escuela... hacer un poquito menos gris.
1: Jo estic segura que aquests nens que tenen la sort de tenir-te com a professor podran aprendre, no, els grans valors de l'educació, una educació en igualtat que de ben segur li explicarà en Carlos. Recomanem aquest conte i torna a dir el conte d'Instagram perquè el podeu seguir, gran de pequeño Carlos. Carlos, ha estat un gust conèixer-te. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
4: Gràcies a vosaltres.
1: 11:32, una aturada, continuem en el camí amb més propostes. Parlarem ara de la creatina, que tant està de moda. Tu per què creus que està tan de moda? És que tothom parla de la creatina, perquè si no prens creatina,
0: tothom
1: no
0: ets
1: ningú, tu prens creatina.
0: Anava a dir, tothom va al múscul, excepte nosaltres, Marta Garau. Nosaltres aquí no m'ho hi trobaran, però bé, ara en parlarem.
1: Tot d'una amb el cardiòleg Andrés Glenny. Oh,

0: Ara just ho dèiem abans dels anuncis, com la creatina sembla que ha vingut per quedar-se, aquesta substància que el nostre propi organisme ja produeix i que també podem obtenir a través de l'alimentació, sobretot amb aliments com la carn i el peix. Deia, ha vingut per quedar-se perquè tothom parla de creatina, però els experts alerten que cal diferenciar sobretot la creatina pura d'altres suplements de creatina que incorporen ingredients afegits perquè alguns efectes secundaris poden provenir d'aquests components en concret. Ara ho explicam.
1: De fet, els especialistes expliquen que els seus beneficis són reals, però estan més indicats en perfils concrets, com persones amb pèrdua de massa muscular, programes de rehabilitació controlada o esportistes amb entrenament de força. Per parlar-ne de la creatina i de per què no tothom n'ha de prendre o quan n'han de prendre, saludant ja el cardiòleg Andrés Gleni. Andrés, molt bon dia, com estàs?
2: Què tal? Bon dia. Com va?
1: Encantat de saludar-vos. La creatina, ara ho comentàvem amb na Marta, s'ha convertit en un dels suplements més populars del moment. Què és exactament, perquè els oients i els espectadors ho entenguin, i quina funció té dins el nostre organisme aquesta creatina?
2: Bueno, la creatina, bàsicament, és un precursor de lo que se vendría a ser la energía del cuerpo. O sea, lo que tiene que ver con la creatina fosfoquinasa, ATP, el ATP vendría a ser la gasolina que usa nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos permite tener mejor rendimiento a nivel muscular en especial y menos agotamiento, ¿vale? Lo que pasa es que después podemos hablar un rato acerca de seguridades, estudios hechos y todo lo demás, ¿no? Es un tema un poquitito poco regulado, lamentablemente.
1: Ara que veis això, doctor, la creatina et segura per la població general o s'ha de prendre en certes precaucions? Ho dic perquè ara sembla que no pots anar al gimnàs si no duts el teu potet de prote
0: dins
1: la motxilla. I no sé si és del tot bo.
2: No, el tema es el siguiente, ¿no? Digamos, además, viniendo de cardiología, nosotros somos muy de evidencia, o sea, nosotros necesitamos que nos digan que algo es seguro. El único problema que tiene importante la creatina es que no tiene estudios de seguridad bien hechos. O sea, estudios de seguridad están hechos en gente muy joven y a muy poco tiempo. Entonces, nadie puede decir con tranquilidad que es algo que no es potencialmente perjudicial para el corazón. De hecho, aumenta el rendimiento cardíaco y encontrar algo que aumente el rendimiento cardíaco y no lo pueda dañar a largo plazo, hoy por hoy no hemos encontrado nada. Evidentemente, tampoco te puedo decir que es perjudicial, pues tampoco está demostrado. Pero desde la cardiología nosotros solemos ir al revés. O sea, pedimos que algo nos demuestre que es seguro y después lo podemos recomendar.
0: Val, perdona, o sea, Andrés, amb aquest argument que acabes d'explicar, que és un argument perfecte perquè tothom entengui, no?, que és el component i per a què serveix, la moda de ara prendré creatina, com si prengués, per exemple, omega 3, no? No, ni és el mateix, ni és el mateix tipus de vitamina, perquè, home, ja si això pot augmentar la freqüència cardíaca, aquí ja parlam d'un altre terreny. No sé què en penses d'aquesta moda de prendre creatina com si fos un suplement més a afegir a la llista dels més habituals.
2: Yo en líneas generales voy bastante enemigo de los suplementos. Vale. Te diría de prácticamente todos, porque carecen de método científico. Así, a mí un suplemento que me demuestra que baja un evento, o sea, que baja un infarto, un ictus, una angina de pecho, perfecto, me indico. Un suplemento que no me demuestra eso, me intranquiliza. Un suplemento que me aumenta el rendimiento y no me puede decir esto es seguro, que esa es la situación actual a nivel científico de la creatina, no me deja tranquilo. O sea, en cardiología puntualmente, mi consejo a mis pacientes suele ser que si necesitan más creatina, ingieran más pescado, ingieran más un poquito de carnes en su dieta, una dieta balanceada, que es lo que podemos garantizar que nos va a aportar una creatina que es segura. En suplementos, soy muy, muy reticente, me explico. O sea, tengo que llamarme a ser muy prudente porque faltaría hacer un estudio bien hecho a largo plazo en gente más de edad, por lo menos de 40 años para arriba, para poder demostrar que es seguro.
1: No, anava a dir, doctor Leni, enteneu per aquesta febre, sobretot en els gimnasos, que tothom ha fet de la creatina com una religió? Una vegada més, per xarxes, per segon quin tipus de gurús, hem introduït a la nostra dieta un producte que potser no necessitam?
2: Yo considero que sí. O sea, que siempre he sido muy, muy partidario, como te decía, de que si tenemos que incorporar un producto, ese producto venga con la dieta habitual, que es lo más seguro. Porque pues los productos pseudonaturales, que digo yo, de naturales tienen poco. Pues ya vienen en una capsulita, en un comprimido, en un lo que sea, o sea, están elaborados. Como te decía, la gente que es pro creatina va a decir tranquilo que esto es seguro. ¿Por qué? Porque no está hecho un estudio que demuestre que sea malo. Yo en general a mis pacientes, tanto incluso pacientes sanos, les suelo recomendar que eviten los suplementos. ¿Por qué? Porque todos tienen potenciales perjuicios, algunos más, otros menos demostrados. Y como te he dicho, hoy en día lamentablemente estamos en un momento en el que se ha puesto de moda que cualquiera lo indica como si tuviera un conocimiento médico del tema. Entonces eso es un poquito peligroso. Y hay muchos suplementos, sabemos que son inocuos, como el magnesio, el colágeno, por decir cosas que no tienen demostrado utilidad, pero no son perjudiciales. Creatina es un caso en el que todavía estamos a mitad camino. No podríamos decir ni una cosa ni la otra.
0: Molt interessant l'argument del doctor Glenny com a cardiòleg sobre la creatina. El manco que la gent s'ho pensi més d'una vegada abans d'incorporar aquest suplement en la seva rutina, en el seu dia a dia. Doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: No, de res.
0: Un apunt abans d'anar a publicitat. Avui vespre, a partir de les 9, el Palau de Marivent tornarà a ser l'escenari d'una de les cites institucionals més destacades de l'estiu.
1: Els reis Felip VI i Letícia oferiran la tradicional recepció a una representació de la societat balear amb l'assistència d'autoritats, representants institucionals i personalitats dels àmbits econòmic, cultural, esportiu i social. Entre els convidats hi haurà la presidenta del govern, Marga Proens, els membres de l'executiu autonòmic i també el president del Parlament, Gabriel Lecent. I per segon any, els homes podran anar fora corbata i en guayabera, que és aquesta camia que l'any passat varen descobrir que existia i que som o de la Susana Griso a les noces de la setmana passada.
0: Guayabera un poc particular.
1: Era una guayabera colorful, seria el concepte. Les que varen veure a la recepció reial de l'any passat eren totes gairebé blanques. Era com si estiguessis a Cuba, però en el Palau de Marivent. La recepció d'aquest vespre posarà el punt final a l'agenda institucional de la família reial a Mallorca. Tot i això, el rei Felip VI encara té una darrera cita prevista a la nostra illa. Dissabte presidirà el lliurament dels trofeus de la 44a Copa del Rei Mafre de Vela, que es farà al Palau Reial de l'Almudaina després de la darrera jornada de competició.
0: I seguim en clau de crònica social perquè el lector nord-americà Michael Douglas ja és un dels primers ambaixadors de Terra d'Honor, la nova distinció creada pel Consell de Mallorca per reconèixer aquelles persones que han contribuït a projectar l'imatge de l'illa arreu de tot el món.
1: L'homenatge es va celebrar ahir a l'Espai Cultural Costa Nord, a Vall de Mossa, impulsat fa 25 anys per Douglas mateix i restaurat recentment pel Consell. Durant l'acte, l'actor va definir Mallorca com la seva segona llar i va recordar que, quan va posar en marxa Costa Nord, mai hauria imaginat la dimensió que acabaria assolint aquest projecte. Va assegurar també que va néixer simplement com una idea, sense pensar que es convertiria en un espai cultural de referència. El president del Consell, Llorenç Galmés, va explicar que aquesta distinció neix amb vocació de continuïtat i que servirà per reconèixer any rere any, persones que des de la cultura, l'empresa, la comunicació, la ciència o l'esport han contribuït a difondre els valors, la identitat i el patrimoni de Mallorca. I vols saber quins altres guardonats...
0: Per favor.
1: Que, per cert, ara veiem imatges de Michael Douglas que van anar a la filla Cari, la filla de na Catherine Zeta-Jones.
0: Na Catherine jo no la vaig veure. Jo tampoc. No.
1: I en aquesta primera edició també han estat distingits el dissenyador Pablo Herroz, la farmacèutica Marta Munal, l'empresària Mar Aldeguer, les periodistes Mario Eugenia Yagüe i Maria Àngels Alcázar, perquè no ho catalanitza ella, el periodista francès Bernardo Paz, la model Sara Caballero, Rosario Nadal i també la vedette i artista Norma Duval, que profit per dir que Norma Duval va ser la protagonista del darrer capítol de Divas i Divins, un podcast sobre cinema i xafarderies que ja teniu a la vostra disposició al web d'Ivetres Ràdio. Només heu de clicar a la secció de podcast Divas i Divins, i no és perquè l'haguessin fet na Marta Grau i jo, però és cert que ens va quedar un podcast meravellós. Teniu 8 capítols i el darrer és el de la Norma Duval.
0: Una diva viva, perquè la resta de les divas de les quals vàrem parlar evidentment eren divas d'allà, feia un bon grapat d'anys. Sí. Divas i Divins, perquè tenim dones i homes. Sempre
1: és una
0: gran oportunitat per recuperar-ho.
1: Pretèrits, però en Norma Duval la varen poder entrevistar ella. Per això és el capítol especial que tanca aquesta primera temporada.
0: Amb aquesta recomanació, mos ficam ja a les 11:44, uns consells més, tornem tot d'una.

0: El dia amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa Porque molta calor.
3: És a dir, tens calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Però quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Ensenyarau. Tornem!
7: Bolleria absoluta!
6: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
8: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
6: Ulala, monagú,
8: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
6: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
7: Que repiquin!
0: De dilluns a divendres a les 9, Marta Grau et posa al dia.

0: cumplen con sus deberes. Yo he memorizado el BOE y decretos reales y todo esto para los animales.
1: Así que
0: tenemos un buen grupo de gente, somos pocos.
1: ¿Cuántos sois en la asociación?
0: Tenemos 26. En la asociación no hemos hecho socios. En el grupo de WhatsApp tenemos 25 personas, 26 personas. Hay otro grupo específicamente para cabras que estaba en mayo, ha surgido todo esto. Ellos tienen 36 personas y pronto vamos a pedir socios. No hace falta muchos socios. Lo que hace falta es que la gente nos contactar diciendo que he visto un pavo real en Fornell. He visto cabras y vamos a hacer un mapa, un plano para la empresa capturadora, si hace falta que usamos una empresa capturadora.
1: Claro, primero importante eso. Situarlas. Sí. Hay muchas zonas donde recurrentemente no se habla en sí. Menorca de cabras silvestres y que en alguna vez incluso se han tomado medidas que siempre ha sido el claro, sacrificio.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Pero nadie, las autoridades no pueden decir que vamos a dar un orden de caza si no han hecho una inspección. Y no una inspección va a mediodía a la finca, echa un vistazo y ya está. Tenemos una empresa capturadora que tiene un dron y con permiso. Este es el problema. Necesitamos permiso de las fincas y las fincas de los pavos reales se han ido muy, muy silenciosos porque ya es la temporada de caza y pueden hacer lo que, pues, los que tienen autorizaciones pueden hacer lo que quieren.
1: ¿Cuánto hace que estáis, Betty, que habéis empezado con toda esta asociación y esta nueva entidad?
0: Finales de mayo.
1: Finales de mayo, así que es una entidad nueva en la que os puede la gente que nos esté escuchando o viendo se puede poner en contacto con vosotros. Uh-huh. En redes sociales os encontramos, que siempre es lo más rápido hoy en día.
0: Sí. Estamos en ello.
1: Estáis en ello. Sobre todo aquí esta importancia, ¿no? De primero hacer esta radiografía y que la gente se ponga en contacto con esta nueva entidad para decir dónde han visto cabras o también paons reials y otras especies no autóctonas que están en parrilla. Betty, muchas gracias. Que vaya muy bien.
0: Gracias
1: por estar con nosotros. Aquesta és la informació d'aquesta nova entitat que neix per protegir els animals assilvestrats de Menorca.
2: Moltíssimes gràcies, companyes. Són les 11:56, temps d'esport. L'actualitat esportiva avui ve de la mà del Xisco Ribas. Bon dia, Marc.
3: Bon dia, i d'avui tocarà parlar de vela perquè d'aquí res començarà l'edició número 44 de la Copa del Rei. Aquest migdia debutaran 5 de les 6 classes participants amb 84 equips del centenar que competiran pel títol, inclòs també l'Hispània del rei Felip VI. Només la classe femenina esperarà a demà dimecres per estrenar els seus casellers. I, de fet, amb aquest mateix motiu, el programa Esports 3 i Vetre Ràdio, a partir de la 1:05, s'emetrà en directe des del mateix Reial Club Nàutic de Palma.
2: Pues escoltam tot d'una i també donarem els detalls d'aquesta Copa del Rei. Eivissa i Formentera, començant per Laura Tur també, amb els continguts del programa al dia. Bon dia.
4: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui començarem el programa parlant d'un projecte audiovisual sobre història, impulsat pel jove eivissenc Joan Serra Bofill, i ho faim perquè aquí a Eivissa ja estem en plenes festes de la Terra, i avui volem parlar del seu documental més recent sobre el setge de Medina i Eivissa. Més tard tindrem sessió doble de cinema amb el periodista i cinèfil David Ventura, nova secció on repassarem què tenim en cartellera cada setmana a les sales de les Pitiuses i completarem el programa fent classes de repàs, Marta, una cosa així com molt típica de l'estiu pels estudiants a qui els hi ha quedat alguna assignatura. Nosaltres repassarem algunes assignatures pendents també que ens ha deixat la temporada regular del programa, tot això.
2: I Clara i Mami, de nou a Menorca.
1: Aquí seguim. Avui al Dia Menorca parlarem amb el menorquí Fernando Saura. Ell és biòleg i és el cap del projecte Life Duero, que s'està desenvolupant a la comarca de la Moranya, a Galícia, per restaurar els aqüífers d'aquesta zona. Així que parlarem de com podem recuperar els aqüífers a Menorca en un moment on les reserves hídriques estan sota mínims. Després vos presentarem el nou llibre de l'escriptor menorquí Pau Faner, La pàtria perduda. És dimarts. Per tant, ens visitarà el nostre genealogista de capçalera, Antoni Todorí, i la seva secció Ses Cosetes d'en Todorí.
2: I acabam amb els continguts del dia a Mallorca i Jaume Noguera. Què tenim preparat per aquest dimarts?

0: Mira, avui parlarem de les escoles d'estiu, de l'entitat Espiral, que són molt útils, i també amb en Víctor Barriento, que ha fundat We Are Families. Què fer, tu que tens infants, en sols els lots en l'estiu?
1: És una gran pregunta.
0: Després anirem a l'Alcudi perquè continua havent fondatges il·legals, si en tira un mort i el forma una bona per, en lloc de no tirar el ferrató, això fa molt de mal en els fons marí. I ja sé que no heu parlat, però les persones amb ulls clars o ulls tenen el mateix perill de mirar l'eclipsi dia 12, o no?
1: És una pregunta superinteressant. Nosaltres hem parlat d'oeres en general i de com mirar l'eclipsi, però no m'havia plantejat...
0: I si d'oeres, te'l de posar les oeres damunt.
1: Sí, te les has de posar damunt, però no m'havia plantejat el tema dels ulls clars, i és molt interessant.
0: I si creus que t'has fet mal, que has de fer? Em parlarem amb el de doctora Rosselló.
1: I llavors, escolta'm, perquè és informació molt interessant. Tornant demà a partir de les 9, gràcies per seguir-nos. You do just what I was there for.
2: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia. Començant amb la informació a Eivissa, on ja s'ha ampliat el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja. I anem en directe. Allà és el nostre company Esther de Miguel. Bon dia. Sembla que no podem parlar la nostra companya, ho intentarem en uns minuts abans, o mentrestant, parlàvem de que quan falta poc més d'un mes per a l'inici del curs, pràcticament totes les places de mestres i professors estan cobertes.
4: El conseller d'Educació del Govern, Antoni Vera, creu que l'avançament dels tràmits i també la implantació de complements per a les places de difícil o molt difícil cobertura ha facilitat que es completin les plantilles.
5: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
4: Vera ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat també la logística dels professors que, per exemple, han de canviar d'illa de residència.
5: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
3: Baixa l'atur a les Balears amb 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat, i al mateix temps l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
4: El secretari general del sindicat UGT aquí a les Illes, Pedro Omà, valora de manera positiva, ha dit, aquestes dades, però torna a insistir en la dificultat per accedir a un habitatge.
6: Són dades molt positives, però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tant tenir un projecte de vida, mai havia costat tant a un jove emancipar-se. Llogar un habitatge de 80 metres quadrats suposa el 85% de salari net mitjà a Balears i això és molt superior al 30-35% de lo que recomanen els organismes internacionals.
3: Els dos migrants rescatats aquesta matinada en aigües de Mallorca romanen ingressats a l'Hospital de Son Espases. El darrer informe mèdic apunta que evolucionen favorablement i que estan a planta. Quan van ser localitzats presentaven símptomes de deshidratació, també desnutrició. Van explicar que feia 15 dies que anaven a la deriva i que amb ells viatjaven altres 17 persones que van morir durant la travessia.
4: Han estat els efectius de salvament marítim i també de la Guàrdia Civil els que han duit a terme el rescat de vers les 3 de la matinada. L'embarcació estava a 12 milles al sud-oest de Mallorca. En ella hi havia dos migrants d'origen magrebí. Han estat traslladats, com dèiem, a l'Hospital de Son Espases, a l'hospital de referència, perquè estaven deshidratats i desnodrits. A la seva arribada han explicat que viatjaven amb altres 17 persones que han mort durant la travessia. José Ramón Crespí és el cap de salvament marítim a les Balears.
7: Un ferri de Balearia mos reportava l'avistament d'una d'aquesta pastera amb dues persones a bord, unes 17 milles al sud-oest de Cala Figuera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a Salvamar Libertas, que va realitzar el rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
3: Arribem d'aquesta manera a les 12:04. Més notícies a partir de la 1.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de les escoles d'estiu que organitza l'entitat Espiral des de fa un cremull d'anys i que suposa una gran ajuda per moltíssimes famílies que, per ventura, només haurien de fer feina unes determinades hores del dia per poder cuidar dels seus infants. Enguany ja són 384 infants, tripliquen les beques gràcies a un programa Corresponsables, i Espiral, la veritat és que dona una mà molt important a moltíssimes persones que no sabrien què fer amb els seus fills en l'estiu, perquè clar, les vacances són limitades i els infants tenen moltes més vacances que els pares. Després sabrem si és una llegenda urbana això que les persones amb els ulls cels o els ulls verds són més sensibles a mirar l'eclipsi de dia 12. De fet, sempre s'ha dit que, per exemple, quan talla et ceba, te couen els ulls, sí, a tots, però que les persones amb els ulls clars, amb els ulls verds, encara més. Això és cert. Parlarem a la doctora Rosselló, que és tot molt de Sant Llàtzer, perquè mos digui si han cregut malament fins ara, si han d'anar més alerta dia 12, és que tingueu els ulls clars, o si no. Després, més alternatives per trobar plans pels infants a Mallorca, en aquest cas, per famílies en general. Víctor Barrientos, juntament amb un dels seus socis, han creat We Are Families, com deien Sisters Ledge, i entre ells han fet una aplicació per anar-se recomanant llocs, activitats, i han arribat a fer una comunitat també de centenars de famílies que se van passant informació per poder col·locar, com se diu habitualment, entre els pares, els infants, en l'estiu, quan un fa feina. I acabarem amb un problema recurrent en el nord de Mallorca i en els llevants, els fondejors il·legals, concretament en els barquerers. Els veïnats se queixen que hi ha un caramull de morts, és a dir, bloquets, en els fons de la mà on s'orienta i ferma la barca. Tot això fa molt de mal a l'ecosistema marí i llevant-los és un verdader problema. Parlarem amb el regidor de Medi Ambient del CUDI per veure què se pot fer, si ells poden multar, perquè de fet no pot multar la policia municipal del CUDI, tenen un poc les mans formades. En tot això, en la Victòria Cerdà, Maria Antònia Esquines i Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.

Sembrances llavors de l'amor. Avui anem de Tears for Fears. Cooperarem aquest grup de synth-pop dels anys 80 que me'l va deixar verdaderes joies com aquest Sow in the Seeds of Love, sembrant llavors de l'amor de l'any 1989. Anirem de cap enrere. Anem a escoltar-los un poc més.

0: Bueno, semblança llavors de la mou, podríem dir que també és el que fa l'entitat Espiral, perquè dona una mà a moltíssima de gent. D'espai i les escoles d'estiu per infants que fan atenen enguany a 384 infants i tripliquen les beques gràcies al programa Corresponsables. És una aposta pedagògica que va més enllà de que ni s'ho passin bé. Hi ha pares que diuen clarament que si no hi hagués escoles d'estiu no tindrien alternativa i que haurien de fer feina només mitja jornada perquè no poden deixar de fer feina. Saludam una vegada més en Xavi Torrents, el director d'Espiral. Xavi, com estàs, company? Benvingut.
1: Què tal, Jaume? Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Alguns...
1: Tot bé, tot bé.
0: És que algun pare es deia en l'altre dia en el diari quan vas parlar amb l'Ara Balears que els infants estan millor amb altres que en sos predins perquè fan activitats, continuen estant amb altres nens. Jo m'avorria molt que a una de les meves predines perquè no me deixava fer res per por que no me fes mal, però clar, és que interactuen molt més. És, socialment i pedagògicament és millor per un infant estar amb altres infants, per exemple, a l'escola d'estiu de Salgall, un major, no, Xavi?
1: Sí. Sí, a veure, els padrins fan una tasca meravellosa i és superpositiu que estiguin plegats amb els nets. Faltaria molt més, el que ha de fer un equilibri, evidentment, no? Jo, per exemple, te puc dir que els meus fills anaven a escola d'estiu i la padrina se'ls enduia cada dia a dinar. I així, tothom content, els infants estaven amb infants i la padrina els tenia per dinar i també contenta i meravellosa, no? Vull dir, un equilibri és positiu, però sí, aquesta dita de els infants han d'estar amb infants té tota la raó.
0: Clar, i a més, a Espiral heu registrat enguany 384 infants inscrits, és un 8% més que l'any passat. Quin perfil de famílies contacten amb vosaltres? Sí. Xavi, conta'm.
1: Mira, de tot. I això és fruit de la feina comunitària que feim. Vull dir, són activitats d'estiu, de barriada, i per tant estan obertes a qui té una connexió amb el barri, per qui hi viu, per qui fa feina, o per qui fan les dues coses, o perquè s'infant ha anat a escola allà on som, no? I aquesta és precisament és una mica secret, que el perfil és molt, molt obert. Hi ha infants que tenen una motxilla darrere que no m'agradaria que haguessin de carregar mai, perquè tenen famílies amb una situació molt complexa, per feina, per habitatge, per ser situació administrativa, pues que sí, no? I després hi ha infants que, com bé explicaves ara fa uns instants, pues es pan i mare fan feina i tenen molt complexa conciliar vida laboral i familiar, sobretot si fan feina en hosteleria, que té uns torns realment difícils per conciliar, però que s'han d'ajustar a les necessitats de serveis, no? Llavors, tot aquest masclum que tenim és que hi ha els barris i que hi ha les places i en el supermercat, a les farmàcies, allà on sigui, doncs és reflexe del que tenim a les nostres activitats d'estiu, que són quatre. Sí, sí.
0: I és molt important el programa Corresponsables, perquè en altres circumstàncies molt d'infants no haguessin pogut participar en una escola d'estiu, perquè les beques del programa Corresponsables, que ens agradaria que ens expliquessis, que s'han gairebé triplicat. L'any passat n'hi va haver 90, enguany arriba a 249, que és el programa Corresponsables, i com, sí. Ja de cara a l'any que ve, com se pot afegir una família si s'han de complir un determinats requisits, Xavi?
1: Mira, el programa Corresponsable és un programa del Ministeri del Govern Central que gestiona aquí la Conselleria de Famílies del Govern de les Illes Balears. Hi va haver una convocatòria de subvencions i nosaltres que creiem que els infants no només tenen dret a tenir espais per ells, i sinó que les famílies han de tenir opcions pedagògiques per poder conciliar, ens varen presentar i les activitats, una de les activitats més importants que varen presentar varen ser la possibilitat de donar beques per participar a les nostres activitats d'estiu. Fa més de 20 anys que les feim, no? Llavors, el que han possibilitat... Bé, el que s'ha traduït és amb això, en que han triplicat les beques i aquelles famílies que han tingut una franja d'ingressos baixa, però que estan fent feina, i en el final, quan han cobert aquest perfil, hem ampliat a totes aquelles famílies que estan fent feina, independentment dels seus ingressos, pues, l'activitat d'estiu ja ha sortit gratuïta per el període que s'han inscrit, i només han hagut de pagar el menjador si s'hi han quedat a dinar. I aquesta ha estat molt resumida, però de manera molt pràctica, el que ha suposat és disposar d'aquest fons temps de programa corresponsables, no? I clar, hi ha famílies que diuen, ostres, que jo no la demanava perquè mai ent per renda. No, és que la renda és un criteri, però no és excloent.
0: Ja.
1: Llavors, és a dir, si hi hagués més demanda, sí que hauríem d'aplicar un criteri de renda, però si no hi ha demanda, doncs les famílies que necessiten conciliar, per això és el programa corresponsables, perquè facilita corresponsabilitat, bueno, és una de les línies, eh? Té altres línies, però que nosaltres hem agafat és aquesta. Possibilita que els infants puguin estar amb activitats gratuïtes.
0: Tu has dit, fa 20 anys que Espiral feis feina a barris com a Jonquet, Escoll d'en Rabasses, Molina... Uh-huh. Però de cada vegada tot és més divers, perquè la nostra societat ha canviat i, per tant, hi ha més diversitat a les escoles d'estiu, no?
1: Clar, si n'hi ha a les escoles, la tenim a les escoles d'estiu. Si hi ha més diversitat a les places, pues és el que tenim a les escoles d'estiu, no? Vull dir, al final no hi ha tanta diferència. I els infants són infants. Al final juguen ben bé en el mateix joc. Sí. Un infant d'un origen que d'un altre i que t'esterri amb un idioma o amb un altre, no? I, evidentment, ja, doncs, amb un color de pell o un altre, evidentment, això no ho noten els infants, no? I hi ha aquest dibuixant de còmic en Jack Huck que diu... és un adult que li demana un infant i diu... I en tu col·legi hi ha muchos inmigrantes? I l'infant el mira amb aquesta distància d'alçades i diu... En mi col·legi són hay niños.
0: Ja està. Pues m'encanta, que bo. Que bo.
1: És molt gràfic, no?
0: Que bo.
1: Aquestes etiquetes les foram els adults, no les posen els infants.
0: Que graciós.
1: I llavors és així.
0: Vosaltres, a més, sí, també deies que...
1: Després continuar...
0: Que tot això, deies que tot això, sí, malament hi hagi més usuaris, no ha fet variar la vostra filosofia, que té una intencionalitat purament educativa. Els infants no només han d'estar entretenguts, sinó també treballeu l'autonomia, les habilitats socials, o la gestió emocional. A mi m'ha cridat molta l'atenció que cada matí d'infant comparteixen com estan, abans de començar, que et diré, com esteu? Això me sembla dificilíssim, Xavi, perquè els infants... Jo era molt empagueïdor de menut, jo no sé si hagués dit bé, així sempre, cada dia, però que és xulo, però que difícil, no?
1: Sí, com tot és una qüestió d'hàbits. I llavors se tracta de saber com estan i a més ho fem amb una dinàmica, no? Vull dir, en funció de l'edat. No és el mateix demanar a un infant de 4 anyets com estàs que un bergant de 12, una lota quasi adolescent de 12, no? I llavors això, evidentment, ho fem en diferents dinàmiques. Els infants que estan amb nosaltres, en els nostres programes, de cap a cap d'any ja ho tenen més assumit, però els altres no. Però el que fem és primer introduir quines són les principals emocions i com identificar-les i a partir d'aquí pues, que vagin sortint. Evidentment, hi ha infants empagueïdors, un simbolet, amb un dibuixet, amb una icona, no? Depèn de l'edat, i després no diuen res. Bueno, pues, amb aquests estan un pam més a la guai i després a lo millor posen... en persona o d'una manera més discreta, tot bé, necessites alguna cosa, no? Vull dir, és aquesta manera un poc de preocupar-nos, però tampoc de no haver de forçar xerrar d'una cosa que no, en aquell moment no surt, però bueno, llavors això, per què m'ho serveix? Bueno, doncs perquè se comencin a identificar emocions i perquè comencin a parlar i que no sigui tabú i perquè no a vegades adaptar un poquet la dinàmica, no? Vull dir, si tenim en el grup trist, per exemple... No els hi poden demanar que es posin a pegar vots i cantar i ballar, pues, perquè segurament no els hi sortirà. No? Però, bueno, a la millor pot ser una activitat un poc més tranquil·la, un taller o allargar-la. Bueno, se tracta d'anar també treballant tota la qüestió de comunicació, de respecte, de ton de paraula, però també d'expressar-te com estàs i de saber què és això que mos està passant. Perquè si ho volem fer quan ja siguin més grans, pues, com gairebé tot, siga tard.
0: Clar.
1: Per
0: i una cosa que està molt bé, que darrerament les entitats del tercer sector estàu posant en marxa, és que no voleu només monitors, tu has dit només, sinó persones que comparteixin una manera d'entendre l'educació. Vosaltres teniu a l'equip, teniu estudiants de mestre d'escola, de magisteri, estudiants d'educació social, de psicologia, medicina, farmàcia. Clar, perquè si tu, per exemple, tens un nen autista, ha de tenir una persona amb un mínim de formació. amb ella. No pots mullar-li... Te'n recordes d'aquells monitors d'acampada de quan tu i jo eren joves, que eren els lots, eren els lots que anaven allà, clar. Ara, tot això s'ha com a professionalitzar molt més, se mira molt més prim, sou com a més carinyosos, no?
1: Bueno, s'intenta, evidentment. Poses tots els mitjans perquè això sigui així. El que hem dit sempre, aquesta feina té un component d'una importància brutal de les persones que fan els equips, molt diferent d'algun altre sector, no? I no és el mateix fer perns que treballar amb persones. Clar. No és el mateix cuinar per 400 que donar de menjar per 400, no? Clar. I, evidentment, aquests factor equips tenen molta importància. Pues intentem treballar molt bé que d'un estiu a un altre continuïn, evidentment, dignificar tot el que poden les seves condicions, i per això els tenim tots en el conveni d'acció social i no els detenim lliure, que té unes remuneracions més altes. Això fa que les nostres activitats siguin un poc més cares que la resta, però en aquest sentit...
0: Xavi, mou-te, ara crec que ara t'he perdut, anem a mirar més si el podem recuperar, que li volia fer una pregunta molt, molt curiosa. Recordeu que estem parlant amb en Xavi Torrens, que és el director d'Espiral, que les seves escoles d'estiu per infants enguany tenen a 384 infants, i les beques enguany pràcticament s'han triplicat, perquè l'any passat en varen concedir 90 i enguany són 249. Tornem tenint els Xavis que t'havien perdut, però és que te volia demanar una cosa molt, molt xula, que és que durant aquestes escoles d'estiu, durant la setmana envieu fotografies i un resum de les activitats als pares perquè sàpiguen què han fet els seus fills, perquè clar, antigament anaves de campament i no sabien, ton pare no sabia absolutament res de tu, i ara cada setmana els envieu fotos i un resum del que han fet. És molt curiós, això.
1: Bueno, ho intentam. És vera que de vegades els papis d'aquí se diuen, però és que avui només he tirat una foto, dues fotos, perquè estava pendent de l'infant i activitat i estaven jugant bé, no? Vull dir, hem de trobar un equilibri, però és cert que la realitat és que és, i les famílies, igual que nosaltres, estem avesats cada vegada a tenir més informació gràfica i a trobar més informació. Llavors, si són capaços de saber el que fan milions de persones cada dia, només se poden donar i explicar què és el que fan els seus infants, no? Evidentment, troben de tot. Hi ha famílies que no ho troben mai suficient, hi ha famílies que troben que està beníssim així, hi ha que diuen que tanmateix no els hi fa falta perquè així els hi compten els seus fills, no? Bueno, doncs al final se tracta de fer un poquet i trobar un equilibri dins tot plegat i aprofitar el potencial que ens donen les eines tecnològiques per poder explicar què feim i que sigui també una manera de dir, ostres, he vist una foto quan t'estàs dinant a casa, no? Clar, he vist una foto que has fet un taller, que has fet, vinga, i no sé què, i d'allò, no? I en el final provocar també un poquet de diàleg de taula, de sobretaula, que també... que també és necessari.
0: Clar que sí. Ja ho sabeu, els espais a les escoles d'estiu d'Espiral enguany tenen 384 infants, un 8% més que l'any passat. També se multipliquen per 3 les beques del programa corresponsable. 249 infants s'han pogut beneficiar gràcies a associacions del tercer sector com Espiral, que any rere any, durant dues dècades, fan feina diferent barriades, perquè molts de nins i nines que d'altra manera no podrien anar a una escola d'estiu, així sigui. Xavi Torrens, com sempre, gràcies per atendre'ns i també, com dic a molta gent, gràcies per la feina que fas, Xavi. Una ferrada molt gran, company. Ai, l'hem tornat a perdre, però bé, en Xavi el tenim aquí de vora, en el Molina, a través de l'entitat Espiral, i és amic de la casa, per això ens agrada parlar amb ell. D'aquí un instant parlam de, a més si és una llegenda urbana, això de que les persones amb els ulls cels o amb els ulls verds són més sensibles a la llum solar, han de prendre més precaucions de cara a l'eclipsi. Parlarem amb una oftalmòloga perquè, per mi, això ha estat un rumor que ha corregut i tots han d'anar alerta ben igual. No m'ho mogueu.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. El Dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

Fa 45 anys que toquen, continuen en actiu Tears for Fears, Kurt Smit i Roland Orzabal, de Predí Argentí. Ells són originaris d'Anglaterra, però continuen en actiu. Sí, sí, fa poc varen tocar a Roma i 45 anys després, en 65 anys de les seves esquenes, continuen omplint estadis i juntament amb altres grups que s'han tornat a rejuntar d'aquella època de synth pop. Tears for Fears, Kurt Smit i Roland Orzabal.

0: Bé, esperem que no hagueu de cridar de mal si mirau en el sol sense ueres d'eclipsi dia 12 d'agost, com aquest shout de Tears for Fears, perquè serà un esdeveniment molt important, però, clar, fer-ho sense protecció adequada pot tenir conseqüències permanents per sa vista. Anem a repassar alguns mitges veritats que sempre s'han dit sobre les persones i els seus ulls amb la doctora Ainhoa Rosselló, que és oftalmòloga especialitzada en retina de l'Hospital de Sant Llàtzer. Doctora Rosselló, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, li volíem demanar si una lesió de retina de la que estem parlant tant aquests dies, aneu alerta, en so sol, és irreversible? Un so pot provocar ceguesa permanent?
1: Sí, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, ens podem danyar els ulls a dos nivells. La retina, com tu has comentat, que està a la part de darrere de l'ull, i a la còrnia, que està a la part de davant. La lesió de la retina no té tractament i és irreversible. La de la còrnia sí té tractament i habitualment se resol sense complicacions.
0: I unes ulleres per mirar l'eclipsi. Les han de comprar una òptica? Perquè ja he vist establiments... crec que tothom ja m'entén el que vull dir, que les venen a 20 cèntims. No sé, jo realment, si ha de posar la norma ISO 12312 o la classificació CE de Comunitat Europea, que han de costar unes ulleres, o on les hem de comprar, perquè, clar, les que n'hi ha que es regalen de promoció, jo no sé si això és segur. Són segures aquestes que regalen de promoció determinades hamburgueseries i aquestes coses?
1: A veure, és una bona idea comprar-les a l'òptica o a la farmàcia de confiança. A més, està en un preu simbòlic. Però també se poden adquirir altres establiments, inclús per internet. Com has comentat, és molt important fixar-se, sobretot, en dos aspectes. La norma que has comentat, que és la ISO 12312-2, que és diferent de la uera de sol normal, que és guió 1. Això, aquesta norma el que ens garantitza és que es filtra adequat i la muntura és correcta. I també, com has dit, que duguin el mercat CE autèntic. Això que garantitza? Garantitza que compleixen els requisits que la Unió Europea ha establert per equips de protecció individual. Els preus que s'estan posant són uns preus molt correctes a l'abast de la gran majoria i és millor estar segurs de lo que estem adquirint.
0: També, els infants menuts són més vulnerables que els adults? Un nen de 10 anys, per exemple.
1: És una pregunta molt important. Són absolutament més vulnerables. A igual exposició, més risc de lesió. Els nins tenen el cristallí, que és una de les nostres lents intraoculars naturals, és molt més transparent, per lo que passa més radiació. I a més, aquell dia estan excitats, de tal manera que la pupila se dilata. I amb una pupila dilatada entra més radiació. Llavors tenim la responsabilitat de protegir-los. La qüestió és com. La pregunta també és l'edat. Mira, fins a 5 anys, millor que ho mirin a la televisió o a internet. A partir dels 6 anys. A partir dels 6 anys l'han de veure baix la supervisió d'un adult de forma estricta i durant tot el temps que duri l'eclipsi. Han d'emprar les mateixes ulleres d'eclipsi que empraran nosaltres, que empraran els adults. I això té inconvenients. Per un costat, són de tamany universal, però que pot ser difícil que s'adaptin bé a la seva careta i pot ser que els hi patinin fàcilment pel nas. La regla, llavors, de mirar cap a terra ajuda que agafin consciència de la posició correcta. I després està el tema del filtre. No sé si vos heu provat les ulleres d'eclipsi, però són molt fosques.
0: Sí.
1: I veuran poc. I se voldran treure les ulleres. Ja. O mirar per damunt. Anau molt alerta. Llavors, lo recomanable, clar, és que facin pauses, passos més freqüents que els adults. I així pues, garantim que no se cansen, que se col·loquen bé les ulleres. I una alternativa és que el mirin de forma indirecta. Com se fa? El nen se gira des que nen et sol i agafa una cartolina amb un foradet i allà se projecta en terra el fenomen. Però alerta de que no se giri i mirin et sol.
0: I una altra pregunta, que també sí. No sé si és una llegenda urbana que està corrent aquests dies. Les persones amb els ulls blaus o verds amb els ulls clars. Que sí. També s'ha dit que sempre, quan pelen ceba, els hi ploren més els ulls, que jo no sé si és vera, també. Han d'anar més alerta en eclipsis, les persones amb els ulls clars, perquè jo he sentit un cremull de coses. Mostra-li de dubtes, doctora.
1: El que els hi passa és que s'enlluernen més, però en la protecció estàndard adequada poden veure l'eclipsi de forma segura, sense problemes.
0: I què passa aquest dia que és més perillós mirar l'eclipsi? Perquè jo crec recordar que qualque vegada sí que l'he mirat directament en el sol, tot un segon, i encara som aquí. És que aquest dia hi haurà una intensitat solar major o és que la curiositat mos podrà i mirarem més estona?
1: Mirar el sol sense una protecció adequada sempre genera lesions oculars. El que passa és que aquell dia, com que és un esdeveniment que va canviant i que és un fenomen únic, doncs clar, voldrem mirar més aquell fenomen. Però qualsevol dia que nosaltres no anem a veure la posta de sol, si el miram prou segons, mos poden lesionar els ulls perfectament.
0: Però és una impressió meva? O quan surt el sol i se pon, té menys intensitat i és més bo de fer mirar-lo? O és igual de perillós?
1: És igual de perillós. El que se modifica és l'enlluernament que tu reps perquè l'il·luminació de l'entorn baixa. Però és una percepció.
0: D'acord. També...
1: Disculpa, sí, també és vera que si està, a dalt de tot, sí que hi ha més radiació. Això també és cert.
0: D'acord. Si duim ulleres, això ja ho hem parlat, si un d'ulleres, per exemple, el meu company Bernat Nadal, que d'ulleres, què ha de fer per mirar l'eclipsi? Posa't-se les ulleres d'eclipsi damunt les seves ulleres.
1: Sí, és una bona pregunta. Perquè no només és important quines ulleres mos han de posar, sinó com mos les han de posar. No és vera. Llavors, si duim ulleres habitualment, mos les posam a sobre. Si duim lentilles, doncs emprant com sempre, en les lentilles no hi ha cap problema. Que tenim ulleres de sol estàndards, aquell dia no les emprant. Emprant les ulleres d'eclipsi exclusivament.
0: D'acord. I ja ho sabeu. I fer pauses, no mirar tota l'estona. Només poden mirar directament quan sigui completament de nit, aquells 10 o 12 segons que serà completament de nit, quan la lluna comenci a retirar-se, altra vegada les ulleres, no?
1: Mira, aquest moment és molt important. En aquell moment hi ha un moment previ, un moment durant l'eclipsi total i un moment posterior. Llavors, el moment d'eclipsi total, que és el moment de totalitat absoluta, és un moment en el qual nosaltres ens podem llevar les ulleres. Què passa? Que just el moment previ i just el moment posterior són molt delicats. Per què? Perquè el nivell d'il·luminació ambiental baixa, la pupil·la se dilata i els rajos entren amb més facilitat. Llavors, aquests rajos ens enlluernaran menys perquè són molt escassos, el que fan és travessar els valls de la lluna i per això dibuixen aquell, el que s'anomena anell de diamants. Uh-huh. Això és just abans i just després de la totalitat absoluta. A la totalitat absoluta el que apareix és l'anell solar. Si tu no ets capaç o no te sents que seràs capaç d'identificar cada moment, no te llevis les ulleres en cap moment.
0: I ja ho sabeu, ni vidres fumats ni radiografies com fèiem en els anys 80, que no sé com tothom, com la gent encara té vista, ni ulleres de sol ni res. Anar a una farmàcia, que una farmàcia vol vendre les ulleres a un preu simbòlic i així podrem gaudir d'aquest espectacle dia 12 amb tranquil·litat de no fer molt mal en els ulls. La doctora Inoa Rosselló és oftalmòloga especialitzada en retina a l'Hospital de Sant Llàtzer i ja ho sabeu, tothom anant alerta. Falten 8 dies, per tant, sou atents de preparar-vos. Doctora Rosselló, moltíssimes gràcies pels seus consells.
1: Gràcies a vosaltres i bon eclipsi en seguretat.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
0: Nosaltres ara, d'aquí un minut, anem a la nostra radiografia mallorquina.

0: Radiografia Mallorquina.
1: Avui és la nostra radiografia mallorquina, ja que parlàvem fa una estona de campanyes d'estiu. Volem parlar d'una iniciativa que es diu WAFS, We Are Families, com de Sister Sledge. És un espai nascut a Mallorca que ofereix activitat per tots els públics i propostes de turisme familiar. Des de la seva posada en marxa a final de maig, aquesta aplicació ja ha aconseguit més de 1.300 famílies registrades. Contactem amb en Víctor Barrientos, que és programador, i va ser qui va ajudar en Lluís Perpal, professor i pare de dos fills, a desenvolupar aquesta app. Víctor Barrientos, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, va tot molt bé.
1: Víctor, Lluís té dos fills petits. Tu també tens fills?
2: També tinc dos fills.
1: Per això te vas implicar en Sidea, no?
2: Totalment. Me vaig veure molt reflexat en la necessitat.
1: 7 mesos de programació, mare de Déu. Com funciona? Què és WAFS i on mos podem apuntar en aquesta aplicació per compartir propostes per sa família? Com funciona i on la poden trobar, WAFS?
2: Pues funciona d'una manera molt senzilla. Només cal instal·lar-la en el mòbil, que pot ser Android o iPhone, i cercar un pla. Cercar un pla que podem filtrar per data, per proximitat, per interessos, per paraules clau. Podem filtrar per diferents camps i fer una recerca molt més eficaç de què fèiem aquest cap de setmana amb els nins. I també ho podem fer per l'edat dels nins.
1: També està bé. 7 mesos programant, mare de Déu. A mi m'ha fascinat els programadors. Clar, i per a mesura que estem passava, l'equip anava creixent també els programadors. No ho has fet tu tot sol. Has tingut un equip, no?
2: Hem sigut un parell que m'estan treballant. Però amb molta il·lusió, perquè quan fas una feina i és per cercar plans i per poder respondre a la pregunta de què feim avui, papà, pues, ho fas amb una altra gana.
1: Ara tenc davant l'aplicació de davallar aplicacions, valga la redundància, se diu WAFS, WAFS, We Are Families, WAFS. S'instal·la, les opinions totes són, tenen un 5, és a dir, no hi ha ningú que hagi parlat ni un 4,9, i heu anat afegint funcions noves a mesura que aneu millorant el producte, i encara no és definitiva, perquè les famílies poden trobar plans a Mallorca, Menorca, Eivissa, i fins i tot estàu pensant fer el vot a nivell nacional, Víctor. Això ja...
2: Exacte.
1: Va davant de veres, eh?
2: Sí, perquè aquesta necessitat la deuen tenir totes les famílies aquí en tot el territori nacional, però també internacionalment. I ara que menciones aquest detall de les funcionalitats, bé, també no només podem consumir plans i veure què hi ha al voltant, també podem pujar, perquè moltes vegades estem en un grup petit de WhatsApp que comparteixen un petit taller en la biblioteca del meu poble i ahí també se pot compartir perquè per fer comunitat, no?, un poc.
1: Exacte. Moltes el que voleu fer és que, per exemple, pot posar tu... Com a usuari pot posar-se un restaurant de piscina, si fa molta calor, tot això se pot posar a l'aplicació perquè el que vengui després ho sàpiga, no?
2: Exacte. Tenim les característiques dels plans i dels jocs incluïssin aquestes variables, no? Que són per dies de calor, no? Que ara ven molt de dies de calor, però podem fer aquest filtre. O per dia de pluja, o que tingui, accessibilitat, que estigui adaptat. Que tingui un espai per als nins, perquè juguin. Tot això són variables que són molt, molt útils i altres plataformes molt més grosses que la nostra, com en Google, pues no ho tenen.
1: Clar, és que perquè vos faci una idea de lo que ofereix WAFS, que avui hi ha família, aquesta aplicació gratuïta per mòbils, és que hi ha, per exemple, contes, festes d'escuma, tallers infantils, concerts on hi puguin anar nins. I vosaltres també, no, en el futur, voleu fer com una xarxa social on les famílies també puguin penjar fotos i compartir la seva experiència. Això encara no ho teniu en marxa, no?
2: Encara no, però ho tenim ja planificat i també volem fer que se pugui, en els casos dels plans que necessitin reserva, que se pugui gestionar des de UAFs. I també una altra funcionalitat molt xula és que puguis fer una foto al típic cartell que trobes en qualsevol... o el típic cartell que t'arriba en el WhatsApp, lo puguis pujar a la plataforma i amb intel·ligència artificial te relleni la fitxa automàticament i així sigui molt, molt més fàcil compartir plans.
1: I el que està molt bé és que una vegada acaben els esdeveniments, per exemple, el concert o la festa d'escuma, les fitxes desapareixen del tauler d'anuncis i sempre està al dia. Està molt bé perquè ahir vespre mateix vaig veure un anunci d'una sèrie de concerts que se fan en una localitat molt famosa de la península i encara estan anunciant els concerts el mes de juliol. I clar, ja estem a dia 4 d'agost i jo dic, home, ja podries haver canviat l'anunci. En canvi, vosaltres no. Una vegada que envia, no, acaba, la fitxa desapareix i ja no te fas il·lusions, no? Està molt bé.
2: Exacte. Pensa que ho hem fet pensant en la nostra necessitat, que és compartida amb totes les famílies que coneixem, i la idea és tenir, a més de tot un sistema de privacitat i de seguretat que avui en dia és necessari, que sigui informació actualitzada i útil, que no n'hi hagi morralla.
1: I fins i tot has posat una IA que controla que no se puguin dir polulotes. És impressionant. Està molt ben fet.
2: Bé, la IA té moltes capes, perquè també com som pares i estem un poc al tanto de tot el que hi ha en internet, no volen que a les famílies les arribi informació que no és útil. I és una IA de quatre capes que, bueno, pues, pot emborronar... la cara dels nins i de les persones que surten a la foto, identificar si és un meme o si té violència o si és de algo que no té cap relació amb el que estàs pujant, si estàs pujant d'un taller de contacontes i la foto és d'un camp de futbol, te diu no, això no me quadra.
1: I ja ho sabeu, queda molt d'estiu per davant, queda tot agost i part de setembre fins que els lots tornin a escola i aquesta aplicació gratuïta, UAFS, WAFS, ja hi ha més de 1.000 descàrregues, té un 5, sobre 5 de qualificació, i així podeu trobar plans per fer els infants en l'estiu. Jo, els fills ja me'n venien grans, de la meva dona, ja me van venir granats i no he tingut mai aquest problema, però mare de Déu, que és que teniu infants menuts en l'estiu, que fins i tot tanta sort que en Víctor Barrientos i en Lluís Perpal, que tenen infants, han pensat a tot vosaltres per poder trobar plans per fer els al·lots en l'estiu. Víctor, una ferrada molt gran, gràcies. I dona-li l'enhorabona també en Lluís per la idea i que vos vagi bé, que vota a nivell nacional. Si voteu a nivell nacional ja teniu el nostre contacte i mos ho deix, perquè això a nosaltres mos agrada presumir del talent mallorquí. Víctor, i si tu has estat 7 mesos programant, això ho hem de defensar. Víctor, una ferrada, moltíssimes gràcies i enhorabona.
2: Igualment, una ferrada.
1: Nosaltres ara d'aquí un instant anirem fins a vorera de demà, però per posar molt seriosos, perquè el CUDI, en els barquerers, en el clot i en el morer vermell, cada vegada, cada estiu, hi ha gent que hi deixa la barca de manera il·legal, amb morts de formigó o rodes fardicides de ciment, i això fa molt de mal en el fons marí. No vos mogueu, que d'aquí un minut parlem a l'Ajuntament.
0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada,
4: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
8: Tèntol.
6: El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Ens enyorau? No! Tornem!
10: Bogeria absoluta!
9: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
11: Mare meva, quin vespre!
12: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
13: Ulala, monagur, bají,
12: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
9: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
14: Que repiquin!
5: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Everybody Wants to Rule the World, som un altre dels temes de Tears for Fears que estan parlant avui, aquest és de l'any 85, qui denunciava les ànsies de poder. Tothom vol dominar el món. Everybody Wants to Rule the World. Si ho diu ara... I avui, 40 anys després, continua més vigent que mai. Bueno, no que nostre, lo nostre. Pegam el cudi perquè allà la proliferació de barques a zones per nedar com Esclot, el Moré Vermell o els Barquerès ha provocat les queixes dels veïnats i dels banyistes. Passa cada any en riba l'estiu, fins al punt que el fons de la mà, de davant d'aquestes urbanitzacions tan tradicionals, està ple de morts, de formigó o de rodes farcides de ciment en cadenes per formar les barques, i això fa molt de mal a la biodiversitat marina. El problema és que l'Ajuntament no pot posar multes. Parlem amb Paco Rodríguez, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament del CUDI. Senyor Rodríguez, gràcies per atendre'm-nos. Bon enguany, crec que se nota més en Esclot, perquè fins i tot hi ha llaüts ben grossos. Ja no són zodiacs.
1: Bon dia a tothom. Sí, tenim aquest problema. Això ja ve de molt enrere. Hem de recordar que de tota la vida, la tradició, bueno, sempre han tingut les nostres costes, a Caleta sempre han tingut el típic lleu del pescador, que era lo normal, hi havia quatre barquetes de tota la vida, però bueno, en els anys això ha anat proliferant, ja no són només els quatre lleus, ja tenim des de motos aquàtiques, paddle surf, jates, palomas, hi ha de tot. Hi ha de tot i ens hem trobat aquests darrers anys, per exemple, aquí en el Corral d'en Benassa, pues, lo típic, lo que he xerrat abans, hi havia 4 lleuts i ara tenim 24. Si m'ho anem una mica més enrere cap a Barquerès, pues, en teníem lo mateix, en teníem 4 lleuts i ara en tenim 50, des de barcos de recreo, barcos d'aquest... És que hi ha tot tipus. Hi ha tot tipus d'embarcacions. I això és un problema tant per veïnats com per els ciutadans que ens visiten com per residents d'aquí, del CUDI.
0: Clar, és que fins i tot, com que això també passa en esport de Pollença, quan hi ha hagut temporal, qualcuna l'heu rebut de voltros, que la vos ha duit a la mà, no és així?
1: Sí, exactament. Aquest hivern, per no anar més enfora, de moment en duim 5. Una va pegar per a Ucanada, una altra mos va pegar aquí a la Caleta de Sillot. Ara tenim, que encara hi és, tenim un catamaran aquí a la playa de la Marina que fa aproximadament dos mesos que hi és. Però, bueno, costes les que està duent aquest cas en band i en principi farà la retirada, crec que aquesta setmana, si no està retirat ja, crec que aquesta setmana quedarà retirat. I, bueno, és un problema que tenim. Crec que aquest problema no només és el CUDI, el que bé has dit abans, estem xerrant de Port de Pollença, el CUDI, crec que quasi tota la costa que tenim a Mallorca, crec que tots tenim el mateix problema.
0: Sí, Porto Colom, per exemple.
1: Clar, per Porto Colom.
0: I vosaltres, clar, la policia local del CUDI no pot multar.
1: En aquest cas sí, mos trobam pues, que no poden fer el que realment mos agradaria, però bueno, l'Ajuntament del CUDI en aquest moment està fent feina de la mà en costes i ja varen començar l'estiu passat i estem fent actuacions, bueno, nosaltres el que feim és donar suport i posar medis i el que fa i falta des de l'administració, evidentment, per abordar aquest tema, perquè cada estiu s'està posant més complicat, ja no només perquè hi hagi barcos, és que és un perill. Ens estan passant ser motos pràcticament per damunt la tabaiola, per dir-ho de qualque manera, perquè la gent m'ho entengui.
0: Sí, sí.
1: Entonces, és un tema molt delicat, ja sobretot el que he dit, seguretat de les persones. Ja no és que estigui ja que hi hagi dos barcos allà a la vorera, és que els barcos ens passen per damunt.
0: Cert.
1: O sigui, és un problema greu. Però, bueno, l'ho dit, Costes està fent feina damunt això, conjuntament amb l'Ajuntament del CUDI. Estem xerrant de l'estiu passat. Enguany encara estem fent feina amb això, estem donant suport i fent feina conjuntament amb Costes per donar solució a aquest tema. S'estan enviant comunicacions als propietaris de les barques, de les motos, per fer la retirada de barco i mort. Hem de recordar que tots aquests morts que hi ha a les nostres costes

0: I l'actor nord-americà Michael Douglas ja és des d'avui un dels ambaixadors de Terra d'Honor que ha nomenat al Consell de Mallorca.
1: I can't help but think back 25 years ago when this was just an idea, a hope that we could build something here.
0: Douglas, qui ha definit Mallorca com la seva segona llar, diu que ara fa 25 anys mai s'hauria pogut imaginar en què s'ha convertit l'espai cultural Costa Nord a Valldemossa i afegeix: al principi tan sols era una idea, no pensava, assegura l'actor, que seria tan important.
2: L'artista ha rebut la distinció en un homenatge juntament amb altres personalitats que han contribuït a Projecte Mallorca al món. Ha estat a Costa Nord, recentment restaurat per la institució insular en aquesta primera edició de Terra d'Honor, una iniciativa impulsada que pretén convertir-se en un dels grans reconeixements institucionals de l'illa.
0: I el Consell de Mallorca i el Bisbat reforcen i amplien enguany les activitats entorn de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 81 llits de la Mare de Déu, esglésies i convents d'arreu de Mallorca.
2: Són monuments que normalment no estan exposats tot l'any i que representen la Verge Maria Morta. Des de fa anys s'aprofita la festivitat del 15 d'agost per exposar els coneguts com a llits de la Mare de Déu. L'objectiu continua sent garantir la conservació i exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany, destaca la recuperació del monument de Santa Eugènia, segons ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer. Es tracta de conjunts patrimonials que transcendeixen la religiositat.
3: La generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que en el final és que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
2: El vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç, ha destacat la importància dels monuments i confia que serveixin perquè la gent s'acosti a les esglésies.
4: Dia 15, 16, 14 d'agost no té moltes ganes de passejar-se. Les esglésies solen ser aquests refugis climàtics. Convidam a disfrutar no només del refugi climàtic, sinó també d'una activitat, d'una experiència patrimonial, cultural i també religiosa.
2: Tota la informació sobre els horaris d'exposició, els estudis, els materials audiovisuals i el programa complet d'activitats es pot consultar als canals digitals del Consell de Mallorca, també del Bisbat i de Mallorca Sacra.

0: De les festes de Sillot, que celebraran la seva gran revetlla dia 22 d'agost, el programa és molt ampli, inclou activitats culturals, esportives i familiars. Les festes, recordem, són del 13 al 23 d'agost.
1: Enguany han destacat des de l'Ajuntament de Manacor, s'ha volgut mantenir l'essència de les festes amb els actes tradicionals que formen part de la identitat de Sillot, però també incorporant novetats com el retorn del correfoc o la primera nit de l'art el dia 20.

0: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dimarts 4 d'agost. Nova tragèdia a la mà amb 17 migrants morts i dos més ingressats a l'hospital quan intentaven arribar a Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat d'una embarcació a 12 milles de la costa amb símptomes clars de deshidratació i desnutrició. I ara són espases evolucionen favorablement. Guillermo Ortego, bon dia.
1: Bon dia. Aquestes dues persones han contat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a mesura que morien els companys s'anaven llançant els cadàvers a la mà, així fins a 17 cossos. L'ONG Caminando Fronteras alerta que pot ser una de les 5 barques desaparegudes a principis de juliol, informació que s'intenta verificar amb els familiars. La presidenta Marga Proens ha demanat al govern de l'Estat un pla específic per a l'emergència migratòria que afirma viu l'arxipèlag.
2: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana me negava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar.

0: Mentrestant, sobre Ceuta, el Ministeri d'Inclusió ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a atendre els menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma.
1: Hi ha mort un home atropellat a l'aeroport de Menorca. L'accident s'ha produït a la carretera d'entrada a l'aeròdrom en direcció a les arribades. El jove anava sense documentació.
0: La investigació es desdobla en dues línies. Per una banda, concretar les circumstàncies de l'atropellament en una zona amb una velocitat restringida i on els taxistes denuncien que hi ha poca visibilitat a la matinada per una mala il·luminació. L'altra vessant necessita col·laboració ciutadana per aclarir què feia el jove enmig de la carretera i d'on venia a la zona. S'hi acostuma a ajuntar gent a la sortida d'una discoteca propera. Benito Nogales és el portaveu de la policia local de la Policia Nacional de Mó.
2: Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría. Es una de las posibilidades que esta persona haya salido de esta discoteca, pero a día de hoy no podemos saber todavía nada.
1: I en aquesta hora seguim pendents de la recerca d'Antonio Escandell Torres, el veïnat de 82 anys, desaparegut des de divendres a Sant Joan, a Eivissa.
0: La recerca s'ha ampliat més enllà del radi inicial de 300 metres després que un veí assegurés haver-lo vist dissabte caminant en direcció a Benirràs, de manera que el rastreig arriba ja fins a la mà. Una quarantena de persones participen cada dia en aquest operatiu que avui compleix el quart dia de recerca, així com drons i un helicòpter de la Guàrdia Civil.
1: Baixa l'atur a les Balears amb prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat, i en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
0: Són dades que anuncien el Ministeri de Treball i Economia Social que també indiquen un increment d'un 5% respecte del mes de juny, un factor que pot estar molt lligat al procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny. Caterina Cabré és la consellera de Treball.
3: Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
1: Mentrestant, les places de docents per al pròxim curs estan gairebé totes cobertes.
0: Més de 4.500 mestres i professors han obtingut plaça en els diferents processos d'adjudicació. Segons la conselleria, xifra un 99%, les vacants cobertes. Queden 36 places pendents, la majoria 23 a Eivissa.
1: Tot això quan el GOP i Terraferida tornen a demanar mesures immediates contra la saturació turística.
0: Reclamen la fi del lloguer turístic i un fre a l'urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. Assenyalen a la presidenta Proens i al president del Consell de Mallorca com els únics que poden prendre mesures i avisen que no deixaran les protestes fins que no s'actuï.
1: 3 i 4 minuts és tot de moment. La informació tornarà al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1204. Avui fa 102 anys, dia 4 d'agost del 1924, que s'iniciava a Mallorca la primera de les moltes missions del cançoner popular de Catalunya per part de Baltasar Samper i Miquel Ferrà.

Idò i sí, avui fa 102 anys que el 4 d'agost de 1924 l'etnomusicòleg mallorquí Baltasar Samper i l'escriptor Miquel Ferrà partien cap a Mallorca de Barcelona per dur a terme la primera de les missions, de les moltes missions del cançoner popular de Catalunya. Dies abans, l'1 d'agost, els dos amics mallorquins havien signat l'ordenació d'aquestes missions del cançoner popular de Catalunya, un document que suposava l'encomanament de missions de recerca de cançons populars arreu del territori de parla catalana, i cada una de les quals havia de comptar amb els apartats de tonada musical, lletra, complements folclòrics, impressió fonogràfica de les cançons i una fotografia dels cantaires. La primera de les nombroses missions que Samper va fer per aquesta obra començava avui. De fet, fa uns mesos es publicava, i en xerràvem aquí a Tèntol, un llibre que recull l'obra del cançoner popular de Catalunya a Lloret, de Vistalegre. Una investigació feta per Andreu Ramis, un dels episodis de totes aquestes missions de recopilació de cançons populars fetes a Mallorca, concretament a Lloret, durant la feina d'elaboració d'aquesta obra del cançoner popular de Catalunya. A Lloret, en Baltasar Samper hi va anar amb un altre amic, en Ramon Mora, i que hi feren estada ara fa 102 anys, avui, el 1924, però també el 1926. L'obra del cançoner popular de Catalunya va durar fins al 1936, és a dir, la guerra el truncà. És una monumental obra de recuperació i salvaguàrdia del patrimoni musical i oral de tot el domini lingüístic català que va impulsar en Rafael Patxot i dirigit per l'Orfeó Català. A Mallorca va tenir una importància cabdal en diverses missions, com dèiem, de recerca de tonades, costums i cançons, sempre en l'etnomusicòleg mallorquí Baltasar Samper al capdavant i amb Ramon Morell, com dèiem, amb Miquel Ferrà o, per exemple, també amb Andreu Ferrer. Varen visitar llocs com ara, també, a banda de Lloret, Pollença, Artà, Sencelles o Binissalem, on recolliren veus, lletres i melodies populars. I la dita diu: per l'agost vull la mà i vull el most. I de most, avui precisament, també en xerrarem a Tèntol. Començam.

Raimund Tentol. Tentol, en Celestí Oliver.

0: Idoi, com estàu? Ben retrobats a Tentol, com cada dia, de dilluns a divendres, de les 3 a les 6 del capvespre. Vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, juga amb les paraules, també amb les tonades populars, gràcies a aquest recull del cançoner popular de Catalunya que s'iniciava ara fa, avui, 102 anys, però també jugam amb l'actualitat. I, en definitiva, un programa que té totes les lletres. I qui saben bé totes les lletres i també tonades són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia, Celestia Oliver.
0: Quina tonada saps?
1: T'anava a demanar que quines tonades teníeu per al Gaida, perquè també depèn un pot d'esconreu, no?, de les feines que se facin en el camp de la zona en qüestió. A Inca, camp, poc. A Inca, sabates.
0: Però fa 102 anys, evidentment, hi havia oficis que ja no, malauradament, ja no existeixen, i tonades que acompanyaven aquests oficis, que, de fet, se feien servir per passar millor les hores feixugues o les feines feixugues, per exemple, de fora vila, dels camps.
1: Exacte, dels camps, sí, que perquè els hi fes més lleu i també com perquè els hi donés més forces, no?, perquè s'ho passessin millor i acabessin abans.
0: És a dir, no només era un pur entreteniment, sinó que era una manera de passar millor aquelles jornades feixugues de sol a sol. Miquel Junc, com estàs?
2: Va bé, bon dia.
0: Per sa poble en teniu,
2: per sa poble tenim moltes.
1: Sa Marjal, ja me diràs.
2: Sí, sí. Totes les de Madà Boades són increïbles. Sí. Si les voleu recuperar, aquesta dona tenia una veu brutal.
1: Mira, ja només hi penso i ja se m'ho posa de pell de gallina, també, de sentir-la per ses festes de Sant Antoni. Que el Manco Calcany, no sé si tots heu posat...
2: Sí, sempre la posen durant el piro musical.
1: Exacte.
2: Els dels moments èpids de la festa.
1: Potència.
2: Ben potència.
0: I que ve i recull aquell llegat d'ara fa 102 anys, d'en Baltasar Samper, que tal dia com avui iniciava aquesta primera de les moltes missions, d'aquestes expedicions que varen fer per Mallorca i arreu del territori de parla catalana per recollir això. Cançons, tonades populars, que gràcies a aquesta feina, i que de fet estan recollides a la Biblioteca de Catalunya, podem encara sentir i mantenir vives. I també gràcies també a la feina de moltes generacions de músics.
1: T'anava a dir molt d'artistes que...
0: Avui en parlarem d'una d'aquestes generacions amb unes representants que passaran per aquí per Tento.
1: Ja sé per on vas. Maria, si ja, jo m'he cortocircuitat, dic manco.
0: Vinga.
1: Ja m'he recordat.
2: Que era això. Sí,
0: Maria, què tindrem avui a Tento?
1: I començarem jugant a la batussa de Tento, en un poble de les Balears, i avui parlarem del 65è aniversari, sí, del Festival de Pollença, que és mal de dir, que demà ofereix el concert de Mahler Chamber Orchestra amb Daniel Trifonov. I m'ho podeu donar un premi per en tota aquesta
2: difícil,
1: frase,
2: molt
1: això.
2: Molt complicat.
1: Gràcies, Lluís Fortesa, no falla mai.
0: Pianista.
1: Sí, pianista i director Daniel Harding.

0: I dissabte serà el torn de l'Orquestra Simfònica Illes Balears amb Alban Gerhardt i el violoncel, ell i Patrick Hahn, de director convidat, que iniciaran amb aquesta peça de Wagner boníssima, que ja mos ha animat a tots
1: bon
0: aquí
1: inici,
0: a l'estudi.
1: Bon inici de concert per aquest dissabte.
0: Que des del 1962, des del primer Festival de Pollença, iniciativa del famós violinista anglès Philip Newman, aquest festival té lloc, més de 900 artistes de primer ordre han actuat cada any en el claustre de Sant Domingo de Pollença, lloc emblemàtic també, i un festival històric que ja suma 65 anys i que avui en parlarem amb el seu director, en Pere Bonet.
1: I doncs, en Pere Bonet passarà per aquí per Tèntol per fer una mica de retrospectiva d'aquests 65 anys i per parlar d'aquest festival que ja ha començat i que té dues actuacions importants aquesta setmana. I avui, com cada dimarts, brostatjarem en la història i ho feim amb en Tomeu Canyelles.
2: Tal dia com avui, per l'any 1962, moria a Los Angeles l'actriu Marilyn Monroe, símbol d'una època i mite incontestable del setè art. Per tant, avui la recordarem amb una breu panoràmica de la seva vida i també de la seva obra.

0: Ai, que bé, recuperar avui una Marilyn Monroe, sí?
1: No m'ho esperava gens, no. Mira per on.
0: Farem una mica d'història.
2: Bon tema, bon tema.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Miquel, què més tindrem?
2: Avui posarem la mirada a la vinya en aquesta notícia del dia, sí. Perquè amb aquest bater de sol, aquestes calorades que fa darrerament, sí. Bé, darrerament no, darrers dos mesos, quasi,
1: sí.
2: Quasi,
1: sí.
2: La verema a Raú ja ha començat, s'ha avançat fins i tot dies abans.
0: Ui,
2: mira, ja mos posa vinya tot en Lluís.
1: T'imagines que fos vera?
2: No, ah, sí, si fos vera no sé si acabaríem el programa.
0: Clar, aviat.
1: Depèn del ritme.
0: Aviat pot ser que s'anyada se begui...
2: Sí, ja.
0: Sí, damunt sa vinya.
2: Sí, sí, quasi, quasi. Però bé, aquesta verema s'ha avançat fins i tot dies abans que aquests darrers anys. S'ha avançat moltíssim i anirem fins a diferents cellers a veure com duen aquests dies dels surs a la verema.

0: Ai, que el Barmà no acabi mai, eh? No acabi mai.
1: Què vol dir amb això?
0: No, que per moltes calorades i sol que faci, que no acabi mai, perquè sempre tenim excusa per escoltar aquesta extraordinària cançó d'Amigos.
1: Meravellosa.
0: És fascinant. Sí, és fascinant. És el Barmà mallorquí, però a la costa oest dels Estats Units.
2: Beach Boys.
0: Sí, exacte.
1: I d'aquesta que escoltàvem, la mateixa del Barmà. En tot cas, a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, avui ens visiten les pitxorines. Que
0: aquí ben... anàvem.
1: Exacte.
2: Avui tot anirà ben connectat.
1: En tradició i...
0: És que
1: molt bé,
0: ho sabem fer.
2: Sí, sí.
1: Pitxorines, coneixedores, pitxorines. Grans coneixedores de les tonades, que continuen presentant arreu el seu nou i segon disc, La Falda Girada.

0: un nou disc que suposa un gir més en l'experimentació que les pitjorines fan de la tradició i la cultura popular. Sa falda girada té col·laboracions com na Miquela Lladó, que han sentit ara, que com na Maria Jaume fan de la tradició una cultura transgeneracional més viva que mai.
1: Així és, i amb elles en parlarem, perquè de fet, clar, és d'aquestes propostes en què duen la tradició a l'avantguarda, però combinen el fet de que les seves actuacions es converteixin també en ballada popular.
2: Exacte.
1: La gent...
2: A més, elles animen la gent a que surtin a ballar i...
1: Sense ser un grup explícitament de ball de bot ni de ballades, aconsegueixen això. I és d'agrair.
0: És d'agrair, sí.
1: I a partir de les 5:30, és a dir, ja recta final de Tèntol, avui rebrem la visita de les nostres marines.
3: Els mesos d'estiu són un bon moment perquè els infants dediquin temps a la lectura. Però exactament quin tipus de lectura els haurien de recomanar? Avui xerrarem del còmic com una manera d'animar la lectura a la infància.

0: I d'així, 3 hores de Tent Talk que comencen ara mateix i recordeu que, com sempre, vos oferim les línies obertes perquè participeu en directe.
1: Com cada dia, ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja ho sabeu, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: Ara tothom ho mira, o bé el correu atenció. Electrònic, o sorpresa. Sorpresa, que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Hem fet com a 3 canons.
1: Mos queda bé, mos queda bé.
3: Sí. És que...
1: Que Tentol d'agost. Sí.
0: Aquesta sorpresa, oh, sorpresa.
1: Sí.
0: Jo sorpresa perquè tenim el control tècnic qui maneja el so de Tentol avui i aquest dies i per sempre, esperem. Sí, és el nostre estimat Lluís Ofortesa.
3: Ofortesa.
0: Sí, sí. Gràcies, Lluïsa. Gràcies per posar aquesta musiqueta. Mira, el manco ballam un poquet, no?
3: Sempre tenten.
0: Movem un poc les caderes. Vinga, són les 3:21 minuts. Moment de ja començar.
2: La rabiosa actualitat.

0: Vinga, som dimarts 4 d'agost, segon dia d'aquest mes d'agost en què ens toca jugar en el joc de Tèntol, en el qual els protagonistes són, com sabeu bé, els pobles de les Balears. Ja hi han jugat tot el mes de juliol i ara aquest mes d'agost dedicam el programa a més pobles de les Balears amb l'objectiu que el representant de cada poble venguin a jugar, facin el màxim nombre de puntuació i a partir de principis de setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les Illes Balears. El pòdium per ara està encapçalat en tercera posició per Alaró, 75 punts. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I en primer lloc, Porreres i Capdepera, amb 85 punts. Tot i que Esporles ahir varen passar per la Batussa i varen fer un molt bon paper. En 72 punts es troben en cinquena posició. Veurem, sí. Veurem. Com?
1: Sí, perquè en quarta hi ha molt d'empats.
2: Sí, hi ha molt d'empats.
1: Perquè hi ha Vilafranca, Sant Joan i Calvià. Mm-hmm. A la quarta posició.
0: Ja veurem, ja veurem. Encara poden passar moltes coses, sobretot...
2: Queden molt de pobles,
0: sí,
2: encara.
0: Sí, sí, sí, amb el poble d'avui, amb aquesta batussa d'avui, d'aquesta setmana, és a dir, pot canviar bastant la classificació. Per tant, arriba el moment de conèixer quin poble avui juga a Tèntol.
2: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol... Es Ferreries.

0: té de tot, Ferreries. I sí, avui jugam amb el poble de Ferreries, el primer poble menorquí que juga enguany a la batussa de Tento.
1: Que no de res, eh?
0: No, esperem que no. Esperem que no se facin enfora. Ferreries és un municipi situat al centre de l'illa de Menorca que ja s'esmenta en el periatge de 1301 de Jaume II de Mallorca. El terme municipal s'estén des de la costa de Tramuntana o nord de Menorca. Maria.
1: Un petit tram compres entre les platges de Cala Pilar i Cala en Calderé amb els macars dels Alocs fins a la costa de Migjorn o sud entre les platges de Cala Galdana, molt coneguda, i Cala Trabaluja amb les platges de Cala Mitjana i Cala Mitjaneta, totes precioses. El gentilici del poble de Ferreries és múltiple i jo no sé si me'n sortiré.
2: Sí, però hi ha moltes erres.
1: Això ja apareix un embarbussament. Sí. Ferrienc,
0: molt bé.
1: Ferrerienc,
0: sí.
1: Ferrierenc o Ferrerierenc.
2: Aquest darrer és que m'agrada més.
1: Avui estic
2: Ferrerierenc.
0: Sí, ho has tret.
1: A veure menys que me diuen els nostres concursants d'avui, si ho he fet bé. En fi, l'origen del topònim del nom de Ferreries no és del tot clar. Així mateix hi ha dues teories no documentades, Miquel.
2: Així és. D'acord amb la tradició oral, el nom de Ferreries té relació amb els topònims de la Rovellada, l'Enclusa i els Pujols de Son Telm, que en revolten aquest poble. Els seguidors d'aquesta opinió consideren la possibilitat que qualque ferrer s'establís originàriament per aquests paratges per atendre les cavalleries de transport que viatjaven per l'interior del territori illenc. Aquesta creença estaria reforçada per la grafia Ferreries, que apareix en la documentació posterior. Però hi ha una altra hipòtesi entorn del nom d'aquest poble, de Ferreries, i és una deformació ortogràfica de la freria, ja que la primitiva església de Sant Bartomeu es va aixecar damunt dels terrenys que pertanyien als frares mercedaris.

0: Idai Ferrés per una banda i per una altra... Frares. Aquestes serien les hipòtesis de l'etimologia de l'origen del nom de Ferreries.
1: Per documentar, així que sa que vos agradi més, sa que vulgueu creure.
0: De pentura, una de les dues té més
2: força. Un frare Ferrer,
0: si qualcú sap, també...
1: Ses dues coses, clar.
0: Sí. Bé, el terme de Ferreries té una extensió de gairebé 67 quilòmetres quadrats i una població de més de 5.000 habitants.
1: La franja nord de Ferreries destaca per les elevacions de Santa Àgueda i Sant Clusa, mentre que el sector sud està drenat per una sèrie de profuns barrancs de gran bellesa, el barranc del Gendà, conegudíssim, preciosíssim, que desemboca a Cala Galdana, i el barranc de Sant Fideu, també, que vessa les aigües a Trabaluja.
0: I un temps l'agricultura era l'antic motor econòmic de Ferreries, però, evidentment, ha anat perdent pes en el conjunt de l'economia local.
2: El conreu de cereals i la pastura han donat pas a una activitat essencialment ramadera que té enfocada la producció en la fabricació, com no podia ser d'altra manera, de formatge artesà, denominació d'origen formatge de Mó, i la producció de llet, també. Val dir que Ferreries ha estat la població menorquina que més tardanament s'ha incorporat a l'explotació turística.
1: Així és, i aquesta, la proximitat a la urbanització de Cala Galdana també ha fet que progressivament molts de comerços del sector dels serveis hagin desplaçat l'activitat cap al litoral. Però, tot i així, la banda no costanera del poble és coneguda i apreciada per la seva oferta gastronòmica, com tota Silla, diria jo, perquè Menorca tot se menja i tot se menja bé. I la seva economia, que es basa sobretot en la indústria del calçat i dels mobles.

0: I de festa també en saben, eh? I un sí, bon tros sí. A Ferreries. La festa grossa està dedicada a l'apòstol Sant Bartomeu, per tant, és aviat. I se celebren els dies 23, 24 i 25 d'agost.
1: Sí, falta ben poc. Sí. La seva antiguitat es remunta al segle XIV, coincidint en la creació de la parròquia que va donar origen al primitiu nucli de població.
0: Clar, i com tots els pobles de Menorca, es fan, evidentment, colcades de caixers, jaleos... Sí. Mm. Cercaviles, rues de cac grossos i què més, Maria, perquè no acaba aquí, eh?
2: Se menjua, mam, se teca. Es clar. Menja coca bamba amb xocolata i pastisseria salada, com formatjades, flaons, rubiols, croissants i panet de sobrassada, i dolça, com pastissets, per exemple, típica de l'illa, i se veu, evidentment, pomada o gina, que diuen ells, o gina amb llimonada.
0: Sí, però això, tot això no ara, aquest dia de Sant Bartomeu. Perquè no m'ho vull imaginar fer coca bamba en xocolata. Però bé.
1: Sí, potser sí. Potser, les cases,
0: potser, no? Es passa, de dinar... potser es passa la calor.
2: Aire condicionat. Sí, sí, sí. Sí, ves, tradició, és tradició. Sí, sí, sí. A vegades un no... Sí. No... I bé, i per suposat, hi ha música i balls. A banda d'això, els dissabtes de matí també se fa un mercat artesà al poble, que té lloc a la plaça, i hi poden trobar tot tipus de productes artesans.

0: aquest sonar que és diferent.
1: És diferent.
0: Clar, perquè és de ferreries.
1: És igual, però diferent.
0: Sí, és diferent, perquè és de ferreries. Bé, doncs jo tenc un refrany, i el refrany d'avui diu: es mitjorn són clatelluts i a ferreries bavalls, es mercadal són serruts i a fornells són esparralls.
1: Mira, jo te'n diré un altre.
2: Sota
1: mercadal
2: això.
1: I ferreries, Ciutadella i Aló van fer noces 15 dies de set banyes d'un moltó. Mm.
2: I d'allò entenc més, perquè és que ferreries dona per molt, ja
0: Vinga.
2: Ho veus. Diuen ferreries Terra Roja, que fa referència en el color vermellós del sol característic d'aquesta zona geològica de Menorca. De fet, ja segons quines escales que seran com a roja.
1: Mm-hmm.
2: I després també he trobat a ferreries panxa grogues, perquè hi havia molta aigua estancada en el voltant del poble. Això afavoria que hi hagués basses, i en aquestes basses hi havia granots de panxa groga.
0: Clar, i doncs són panxa grogues, a ferreries. Bé, dit i fet, avui jugarem amb el poble de Ferreries.
3: Pinto.
0: Però abans, Tento, com fem cada dia, volem llançar la pregunta que fem aquests dies. I la pregunta d'avui diu així. Vos demanam aquest estiu sobre els paragentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol, de la contrada. Sabeu quin malnom reben els habitants de Ferreries?

0: I per jugar amb nosaltres i respondre a la pregunta de quin mal nom reben els habitants de Ferreries, tenim dues opcions, com sempre, Miquel.
1: Com sempre, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa @atentolib3, i la segona, telefonar-nos al 971 13 99 00, per donar-nos en directe aquesta resposta vostra, 971 13 99 00.
0: I d'ahir, vinga, fem un tentol.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: Idò, hi passen 6 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble, d'una vila, per part dels pobles veïnats del seu redol. Avui jugam amb ferreries i volien saber què els diuen els ferrerians.
1: I avui no sé, hem rebut una resposta per ara. Sí. I és un gentilici que no ha dit na Maria, avui.
0: I mira que n'ha dit.
1: Eh? Mira que n'ha dit un parell, sí. Un parell mallorquí. Ferrerers.
0: Ferrerers.
1: Mira.
0: Clar, aquí aquella hipòtesi
1: de ferrers.
0: De ferrers, encara, sí. De l'origen del topònim, Pontura tindria força.
1: Alerta.
0: Sí. Bé, encara hi sou atents de participants, podeu telefonar en directe o fer-ho a través de l'Instagram de Tento, @TentoLivetres, però ja ha arribat el moment de jugar, com dèiem, amb el poble de Ferreries. I venen animats, perquè ja s'adonen copets a l'esquena, però abans, els nostres concursants d'avui del poble de Ferreries, i ho saben ells bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
2: El qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Sigueu benvinguts. Comencem.
6: Qui sou?
7: No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
9: Damià Roger Miró.
10: Llorenç Enri Fabré.
11: Som parents? Som casats?
9: Som amics?
10: No som amants.
12: És curiós, ho sento tot repetit aquí.
13: No deuen pas ser britànics.
9: De soca d'arrel hi venim.
10: De Ferreries, adoptats a Palma.
14: Vull saber coses teves. On treballes?
9: Dins les lletres.
10: Escola i esport.
14: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
13: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Molta passió.
10: I paciència.
15: Bon dia. Sento molestar-lo, però necessito informació. Què em pot dir d'aquesta illa?
9: Que és tan grossa com el món.
10: I intensa.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: Pinta que tenim un bon equip avui. Poden saludar ja en Damià Roger. Com estàs, Damià?
9: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Sí, eh? I en Llorenç Enric. Com estàs?
10: Molt bé, amb molt gust.
0: Ferrierencs d'adopció de Palma.
10: Jo diria que sí, no? Sí, perquè ja sí. Fa un parell d'anys sí, que som sí. per Palma, Catrescamp, però sempre amb arrels de Ferreries.
0: Quant d'any fa?
10: Més de 20.
0: Més de 20.
9: Jo ara ja he passat el llindar. Jo duc més anys a visquent a Palma que a Menorca.
0: Uau. Sí. Genial. Ui, i nou sou 20, però? O sí. Només per festes?
9: No.
19: Home, a finals d'agost vos toca, no?
10: Si li demanàvem a un ara, te diria que no suficient.
0: És a dir, entre setmanes sou aquí i cap de setmanes allà? O no tant?
9: No tots els cap de setmanes, però bastant. Sí.
0: Bé, ja el sentiu, coneixeu aquesta veu, en Damià Roger, poeta, home de lletres, tipògraf, dissenyador, i en Llorenç Enric, ha estat segon entrenador de l'Atlètic Balears i ara segon al Poblense.
10: I també ha estat analista aquí a IB3 Ràdio.
0: Sí. T'han pogut sentir?
10: Sí. M'han pogut sentir. Sí,
1: bueno, sense dues veus avui.
0: Sí.
1: Això del Poblense m'interessa, eh? Jo som de la Pobla i vull saber, mem, què tal els fitxatges nous, què tal l'equip. Van ser el man com el mantindrem a segona federació.
0: Va, això t'interessa, tu.
1: Sí, sí. Va, també m'agrada molt de futbol.
10: Se pregunta, veig que és humil. Sí, sí. M'han dit, el Poblense és un equip humil.
1: La de la temporada passada és difícil que se repeteixi.
10: Però hem de mantenir l'exigència, no? I sí, sí. Jo crec que la Pobla hi ha exigència com toca, però sí que és vera que tenen els peus molt en terra, que pot amoblar, i és l'important. I intentarem fer la feina. Aconseguir-lo de l'any passat, jo crec que és...
1: molt complicat.
10: Molt complicat. Tornem a començar una nova temporada amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: Mm-hmm. Com toca la pilota, com jugui un ferrierenc a sa Pobla? No només en el camp.
10: Millor que no la toqui molt,
0: però jo. No només en el camp, eh? Dic, com se passeja, com se mou un ferrierenc?
10: No, molt bé. De berenar estic jo que...
0: Aquí anàvem, aquí
10: anàvem. Que el nivell, el pavelló, està sí? molt alt.
0: De berenar.
10: De berenar, sí, de moment. Sí.
0: Cada dia variats.
10: Dilluns i dimarts no. Mm? Avui no.
0: L'inici de setmana.
10: Però els divendres no sol fallar.
0: No fluixeu, no? Mm. Molt bé, idò. Heu vingut amb força de concursar, de pujar aquest marcador.
19: Hem de dir que dos homes en aparença diferents, sí, però realment units, perquè, com a dada curiosa, varen ser company de pis, no és vera?
10: Sí. Però s'ha dit que som amics, però no som amants, però
19: clar.
10: Boni, boni.
0: Clar. Quin temps vareu viure plegats?
9: Sí, o sigui, un parell d'anys.
10: Dos, tres sí, anys compartint pis. Sí, sí.
9: Sí, bueno, Llorenç i jo ens coneixem des de petits de ferreries.
19: Clar.
9: No són de la mateixa quinta ni van compartir aquesta cosa de classes, però sé que ja ens coneixíem abans de fer aquesta transmutació cap a Mallorca, i després, a més,
10: sempre que m'ho juntem passen coses.
19: Ah, i d'avui mos haurem d'estar preparats, Alberto.
0: Bé, Ferreries hi ha de tot, no?
10: Sempre.
0: I no tothom parteix de Ferreries.
10: Sí, sí. I més, en Joan Martí, de Ferreries, passa que avui fa anys, molt d'anys.
1: Ah, fa anys, Joan.
10: Tenim presentador,
1: eh? Aquesta setmana el telefonarem atent, segurament. De xerrar un tema amb ell.
0: Vinga, fet. Què destacaríeu de Ferreries?
9: Vinga, banda. Sa gent, les ferreriengues. Sa gent. Ferreriengues.
0: Sí?
9: Clar.
0: Només sa gent?
10: Jo te diria que sí, les festes, Sant Bartomeu, sa gent, el menjar, i que sa gent molt, molt oberta.
0: Vinga, de menjar, que hem fet una espipallada d'allò que teniu, però...
9: Buah, jo suposo que si me sent qualque amic o qualque familiar, diran, Damià, ha de dir el que estic a punt de dir, ses pilotes ferrerienques.
19: Ah?
0: I com són ses
9: pilotes ferrerienques? Hi ha un vincle emocional, perquè, bueno, són pilotes molt petites, estan fetes, estan dissenyades a posta, bueno, de davant no té una gran dificultat culinària, però és vinc emocional, és perquè de petits era una de ses grans costums. Quan són petits i mos donen sa primera paga, molts de fiets o fietes van a gastar sa aquella paga amb xutxeries, amb regalessis i coses.
0: Sí.
9: Nosaltres, el meu ranxo era anar a fer en el bar del poble, el primer, i perdonareu el castellanisme, el bocadillo de pilotes.
19: Que
9: clar, això vol dir que els primers pessics de llibertat era per anar a cercar. Ai, un ranxo asseguts a una taula dins un bar sense adults, menjant un bocadillo de pilotes allà...
0: És a dir, que se mengen dins d'entrepà.
9: Sí, sí.
1: Ara m'ha pegat gana, jo.
0: Sí, eh?
19: Sí, no? Hauríem d'anar a Ferreries.
9: D'aquí ve que han de ser petitonetes.
0: Han de ser petites.
19: Clar, si no...
0: Com aquestes pilotes que menges dins el brau, a vegades, no?
19: Ah, sí.
0: Més petites.
10: Més petites, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
19: Bé, hauríem de començar el concurs. Vinga,
0: sí. Vinga, esteu preparats?
19: Vinga,
0: anem. Au, endavant.
18: La batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Au, idò, aquesta primera prova per començar la batussa de Tèntol consisteix en lligar paraules, és a dir, heu d'encadenar paraules una per hom.
1: Sí, sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada. Veurem quina començam
0: avui. I començarem amb Bartomeu. Bartomeu. Per tant,
1: mira, fàcil.
0: Comença per 1.
10: Unió.
0: Temps.
10: Unió.
9: Oli.
10: Invent.
9: Tarragona.
10: Armari.
9: Illa.
10: Abans.
9: Sempre.
10: Entre.
9: Esquerra.
10: Arbre.
9: Eufemisme.
10: Empresa.
9: Aire.
10: Esquetxa.
9: Eustaqui.
10: Invent. Ja ho havia dit. Imperi.
9: intensitat.
10: Treball.
9: Lligadura.
10: Ambigu.
9: Unitària.
10: Illa.
9: Àuric.
20: Pentom.
0: Molt bé, eh?
1: Bueno, han començat fort, eh?
19: Home, de lletres, clar, això era...
0: Jo n'he apuntat 24.
19: Pim-pam, jo 24, també.
1: Jo 23, crec que una l'han repetida, però...
19: Illa l'han repetida.
10: Sí,
0: pot ser. L'han repetida.
10: M'he acabat.
1: Però 23.
0: Serien 23.
9: Però repetir illa és una condició d'illa en sí, homes.
1: Exacte.
19: Clar que sí.
0: Però molt bon marcador, eh? Sí, sí. Ramon i Llorenç Enric, molt bon començament. I d'ahir, vinga, anem cap a la segona prova.
18: D'on m'has dit que és?
0: I d'hora, Llorenç i Damià, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts per qui ho encerti tot, i si ho encertau tot. Són 5 punts per illa i 5 punts per encertar el municipi.
1: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
21: Light, molt light. El contava molt el meu home. És un senyor que se va emborratxar i estava que no s'aguantava i tal. Diu, jo donaria sa vida per una butaca. Fins que arriba a casa seua, troba sa butaca i s'asseu. Ai, que bé que estic. I així que és una mosca i va. Me cago en nens. Fins que l'agafa. Diu, saps què te dic? Diu, ara t'hauria de matar, però perquè sàpies el que emprenyes...
1: M'ho ha contat una Covid.
0: Sí.
1: Aquesta persona.
0: Bona,
9: eh? Hi ha un parell de pistes que m'aduen a Ciutadella.
10: Sí, jo també.
0: Directament.
10: Sí.
19: Quines pistes?
1: Quines pistes són, men?
9: Seua.
10: Caseua.
9: Seua. Sí. Caseua. I s'altra ja no
10: recordo. 700 en sa A, que és més tancat.
0: Sí.
10: Te diria que és... que és més de Ciutadella, però no és un accent molt, molt marcat de Ciutadellanc.
9: I o el que difumina una mica és que a Mallorca hi ha alguns llocs que també es diu seua.
0: O sigui, no sou a Mallorca.
19: A quina illa som?
0: No, jo a Formentera ni a Eivissa, no.
10: Formentera i Eivissa descartat.
0: Sí? Convençuts, convençudíssims.
9: Perquè, clar, els punyeteros, siguem menorquis, no mos posaran Ciutadella primer, no? Mos fan sa trampa, ara.
10: Doble farol.
9: Doble farol.
1: Pot passar de tot, pot passar de tot en aquest programa.
9: Bé, jo com que no ho sé, diria Ciutadella, però
10: Ciutadella,
9: entenc
10: ja. Ciutadella.
19: Menorca, Ciutadella.
9: Sí.
0: I és Menorca.
1: És Menorca, sí.
0: I és... Ciutadella.
19: Molt bé.
0: Ciutadella. Sí, sí, sí. Anàveu bé. Beníssim.
1: És veritat que quan jo triava pensava els hi de posar qualcú de Menorca. Yes. No?
10: És doble, després, doble dit, volta.
1: Sí, sí, perquè potser després el poble no l'endivinen. I mira, encara ha anat bé.
10: No, no. Ciutadella, Ferreries, és mitjorn, tenim un accent, i a partir de Mercadal en tenim un altre.
19: A Mallorca, tu que deies que qualcun poble es fan ca seua, sa meua, per exemple, Vinissalem ho diuen així. Veus.
0: Per tant, sumam aquest 10 punts, no?
19: Idò, que tornem a tenir avui l'edat de Crist.
1: Ah, 33, mira com...
0: 33 punts, beníssim, vinga, idò, i fa sa mare l'embarbussament.
18: L'embarbussament.
0: Au, idò, endavant. Aquest embarbussament, a veure si serà avui bo de fer o no, Miquel.
1: Sí, sí, l'hauran de dir sense interrupcions ni errades. Podeu dir entre tot dos, triar-ne un perquè el digui. I són 10 punts, si el deix perfecte, i si no, el nostre tècnic de Sant Lluís baixarà la puntuació. Des. I no sé si el voleu sobornar de qualque manera. No sé, Lluís, què vols avui?
10: Ja, formatge de Menorca.
1: Ah, formatge de Menorca. Clar. Tindran fàcil, crec que, per trobar-ne.
0: Sí. Bé, com que van i venen, tindran-ho ells.
1: Exacte. Aquí ve tot poden dur.
10: Te poden dur un formatge de Son Vives espectacular.
9: He de dir que aquest és el que més por me fa.
19: Sí, no, ja t'han vist la cara. En Damià tot d'una ja ha arrufat els cers.
1: Tens mala cara, però...
9: Me quedaré engrunat.
0: Vinga, que aconseguireu aquest 10 punts, segur, perquè no em poden donar 11. Vinga, l'embarbussament d'avui és aquest.
19: Claro. Te toca, te toca.
22: Ah, carai. Bueno, jo faré la 3, que veig que em lliga.
19: Vinga. En Pere, Pere, pintor.
22: En Pere. En Pere, Paret, pintor, Paret.
18: En Pere, Pere, pintor.
22: Pintor.
23: En Pere, Pere, pintor.
19: En Pere, Paret,
21: pintor.
2: En Pere Pérez pintor.
3: En Pere Paret pintor.
20: Premiat per Portugal.
23: Premiat per Portugal.
24: En Pere Paret pintor. Premiat per Portugal.
25: Premiat per Portugal.
26: Premia i per Portugal. Pinta pots i potinguetes.
27: Pinta pots i potinguetes.
28: Pots.
29: Pinta pots i potinguetes.
30: I pontiguets.
31: Pinta pots i potinguetes.
32: Potinguetes.
33: Pinta pots i potingueres.
34: Ponti potinguetes.
35: Pots i po... Tinguetes.
36: Pinta pots i potinguetes.
37: I potinguetes.
38: Pots i potinguets.
39: Per posar...
40: Per posar pebre picant.
41: Per posar pebre picant.
42: Pebre picant.
43: Pebre picant.
44: Per posar pebre picant.
45: Per posar pebre picant.
46: Picant. Pebre picant.
47: Pebre picant.
48: Pebre picant.
49: En Pere Pérez, pintor, premiat per Portugal. Pinta pots i potinguetes per posar pebre picant.
0: Pinta. Bueno, això està fet, eh?
1: Complicat, és d'avui.
0: Sí, sí.
1: Moltes paraules.
0: Però no vos emboirem. Vinga.
1: Va.
0: Davant.
1: Què vol dir, Damià?
9: En Pere Paret, pintor, premiat a Portugal, pinta pots i potinguetes per posar pebre vermell.
1: Picant.
0: No. Sí,
1: només era aquesta paraula.
0: El poden refer.
1: Sí, va. Si ho vol tornar a dir.
0: Sí.
9: En Pere Paret, pintor, premiat a Portugal, pinta putets i punt...
19: Ara ja m'ho
9: l'ha volgut. Pebre picant, em falta una paraula. Pinta putets i putinguetes.
1: Mm-hmm.
9: En Pere Paret, pintor, premiat a Portugal, pinta putets i putinguetes per guardar pebre picant.
1: Més o manco.
0: Sí, sí. Per era en Pere per pintor, premiat per Portugal, pinta pots i potinguetes per posar preva picant.
1: En Lluís.
19: Gairebé perfecto.
1: Quasi.
19: Sí. Un nou.
1: Està molt bé.
9: T'has guanyat un formatge.
1: No, Lluís, aquest metge anirà amb una bona panera. Sí, sí.
19: Entre vi, formatge i tot el que demana.
0: Tendrà gent. Bueno, sumant 9 punts, per tant...
19: 42 punts.
0: 42 punts.
18: Guanya qui la sap més llarga.
0: I de veure si la sabeu llarga, perquè ara farem dues preguntes relacionades amb el poble de Ferreries, que vostre. Teniu diferents opcions, dues, en donam, i cada resposta correcta val 2 punts. Comencem, i ho feim parlant d'una de les joies naturals de Menorca, el barranc del Gendà. És la frontera natural entre Ciutadella i Ferreries i és un lloc que entrellaça cultura i història. De fet, alberga més de 300 espècies vegetals, moltes, ja ho sabem, úniques a l'illa. Però la pregunta d'avui és... quin és el nom del camí que travessa el barranc i que va ser la principal via de connexió entre Ferreries i Ciutadella durant l'edat mitjana?
1: Que l'hauríeu de saber. Tenim dues opcions, però. És el camí reial o el camí dels frares? Quin diríeu?
19: Se miren intensament.
0: Quines mirades.
19: Pensen...
10: és que podrien ser... Jo no ho sé.
9: Podrien ser tots dos. Mos la jugam amb una?
1: Sau que és un camí molt important.
9: Però com està, sí, reial. No,
0: camí sí, reial o camí dels frares.
10: És el reial.
9: És el reial.
0: I és el reial.
19: Correcte.
0: Sí,
19: sí.
0: Sí, sí.
10: Molt estirant les obres.
0: El camí reial, conegut també com a camí vell, és una de les vies de comunicació més antigues de Menorca i és probable que sigui d'origen medieval, tot i que no es pot descartar que formés part d'una calçada romana desapareguda.
10: És que jo recordava com el camí vell, però...
1: clar, és el nom popular que li diuen camí vell, però realment és camí reial.
19: Heu passat? Ho coneixeu?
10: Sí, sí, sí. Canaló...
9: sí, perquè ara és darrers... bueno, darrers anys hi ha hagut gent que ja l'ha treballat molt...
1: mm-hmm. I s'ha recuperat una part, també.
9: Sí, va haver certa invasió. La natura es va infiltrar amb el camí i era intransitable i hi ha hagut aquesta cosa molt associativa de ferreriencs i menorquins que l'han anat posant al dia, és a dir, ara torna a ser molt...
10: De jove anàvem a fer notes, camí real. Sí, és camí vell, sí, sí.
0: És un camí que heu fet moltes vegades, no? Sí, moltes vegades. Sí, sí. Bueno, facem ara la segona pregunta, ara aquesta sobre la vostra església, o esglésies, hauríem de dir, perquè en teniu dues. La primera és la de Sant Bartomeu, que va acabar de construir-se el 1770. Aquesta parròquia, però, va quedar petita per l'expansió del poble i crida l'atenció que no fa tant d'anys es va decidir construir un altre temple. És l'església de Santa Maria. Però sabeu quin any es va inaugurar aquesta església de Santa Maria?
1: va ser el 1966 al 1973. És que no fa tant, eh?
19: No, no. No veig
10: jo. Jo diria 73.
9: Jo també, 73.
19: Per què?
10: Perquè tinc el record de desbatejos que s'emprava Sant Bartomeu, referència del meu naixement, i ja 84 ja emparaven allà, per referència.
9: Jo igual, perquè record que de petits l'església relativament era molt nova. Si fos el 63, nosaltres érem petits i no era tan

0: moltíssims, sí, eh? Per aquella zona.
1: No serà, sí.
2: No serà per topònims. Sí, preparats?
0: Venga. Llorenç fa mal el callo.
3: Sí, perquè en teoria en sé molts i no en sé cap ara mateix.
1: Respira, va, respira, va, sortirà.
2: Sortirà, poc a poc, eh?
0: Un valor.
2: Podeu anar mullant quan vulgueu.
1: Vinga, i detens.
4: Sant Granot, Sant Patrici, Sermita,
2: Sant Àgueda,
4: Sant Àgueda, Terra Roja,
3: Sant Patrici, Roma, Roma Nou, Roma Vella,
4: Sant Pere, Terra Roja, ja l'han dit, Sanarro,
3: Es Barrancó,
4: Carrer Nou,
3: Sant Llorenç,
4: Sermita, Espalers,
3: Cala Mitjana, Cala Galdana,
4: Cala Mitjaneta,
3: Atzalocs, Santa Rita,
4: Alforia, Sant Clusa, Ses Tres Boques,
3: Son Vives,
4: La Marcona,
3: La Marcona, Sant Marc, no,
4: Es Picadero, Esclopipic, Susina, Susina mítica, Sa Prostitució,
5: Penta.
0: N'han dit molts.
2: Quin darrer topònim, no?
0: Sí, el darrer m'ha sorprès.
1: Sí, de molt interessants. Ai, ai, ai, que s'agafen de sa mà.
3: El darrer no sé on t'ha sortit. No?
0: Sí, sí.
1: No, bueno, igual,
0: no tenim temps per explicar-lo.
1: Molts fiaren d'ells.
3: Cert, sí, no, sí, cert,
0: sí, sí, sí, cert, tot cert. Sí.
1: Quants en teniu?
0: Jo n'he apuntat 31.
1: 31, jo 31.
3: 31, i amb aquest darrer, amb aquest darrer que hem donat.
0: Exacte, donen per bo, donen per bo.
3: Sí, Llorenç faria
0: una esmena. No tenim bar aquí, no tenim bar.
3: Faria una esmena en aquest, no? Però, clar, ell forma part de l'equip.
0: Exacte.
3: Quants en sumam, així?
1: Idò, així tenim un total de 77 punts.
3: Molt bé. Ferreries ha aconseguit 77 punts.
1: Doncs heu fet en van, tot.
0: Molt en van.
1: Diria que van... Sí. S'han parat tercers.
0: Pot saber. Pot saber que s'hagin parat tercers.
2: Vamos. Molt bé.
3: Pot saber.
0: Encara haureu de tornar.
3: Tornar, tornareu segur. Tornar-ho segur. Això segur. Damià i Llorenç. Ho fet bon equip, eh?
2: Sí.
3: Se nota que vareu compartir pis.
6: Jo havia dit que jo havia d'acompanyar en Damià, que és en Paco de Lucía de Set Lletres,
1: ah,
6: i no restar.
1: I doncs, confirmant que vos heu parat tercers per davant de l'Aró, sí, sí, sí. Per tant, el nostre
3: Ferreries.
1: Primer poble de Menorca se posa tercer en
3: espòdium. Se posiciona en tercer lloc.
0: Molt bé.
3: Gràcies,
0: molt bé,
3: Damià i Llorenç, i a reveure aviat.
2: Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, de bo i d'acord.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
8: Bon dia. El sindicat d'infermeria SATSE denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres. Asseguren que la situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol han tingut 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. La consellera de Salut, Manuela García, però, ha recordat que s'han ampliat les places del servei.
9: La previsió era incorporar, crec que eren 720 professionals d'infermeria, de les quals el 92% ja estan treballant en aquest moment.
8: Els busos del TIP continuen suportant aquest estiu puntes a les quals no poden donar resposta. Algunes freqüències i trajectes encara no estan dimensionats per bé que el govern hagi augmentat el pressupost i hi hagi més busos i serveis. Veïns i treballadors es queixen que hi ha vegades que no poden pujar a l'autocar perquè ja va ple.
10: Cada any incorpora más vehículo a la flota, pero siguen sin ser suficientes.
11: Mucho turista, están saturados los buses.
12: Cuando vienen llenos te tienes que quedar en tierra.
8: El GOP i Terra Ferida reclamen mesures immediates contra la saturació turística, demanant la fi del lloguer turístic i un fre a la urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. La presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha explicat que l'endemà de la protesta van demanar una reunió, de moment diu sense resposta, amb representants institucionals.
13: Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
8: Mentrestant, menys turisme, més vida, Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han protagonitzat una acció de protesta a Sa Cova de Sagrava, a Illetes, Calvià, per denunciar el que consideren la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià. En crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut tres homes a Palma acusats d'explotar laboralment treballadors migrants en situació

0: regular. Els obligaven a fer feines complexes i, de fet, la investigació va començar arran d'una denúncia d'un dels treballadors que assegurava haver rebut pressions per demanar la baixa mèdica després de patir un accident laboral. I la Guàrdia Civil ha confiscat més de 100.000 joies de luxe falsificades a les Balears en la intervenció més gran d'aquest tipus feta a l'arxipèlag. L'operació, amb 4 detinguts, s'ha fet a una nau industrial del polígon de Son Castelló. L'organització, presumptament, es dedicava a distribuir articles de bijuteria que reproduïen de manera il·lícita dissenys i signes de marques internacionals de joieria de luxe. Més temes. Aquest en la plana estatal, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, xifra en 72.000 les persones que varen traspassar la frontera a Ceuta. D'aquestes, 70.000 han tornat ja al Marroc, tal com ha assegurat el ministre. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sàhel, han demanat asil a l'Estat i ara es revisarà un per un cada cas. Marlaska també ha assegurat que no hi va haver cap informe ni cap avís del que estava a punt de passar durant els dies previs.
1: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
0: D'altra banda, l'Estat ha anunciat una partida de més de 25 milions d'euros per atendre els menors estrangers no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. Amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que els cellers de les Balears ja han començat a vermar.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Idò, i quan són les 4 i 5, començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que juga amb les lletres, amb les paraules. Acabam de jugar amb Ferreries i crec que, Miquel, tenim...
1: Sí, tenim una altra,
0: una nova.
1: Sí, sí, tenim una altra resposta després d'aquests 77 puntassos que han fet.
2: Jo estic molt emocionadíssima amb en Damià i en Llorenç, ho han fet tan bé.
0: En tercera posició.
1: Tercera posició.
2: Que no és poca, no, no, no intento de pobles
0: de tercera posició a l'Aro.
1: Alberto.
2: Passar greu, Josep Riero.
0: I companyia.
2: I companyia. Sí, sí.
1: Però bé, demanàvem, com cada dia, es pare gentilici, avui de Ferreries, i en Rubén Martí mos ha contactat per Instagram per dir-nos que Ferreries també ens diuen xinos, sobretot Ardaló. Diuen que bé perquè hi havia una família molt nombrosa que anava molt per l'O a festejar i que tenien els ulls aixinats.
2: Ah, que bona!
1: I per això...
0: D'aquí ve. Són xinos.
2: M'agrada molt, gràcies Rubén.
0: I davant un pare gentilíssim més que sabem, per ara
1: això són les respostes que volem. Aquestes són.
0: És a dir, demanam quins malnoms reben els pobles amb els quals concursam, jugam a la batussa. Avui han passat per la batussa Ferreries i per tant demanam que els diuen els pobles de veïnat de les seves contrades. Bé, després d'haver jugat en aquesta primera hora, tenim a la nostra pollencina estimada, que encara viu dels moros i cristians.
1: Avui fa bona cara, ja.
0: Sí, encara va vestida cristiana,
2: de fet.
0: Jo el manco la veig de mig cos per amunt i va de blanc. Sí, jo crec que anirà tot l'any,
1: cristiana. Sí, sí, ja, després de...
0: L'any que ve pot ser que tombi i sigui mora. No?
1: Ah, mira, si ho deia mateix.
2: Sí, de...
0: Això has estat tu, Marga
2: I
0: Cifra.
2: I guapa, i reina.
0: És que és guapa, no, Marga Cifra.
2: Preciosa, bueno, amb aquests rissos.
0: Vinga, ara hem de xerrar de verema.
2: Va.

0: Miquel, Maria, xerrant de verema.
1: Xerrant de verema,
0: sí. Perquè sí, ja ha començat aquesta verema. De fet, hi ha cellers que fa dies que s'hi han posat, n'hi ha d'altres que no, però el sus a la verema ja és notícia, perquè, de fet, s'ha avançat...
2: Encara més de lo que ja s'havia
0: avançat aquests anys. Abans de l'habitual, és a dir, fins i tot abans de que l'any passat. Sí. I que fa...
1: Rècords,
0: sí,
1: no?
0: Que aquests darrers anys.
1: Des d'any que s'ha vermat abans.
0: Clar, fa calor. Fa calor. Fa sol,
1: fa calor. Això no ho poden negar.

0: Ja, sí, avui volen parlar de verema i de vins, perquè aquesta calorada que fa aquest estiu, sí. Aquestes ones de calor,
1: en general, fora d'hora,
0: no s'atura, ha fet que s'avanci.
2: Per quina anar, ja.
1: Per la quarta o la quinta,
0: jo,
1: no?
0: Jo m'he perdut, clar. Jo crec que ets la mateixa tota. Sí. Sí. Manco dos dies que va afluixar un poquet. Va bé, aquesta que va fer que s'avanci la temporada de la verema, com vos dèiem.
1: Sí, i tot i que aquest hivern hagi estat plujós, la manca de precipitacions dels darrers mesos, sumada a les altes temperatures, com dèiem, han accelerat la maduració del rem. Això ha suposat que molts de cellers hagin hagut d'avançar aquesta verema d'estiu, que solia començar per setembre, si no m'haig errada.
0: Sí, sí, final d'agost o principis
1: fa
0: de setembre.
1: Fa molt d'any per setembre,
0: sí, sí, sí.
1: ara per agost.
2: Ara sí, ara exacte. A final d'agost se començava a veremar un temps, sí. Principi de setembre era quan se feia aquesta campanya de verema, i ara, des de fa ja un grapat d'anys, s'ha avançat un mes abans. Fins i tot, a principi d'agost, ja se verema com ara.
0: Atento, l'hem volgut conèixer de primera mà aquesta situació i saber si aquesta verema primerenca però pot afectar en els productors, i per això hem demanat a diversos cellers que mos expliquin un poc en quin punt es troben, i començam escoltant en Albert Dols del microceller Son Crespí.
3: Sí que han començat una setmana bona abans respecte als altres anys, però és normal, perquè tenim una onada de calor continuada, perquè fa molta gràcia que xerrin d'una onada, dues, tres, quatre, quan fa des de final del mes de juny que estem amb una onada de calor contínua, i això pues, fa que el raïm vagi madurant a tope. I sí, nosaltres hem començat amb un pot de manta negra per fer un blanc de negres amb bona acidesa, i la cosa pues, està començant de manera un poc pausada, però sempre s'ha de sin pausa, que diuen en castellà. I sembla que a final d'agost o a principi de setembre ja s'haurà acabat la verema.
1: També hem parlat amb Andreu Oliver, de Camp Majoral, que ens explica que ells cada any comencen més prest a vermar.
4: Idò, avui hem començat verema amb una varietat blanca primerenca, una varietat forània, que es diu Chardonnay, i una varietat que ja mos feia 13 graus probables d'alcohol i amb bona acidesa. Cada any començant més prest, per exemple, aquesta varietat ara fa uns 20-25 anys es solia començar al voltant del dia 20 d'agost, i ara ja ho començam primera, segona setmana d'agost. A poc s'ha anat adelantant la verema, i enguany, amb aquestes calorades del mes de juliol, tot s'ha avançat una miqueta més, o sembla, com a mínim, la varietat més primerenca, sembla que s'avancen una miqueta més. Enguany, la producció creiem que serà similar a l'any passat, és possible que una mica més. La sort d'enguany és que els mesos d'hivern va ploure molt, i per tant les plantes que tenen arrels profundes estan aguantant bastant bé aquestes calors fortes.

0: en Albert Dols, de Sant Crespí, de Santa Maria, també m'ho ha dit que enguany el rem et sa, no té malalties, però que així tot pot ser hi hagi poca producció en el seu celler. L'escolta'm.
1: Nosaltres, per sort, som un projecte petit que podem anar esperant més o manco. El problema que tenim és que, a part del grau, l'acidesa està per terra amb tota aquesta calor. Anirem fent controls, mirant que tot estigui bé. El rem està bo i sa. L'únic problema que veig una mica són aquestes vinyes que potser no tenen tant de... o que tenen un suport de rec, que rem errem, però passa com un poc l'any passat, que no pesa. Per tant, veiem que tal vegada hi haurà menys quilos, però sí, sanitàriament, la cosa està molt bé. Molta paciència i això és el que tenim. Mai pots esperar res, ni te pots enfadar amb els temps ni la calor. És el que hi ha i mos toca aguantar-ho i molta paciència.

0: I Andreu Oliver, de Camp Majoral, també explica que enguany s'han trobat amb poques malalties, de la mateixa manera, però que la calor ha provocat maduració irregular del rem.
1: Una altra cosa important i bona és que enguany no hi ha molta presència de malalties, s'han pogut combatre bé i, per tant, tenim un rem molt sa, i això sempre és bo. El que passa que enguany, amb aquestes calors de juliol, la maduració és una mica irregular. A vegades tenim a la mateixa planta un rem molt madur i de vora un altre rem que no està madur. I per tant, haurem de jugar amb aquesta irregularitat per aconseguir bons vins. Sabarem, en principi, quan fa tanta calor i comença tan prest, sols una verma ràpida. Si se manté aquestes temperatures que tens, és possible que el mes de setembre quedi poc rem per vermar. Ara, si comença a ploure una mica, és possible que la verema s'allargui fins a mitjan, final de setembre.

0: cada vegada m'agrada més aquesta
1: fabulosa,
0: cançó.
1: Aquesta cançó.
0: Cada vegada que l'escola m'agrada més.
1: Sí, ets sí, amigos, eh?
2: Ideal. Sí,
0: sí. Perfecte per aquest tema d'avui. Sí. Aquest dotze hi és que han conegut, que hem escoltat. Ara ja han començat a vermar, però n'hem trobat un que encara no ho ha fet. És el celler d'un hort. I començaran aquesta mateixa setmana, segons m'ho han dit, segons preveuen. I mos ho comenta en Joan Gutiérrez.
3: Enguany és un any que està sent càlid. Per veure que aquest hivern, com que va ploure, hi va haver reserves, tenim una producció que està bastant bé. El que sí que és veritat, ja tenim segons quines varietats que ja comencen a pujar un poc de grau. Ja tenim malvasies a Pollença de 13 graus. Després, per la part de Sencelles, pues, tenim a lo millor un Vionier que també ja està a 13 graus. I aquesta setmana començarem a vermar per aquestes variats, a lo millor que són un poc més primerenques en blanc, i també tenim qualque variat forània tipus un cirà, que volem fer un rosat, que mos interessa per rosat, i sí, i ja mos posarem a vermar pues, aquesta mateixa setmana. És una verema que en certa manera s'ha avançat, si la comparam un pelineu amb l'any passat, però bueno, la sanitat, que és molt important, perquè sí que ha estat un any molt sa, i bona qualitat, que és l'important.

0: Idò, i aquesta verema que s'ha avançat arreu, tot i que a Pollença, per exemple, clar, és una zona més humida, hi plou més, aquesta verema encara no ha començat, com en Joan Gutiérrez de Donort, però comença en aquests dies.
1: Sí, també està més a prop de la costa, no? Les temperatures no són les mateixes, Santa Maria i el Gaida estan més enmig, però vaja, si li falta poc, tampoc no...
0: Però, clar, veurem que això s'avança arreu per tot i que, fins i tot, se diu que si no plou i la vinya o raïm no se manté, pot ser setembre, que era l'època de verema tradicional, ja fa anys, Pontura ja estigui tot vermat. Però bé, qui ha començat a vermar és na Bàrbara Mesquida, de Mesquida Mora. Bàrbara, com estàs?
2: Hola, bé.
0: Vas alegre aquest dia?
1: Però a poc a poc. Com dius la cançó?
2: Amb bonetes.
0: Clar, a veure.
2: Amb bonetes.
0: Quan vos hi posàreu?
2: Vàrem començar dijous de la setmana passada amb el Chardonnay de Son Porqué, que sempre és el més primerenc, sempre és el que mos fa llevar la son i mos fa pegar el sus i el tret de sortida, tot i que després sempre solem aturar un parell de dies. Per tant, ara seguim amb aquesta primera embestida i veurem demà què feim, perquè de moment a Poleres ha fet un bon ruixat.
0: Sí, ah, sí. Avui? Millor. Avui mateix?
2: Ara fa una estoneta, fa una hora, sí. Ha començat a ploure.
3: Vaja. Nosaltres, com que fa dues hores que no sortim de l'estudi, no...
1: Però fa un bon sal, no aquí m'apareix.
0: Clar, i això...
2: Ha fet un bon ruixat, però bé.
0: Bàrbara, i aquests ruixats, per exemple, com poden afectar?
2: Bueno, jo sempre dic que els ruixats són els que ens fan passar pena, més que res perquè no venguin carregats de calabruix. Ah, perquè ara el que no necessiten de cap manera és una calabruixada. I vulguis o no, amb les temperatures que tenim, és un moment delicat, perquè som a les portes, no?, de la meta de tots aquests mesos de feina i esforç per poder entrar una collita guapa, que la veritat és que enguany els reis són saníssims i fa ganes vermar-los. Per tant, esperar que no ens faci un desastre, que puguem anar fent feina tranquil·lament i que aviat, perquè el temps passa molt ràpid, pugueu començar a veure els vins d'aquesta collita del 2026, que sí que és una collita una miqueta més precoç que altres anys.
0: Precoç, però si tothom coincideix, és en dir que a raïm et sa, que enguany és un bon any de raïm.
2: El raïm és molt sa, va ploure quan havia de ploure, no vàrem tenir una primavera complicada, a la nostra zona tampoc hi ha plogut tant, mos hagués agradat més aigua, segurament, perquè mai mos basta. Haguéssim estat més contents si hagués plogut més en Cidern, però així i tot crec que no mos hem de queixar i sobretot estar agraïts perquè venim de dos anys de molt, molt, molt poca verema, de molta sequera. Seguim dins aquest capítol de sequera i de poca aigua, però les vinyes fan més bona cara que dos anys enrere. Per tant, a veure si poden fer la feina que toca aquesta època, que és vermar, tenir dies molt llargs i nits molt curtetes.
0: Clar, i fa molta calor, fa molt de sol. Com afecta això a les jornades intenses de verema? No sé si vos hi heu de posar fins i tot encara més prest, perquè, clar, ara ho comentàvem, ja no sé en quina onada som de calor, però sí. Ve la mateixa.
2: Que és com, no és una onada, no és com un tren de calor, sí. I no sé si ja comptàvem la quarta o la cinquena, no ho sé. És vera que el mes de maig va ser molt agradable enguany, que per així que no havia d'arribar mai l'estiu, però va arribar per la porta no? I no m'ha aturat de passar calor i de suar. Farem balanç quan acabem, però sí que vos puc dir és que des de fa 3 anys vermam molt més prest, mos aixecam molt més d'hora i mos hi posam a les 5 des de matí amb els frontals just per intentar poder fer la feina més a gust, que els vermadors i l'equip que som estiguen més còmodes i també per entrar a raïms a més bona temperatura. I quan comença a fer més calor i és més mal d'aguantar, idò ja se cobra.
1: I com així, Bàrbara, enguany no hi ha hagut tantes malalties o plagues com altres anys? En què ha tingut a veure això?
2: Bueno, perquè venim d'una primavera que ha estat relativament seca, ha estat còmoda, per tant, no ha estat humida, no hi ha hagut mildiu, no hi ha hagut senrada. El mosc àrbert, crec que ja amb l'experiència d'aquests pràcticament tres darrers anys ens ha fet estar tots més atents i hem començat a prevenir-lo abans, n'hi ha una mica, però no tant com fa dues o tres temporades, i en definitiva fora Vila ja passa això. Hi ha anys que són més fàcils, n'hi ha més complicats. Sí. Enguany és un any que hi ha una miqueta més de mascara, perquè les altes temperatures també l'han afavorida, i en el final sempre hi ha una mica de tot, i l'important és que no hi hagi massa de qualque cosa.
0: És a dir, que enguany s'ha aconseguit combatre aquest moscard verd que aquests darrers anys atacava bastant.
2: Ni segueix havent, les poblacions de moscard són presents, no són tan altes, però jo crec que també hem estat més a damunt, no? I no mos ha enganxat tan despistats, perquè fa 3 o 4 anys va ser com una novetat, si bé és cert que jo a casa he vist fotos des de l'any 80 i busques amb una vinya totalment cremada per moscard verd. Per tant, és una plaga que ja l'havíem coneguda, no? Però ara mos hem de basar a viure amb ell, una més a la llista.
0: Ara aquest ruixat d'avui, Bàrbara, farà que arribeu a setembre, perquè hi havia cellers que comentaven això, que si no plovia i seguien aquestes calorades, pot ser que a final d'agost ja acabassin de vermar.
2: Bueno, ara hem de veure com ha acabat aquest ruixat. Ara acaba d'aturar-se pràcticament de ploure. És un ruixat totalment localitzat. Me fa pensar que pot ser que la vinya que tenim a Son Godai, per exemple, que és anant cap a Vilafranca, no hagi fet una gota, i a Son Porquer sí, o si no, viceversa. Vull dir, solen ser ruixats molt, molt, molt localitzats, i ara em va acabar de xerrar amb altres, me posaré les deportives i m'aniré a fer la volta de les vinyes a veure on ha plogut o on ha deixat de ploure. Som a un estadi molt inicial de verema, pràcticament estem entrant en xardonès encara, i queden setmanes de maduració, i per tant, si no se complica, jo crec que és un ruixat que pot donar una mica d'alegria, no? I fer net aquests raïms, i per tant, rebre-lo com estem avançats els pagesos, no? A resignar-nos, a ser resilients, i en aquest cas dir, bueno, si no ha fet mal, ja està.
0: Sempre ensaien escola, Bàrbara. Suposo que això són dies, setmanes, mesos d'estar pendent de les previsions del temps, constantment.
2: Ara toca 2 mesos de passar pena. Però vaja, ja, això ja va amb el nostre ADN, amb la nostra manera de fer i de ser. I bueno, en el final feim feina tot l'any per poder acollir ara i poder elaborar els nostres vins, perquè després ben aviat, dins el 2027 i els anys que venguin, tota la gent que li agrada beure vi els pugui gaudir. Per tant, estem avasats a patir.
0: Bàrbara, no sé, tu que compagines feina i festa, no sé si la verema fa que s'afluixin les activitats que hi feis en el celler, les activitats culturals, vaja.
2: Ah, no sabia si te referís a les festes de Sant Roc, que aviat començaran
0: també,
2: a poder...
0: També.
2: I t'anava a dir, sí. Jo ja fa anys que pràcticament no m'inventem de les festes de Sant Roc. Quan era més joveneta, que sí que eren molt importants, començàvem a vermar just acabades les festes de Sant Roc. I des de fa molts anys ja les festes, per nosaltres, queden diluïdes al mig de la festa de Bon de Veres, que és l'època d'esvermar per nosaltres.
0: No, jo me referia a les activitats culturals que fas en el celler.
2: Seguim en la nostra programació de jazz els diumenges, amb algun concert que de forma esporàdica anam publicant, amb els sopars en el molí, i per tant obrir el CUP el cap de setmanes perquè la gent pugui gaudir de l'espai de manera informal, pugui beure una copa de vi acompanyada d'una mossegada, i tota aquesta activitat no s'atura, al contrari, molt contents de poder tenir el celler obert i que la gent pugui venir a passar una estoneta i conèixer on neixen els vins de Mesquí de Mora.
0: I poques hores de son, eh?
2: Poques hores de son. Ara toca dormir poc.
0: Vinga, ara te deixam anar a fer la volta per la vinya, i si ja va pot fer horeta de 2 minuts, ja anirà bé.
2: Ah. Una beca de ta curta i anar a voltar.
0: I tornar-s'hi a posar. Bàrbara,
2: moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i una ferrada. I bona verema.
2: Vinga, bona verema a tothom.
1: Vaig bé, gràcies, salut. Bàrbara.
0: I tothom a vermar, tothom s'hi ha posat. Oh, i qui sí. No s'hi ha posat per ara, res, compte enrere per aquesta verema que serà intensa i que, això, si no canvia res de previsions...
1: Tu hi aniràs a vermar?
0: Jo hi he d'anar.
1: Te toca,
0: sí,
1: a files.
0: Bé, d'anar. No és que sigui una obligació, però sí, hi vaig cada any. És una feina... Si no la fas cada dia, bé, si la fas cada dia, clar, és una feina molt artesanal, sí. Sacrificada, i t'agrada, evidentment. Però si no la fas cada dia, evidentment, encara supos que és més d'agrair, no? Perquè no tens el mal de caps que
1: I
0: tenen els cellers.
1: I també quan més mans, millor, no? Tot perquè, al final, en aquest moment, és feixuc.
0: Bueno, són les 4:28. Feim un tèntol.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí,
3: psicològic. Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Idò, hi passa un minut de les 4 i mitja. Tomeu Canyelles, com estàs?
1: Molt bé, Valtres, què tal?
0: Contents, eh? De tenir-te una setmana més.
1: Jo content d'arribar puntual, de no haver trobat Son Bosch. Sí, sí. Vull dir... Sí, sempre un desafiament.
0: És un desafiament.
1: Ja ho sabeu que certes avui hores...
2: Avui Son Bosch
1: es posa impossible.
2: I està tard de matí, molt entrebat
3: sí,
2: de Maria
3: molt entro... És que ja mai saps quan te'l trobaràs, on te'l trobaràs, fins quan te'l trobaràs. És que no, no... Però bé,
0: clar.
3: Hem de claudicar.
0: No, això sempre, i sobretot mes d'agost, també, eh?
3: Clar.
0: Que tot bulli.
1: Resau, pregau per tenir un aire condicionat en condicions, perquè a vegades...
0: En condicions, també.
1: Sí, sí, en condicions, perquè les esperes se poden fer llargues. Sí. Mireu de sintonitzar sí. O bona música, o bona programació.
3: Sí. Per fer...
0: Ara na Bàrbara Mesquí mos deia que ha fet un ruixat a Porreres, i clar, aquí de dins...
2: No, no. Dit,
3: per avui, bona segur. Ara mateix.
0: Ara fa un ruixat.
1: Mira, un ruixat m'aniria bé per fer netes cotxo.
2: Sí, jo també.
3: No, depèn de quan sigui ruixat, jo, també t'ho no,
2: dic. Si vol Terra Roja, l'empitjorarà, però...
3: Exacte.
0: És que jo
1: no crec que l'empitjori, tal com ara mateix està.
0: Jo el duc brut de terra. De terra, de ploure terra, de fa un grapat de setmanes. Bueno, Tomeu, avui... En què brostatgerem?
1: Memo, un tema que no tenia previst, però m'ha interessat molt per aquesta història humana que hi ha darrere d'aquest mite de setè art, no? De la Marilyn Monroe.
3: A mi m'ha sorprès que mos xerris d'això avui, però
1: m'apareix molt bé. M'agrada obrir aquest món d'internet, aquestes pàgines dedicades a efemèrides, i veure sí? Aquell llistat tan, tan gran. És com un bufet lliure, no?
3: Sí, sí.
1: O de triar, mem, de què parlarem avui. I mira, avui m'ha fet gràcia aquest tema.
0: I de venga, que soni ella.

0: Tomeu, i per què en xerram? Vinga.
1: Bueno, bàsicament perquè tal dia com avui, per l'any 62, moria a Los Angeles, aquesta actriu que jo crec que ja ha traspassat per la història del cinema, no? És gairebé com un mite de la cultura popular, molt associat veritablement als Estats Units, però també, no?, ha creat com un ideal que s'ha escampat per tot el planeta. I bé, val la pena també poder veure que hi havia més enllà d'aquest mite eròtic, podien dir, que hi va haver la gran pantalla i quina realitat humana hi havia darrere.
0: Clar, perquè perviu encara com el símbol sexual de tota una època, no?
1: Sí, correcte, perquè hem de pensar també els moments en què se va crear aquest mite, no? Perquè durant la segona meitat dels anys 50 i principis dels 60 van sortir tota una sèrie d'actrius que compartien pràcticament les mateixes característiques, no? És a dir, eren rosses, eren esbeltes, no? Vull dir que els anys va ser quan van venir a rompre actrius com Nakim Novak, Lara Turner, Jane Mansfield o la mateixa Marilyn Monroe, no? Que de fet encarnaven com un arquetip molt llaminat per la indústria cinematogràfica, no? I per què? Men, perquè d'una banda fusionava la suggestió eròtica, vull dir, una suggestió molt calculada i continguda, ho hem de dir, amb elements que aleshores s'associaven a la feminitat i que no deixaven de ser com el resultat d'una construcció artificiosa, no? És a dir, estic parlant de la ingenuïtat, de la vulnerabilitat, o fins i tot d'una mentalitat maquiavèlica pròpia de les femmes fatals, no? del cine negre, no?
0: Sí.
1: Aquest tipus d'actrius, que esdevingueren un importantíssim reclam comercial per les pel·lícules en què participaren, són conseqüència cultural de les tensions pròpies de la postguerra, no? És a dir, la dona reduïda com un objecte de desig i, en el mateix temps, podien dir, un element desafiant per la moral conservadora de l'època, no? Això, per desgràcia, fa que el seu paper històric sigui molt més profund que els de set simples set símbols en els que fantasejaven els nostres predins.
2: És curiós perquè en Marilyn Monroe era associada a un altre arquetip, en el de la rossa beneïta, podríem dir, que quan fora de les càmeres era una dona amb una cervellera ben privilegiada.
3: Sí. Era una dona llegida,
2: ben intel·ligent.
1: A més, hi ha moltíssimes fotografies d'ella en llibres, no? Rodatges, per exemple. És que és vera, i això de fet mos crea un dilema, no? I és qui es va aprofitar d'aquí, no? Va ser Hollywood el que va instrumentalitzar en Marilyn o va ser en Marilyn qui va instrumentalitzar Hollywood, no? Certament.
0: Bona pregunta.
1: Sí, sí, és que mem, el seu paper de lota ingenua, provocativa i superficial li venia com a anell en el dit, però també és vera que portes endins era completament diferent, no? Perquè existeixen, a part d'aquestes fotografies que deia, documents de l'època que certifiquen que el seu coeficient intel·lectual era realment alt, no? És a dir, 165 punts en contrast a la mitjana social que s'alça més o manco d'un cent, no?
3: Vaja.
1: I mostra d'això és que també que quan morí es va descobrir que seva una autèntica biblioteca amb mig miler de llibres, no? Marilyn Monroe era devota de Marcel Proust, d'en James Joyce, d'en Albert Camus, no? Fins i tot s'hi trobaren obres d'en Karl Marx, no? O d'en Federico García Lorca, no? Cosa que me sembla bastant curiós.
3: Sí.
1: La gent que la conegué deia una cosa d'ella, no? I és que durant els rodatges es passava bona part del temps llegint llibres de temàtiques tan diverses com política, com psicologia o literatura. No oblidem que un dels seus marits també va ser l'escriptor nord-americà Arthur Miller, sí. No? I que més enllà de la seva vida de celebrity, i de tots dos solien fer com un pot de vida cultural, no? Vull dir, anaven a presentacions de llibres, a conferències, i altres actes que en definitiva contrasten amb aquesta imatge pública i frívola que d'alguna manera confon la persona amb el personatge.
3: Abans has dit que hi va haver una generació de actrius rosses i esbeltes que se varen convertir en el gran fetitxe d'una indústria tan poderosa com és Hollywood, però en aquest sentit, perquè no Marilyn Monroe va destacar damunt de les altres companyes de generació, com per exemple na Jane Mansfield o na Lara Turner, que també deies?
1: I demem, jo crec que ella va guanyar la partida perquè va ser una actriu molt completa i perquè més enllà del seu rol com a símbol eròtic, era un intèrpret molt solvent en el camp de la comèdia, el gènere musical, no? De fet, ara sentíem una cançó i uau,
0: sí.
1: Una veu realment, no ho sé.
3: I a més que la visualitza, no? Perquè la sent
1: sí.
3: I ja te l'imagina del seu moviment, les seves cares, és com a molt característica tota ella.
1: Tota la vida, clar, hem vist aquest símbol, hem vist imatges, hem vist videoclips, documentals, pel·lícules, no? I evidentment sentim ja la seva veu cantant aquesta cançó tan suggeridora i l'imaginam, no? Podien tancar els ulls com si la tinguessin davant, no?
0: Sí, sí.
1: Jo també afegiria en aquesta pregunta, també, és que ella tenia un grandíssim control de la càmera, no? Vull dir, un control, podríem dir, aclaparador. De fet, creava una complicitat tan especial en l'espectador que era difícilment reproduïble en aquestes altres actrius que has esmentat, no? També pens que ella també tenia un mèrit i és que s'hi va posar molt jove, no? Recordem que ja a finals dels anys 40, en uns 20 anys, més o manco, ja es va plantar davant la càmera per primera vegada i, de fet, el seu primer gran èxit va venir a partir l'any 1953 amb Niàgara, no? De fet, podríem destacar un altre factor, i és que ella, a diferència d'altres, sí que tenia un plus d'ambició que va jugar a favor seu, no? Una mostra d'això és que l'any 1955 va crear la seva pròpia productora.
0: Amb 20 i pocs anyets.
1: Sí, sí, la tia era una autèntica màquina perquè ja va crear Marilyn Monroe Productions, no? I això, de fet, li va permetre escollir millor els seus papers, no? Millorar les condicions de feina, els salaris, no? I, en definitiva, tenir una major presència o capacitat de decisió en una indústria, insistes, no? Controlada pels homes, no? Jo crec que això també li va permetre aconseguir fites que altres companyes generacionals no varen poder assolir, no? Com, per exemple, rebre guardons importants en aquella indústria com podia ser el Globus d'Or.
0: Clar, una dona enfortida,
1: Totalment.
0: Clar, se fa curiós pensar que la seva vida té tant de mite com també la seva mort.
3: Clar, aquest tema, sí.
1: Correcte, perquè aquí també tindríem tot sort baixa per poder-ne parlar, no? Però, home, sempre en relació a la seva mort s'ha partit d'una explicació oficial, no? És a dir, s'ha d'un succés, s'ha d'una mort provocada per una sobredosi de medicaments, no? Que no deixa de ser un eufemisme emprat aleshores per poder referir-se al suïcidi, no? Això, a priori, no hauria de tenir res d'estrany, no? Però és que aquí s'han de considerar una sèrie de factors, podríem dir, estranys, no? Per exemple, les incontables irregularitats que s'acumulen a la investigació, perquè, de fet, a casa seva hi varen desaparèixer objectes que ella tenia molt gelosos, com, per exemple, la seva famosa agenda telefònica, no? Perquè pràcticament tenia ja tots els contactes de Hollywood. Això va desaparèixer, curiosament, no? O fins i tot el tassó d'aigua que tenien el comodí i amb el que, presumptament, haurien pas avall les pastilles que havia ingerit el dia de la seva mort, no?
0: Vull dir, s'informa dos elements
1: estranys, importantíssims. Hi ha cosetes estranyes i segurament si teniu una estona per navegar per totes aquestes teories que trobem a internet, potser la veritat és que podien tenir una hora baixa ben entretengut, no? Però pots veure que també aquest informe policial, a més, està plegat de llacunes, no? Està molt incomplet, no? Vull dir que alguna cosa estranya passava amb aquesta actriu i, per descomptat, això va provocar tot tipus de suspicàcies en relació a una possible història d'amor amb el president dels Estats Units d'aleshores, en John Fitzgerald Kennedy. Aquesta possibilitat, hem de dir, alimentada igualment per aquell moment tan llegendari en el que en Marilyn va cantar.
3: Tot d'una mangut en el cano, volia dir, però...
1: Happy birthday, Mr. President, hi ha alguna cosa molt rara planejant a l'ambient, no? Però vaja, tot això ha generat un mite conspiratiu de grans dimensions i que es parla, així podríem dir, des de la conspiració, no?, d'un assassinat en tota regla davant d'un escàndol sexual que hauria pogut fer tremolar els fonaments de la Casa Blanca.
2: Monroe moria tal dia com avui, el 4 d'agost de 1962, però el seu mite encara no ens abandona. A mode de resum, quin podríem dir que és el seu llegat, Tomeu?
1: Idò, jo crec que aquest mite perdura per moltes raons, però la més important i més òbvia és perquè la Marilyn va marcar època, no? Bona part de les seves sessions fotogràfiques han esdevingut icones de la cultura pop i la seva reproducció en sèrie també ha contribuït a l'omnipresència d'aquesta actriu a la memòria audiovisual de diverses generacions d'espectadors, no? Per altra banda, crec que tots aquests aspectes tan polivalents i contradictoris de la seva vida la converteixen en una figura que ha exercit una influència cabdal amb artistes posteriors, no? Que sé jo, per exemple, en Madonna, no?
0: Aquí anava,
1: una època, vull dir, bevia moltíssim de l'estètica, d'espentinats, de la forma de mirar la càmera, no ho sé. Si el mite continua viu, jo crec que és perquè també l'accessibilitat en el seu llegat és màxima. Vull dir, les seves pel·lícules mai s'han deixat de projectar. S'han escrit moltíssims de llibres biogràfics, s'han fet biotòpics, com els que va protagonitzar fa pocs anys Nana d'Armas, no? S'han fet també exposicions commemoratives o fins i tot rutes guiades per llocs connectats a la seva vida, no? Jo crec que tot això, en definitiva, contribueix a expressar que la Marilyn Monroe va ser molt més que allò que vam poder veure a la pantalla, tant als nostres predins com ara.
3: Com clar, perquè tu que has estat investigant, el meu, aquest moment de sa falda que s'alça per l'aire que ve d'esclavegaram, o no sé de bon, sí. Això que va ser posta o no va ser posta?
1: Jo crec que va ser una grandíssima jugada. De fet, has devingut com una imatge tan icònica i tan reproduïda. I, a més, com a símbol d'aquell erotisme bla d'una època, sa que, més que l'explícit, triomfava la insinuació, no? I veure de cop i volta, no? Imagineu-vos els anys 50 amb tota aquella càrrega moral que hi podia haver, tota la tristesa de la postguerra, sí. Després de la Segona Guerra Mundial, no? Que de cop i volta sabessin aquelles cames, aquella imatge com a tan, bueno, falsament innocent que ella hi posava en aquesta escena.
0: Clar, feia net.
1: Clar, en el final tot allò va ser un autèntic xoc, no?, per una generació, no? Imagineu-vos com havia estat també a l'època d'en Franco, perquè aquí no n'hem parlat, de la recepció de Marilyn en aquells moments, no?, a l'Espanya franquista. Però sí que, en definitiva, són com imatges que van obrir un poc la ment a la gent, no?
0: Clar, era aquesta imatge blanca, virginal, fins i tot, que desprenia
1: completament
0: na Marilyn, i que després també, exacte, va agafar aquest llegat na Madonna, i que fins i tot diria que perdura, no?
1: Sí.
0: La Madonna, evidentment.
1: Aquell videoclip, per exemple, de Material Girl, sí. No? Que realment està jugant amb el mateix vestit, amb aquelles escales, amb aquells ballarins, no? Vull dir que va ser possiblement el gran homenatge que se li va fer als anys 80 des de la nova cultura pop.
0: Clar, i una mort que no s'ha aclarit.
1: És que hi ha un parell de morts en aquests Estats Units.
0: Entre llums i ombres.
1: Que creen tantes de preguntes, però bueno, també mos alimenten la sospita de que darrere aquests grans gegants, aquests països que han acabat convertint-se potències, pot ser clar que sí, que tenen els seus clarobscurs.
3: És vera que per lo que han deixat entreveure segons quines pel·lícules, documentals i tal, no havia tingut una infància fàcil, i llavors després tenia, a nivell de salut mental, no sé si depressió, però bé, que estava ferida en aquest sentit, però vaja, sí.
1: Havia passat, si no record malament, per 12 cases de cuida.
3: Exacte,
1: sí. Es diu aviat.
2: També t'ha
1: una criatura que encara no havia fet res dins el món del cinema, però vull dir que...
3: I que no era rossa de veres, com s'ha creu dir-ho, no, però rossa no era rossa de veres.
0: Avui que fa 64 anys.
2: Rosa.
0: Que...
1: De la seva mort.
0: De la seva mort, avui
1: però
0: fa 64 anys.
1: Però és el 26 haguessin commemorat els 100 anys del seu naixement. Vull dir que hi ha gent que arriba més o menys quan et 100, 101, 102, i encara podia estar entre nosaltres.
2: Imagina't.
3: Ara figura't tu, segon
0: bé,
3: com.
0: Avui hem xerrat de Marilyn Monroe, aquesta icona de la cultura pop, de cinema, evidentment més enllà del cinema, que moria dia 4 d'agost de fa 64 anys, l'any 62. Tomeu Canyelles, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins la setmana que ve.
1: Aquí seré.
0: Amb més personatges, no?, més històries d'aquestes...
1: Ben que trobam ara.
3: Ben que durar, sí, que jo ja estic intrigada.
1: Això és imprevisible, sempre.
0: Fins la setmana que ve.
3: Vinga, gràcies. Adéu.

0: Pèntol.
1: I de tres ràdios, humor. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que arriba banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Pèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Cola. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

Falten 11 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que demà hi ha concert en el 65è aniversari del Festival de Pollença.

0: aquesta orquestra simfònica que ara sentim que passarà per aquest Festival de Pollença, un dels festivals de música clàssica més prestigiosos de l'Estat i un dels esdeveniments culturals més importants de l'estiu a Mallorca. Se celebra cada mes d'agost a l'emblemàtic claustre de Sant Domingo a Pollença i durant tots aquests anys ha reunit a més de, atenció, 900 artistes de prestigi internacional, entre ells grans solistes, orquestres, cors i cantant d'òpera.
1: I em volen xerrar precisament amb el seu director, Pere Bonet. Com estàs?
2: Hola, què tal? Bones tardes. Molt bé. Estem aquí en Capella, esperant per l'inauguració de demà.
1: Mm-hmm. En aquest 65è aniversari del Festival de Pollença, que se diu aviat i en números redons, eh?
2: Doncs sí, la veritat és que és tot una fita, un esdeveniment cultural a Mallorca que pugui complir 65 anys, doncs crec que és una cosa a destacar i hem volgut celebrar d'una manera molt, molt, molt joiosa i molt goiosa i molt important, no?, pel cartell d'artistes.
1: Clar, ha costat o ja és un camí que aquest Festival de Pollença va fent tot sol? És a dir, hi ha molta responsabilitat a l'hora de poder donar continuïtat en aquest prestigiós festival?
2: Doncs sí, és una responsabilitat altíssima perquè és un esdeveniment que és la clàssica més important de les illes i Espanya i dels més de cants d'Europa, però és una responsabilitat que se du amb molta alegria perquè realment és un honor per estar en el front de la programació d'un festival tan important i tan reputat com el Festival de Pollença.
0: Clar, des, un cartell especial per aquest aniversari. Qui passarà per aquest festival i si teniu qualque sorpresa preparada, Pere?
2: Bueno, la sorpresa és crec, la programació que hem pogut filar en guany, no? Que comença demà el concert inaugural, Mahler Chamber Orchestra, Daniel Hardin, recient nomenat substitut o successor de Dudamel a la Filarmònica de Los Angeles, a part d'un director ja molt conegut, titular de l'Acadèmia Santa Cecília de Roma, i un dels pianistes també, Daniel Trifonov, cap de cartell i més sol·licitat del panorama actual. I, bueno, demà, totes les entrades venudes ja des de divendres, començam aquest programa, aquesta edició del festival, que llavors continuam dissabte amb la nostra orquestra sinfònica, amb un programa fantàstic, Xerezade, concert de cello d'Elgar, amb Alban Gerhardt en el cello i Patrick Hahn com a director convidat. Bueno, i seguim. No sé si voleu que vos conti tot o m'aneu demanant, perquè
1: sí,
2: si no, pot ser una mica llarg.
1: No, allò que vulguis destacar, també.
0: Clar.
2: Bueno, jo el que vull destacar és dues coses. Una que té a veure amb la pregunta que me feies abans. Una responsabilitat, és una feina. Pollença té els deures fets. Pollença, tu telefones demanant un artista i ningú te demana què és el Festival de Pollença, ni on està Pollença, ni res. Tothom és un festival posicionat on és un festival que pot aspirar a tenir qualsevol músic internacional en el cartell. Què més vull destacar? Vull destacar, sobretot, el recolzament institucional, sobretot de l'Ajuntament de Pollença, que hi posa la part grossa, però també tant del govern com d'establiments privats com Sombrull, el Consell de Mallorca, que ens ha fet un especial recolzament per aquest 65 aniversari, Caixa Colònia, no me'n vull deixar cap, tenim col·laboracions amb el Teatre Principal, amb l'Orquestra Simfònica. Bé, aquest és l'altre agraïment. I l'agraïment principal és en el públic. El públic aquest que ens fa esgotar entrades concert rere concert i que cada any amb una fidelitat i una fidelització que crec que és molt important en aquest món, doncs ens dona resposta i ve a gaudir i tu veus les cares i veus que ha disfrutat i ha en comunió, no?, amb aquell claustre ple de gent. Jo crec que el més important que té el Festival de Pollença i és que tota la comunitat n'han d'estar orgullosos i l'han de seguir recolzant, assistint-hi i recolzant-lo pues, financerament, amb ajudes públiques, privades, esponsors privats. I també des mitjans de comunicació, que sempre, molt agraïdament, mos prestau molta atenció i també és d'agrair perquè mos ajudau a arribar a tota aquesta comunitat.
0: Ara que xerraves del públic, també és internacional, igual que els artistes que duis, perquè, com deies, Pollença és coneguda, no? Està posant el mapa cultural arrel d'aquest festival. No sé si també molta gent de fora ve en els vostres concerts.
2: El festival de Pollença és molt representatiu de lo que és Mallorca ara, no? El festival de Pollença té els seus abonats de Pollença de tota la vida, alguns inclús fundadors que van anar al primer concert de la primera edició. Hi ha gent de tota Mallorca, hi ha gent també de tota Espanya, que té ja des de diverses generacions, espanyols, madrilenyos, catalans, valencians, andalusos, etc, que ja són diverses generacions que els padrins varen comprar aquí, un apartament aquí o un apartament d'allà, també venen, i també tots els residents estrangers que estan tot l'any a la illa també venen, i després també venen els passantes, els que venen per aquí i volen gaudir d'una oferta complementària, cultural, que podrien gaudir a qualsevol gran capital europea. No? Llavors tens aquí el so, el clima de Mallorca, la bellesa de la nostra illa i també aquesta oferta cultural amb aquest cartell tan important.
1: Un festival que va començar l'any 62, que dèiem que pel qual hi han passat més de 900 artistes de gran renom internacional. Clar, Pere, de quina manera diries que ha anat evolucionant durant aquests 65 anys?
2: Bé, i aquests 65 anys, pues, com tornant allò que te deia abans, no? És on reflecteix lo que, així com va el país, no? El país, illes, ajuntaments... I ha anat evolucionant, jo crec que cada vegada està més consolidat, amb petits crisis del 2003, del 2008, com totes, amb petites Covid. Però el més important de tot és que el Festival de Pollença ha resistit a tot. I aquí se segueix capdavanter. I això és important i m'ho hem de congratular tots.
0: Quin artista o concert destacaries de tot aquest historial de dècades d'eminències, Pere?
2: Clar. Me fas una pregunta impossible.
0: És difícil, eh? Tanta cosa bona per tenir.

0: I o sigui, gràcies a la seva música, Louis Armstrong va aconseguir voltar per tot el món i és considerat un dels artistes que van obrir camí perquè el jazz es convertís també en música universal.
1: I ell tan universal, eh?
0: Ben universal.
1: Amb cançons, sí, amb músiques que sempre ens duen un altre, ens transporten a un altre món. Miquel Junc, gràcies. Fins demà.
0: Gràcies.
1: Maria Pons, també fins demà. La Marga Cifra, que continua el control tècnic. Fins demà. I que vagi bé tot. Demà fins les 3.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. 16 Illes Balears denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres. Diuen que la situació més preocupant es viu a urgències de l'Hospital de Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
4: Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales, que están sobresaturados, cansados de una gestión muy muy complicada prácticamente a diario, pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
3: Les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les Illes estan pràcticament completes. S'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix, del 78%, però encara queden tràmits en què es podrien cobrir. Segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir percentatges tan elevats.
5: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
3: A Eivissa, el ple de l'Ajuntament de Vila ha aprovat el conveni urbanístic que permetrà el desenvolupament del sòl industrial previst al Pla General d'Ordenació Urbana, una actuació que facilitarà la implantació de nova activitat econòmica al municipi, una reivindicació històrica del teixit empresarial d'Eivissa. I l'ONG Caminando Fronteras investiga si l'embarcació on hi viatjaven 17 persones i només n'han sobreviscut dues és una de les 5 que es van reportar el juliol com a desaparegudes. La portaveu de l'organització, Elena Maleno, ha explicat que s'està confirmant a través dels familiars dels afectats, tot i que segurament s'haurà d'esperar que recuperin els cossos per identificar-los.
6: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad porque también podría tratarse de otra embarcación.
3: Tot això quan delegació del govern acaba d'informar que entre ahir i avui Salvament Marítim ha rescatat un total de 17 persones subsaharianes, 3 d'elles dones. En aquests moments, alguns d'aquests migrants romanen a Son Espases. Mentrestant, en la plana estatal, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, assegura que la prioritat és donar atenció als menors migrants no acompanyats arribats a la ciutat autònoma. En una compareixença fa uns minuts, ha explicat que es durà a terme un cribatge d'urgència també entre els adults per determinar el seu futur. De moment, però, no confirma l'origen dels migrants.
7: A los menores migrantes, puesto que la ciudad tiene esa competencia y tiene que afrontar también esta situación, que es complicada, y de lo que se trata es de que el Estado pues preste a la ciudad todo el apoyo que necesita en este sentido.
3: I acabam amb un apunt internacional. Gaza ha oficiat un funeral massiu per acomiadar 112 víctimes mortals d'atacs israelians 3 anys després de produir-se. Els bombardejos constants a la zona han dificultat fins ara la recuperació dels cadàvers.

0: cadàvers ha estat un dels funerals més multitudinaris des de l'inici de l'ofensiva. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre de les 7.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Arquitectura centrada en espais comunitaris, novel·les gràfiques, llibres i músiques contemporànies desfilen avui per L'Aviador. Comença la cultura, IB3. Benvinguts.

0: L'arquitecta Cristina Llorente reflexiona avui sobre l'espai urbà en relació amb les places on troben espai les comunitats de persones i també on es celebren les festes de poble. Ho farà tot d'una a la secció del paisatge invisible. També farem una prèvia de la prèvia del festival Mèmix, que arriba al novembre. Sa primera presa de contacte serà molt aviat a Red Carpet, a Lloret, el dijous 20 d'agost. La llibretera Maria Cuanet també ens proposa avui la lectura d'una novel·la gràfica sobre la vida de George Sand. I per acabar farem incís en els autors locals que despunten amb la bibliotecària de Porto Colomna, Maria Antònia Bordoi.
1: I tot això passarà des d'ara mateix fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Idò, ja ho dèiem al sumari, avui a l'Espai d'Arquitectura relacionant les festes de pobles, buits urbans i també les places per a les comunitats.

0: I tot això ho relacionarem, com sempre, amb Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Molt bé. Idò, vinga, anem a relacionar conceptes que, en principi, no tenen per què estar íntimament vinculats, però podria ser que sí, no?
1: Sí, sí que estan, perquè, bé, ha arribat el mes d'agost i ja sabem que molts de pobles de totes les Balears estan de festa. Se succeeixen concerts, revetlles, ballades, sopars a la fresca, i realment totes aquestes activitats passen en el mateix lloc, que és la plaça dels pobles, la plaça del barri, i jo te diria que les places són un dels grans invents de la civilització. I, de fet, ens podríem demanar per què totes les cultures han necessitat construir un gran espai buit en el centre de les seves ciutats.
0: Que vendrien no? ser hereves de dels àgores, no? de l'antiga Grècia, per aventura, o a precedents encara...
1: Efectivament.
0: Sí, no? Va.
1: Sí, efectivament, i per aquí començarem, de fet, un poc a fer aquest camí, aquest repàs de l'història i de la plaça, molt breument, perquè hi hauria per emplenar programes i programes xerrant de places. Però primer, ja volia entrar en el concepte del buit urbà, no? Perquè quan xerrem d'arquitectura sempre tendim a pensar en edificis, en coses construïdes, no? Però realment el negatiu de tot això construït també és arquitectura, no? De fet, l'arquitecte i urbanista Camilo Cite deia que les places són les sales d'estar de la ciutat. I a mi això m'apareix una idea meravellosa, perquè ja, bé, aquesta idea de que les ciutats, l'espai públic, ha de servir per caminar, per anar ràpid, i de fet aquest concepte de vianant, no? que mos relega a estar sempre en moviment, dona per reflexionar i dona per reivindicar aquest dret a estar quiets a les ciutats. I jo crec que les places són un bon lloc, un molt bon lloc per estar quiets. No? I de fet, aquestes primeres places, com molt bé tu avançaves, les trobaríem realment a Grècia, a l'època clàssica, en aquest espai de Ságora. No? Clar, Ságora d'Atenes no l'hem d'entendre només com un mercat, que també, però realment Ságora era un lloc per la política, per el comerç, per la filosofia, per judicis. Realment la Ságora grega, la Ságora clàssica, va néixer una part de la nostra democràcia. No? I bé, també va ser un lloc, com dèiem, per reflexionar, per passejar també. De fet, Sócrates, no?, i passejava discutint amb els seus deixebles per Ságora grec. No? I allà també la ciutadania hi debatia tots els assumptes de la polis. De fet, no és casual que àgora signifiqui, per una banda, lloc de reunió, i per altra banda també assemblea. Per tant, ja en el mateix significat de la paraula tenim aquests dos conceptes junts. No? Què passa? Que evoluciona o avançam en la història i ens trobam que, de qualque manera, la funció d'aquest buit urbà canvia. Aquesta àgora evoluciona i, quan ja xerram del fòrum romà, se converteix també en una representació de poder. No? En el voltant del fòrum romà hi apareixen la basílica, hi apareixen els temples, hi apareix la cúria, també els arcs de triomf, i això podríem dir que ho hem heretat, ho hem anat arrossegant fins a dia d'avui, perquè realment envoltant de moltes de les nostres places apareixen tots aquests edificis relacionats bé amb el poder, bé també amb la religió, però al cap i a la fi edificis representatius de les ciutats. Tornant a pegar un bot a la història i ens trobem a l'edat mitjana. Clar, aquí ja, en la caiguda de l'imperi romà, hi ha una transformació, una gran transformació de les ciutats, i les places ja deixen de ser espais tan pensats com podria ser un àgora, com podria ser un foro, i esdevenen realment això que dèiem els negatius de les ciutats. No? Per tant, aquests espais comencen a ser més irregulars, perquè ja no són espais dissenyats, sinó que són aquests espais que queden buits envoltant de la ciutat, que va creixent de manera espontània, ben igual que els carrers. És per això que les ciutats medievals trobem aquests carrers laberíntics, aquests carrers tan estrets que moltes vegades no tenen sortida. I aquestes places, a l'edat mitjana, també són espais davant d'una iglesia o davant d'un castell o davant un mercat, no? I s'empleen sobretot com a espai comercial. però també és l'espai on s'anuncien les lleis, on se celebren festes i també on se fan les execucions públiques o on se proclamen els nous reis. No? Per tant, podríem dir que les places a la ciutat medieval, les places durant l'edat mitjana, són aquest gran escenari de la vida comunitària. No? L'exemple per excel·lència de plaça medieval la trobam a Siena, a la Piazza del Campo, que s'ha arribat a dir d'aquesta plaça que és la plaça més perfecta del món.
0: Jo no sé si és la més perfecta, però és de les que més m'agraden, de les que he vist, clar, perquè tampoc he vist totes les places del món, però és espectacular.
1: Sí, però és vera que quan ets en aquest espai, no, no sé si ets conscient o no, potser si, bueno, si, bé, si tens aquesta mirada, potser més arquitectònica o més històrica, sí, però jo crec que fins i tot gent que no sol parar atenció en aquests... aquests aspectes, no? Sí que de qualque manera percep, no? Que la forma d'aquesta plaça, aquesta forma de ventall que té, aquesta pendent natural que convergeix cap a un palau públic, no? Tot això fa d'aquest espai un espai molt interessant i, de fet, on se desenvolupen, ja diria, la gran majoria d'activitats públiques i d'esdeveniments públics de la ciutat, no? I és això, se concep com una plaça perquè tothom hi participi. No? I tots aquests elements que hem dit ajuden en això. Fem una altra volta a la història. Ens trobem a la plaça barroca. I què passa en el barroc? Que l'espai s'emplea de qualque manera per emocionar a la població. No? I en el segle XVII, trobam una nova manera d'entendre les places. Ja no només ens serviran per reunir persones, sinó que també serviran per impressionar en aquestes persones. No? Com a exemple, podríem citar la plaça de Sant Pere del Vaticà, que segurament és la primera que ens vendria en el cap i segurament és el millor exemple de plaça barroca. I en aquest cas, Bernini no va dissenyar només una plaça. No? Ell va voler construir de qualque manera una escenografia. Ell mateix explicava que la columnata que en revolta aquest espai representa els braços de l'Iglesia abraçant els fidels. No? Per tant, trobam aquest espai que, per una banda, transmet emoció, però, per altra banda, també transmet un missatge polític i religiós molt potent. No podem oblidar l'escala d'aquesta plaça, l'escala que s'allunya bastant de l'escala humana, de tal manera que fa que nosaltres ens sentim molt petitets, no? quan hi estem al mig. I quan xerrem de places, clar, també ens venen en els caps les places majors, no? Que són tan presents a pràcticament totes les ciutats espanyoles. No? Espanyoles i moltes llatinoamericanes. De fet, les vàrem exportar, no? De qualque manera, a Sud-amèrica. Però és vera que quan pensem en una plaça major, sempre imaginem un espai molt regular, rectangular i envoltat d'unes porxades, no? I aquest model se desenvolupa sobretot entre els segles XVI i XVII i, de fet, la monarquia hispànica des moment la converteix gairebé, diguem, en el model oficial de plaça major. No? I, com dèiem, les noves ciutats fundades a Amèrica segueixen aquest esquema. De fet, les lleis d'Índies deien que les noves poblacions havien de començar per una plaça central envoltant de la qual s'ubicarien els edificis de poder, entre els quals hi havia l'Església, govern i les institucions. No? I que també dèiem que aquesta plaça havia de ser prou gran per acollir mercats, per acollir cerimònies, festes i actes públics. No? Per tant, és per això que en aquestes ciutats fundades a Amèrica durant els segles XVI i XVII trobam també aquest model de plaça major. No? Amb això estem deixant enrere aquesta idea d'espai espontani que teníem a les places medievals. Ara són espais planificats. I a Espanya moltes sorgeixen també de les desamortitzacions d'edificis religiosos, com a exemple la plaça Major de Palma, que se va crear a partir de l'enderrocament de la seu de l'Inquisició i del convent de Sant Felip Neri. I amb això vull fer un apunt de dir que la primera plaça major que hi va a Espanya va ser la de Valladolid, que és de 1561, i no la de Madrid, com molta gent pensa. Per tant, quan torneu, si aneu a Valladolid, a la plaça Major, penseu que aquella va ser la primera plaça Major que varen tenir a Espanya. Molt bé. Clar, arribem ja en el moment actual, diguem, I ens trobem en que hi ha molts de moments en què la ciutat recupera aquests buits urbans. No? Jo crec que dos dels exemples paradigmàtics d'aquesta recuperació dels buits urbans serien Times Square, no? Que fa només uns anys era un nus de trànsit i que avui dia és principalment un espai per persones. Recorden que va començar amb unes intervencions d'urbanisme tàctic que se van anar consolidant i avui dia és un espai totalment dissenyat per l'estada de persones. Mm-hmm. I jo crec que és un exemple clar de reconquesta de l'espai públic, no? I quedant-nos encara a Nova York, trobam Skyline, que no és exactament una plaça, però sí que és un d'aquests espais buits, concretament era una antiga via de tren abandonada, mm-hmm. que se va reconvertir en un parc lineal absolutament impressionant. Aquí podríem entrar en el debat de com de vegades aquestes transformacions gentrifiquen els barris, però això serà pot ser un tema d'un altre programa. Mm-hmm. Però realment, bé, això li va donar a la ciutat a reconvertir aquest espai, com dèiem, totalment abandonat i sense ús en un espai transitat i que, bé, que millorava moltíssim l'entorn i el barri. I tornant més a propet, n'hem xerrat ja altres vegades, però també crec que és un molt bon exemple de recuperació de l'espai públic per les persones pensant de les superilles de Barcelona, no? Pensant, per exemple, en la superilla de Sant Antoni, que no és ben bé una plaça com a tal, però converteix els carrers en espais de trobada perquè els especifica, perquè afegeix mobiliari, perquè els afegeix ombra i bé, els converteix, diguem, en una plaça sense tenir aquest nom de plaça, no? Però realment veiem que és un model que funciona perquè la gent els utilitza, sempre estan plens d'activitat i de persones passejant-hi o bé, relacionant-se. I volia acabar un poc aquest recorregut amb anant a la pintura, no? A com diferents pintors de diferents èpoques han transmès aquesta idea de plaça. No? I a mi hi ha un quadre que m'agrada molt, que se diu Jocs infantils, que és de 1560, de Peter Bruegel, sí. Que mostra més de 200 infants que juguen en un espai, que bé, podríem deduir que és una plaça, però realment és un espai buit. Però a mi m'agrada molt perquè, de qualque manera, mos du en aquell arquitecte que parlàvem fa unes quantes setmanes, que era Aldo Van Eyck, no? Mm-hmm. que deia que era aquest concepte de la zona de joc sense gronxadors, sense tobogans, diguem, no classificada com un parc infantil. No? I allò que fa Bruegel en aquesta imatge, en aquesta pintura, és, de qualque manera, dir-nos que els buits urbans o la ciutat sencera poden ser espais de joc.
0: I que més que fomenten la imaginació, no? Perquè en aquest quadre, que el tinc bastant en el cap, que tu dius, els nins i les nines estan bàsicament jugant bueno, a jocs que se poden considerar antics, no? A botar com si fos l'assa, bueno, el pilla-pilla, coses així, no?
1: Sí, exacte, se recuperen un poc aquests jocs tradicionals. Sí. O bé, se recuperen, no, perquè 1560 encara eren els jocs en els que se devia jugar, no? Però sí que mos recorda tots aquests jocs tradicionals que estaria molt i molt bé que se recuperessin, sobretot aquests jocs en el carrer, no? I un altre concepte molt diferent, però també que mos duen en aquest espai públic, és l'obra de Canaletto, no? Les seves pintures, sí. Per exemple, de la plaça de Sant Marcos a Venècia, que mostren aquests espais com a cors, no? com a llocs principals de la vida urbana, plens de persones, de comerç, de rituals quotidians, i també plens de vida en contraposició a les pintures de Quirico, no? Sí. On apareixen places buides, silencioses i fins i tot inquietants que ens demostren una cosa important, que és que una plaça, un espai urbà, un espai públic, deixa de ser-ho quan desapareix la gent. No? I amb aquesta reflexió podríem acabar amb una frase de l'arquitecte i urbanista Jean Gell, també soc molt fan de Jean Gell, que diu que primer nosaltres donem forma a les ciutats i després les ciutats ens donen forma a nosaltres. No? És a dir, que no pot existir una cosa sense l'altra, que la ciutat necessita de la gent i la gent necessita de la ciutat entesa com a espai de relació, com a espai de trobada i com aquest lloc on se fa comunitat, que és una cosa que no hauríem d'oblidar.
0: Idò, li dèiem als oients, a tu també, que disfruteu molt d'aquestes places i d'aquestes rebel·les que, efectivament, omplen de festa el mes d'agost a totes les illes, no? En general.
1: Exacte.
0: Idò, la setmana que ve més. Gràcies, Cristina, per aquest recorregut
1: gràcies
0: meravellós. Vinga, són les 6:22. Adéu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
6: Allora, lei fa un'osservazione molto interessante e che mi tocca molto da vicino.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: Non intendo la reale democrazia, dico la democrazia formale.
7: Sí, sí, 25, continuen programa, són les notes de Neus Estarella, és una de les protagonistes de la primera prèvia del Festival Memis d'enguany. La cita serà als estudis de Red Carpet a Lloret de Vistalegre, serà el dijous 20 d'agost. Estarella, com és habitual a les seves actuacions, seurà al piano, però també farà un tast de vins de Mallorca. La ballada es completarà amb el saxo baríton de Xavier Casal i la secció electrònica de Mateu Malondra, que també és el director del Memis i en qui avui volem parlar.
6: Questa. Voi avete visto un giovane che parte dal suo mondo antico, con i suoi vecchi dei, le sue vecchie credenze, eccetera, figlio di un...
7: Mateu Malondra, com estàs?
8: Què tal, Rafa, com estàs?
7: Escalfant motors, ja amb un festival a Memis. Ara parlarem d'aquest primer concert, diguem, dels que marcaran el camí del festival d'enguany, però primer de tot anem a recordar, Mateu, allò que oferirà el Memis d'enguany entre el 12 i el 21 de novembre, i jo crec que estem davant l'edició més ambiciosa del festival.
8: Sí, això és així. Enguany les activitats començam amb un concert inaugural del violinista Irvin Arditi, que és història de la música occidental viva, és un dels referents de la música de creació, i després el divendres en el teatre principal feien com és habitual la proposta de cinema-concert, enguany amb ensemble Face, que són de Viena, amb en Nacho de Paz dirigint l'ensemble i una peça de cinema-concert de Nolga Neurith, la ciutat sense jueus. I així fins dissabte, que desplaç fortes el Niño del Che amb un grup reduït de l'Orquestra Sinfònica de les Illes Balears, dirigit per Christian Carlsen, que és un director que té una projecció extraordinària en els darrers 5 anys, dirigint les orquestres més importants d'Europa. El següent cap de setmana, començam el dia 19 amb una proposta col·laborativa amb en Joan Miquel Oliver, en Joana Gomila, en Laia Vallès i a les visuals en Javier Lerín. Això serà dijous 19. Després fèiem activitats diguem, dins l'entorn d'electrònica experimental de modulars amb en Luis Codera Puzo i en Carrasco Sallopis i en Víctor Moragues, això és divendres dia 20. I dia 21, un altre dels plats forts, que és l'adaptació per teatre musical de la novel·la pòstuma d'en Pier Paolo Pasolini, Petroli, amb ensemble Enigma i Nacir Pugas a direcció, música d'en Carles de Castellarnau, i acabam la vetllada amb una producció pròpia que l'han titulada Rave Pasoliniana, amb muntatges visuals de les obres d'en Pasolini i en Jorge Dark Baser i en Alba Pinto, a la dansa, en Jorge, en l'electrònica en viu.
7: Clar, això, cal, anirem, evidentment, a parlar del Memis al llarg d'aquests mesos, però és molt rellevant, no?, que una peça com Petrolic, inacabada, com tu dius, pòstuma del grandíssim Pasolini, se pugui veure aquí, no?, amb aquest format més també innovador i dins d'un context, un embolcall, com és un festival de música híbrida, experimental i electrònica també, no?, que passen moltes coses en el Memis, però que s'ha de destacar també la qualitat d'aquestes propostes, no? I el fet d'aquestes troballes, no? Que és difícil accedir a elles a Europa en general, i les tindrem aquí el mes de novembre.
8: Sí, jo crec que és així, perquè a més també fem commemoració d'any Feldman, la proposta de Niño del Che, que és un entorn que ell coneix, que són les vanguardes de creació, però que no és el seu habitual. És veure la seva capacitat musical, el seu talent creatiu dins un altre diguem, llenguatge, dins uns altres entorns. I després també homenatge a Tudor, que un dels grans de la música d'avantguardes, amb peces d'en Cage i d'en Feldman mateix i d'altres, que mos farà en Nancy Faraldo i en Heitzel i Sarasu. Aquestes coses, a més, que enguany afegim que fem escenaris exteriors amb propostes techno i jazz experimental, rock progressiu, big bands d'experimentació, com poden ser Mòpies, això serà dia 21 en el Baluart, doncs crec que fa una proposta ben interessant i ben única. La col·laboració entre músics i artistes visuals no crec que, diguem, sigui tan sovint que un pugui experimentar.
7: Anirem detallant, com dèiem, el programa del Memis al llarg dels pròxims mesos. Parlem ara d'aquest primer concert, aquesta primera prèvia. Les prèvies serveixen per establir aliances, col·laboracions i també per donar a conèixer més encara el festival. Aquesta primera serà Lloret de Vistalegre, amb Red Carpet, uns estudis que són relativament nous, recents, però ja consolidats pel que fa a la música també contemporània. I allà, bueno, la cita concita a tu mateix, que t'encarregaràs de la sessió electrònica, a Xavier Casal amb el seu saxo baríton, i també Nenos Estrelles, que l'escoltaven abans, que a part de tocar el piano oferirà un tast. Tot això començarà a partir de les 7, no, Mateu?
8: No, és així, dia 20 d'agost, que és dijous, a les 7, a Lloret. Red Carpet és un soci per les prèvies, que doncs, fantàstic, perquè no és tan sol que sigui un estudi on tenen una equipació de primera, sinó que és un espai com a de residència, és un espai extraordinari on poder fer aquestes intervencions. Nosaltres farem una proposta de concert híbrid, en dues activitats, i la proposta de Neneus, doncs farem Voices on Piano, d'en Ablinger. Peter Ablinger ens va deixar l'any passat, el mes d'abril.
7: Sí.
8: Així que serà com un petit homenatge també que faríem en l'autor i compositor, artista sonor, diguem, amb moltíssima trajectòria i que ha influït en moltíssima gent a tota Europa i a tot el món. I després faríem una proposta, una peça que jo vaig fer per en Xavi Casal, per saxo baríton, però aquesta vegada serà la versió amb electrònica en directe, que dura com uns 40 minuts. I bé, el lloc és espectacular, la veritat. És un lloc amb una tecnologia que no te l'esperes. I bé, en les vistes, en el pla, no pot ser millor.
7: Efectivament, un d'aquests marges incomparables, com se sol dir. Les entrades se poden adquirir ja a musaticket.com, aquesta plataforma. Posau Memix i ja vos surt aquesta cita del 20 d'agost a partir de les 7, com dèiem, primera prèvia del Memix. Mateu, anant xerrant, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies, una abraçada forta.
7: Vinga, una ferrada. Són les 6:33 i ja està preparada na Maria Cunet, que mos va fallar. No mos vas fallar, en realitat, Maria, com està? Vas deixar un àudio meravellós amb unes recomanacions, però avui estàs aquí present i a més a recomanar, per recomanar una novel·la gràfica meravellosa. Sí?
9: Exacte,
7: preparada?
9: Exacte, preparada.
7: Vinga, una pausa i anem.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Galerada, amb Maria Cuenet.

0: I tu te demanaràs, Maria Cuenet, que te veure la Zoe amb Your Son. Sí. Bueno, dones valentes, no? Atrevides. Sí. La Zoe fa servir aquestes lletres meravelloses per reivindicar coses i per fer art. I a més va actuar a l'Atlàntida.
1: Mm-hmm. No, m'encanta.
0: I tu vas ser molt present amb l'Atlàntida. Vull dir que hi ha liaison.
1: Sí, sí, hi ha liaison perfecte. No, m'agraden aquests ponts,
0: sí, no?
1: Que se creen.
0: Que se creen.
1: Sí, sí.
0: I avui, de totes maneres, venim a parlar no de les avui, de les avui, sinó de George Sand, ni més ni manco.
1: Exactament. I venim a xerrar molt concretament a través d'una obra, i no a través de la seva obra.
0: Mm-hmm. Una obra sobre ella.
1: Exacte. És una novel·la gràfica, que és una biografia molt ambiciosa d'Anna George Sand. És molt completa. La coneixem des que neix fins que se mor, i ja intenta tenir tots els episodis més importants de la seva vida. I és una obra que filmen a Severin Vidal i a Kim Cosigny. Mm-hmm. La primera en el guió i la segona en les il·lustracions.
0: Sí.
1: I la veritat és que a mi m'ha servit per conèixer més na George Sand, perquè clar, jo crec que sent de Mallorca no hem sentit xerrar bastant. Li tenim a vegades un pot de rai perquè mos va deixar malament, no?, els mallorquins.
0: Jo crec que va Mallorca. Fer una crònica dura, però que tampoc s'allunyava massa.
1: De... Jo segur que no, però clar, hi havia aquest... No, totalment. és un poc una brometa.
0: Sí, sí.
1: Hi havia aquest contrast no, tan gran entre ella i la societat mallorquina que se va trobar, que veure una dona amb calçons era com... Què és això? I dos que viuen junts i no s'han casat encara més que és això, no?
0: Sí,
1: però bé, és una obra que m'ha servit moltíssim per conèixer-la, per veure el nivell d'atreviment d'aquesta persona i el nivell d'influència que ha tingut i que pues, no ho sabem tant, no? Perquè era escriptora, però també va ser... És a dir, les primeres escriptores... En el seu moment estava a l'altura d'en Balzac i d'en Víctor Hugo,
0: sí,
1: en
0: sí.
1: Quant a ventes, reconeixement... Però ella escrivia des de la veu d'una dona, amb personatges femenins, amb... Bé, personatges dona, que explicaven la seva vivència. I això no era algo, era algo bastant novedós en aquell moment, pensant en aquell moment que ella és del principi de... Bé, ella va viure en el segle XIX, perdona.
0: De nou.
1: I de fet el llibre se diu George Sand, hija del siglo, no? I va néixer crec que el 1806 i va morir en el final, vull dir, va viure realment tot el segle. I és un moment on ni ses...
0: Com en 1804 és quan neix sí, i va morir.
1: I és un moment on el Codi Civil a França legislava que els deficients mentals, menors, delinqüents i dones no tenen drets legals.
0: Terrible
1: en tots els casos, no? Però el fet de que un sigui una categoria i l'altre sigui la categoria de gènere és com bastant impactant, no? I ella, dins un entorn així, se va... separar del seu primer home, on qui, òbviament, pues, no existia el divorci, però ella se va aconseguir separar, tenir la custòdia dels fills, quedar-se a casa, que de fet era seva. Va tenir multitud d'amants, dels quals s'enamorava molt. És una gran romàntica, també, na George Sand. Va participar a la revolució del... On, bé, com a una revolució contra la república. Ella, va participar a la defensa de la república.
0: Sí.
1: Va escriure en els diaris. De fet, la van proposar perquè fos diputada, però ella va considerar que no. I va ser una gran figura política, també. Sempre al costat de les dones i al costat del poble. I la seva vida, que és una aventura realment sorprenent. Va posar en marxa obres... És a dir, va escriure molta dramatúrgia, també, no només novel·les. Va fer moltes obres de teatre. Va tenir amants homes i també dones. Durant una època de la seva vida se vestia d'home i anava pels carrers vestida d'home. Com sabeu, ell és nom George Sand, nomia Aurore Dupin, i se va canviar a George Sand per poder publicar.
0: Sí.
1: I en aquest llibre ho recull tot això, recull també la seva maternitat, la seva relació amb els seus fills, bona amb Sofia i dolenta amb Sofia, la seva relació amb sa mare, la seva infància on va perdre el seu pare molt prest... I la seva inquietud, jo la veig en aquest llibre, és a dir, el que a mi amb aquest personatge és que té unes ànsies de llibertat, unes ànsies de justícia, unes ganes de canviar el món, i a la vegada això, molt enamoradissa, molt tendra, molt amiga dels seus amics, creant comunitats. Ella és de Nohant, que no sé molt bé com s'escriu, com se diu, la veritat, s'escriu Nohant. I però fa estades a París, però sempre que torna a Nohant és com el seu lloc, el seu refugi, i allà també hi convida molt d'intel·lectuals. Pues això va ser mandant Chopin va passar per allà, també en Delacroix, i això feien moltes tertúlies d'artistes d'aquella època, progressistes. I, bueno, aquestes dues dones, Nassa Begin i Kim Kosinji, han fet una feina increïble de documentació, també, per... que ho han fet molt a través de les seves cartes, també a través de biografies que ha fet altra gent, però molt a través de les seves cartes i de les seves novel·les. Mm-hmm. I és una feinada increïble que en aquest llibre, la veritat, és que està superben reflexat. És una mica dens, també he vist.
0: Una edició preciosa, no?
1: Sí, és una edició preciosa. Mm-hmm. Que, lamentablement, en català no se troba, només no tenim en castellà. Val. Però, bueno, val molt la pena igualment.
0: Molt bé, i la teniu ja a la llibreria Lluna, per al que vulgui adquirir aquesta... Bueno, se pot dir biografia, jo crec que és sí, bastant completa. Jo sí. no controlo les biografies que s'han publicat sobre George Sand, però que sigui novel·la gràfica i, per tant, tan mengiua, sí. No? També. Tot n'hi i que sigui densa, però...
1: Aquesta és del 2022, si no hi malament, i n'hi ha una del... Crec que del 25, ara ho hauria de mirar, que és publicada per Planeta, que se diu George Sand, Mi vida en Nord.
0: Nord.
1: Lo que passa és que jo he de dir que la vaig començar i no m'ha fet moltes ganes. No. I en canvi aquesta m'ha tingut atrapada tot el temps. Sí.
0: Molt bé.
1: I aquí també surt el seu episodi a Mallorca.
0: A Mallorca, sí.
1: El seu viatge que ella va venir.
0: Va ser un hivern, només.
1: Van ser un període de mesos.
0: Un període de mesos, sí.
1: Va venir amb en Xopa, perquè ell estava molt malalt, ja sabem. I ella va venir amb els seus dos fills, en Sofia i Sofia. Sí.
0: Aquí se va trobar aquesta, no? Aquesta societat, evidentment, està més enrederida que ella mateix, en temes morals i en temes d'igualtat i demés, i bueno, no li va agradar massa.
1: No li va agradar massa, exacte.
0: I tampoc li va servir massa en Chopin per el tema de tuberculosi que tenia.
1: No.
0: Un consell que van donar els metges, però va... per allò que fos no li va anar bé tampoc per la salut d'en Chopin.
1: Però bueno, ha quedat
0: el piano,
1: ha quedat el busto i la llegenda, no?
0: Efectivament. I
1: aquestes cròniques... Se li va anar bé.
0: Se li va anar molt bé, eh? Després de tant queixar-se, mira.
1: Exacte.
0: Mira, jo t'he dit, parlant de dones poderoses, no? De dones així potents... començàvem en les avui, que ara la tornarem a sentir, George Sand, i t'he duit una novel·la gràfica que es diu Les assassines de la soledat, per mi que també està en català.
1: Sí que és.
0: Editada per Dolment, escrita per Enric Pujades, il·lustrada per Tomeu Riera, i que conta la història de dues dones en 1940, de diferents dones, no dues, que en un moment determinat, maltratades de manera ferotge pels seus marits, decideixen actuar i van a una curandera, no? una maga, una dona que feia remeis casolans i moltes coses més, per intentar desfer-se d'ells i efectivament les ajuda. Aquí ho deixarem.
1: Sí.
0: Tot i que el títol ja ho diu bastant, no? Molta misèria, molta precarietat, però també molta sororitat, moltes cures entre elles i decisions dràstiques que en ocasions s'han de prendre, no? I que te fan empatitzar, òbviament, amb aquestes dones.
1: I està basat en una història real.
0: Sí, no? Per això, sí. El barri de la Soledat, a Palma,
1: aquí de vora.
0: 1940, aquí de vora. I és un paisatge urbà que encara se manté relativament. I crec que val molt la pena acostar-se en aquestes les assassines de la Soledat.
1: Sí, estic molt d'acord.
0: Que tu l'has llegida? No sabia que l'havies llegit. Pues, li recomano també als oients i les oients. Molt bé, idò, gràcies per dur-nos aquesta meravella.
1: A tu, Rafel.
0: Vols escoltar més les avui?
1: Vinga, no puc escoltar més les avui en aquest pont
0: sí?
1: Que hem fet
0: Andrea,
1: endavant.
0: Andrea, posant les avui. Vinga, acabant la cançó que hem posat.
1: Fins la setmana que ve.

l'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: 6:46 minuts, continuem el programa. I efectivament, les llibreries estan obertes, les biblioteques també, i nosaltres, com cada dimarts, no faltam a la cita amb un d'aquests espais absolutament meravellosos. Avui toca les biblioteques municipals del terme de Felanitx, i parlam amb en Antoni Bordoy, que diria que és un habitual del programa. Com estàs, Maria Antònia?
1: Hola, molt bones tardes, Rafael. Molt bones tardes. On? Molt bé, aquí estem, a la biblioteca.
0: Estàs a la biblioteca d'on? De Porto Colom.
1: A la biblioteca de Porto Colom, la biblioteca de Sassínia, sí.
0: Molt bé. I avui ens volies parlar d'autores locals, d'autores a més que ens agraden, d'autores que tenen coses publicades ja absolutament meravelloses. Per tant, nosaltres encantats de que ho facis.
1: Sí, decididament aquest estiu, juliol i agost, cada any, tota l'activitat cultural passa a Porto Colom, des de Felanitx passa a Porto Colom, i nosaltres guany hem volgut apostar des de la biblioteca a fer el que jo li dic, i que està molt de moda, una activitat de quilòmetre zero. I això vol dir acostar-nos molt a la producció local, a la producció local sobre autors i autores locals i que xerren de temes locals que mos toquen de ben a prop. I, bueno, hi hem preparat una sèrie de... Bueno, podríem fer ment d'una sèrie d'obres de les quals hem conegut de primera mà perquè serran els autors i podem tenir la seva presència ben a prop i ben present en el nostre municipi.
0: Clar, perquè imagino que, bueno, estàs dient, no?, que de vegades sí que també s'apunten en els clubs de lectura, que a més això, el contacte entre els lectors, els usuaris de les biblioteques i les pròpies escriptores, jo crec que sempre és interessant, no?, i de que ja poden sortir coses bastant guapes. Què vols destacar o quines vols destacar? Per quines vols començar?
1: Mira, vos voldria contar que volia fer en ment primer del llibre... Bueno, no és una novel·la, no l'hem llegida en el club de lectura encara, però com que la biblioteca va participar des de l'Ajuntament i des de la Casa de Cultura se va organitzar l'activitat de presentació del llibre del professor Llorenç Valverde,
0: sí,
1: que va fer és un assaig que se diu De Pericles a la Lluna i com la geometria va obrir les portes de l'univers. Com sempre, el professor Valverde, que és veïnat de Porto Colón, a més, el vam passejar des d'aquí, des del balcó de la biblioteca.
0: Un gran Valverde, sí senyor.
1: És un gran expert en intel·ligència artificial i amb aquesta obra va fer un recorregut històric des d'Euclides fins a Newton. Passant per descarregar. Jo que som de lletres, bé, la típica frase, no, jo som de lletres, no m'enter de ciència, apropar-nos, gràcies al doctor, al professor Valverde, la ciència és un luxe.
0: Que bé.
1: I explica, en aquest llibre mos va explicar, o mos explica una vegada que mos endinsam en la lectura, de com la humanitat va passar de dibuixar constel·lacions a l'arena o dibuixar eines a l'arena i va arribar a explorar tot l'univers perquè és el d'abast de la ciència de la geometria. I després també volia fer ment que tenim preparat per setembre, bueno, xerrar-vos un poquet del llibre de la Mercè Rigo i Grimal, que és una autora local també, que el títol és Quan tu te'n vas, queden les cartes, publicat per l'editorial Àdia, amb el suport i publicat per la Casa de Cultura i l'Ajuntament de Felanitx.
0: Molt bé.
1: La Mercè, a través d'una usuària del Club de Lectura de Porto Colón, se va acostar a xerrar amb jo i, bueno, hem preparat aquesta activitat. La Mercè resideix a Barcelona, però la seva família té una estreta vinculació amb Mallorca i amb Felanitx, i sobretot i molt especialment amb Porto Colom, perquè la seva família va ser una de les darreres famílies que van ocupar la casa del far de Porto Colom. La Mercè, també vull destacar que l'hem convidada perquè la Mercè és la coordinadora del grup de lectura, psicoanàlisi i literatura de Barcelona, perquè ella és psicòloga i psicoanalista, i la volen convidar perquè ella té molta experiència en club de lectura. Però és que, a més, ella ens xerrarà de la seva obra, que és un recorregut per records familiars i cartes familiars, i serà una oportunitat preciosa per poder xerrar amb ella de memòria i d'identitat, en la Mercè.
0: Que bé.
1: Ella està molt emocionada de venir a la biblioteca i nosaltres, per descartat, que la volen conèixer ben de prop.
0: No m'estranya, la veritat, perquè a més és una d'aquestes escriptores que fan molta lletgiguera.
1: Sí, sí, sobretot perquè és una escriptura molt, molt introspectiva, molt sí. Entranyable, molt, de molt de sentiment, i bé, per això mos fa ganes que ella mos conti directament el que la va dur a crear aquesta novel·la. Després, també te volia comentar que tenim, està enxerrant en el Livi Aldunt, avui en dia està on fire, com jo dic.
0: Que també és de Felanitx, no, Olivia?
1: Sí, també de Felanitx, no, Olivia? Sí. I en la seva novel·la Acords, la primera novel·la seva, que
0: se
1: titula Acords. Bé, jo vull destacar que no, Olivia, des de molt petita, és usuària de les biblioteques de Porto Colom. Sí, sí, sí. I jo molt orgullosament, m'agrada molt imaginar-me que d'alguna manera no, Olivia, quan era menuda, passejant-se pels nostres llibres, per les nostres col·leccions, se li va despertar aquesta vocació lectora i creadora. I això em fa molt, molt contenta, perquè això dona sentit a la feina de cada dia.
0: Segur que sí.
1: Ella mateixa en una entrevista, te volia comentar, que ella mateixa en una entrevista va dir que la seva obra Corcs va néixer de l'avorriment prodigiós d'un estiu, en el que va llegir molt i que va escriure molt. I vull pensar que una d'aquestes... No sortia quasi enlloc, o va comentar, i jo vull pensar que una d'aquestes sortides que va fer va ser venir a la biblioteca de Porto Colom per llegir a Nani Arnaud, que ella li agrada molt i jo li vaig suggerir.
0: Que bé. Bé. I ara s'entenen moltes coses de Olivia Lund. També aquesta ploma que també tan incisiva, intensa, amb els temes que transiten per Corcs, que són fonamentals, greus, del passat, del més recent. Sí. Va fent una combinació molt, molt, molt, molt interessant, la veritat.
1: Sí, la veritat que és tot un descobriment, llegir en Olivia.
0: Sí, sí, sí.
1: Conèixer-la i llegir-la, exacte, sí. Bé, Rafael, i si me dones temps,
0: sí,
1: te volia comentar que justament ahir varen tenir aquí a la Biblioteca de Sassínia la presentació d'un catàleg, d'un llibre, que és el que se diu Catalogació d'embarcacions, però ara ho vull llegir per no oblidar-me de res, se diu Catalogació d'embarcacions tradicionals de Porto Colom.
0: Uh-huh.
1: I els autors són Antoni Antic Rosselló i en Xisco Mas Vinimelis. És una obra que documenta el nostre patrimoni de barques tradicionals, de barques de fusta fetes artesanalment, en sos mestres d'aixa, que malauradament ara a Porto Colom havia tres, i ja queda un tot sol, que és en Joan Cifre, sí, de Can Sureda, que és l'únic mestre d'aixa en actiu en el nostre poble. És una llàstima. I vam fer aquests joves un treball ingent de recerca i de documentació per saber tots els propietaris i les barques. Hi ha un sinfí de noms de barques, que si Gussí, que si Lanxeta Falanitxera, bé, per nomenar un parell, que ells han registrat tots aquests tipus d'embarcacions. Aquests dos joves, Antoni i en Xisco, són molt actius, són dos socis de l'Associació de Barques Tradicional, que va ser arran d'aquesta associació que se va impulsar aquesta feina de catalogació d'aquestes barques, perquè no n'hi havia. És el primer catàleg de barques tradicionals de Porto Colom, sí?
0: I de ben interessant, no?, aquesta feina de recerca i de publicació.
1: Ben interessant, perquè estan documentades, estan totes les fotos, en el seu patró, l'any de construcció, qui mestre d'aixa la va fer. Bé, la veritat que jo convido que... Perquè sempre quan a l'estiu mos demanen suggerències literàries, sempre mos tiram cap a suggerir la novel·la del moment i literatura fresca i això, però jo vull donar una passa en van per suggerir la lectura d'aquest assaig del professor Valverde, aquesta novel·la, aquesta contar-nos els indrets familiars i records familiars de la Mercè, apropar-vos a Olívia per preparar la seva visita i també perquè no mirar aquest catàleg tan interessant d'embarcacions tradicionals.
0: Que bé, quin recorregut més maco que has fet per autores locals, per aquesta recerca també sobre les embarcacions tradicionals. Quines ganes de llegir. No sé si agafes vacances, ja aprofito ja també per demanar-te, o ja les has agafades?
1: Ja vendran les vacances.
0: Ja vendran, no? De moment, ja.
1: Estan treballant, sí. Ara per l'estiu, com que no tanquem ni juliol ni agost, ni... molt interessant, molt important, que no tanquem ni la biblioteca de Flamín,
0: no.
1: La de Puig de Colom. El que sí, reduïm l'horari, no. Fem horari de matí, perquè, clar, amb aquesta calor, a pesar de que la biblioteca està fresqueta i està superagradable...
0: Refugi climàtic, a més, és que ho té tot.
1: Sí,
0: ho té tot, una biblioteca.
1: A les 4 d'hora vaig agafar material, venia a la biblioteca com que no, fa més goles d'anar a la platja, però sí venia a partir de les 7 d'hora baixa,
0: clar que
1: és
0: sí.
1: Més romanco quan s'engeguen les activitats culturals, refugiar-se també a dins la biblioteca de Porto Colom, que és com qualsevol altra... centre cultural.
0: Totalment, totalment. I que passen coses molt, molt interessants. Bueno, Antonio Bordoy, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Vinga, fins aviat. Salut, salut i lectura. I de les cites demà són pioners de la música electrònica, una banda que du dècades i dècades omplint escenaris. Demà actuaran al Jardí, parlant de Kraftwerk, que serà a partir de les 10. I vos deixen en robots. Ja sabeu que en minut i mig arriben les notícies i que la Diada torna demà a les 6.

0: La Mediterrània es converteix una vegada més en escenari de mort per a persones que intenten arribar a les illes i en 24 hores s'han rescatat 122 persones. Algunes deixen el testimoni de desenes de morts. Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: La Mediterrània torna a ser avui escenari de mort i supervivència. 16 migrants han estat rescatats en vida al sud-est de Cabrera només durant la jornada d'avui, però també s'hi han recuperat dos cossos sense vida. La recerca continua. I un altre naufragi posa encara més rostre al drama migratori. Dos supervivents rescatats aquesta matinada després de més de dues setmanes a la deriva expliquen que varen haver de llançar la mà els cossos dels companys que morien durant la travessia. L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de les cinc desaparegudes al juliol. Xifres d'atur, migració i transports entre els principals temes d'aquest informatiu vespre avui, 4 d'agost, que ara vos acostam amb Maria Eugènia Quecles. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 16.000 cotitzadors.
1: Totes les dades laborals de les illes són positives. El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Tot i que, si es miren les xifres en sec, pot dur a error, ja que si es comparen els números del juliol respecte al juny, hi ha un 5% més d'aturats. El motiu és que el procés de regularització de migrants va finalitzar el 30 de juny i, per tant, hi ha més gent donada d'alta a la recerca de feina. Un fenomen que, segons la ministra de la Seguretat Social i Migracions, Elma Sanz, s'ha produït a tot l'Estat.
2: No deja de ser un más que un éxito de país, indudablemente un éxito colectivo, pero fruto de unas políticas públicas que van en la buena dirección y que nos animan a seguir trabajando en esta dirección.
1: La consellera de Treball, Catalina Cabré, en fa una lectura ben diferent.
3: Aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
0: Avui també Satze denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
1: Denuncien que la situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, demana que es posi fil a l'agulla, alhora que la consellera de Salut, Manuela García, assegura que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, el 92% ja s'han cobert.
4: Sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que urgencias de Son Llàtzer no se vea colapsada en lo que queda de verano.
5: La previsión era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
0: I la Policia Nacional i la local de Maó investiguen la mort d'un jove de 20 anys atropellat per un taxi.
1: L'accident s'ha produït aquesta matinada en un dels accessos a l'aeroport de Menorca quan el cotxe ha impactat amb un cos que estava estirat al terra en una zona sense il·luminació. Dignatura és el gerent de Radio Taxi Maó.
6: Les entrades aquelles apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un pot tancada i ell se l'ha trobat estirat en terra.
0: I en els esports, el Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament abans de rebre el PSG. Marta Sampas, bon vespre.
7: Bon vespre. Els vermells s'afrontaran demà davant del Paris Saint-Germain el penúltim partit amistós de la pretemporada. En joc, el 48è trofeu Ciutat de Palma. A més, serà la presentació del nou tècnic, Luis García, de la nova plantilla, davant els aficionats mallorquinistes. El partit es jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i del nou cos tècnic. Avui matí, a la darrera sessió, no hi eren Arnau Puigmal ni el porter Lucas Beristron, tot

0: dos encara en procés de recuperació, tampoc Johan Mojica, amb permís del club, Javier Olaizola, que sembla que se n'anirà cedit a l'Eldense, ni tampoc Samu Costa, a punt de tancar el seu fitxatge per l'Al-Nasser.
1: Marta, ens amplies aquestes i d'altres notícies passades les 7:30.

0: I un dia més, ventalls i calor arreu de les illes en aquesta primera setmana d'agost i algun ruixat a l'interior de Mallorca que segur que ha donat vida als experts, tot i que sabem cert que aquesta no sol ser l'estació que més agrada als meteoròlegs. Dani Capó, bon vespre.
1: Bon vespre, correcte. Sí, avui hem tingut aquesta novetat, com a mínim, de la mà d'aquests ruixats que han fet acte de presència a punts d'interior de Mallorca, que han deixat tempesta, a més, i amb acumulacions que han arribat fins als 19 litres per metre quadrat a Porreres, que és l'indret on més precipitació s'ha acumulat. En vista de demà, mantindrem un cel més o manco variable, si bé a bona part de l'arxipèlag lluirà el sol, a punts d'interior de Mallorca pot tornar a créixer qualque nígol d'evolució. En principi, sense tant tempestuós com avui, però no descartam que puguin arribar a deixar també qualque ruixat local. Les temperatures demà no canvien gaire, valors bastant semblants als d'avui. Avui cap al nord de l'arxipèlag ha arribat a refrescar una miqueta, per tant demà serà cap a l'interior i sud de Mallorca i cap a Eivissa, on més es poden enfilar els valors, al voltant de 36-37 principalment a Mallorca, mentre que el vent bufarà entre fluix i moderat de tramuntana a la meitat nord, a la resta fluix variable.
0: Gràcies per aquesta informació de servei. Com dèiem, molta calor aquests dies i algun ruixat que dona vida als nostres experts meteoròlegs. I aquest informatiu en dedica és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Us ho hem anunciat a la portada. Malauradament, hem de començar amb tragèdia a la Mediterrània, però també hem de dir que avui migdia 17 migrants han estat rescatats en vida i s'han recuperat dos cossos després del refugi del naufragi d'una pastera al sud-est de Cabrera. L'avís s'ha rebut al migdia, quan Salvament Marítim ha localitzat dues persones a la deriva a 8 milles de Cabrera. Les persones rescatades han estat traslladades a Son Espases.
1: La Guàrdia Civil ha activat després un dispositiu de recerca i ha localitzat 12 supervivents més, 3 d'ells traslladats a Son Llatze i 2 cadàvers. 3 dels migrants han necessitat assistència per cremades i símptomes d'esgotament. El naufragi s'hauria produït ahir de matí amb una trentena de persones a bord. La recerca continua perquè l'embarcació podria coincidir amb una embarcació que Salvament Marítim havia donat per desapareguda amb 29 migrants.
0: Aquests 17 migrants són la cara, la notícia positiva, perquè la creu són les 16 persones mortes quan intentaven arribar amb una embarcació irregular a Mallorca durant 15 dies.
1: Els únics 2 supervivents han rescatats aquesta matinada, les 3, són els que han explicat que durant més de 2 setmanes anaven a la deriva i que varen haver de llançar la mà a les persones que moriren durant la travessia. Ara són espases i evolucionen favorablement després d'haver arribat amb símptomes de no haver menjat i begut des de feia temps.
0: L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de les 5 que es varen reportar el juliol com a desaparegudes i en les quals presumiblement hi viatjaven 76 persones.
1: Una possibilitat que, ha dit la portaveu de l'organització, Elena Malero, s'està intentant confirmar a través dels familiars dels afectats. No obstant això, Maleno ha alertat de la dificultat de la verificació a causa de les condicions en les quals han arribat els supervivents. Per tant, segurament s'haurà d'esperar que es recuperin els cossos per identificar-los.
2: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad porque también podría tratarse de otra embarcación.
1: Al darrere de xifres i nacionalitats, edats i races, però hi ha persones amb noms i llinatges, i per això Maleno fa aquesta crida.
2: No se acuerden de lo que supone que alguien muera de esa forma en el mar y tampoco den el pésame a las familias. Esas tragedias deberían comenzar con un pésame institucional y social a las familias y el reconocimiento efectivamente de las víctimas.
0: A més, entre gener i juliol, Caminando Fronteras comptabilitza 521 persones mortes o desaparegudes que fan la ruta migratòria d'Algèria a les Balears. Els consells insulars de les Pitiuses asseguren que l'arribada constant de menors tensa el servei, com explica Elena Gregori.
3: Aquest juliol de 2026, 1.203 migrants han arribat a les illes amb embarcacions irregulars, més del doble que l'any passat, quan ho van fer 475. En aquests 4 primers dies d'agost han tocat terra 130 migrants. Un de cada 2 migrants arribats aquest 2026 a les Balears han desembarcat a Formentera. L'arribada de menors ha tensat el servei dels consells insulars. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social d'Eivissa.
4: Ja fa uns quants mesos s'arribava a és constant. I les condicions de les que arriben són molt preocupants. Molt, molt, molt preocupants. I les que no arriben. També tenim constàncies de que s'ha incrementat molt el número de pasteres que no arriben. Això és una crisi humanitària, però en majúscula. En majúscula. Està saturant les administracions locals perquè la nostra capacitat de maniobra és la que és. Som una illa petita, tenim els recursos que tenim, i estan fent ingents esforços.
3: Entre gener i juny, més de 500 persones han mort o desaparegut a la ruta algeriana del Mediterrani Occidental. Només al juliol ja en són 74 persones. Caminando Fronteras ha constatat que moltes de les morts s'han produït a la mar prop d'Eivissa i Formentera.
0: Això a les Pitiuses, mentre Salvament Marítim ha localitzat també un cadàver a prop de Ciutadella. Una de les hipòtesis és que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears.
1: El cos s'ha trobat a 8 milles del sud-est de Ciutadella. Portava una armilla salvavides i el cos es trobava en avançat estat de descomposició.
0: I davant l'allau d'arribades, però, la presidenta del govern, Marga Proens, ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic contra la crisi migratòria. Ha demanat a l'executiu de l'Estat que no es posi de perfil ni negui la realitat.
4: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana me negava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
0: També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la presidenta del Congrés, expresidenta del govern, la socialista Francina Armengol.
1: En un missatge a xarxes s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena, ha dit, per part dels països de la Unió Europea i per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament. Ha afegit que els seus pensaments estan en les famílies de les víctimes i ha agraït la tasca del personal de salvament.
0: Tot això aquí a les Illes, però també han de mirar cap a la resta de l'Estat espanyol. Un dia més anem a Ceuta i allà s'assegura que encara queda molta feina per fer per arribar a la normalitat després de la crisi migratòria de la setmana passada. Ara la prioritat és donar atenció als menors migrants no acompanyats que són a la ciutat autònoma. El govern calcula que són prop d'un miler.
1: Així ho ha explicat el delegat del govern de l'Estat a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, en una compareixença davant els mitjans de comunicació fa uns minuts. També ha indicat que es farà un cribatge d'urgència entre els 2.500 adults que romanen a la ciutat autònoma per determinar el seu futur.
5: A los menores migrantes, puesto que la ciudad tiene esa competencia y tiene que afrontar también esta situación, que es complicada. Y de lo que se trata es de que el Estado pues preste a la ciudad todo el apoyo que necesita en este sentido.
0: Precisament, l'Estat ha anunciat que destinarà una partida de més de 25 milions d'euros perquè el volum d'atencions és totalment inassumible, diu, per una ciutat amb poc més de 80.000 habitants.
1: De moment, s'habilitaran dues escoles perquè els menors puguin ser ubicats mentre troben una solució definitiva. També es preparen altres espais, segons ha explicat Alejandro Ramírez, portavoz del govern de Ceuta.
6: Ahora mismo se están habilitando dos naves en diferentes sitios, están haciendo una habilitación, creo que en Loma Margarita y algún entorno del puerto, portuario. Se están habilitando, pues hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no?, para la atención de los menores. Se está trabajando en ella al objeto de, bueno, de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras en torno al millar aproximadamente.
1: Tot indica que aquests menors seran reubicats a altres comunitats, un repartiment que ha provocat el rebuig, sobretot de comunitats del PP. La ministra portavou, Elma Saiz, apel·la ara a la solidaritat i responsabilitat de tothom.
7: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, acusa d'inoperància al govern estatal perquè, diu, va ser advertit del que passaria a Ceuta.
8: Instamos al Gobierno de España a que aquellos que han entrado de forma ilegal se vayan por donde han llegado. Y que el gobierno garantice que vuelvan a través de ese paso fronterizo a su país de origen. Y el gobierno tiene que blindar de medios materiales y humanos para que la seguridad ciudadana se garantice a nuestros compatriotas que viven en Ceuta.
0: Mentrestant, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat avui que no hi va haver cap informe ni cap avís del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertàs sobre l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
1: És la xifra que ha donat el ministre, que afirma que d'aquestes 70.000 ja han tornat al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara revisarà cada cas un per un.
9: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
1: Marlaska, en canvi, també ha culpat les màfies que trafiquen en persones. Ho ha dit després de participar en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada amb motiu d'aquesta crisi. La trobada se celebra després de la petició d'alguns països europeus d'excloure Espanya temporalment de l'espai Schengen, una possibilitat ara totalment descartada. El ministre de Migracions europeu, Magnus Brunner, diu que Brussel·les no veu relació directa entre la regularització de migrants i l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada. Però ha reconegut que el que ha passat a Ceuta ha estat un test d'estrès per les fronteres de la Unió.
0: I tornant a les illes, val a dir que la Policia Nacional ha detingut tres homes a Palma acusats d'explotar laboralment treballadors migrants en situació irregular.
1: Els obligaven a fer feines complexes i, de fet, la investigació va començar arran d'una denúncia d'un dels treballadors que assegurava haver rebut pressions per demanar la baixa mèdica després de patir un accident laboral. Els agents han detectat al manco 5 víctimes d'explotació laboral.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: a les 7 i 18 minuts encetam la plana laboral. Perquè baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzants. Totes les dades laborals de les illes són positives. El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat el procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny.
1: El procés de regularització es percep clarament en les dades laborals que publica mensualment el Ministeri de Treball. Així, aquí a les Balears hi ha de nou un rècord d'afiliació amb 694.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social. 16.000 més que el mes de juny, un 2,8% més. I 23.000 més si se fa la comparació amb l'any passat. Al mateix temps, també hi ha més d'un miler de persones més demandant de feina que fa 30 dies. I aquí, a banda de les noves altes per la regularització, també hi ha altres sectors de temporada, com els mestres i professors que acaben les classes, o altres professionals, com els de la construcció, que han d'aturar obres per temporada turística. Però, així tot, el global és inferior a fa un any, amb 500 persones manco cercant feina a l'arxipèlag que el mateix mes de 2025.
0: De fet, la situació de les Balears és similar a la tendència estatal pel que fa al rècord d'afiliats, amb 22 milions i mig de persones donades d'alta a la Seguretat Social i amb 2 en 3 milions de persones cercant feina, 20.000 més que el juny, però 93.000 manco que fa un any. El Mas Aizas, ministre de Seguretat Social i Migracions.
2: Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se construeix.
3: No deja de ser un más que un éxito de país, indudablemente un éxito colectivo, pero fruto de unas políticas públicas que van en la buena dirección y que nos animan a seguir trabajando en esta dirección. Y cuando hablo de políticas públicas me refiero a la reforma laboral, me refiero, por supuesto, a todos los paquetes anticrisis que hemos ido desplegando como gobierno.
0: Precisament, la consellera de Treball, Catalina Cabré, tot i reconèixer la bona evolució del mercat laboral, ha lamentat l'efecte que el procés de regularització té en aquestes dades, ja que part de l'atur que creix a les illes el darrer mes assegura prové de persones que han obtingut el permís de treball i ara cerquen ocupació.
2: Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
0: El secretari general d'UGT Les Balears, Pedro Mar, lamenta que, tot i els rècords de feina que registren a les illes, els treballadors no poden tenir un projecte de vida.
4: Són dades molt positives, però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears s'havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tant tenir un projecte de vida, mai havia costat tant a un jove emancipar-se. Llogar un habitatge de 80 metres quadrats suposa el 85% de salari net mitjà a Balears i això és molt superior al 30-35% de lo que recomanen els organismes internacionals.
0: També Comissions Obreres ha alertat que les dades de l'atur no es tradueixen en millores per als treballadors de la comunitat.
1: El secretari general del sindicat, José Luis García, reclama un canvi de model econòmic.
5: Tot i les bones xifres que tenim en aquest mes de juliol, això no repercuteix en una millora de les condicions de vida ni les condicions de feina del conjunt dels treballadors i treballadores d'aquesta comunitat i, per tant, no podem més que dir que són males notícies.
1: Mentrestant, Jordi Mora, el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, adverteix d'una altra situació, que les baixes dades d'atur agreugen la manca de mà d'obra disponible i densen el mercat laboral.
6: Molts dels sectors necessiten mà d'obra qualificada, altres sectors necessiten mà d'obra menys qualificada i no estan trobant en el mercat laboral aquesta mà d'obra disponible. I, per tant, aquelles solucions que havíem aplicat en el passat, que era importar mà d'obra, bé sigui de la península, bé sigui de la Unió Europea o d'altres països, però el problema que tenim actual de la vivenda no la podem aplicar.
0: I les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les illes estan pràcticament completes. En els processos d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix, del 78%, però encara queden tràmits en què es podrien cobrir, com explica Aina Morales.
7: Els primers processos d'adjudicació varen començar el mes de juny amb les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense una plaça definitiva, aquells que estan en comissió de serveis després i aquells que han aprovat les oposicions de 2026 i comencen el seu any en pràctiques. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
8: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
7: Vera també ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat la logística del professorat que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. També ha afavorit aquest procediment la millora de les condicions laborals a determinades places.
8: Una de les principals queixes eren els poc temps que tenien per programar la seva vida a una altra illa, que en aquest cas també ha ajudat les mesures que hem impulsat des d'aquest govern com es complement de difícil i molt difícil cobertura, que això sí que ha ajudat a les illes Pitiuses i a Menorca. Penseu que Formentera, el que vos he dit, han cobert totes les places.
7: Amb tot, quan falta un mes i busques per començar les classes, a totes les illes queden 36 places vacants. 11 són a Mallorca, 2 a Menorca i 23 a Eivissa.
0: Fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 26 minuts, sou a l'informatiu vespre d'IB3 Ràdio i SATSE Illes Balears denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
1: Denuncien que la situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Sant Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diària pendent d'ingrés. El delegat del sindicat en aquest hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
2: Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy complicada prácticamente a diario. Pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
1: En el cas concret de Sant Llàtzer, Zainos demana a la direcció d'infermeria i a la gerència de l'hospital que posi fil a l'agulla com aplicar el pla de contingència de l'hivern a l'estiu.
2: No basta con reforzar los turnos, con eso es insuficiente, se necesitan tomar medidas urgentes y con esas medidas de refuerzo no son suficientes. Por lo tanto, sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que urgencias de Sant Llàtzer no se vea colapsada en lo que queda de verano.
0: Davant la denúncia de SATSE, la consellera de Salut, Manuela García, posa dades damunt la taula, assegura que de les 120 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, el 92% ja s'han cobert.
3: La previsió era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
4: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Canviem de qüestions, tant la plana política, perquè he vist els veïns d'Illa Plana han demanat a l'Ajuntament de Vila que anul·li la llicència perquè la sala de festes Cabaret Lió es traslladi a un hotel del seu barri, és Dani Manau.
5: Els veïns d'Illa Plana han acudit al ple municipal i han explicat que han detectat una sèrie d'irregularitats en la concessió de la llicència, algunes de les quals, segons diuen, confirmades per tècnics de l'Ajuntament. Florencia de Gaetano es portaveu dels veïns.
6: Lo que nosotros queremos es una acción contundente y legal por parte de este ayuntamiento. Mientras tanto, estaremos presentando batalla e iremos hasta el final. La ley nos ampara y vamos a llevar y a luchar por la legalidad.
5: El batlle ha assegurat que l'equip tècnic i jurídic està centrat des de fa mesos a resoldre els recursos que s'han presentat. Escoltem Rafael Triguero.
7: Cautela, prudencia y que dejen a las instituciones durante este tiempo seguir trabajando como estamos haciendo para que las cosas que se han hecho, si se han hecho bien, que tengamos la justificación correcta y si hay algo que por el camino se nos ha podido quedar, pues que se puedan resolver y puedan contentar a todas las partes implicadas.
5: El ple del consistori també ha aprovat el conveni urbanístic que permetrà el desenvolupament del sòl industrial previst al Pla General d'Ordenació Urbana. Una actuació que facilitarà la implantació de nova activitat econòmica al municipi, una reivindicació històrica del teixit empresarial d'Eivissa, en aquest cas, a la zona de Can Bernat Sud.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: De 7 migrants han estat rescatats en vida al sud-est de Cabrera, només durant la jornada d'avui, però també s'hi han recuperat dos cossos sense vida. La recerca continua.
1: I un altre naufragi posa encara més rostre al drama migratori. Dos supervivents, rescatats aquesta matinada, després de més de dues setmanes a la deriva, expliquen que varen haver de llançar la mà als cossos dels companys que moriren durant la travessia. L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de les 5 desaparegudes al juliol.
0: I baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric en prop de 700.000 cotitzants.
1: Totes les dades laborals de les illes són positives. El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Tot i que, si es miren les xifres en sec, pot dur a error, ja que si es comparen els números de juliol respecte al juny, hi ha un 5% més d'aturats. El motiu és que el procés de regularització de migrants va finalitzar el 30 de juny i, per tant, hi ha més gent donada d'alta a la recerca de feina. Un fenomen que, segons la ministra de la Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha produït a tot l'estat.
8: No deja de ser un más que un éxito de país, indudablemente un éxito colectivo, pero fruto de unas políticas públicas que van en la buena dirección y que nos animan a seguir trabajando en esta dirección.
1: La consellera de Treball, Cati Cabré, en fa una lectura ben diferent.
9: Aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
0: Avui també dia de denúncies laborals. SATSE afirma que hi ha una greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
1: La situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Son Llats. Assegura que en aquests moments hi ha 35 pacients de mitjana diària pendent d'ingrés. El delegat del sindicat a l'Hospital, Víctor Zainos, demana que es posi fil a l'agulla alhora que la consellera de Salut, Manuela García, assegura que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, el 92% ja fa feina.
2: Sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que urgencias de Son Llats no se vea colapsada en lo que queda de verano.
3: La previsión era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
0: I Gop i Terra Ferida acusen el govern de Marga Proens d'aplicar una política de maquillatge i d'eludir les seves responsabilitats, traslladant el debat contra la massificació d'altres administracions.
1: Les dues entitats reclamen un compromís immediat i mesures concretes com posar fi al lloguer turístic, que s'aturi l'urbanització Sol Rústic i que es declari Mallorca com a zona tensionada. La portaveu del GOP, Toni Nasiquier, apel·la a la responsabilitat de les administracions autonòmiques.
10: Totes s'ocupa sempre dels altres, o s'ocupes d'Aena, o s'ocupes de qualsevol, menys la seva, que deixin de fer aquest procés infantil.
0: I avui vespre, d'aquí poc, manco de dues hores, a les 9, els Reis Felip VI i Letizia rebran els representants de la Societat Balear la tradicional recepció al Palau de Marivent a Palma. Hi assistiran autoritats i personalitats de totes les esferes socials i polítiques.
1: Ja és costum que aquesta recepció reial marqui el final de l'agenda a Mallorca, però d'aquí a uns dies tornarem a veure el monarca a Palma. Serà dissabte, dia 8, a l'entrega de trofeus de la Copa del Rei de Vela. La gala, en aquesta ocasió, serà al Palau de l'Almudaina.
0: I amb aquests titulars hem arribat a les 7:34 minuts, però tot d'una tornem amb els esports.
4: Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
0: El Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament abans de rebre el PSG. Que ens ho explica Marta Sampas. Bon vespre.
11: Bon vespre. Els vermells s'afrontaran demà davant del Paris Saint-Germain el penúltim partit amistós de la pretemporada. En joc el 48è trofeu Ciutat de Palma. A més, serà la presentació del nou tècnic, Luis García, de la nova plantilla, davant els aficionats mallorquinistes. I és que el partit es jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i també del nou cos tècnic. Avui matí, a la darrera sessió més del partit, no hi havia Arnau Puigmal ni el porter Lucas Beristrón, tots dos encara en procés de recuperació, Johan Mojica, el colombià té permís del club, Javier Olaizola, que sembla que se n'anirà cedit a l'Eldense, i tampoc hi era Samu Costa, a punt de tancar el seu fitxatge per a l'Al-Nasser. Sigui amb qui sigui, Son Mot serà demà l'escenari del Ciutat de Palma contra un rival de luxe, el vigent bicampió d'Europa, el PSG, que aterrarà l'illa amb un autèntic equipàs. I és que avui quatre de les seves estrelles mundialistes han tornat a la dinàmica de l'equip. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i João Neves podrien ser, per tant, demà a Son Moix. Quan resten 10 dies per començar la Lliga, el Mallorca cercarà la tercera victòria de la pretemporada. Sentim el cap de negoci del club, que és Alfonso Díaz.
12: Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? Hoy en día yo creo que es el equipo número uno y, bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar. Ojalá que podamos ganar.
11: El partit entre el Mallorca i el PSG el podreu seguir en directe i Betres Ràdio serà demà a partir de les 8 del vespre.
13: Ens enyorau? Tornem!
14: Bolleria absoluta!
13: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
15: Mare meva, quin vespre!
16: El nou Reial Mallorca, Luis García, es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
17: Ulala, monagú,
16: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
13: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
14: Que repiquin!
11: Més futbol a la primera federació. Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges de l'UD Eivissa, s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugador, incorporació clau del conjunt blau cel per aquesta temporada, estarà fora dels terrenys de joc gairebé tot el curs. Per això, el club eivissenc ja fa feina per trobar-li un substitut. Una notícia que arriba mentre l'equip se l'anuncia, on demà disputarà un amistós contra l'Elx il·licità. A la segona federació, els tècnics Òscar Troya i Pep Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles avui al programa Esports 3 d'aquesta casa. D'una banda, l'Atlètic Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir a la fi l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador, Òscar Troya. El tècnic s'ha mostrat molt content amb els seus jugadors nous. El sentim avui en declaracions a IB3 Ràdio.
18: M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla. Nuestra labor es hacer equipo, eso, ¿no? Si hacemos equipo, yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos muchos más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no? Como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
11: D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador després d'ascendir a la segona federació, té una situació ben diferent a l'Atlètic Balears. El seu tècnic, l'exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial mallorquinista.
19: Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. Mm-hmm. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor, i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les fetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment, i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
11: També en futbol, el Barça de les mallorquines Cota Coll i Patrick Jarro farà un estatge de pretemporada a Andorra. Serà del dia 6 al 10 d'agost. Les blaugranes es concentraran al Principat per completar una estada de treball que permetrà aprofundir en la preparació física, tàctica i de grup abans de l'inici del nou curs, pel qual ja hi ha data. La primera jornada de Lliga es jugarà el diumenge 30 d'agost a les 7 del capvespre, i Cota Coll i Patrick Jarro s'enfrontaran al Costa ADG Tenerife. A més, el Barça ha anunciat avui el seu fitxatge estrella de la temporada. Caroline Nicoli, extrem brasilera de 26 anys, arriba procedent del Manchester City i es converteix en el fitxatge més car de la secció femenina del club. El club català paga per Caroline 1,2 milions d'euros fixes. En vela, la 44a edició de la Copa del Rei s'ha encetat avui matí amb les primeres mànegues en 5 de les 6 classes participants i per a 84 equips del centenar en total que competiran pel títol. Inclòs també l'Hispània del rei Felip VI, que s'ha situat líder en la primera jornada. L'embarcació del monarca empatava 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria en la segona prova del dia ha donat el primer lloc provisional a l'Hispània. En ciclisme, al Tour de França, la mallorquina Mavi Garcia ha arribat en la posició número 52 a la contrarrellotge individual celebrada avui, i amb aquest resultat s'allunya de les posicions capdavanteres i és ara 19a a la classificació general. I avui s'ha encetat la Vuelta a Burgos amb la presència de dos ciclistes balears, l'artenenc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. Per a l'artenenc serà la posada a punt abans d'arrencar el seu gran objectiu de la temporada, que no és altra que la Vuelta a Espanya, una Vuelta, per cert, on també hi serà finalment Pogacar. Avui, a Burgos, la victòria està per al britànic Matthew Brennan i Enric Mas ha acabat amb el pilot. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en tennis, Jaume Munar disputarà avui la segona ronda del Masters 1000 de Montreal. El tennista santanyiner s'enfrontarà per primera vegada al belga Alexander Blocks, número 32 del rànquing ATP. El partit està previst no abans de les 9:30. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha anunciat el que és ja el seu 6è fitxatge de la temporada. Es tracta de Marc Martí, ala pivot de 29 anys, que arriba procedent del Cartagena, format al planter del Lleida i del Saragossa, en qui va arribar a debutar a l'ACB. Ha estat també internacional en categories inferiors.
0: Gràcies, Marta, per aquesta actualització dels temes esportius. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
15: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Ja tornem aquí, són les 7:43 d'aquest 4 d'agost i a Maó. Un home mort atropellat per un taxi a l'entrada de l'aeroport. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de l'accident. Carles Marquès.
1: El mort és un jove català d'una vintena d'anys. En el moment dels fets, poc abans de les 5 de la matinada, es trobava estès, sense moviment, sobre la calçada. El conductor del taxi que es dirigia cap a la zona d'arribades no ha pogut evitar passar per damunt del cos. Digna Tur és la gerent de Radio Taxi Mau.
2: Les entrades aquelles s'apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un pot tancada, i ell se l'ha trobat estirat en terra.
1: En el moment dels fets, el jove no duia documentació, però sí un telèfon mòbil que la policia judicial ha aconseguit desbloquejar. La Policia Nacional investiga la circunstàncies de l'impacte. Benito Nogales és el portavoz de la Policía Nacional de Mau.
3: Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría.
1: Els taxistes denuncien que a la zona hi ha poca visibilitat durant la matinada. Comissions Obreres ha demanat avui mateix a la direcció de l'aeroport si pensa augmentar la il·luminació en alguns punts i reforçar la presència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Sentim altre cop Digna Tur, gerent de Radio Taxi Mount.
2: La gent vol aconseguir un taxi, quan surten tots van un poc beguts, la gent jove, se posen pel mig, mos tiren carros...
1: La policia local s'ha fet càrrec de la reconstrucció dels fets i a primera hora del capvespre ha fet arribar l'atestat al jutjat. Els taxistes asseguren que van avisar l'1-2 abans dels fets perquè hi havia persones sobre l'asfalt. Des de la policia local asseguren, però, que entre les 2:30 de la matinada i les 5:03, en què han rebut l'avís de l'1-2, no s'ha registrat cap trucada. Una de les claus del cas podria trobar-se a la discoteca situada a prop, on es formen de matinada aglomeracions a la zona d'arribades per agafar un taxi. Les imatges de les càmeres d'Aina instal·lades a l'àrea podrien resultar determinants per esclarir els fets.
0: I a Eivissa, nou rècord d'usuaris del transport públic. El conseller estima que enguany arribarà als 8,5 milions de passatgers, 1,5 milions més que l'any passat d'Animanau.
4: Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers. La contracta de transport públic d'Eivissa, que va entrar en funcionament l'1 d'abril, ha tingut molt bona rebuda. Les dades que té el Consell parlen de xifres rècord. Mariano Joan és conseller de Mobilitat.
5: La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año y nos vamos a acercar a los 8,5 millones de pasajeros.
4: La línia amb més passatgers és la que uneix Vila amb Sant Antoni, passant per Sant Rafel. Les línies que condueixen a les platges han afegit 7,000 passatgers més al dia durant l'estiu. L'augment, a més, ha estat continu durant tot l'any. És de nou Mariano Joan.
5: Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros. Cuando pasaron dos semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros. Ahora llevábamos un 22% más de pasajeros. Y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo.
4: El Consell també està substituint els tòtems informatius que per un problema tècnic fins ara no oferien dades fiables.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Canviem de qüestió. Si recordeu, ahir us vam parlar dels catxalots i de la creació d'una reserva marina al nord de Menorca per protegir la zona de la cria d'aquestes espècies. Ha obert una disputa territorial internacional. Ara Espanya i França discrepen sobre la titularitat de les aigües que es volen protegir, Excel Camarasa.
1: La zona econòmica exclusiva de cada país s'estén des de la costa fins a 200 milles nàutiques. Quan la distància és menor, per la proximitat entre els estats, es calcula el punt mitjà. Aquí apareix la discrepància entre Espanya i França. Xema Brotons és el director científic de l'associació Turciops.
2: A França traça la línia base a lo que seria el Golf de Lleó i Ligúria, per tant, baixa la línia més a baix de lo que la Unió Europea i la cartografia declara. I, per tant, ara tenim un conflicte territorial per la declaració.
1: Els científics de l'associació Turciops han confirmat l'existència al nord de Menorca d'una zona de cria natural de catxalots, l'única en tot el Mediterrani Occidental. En la seva darrera campanya, finalitzada fa pocs dies, han confirmat el paper de les aigües menorquines com a santuari de catxalots.
2: Hem pogut localitzar quasi mig centenar de catxalots. D'aquests, 9 eren cries, és a dir, quasi un 20%. El que ratifica la importància que té el nord de Menorca, aquesta àrea marina protegida que han demanat al Ministeri.
1: Aquesta zona de cria està ara desprotegida, ja que queda fora de l'actual reserva marina.
0: I el GOP i Terra Ferida reclamen al govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin al clam de la massificació del passat 26 de juliol en contra de la massificació turística. També han mostrat el seu desagrat a la presidenta del govern, Marga Proens, i amb el president del Consell, Llorenç Galmés, després de la nul·la resposta que han tingut davant una petició de reunió per xerrar d'aquestes mesures. Ens ho explica Neus Pericàs.
3: Les associacions han insistit en 5 dels 10 motius que justificada ven la manifestació. Ai, vale, perdó, és que avui ha estat un dia llarg. Vale. I, finalment, garantir la seguretat climàtica. Diuen es tracta d'accions que es poden posar en marxa de manera immediata si hi ha voluntat política. Una voluntat que la presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha remarcat com de moment inexistent, ja que ni Proens ni Galmés han respost a la demanda que van tenir les entitats per reunir-se amb elles el dia després de la manifestació.
4: Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió en la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
3: És per això que adverteixen que no s'aturaran de fer feina perquè s'escolti el clam de les més de 70.000 persones que van acudir a la manifestació.
4: Nosaltres no aturarem. Ja hem demanat reunió a la resta d'entitats que, si tenen punts de coincidència amb el que demana el GOP, hi farem feina per tal que els qui tenen responsabilitats comencin a fer feina per lo que la gent realment està demanant.
3: Així, el GOP i Terra Ferida demanen una resposta ràpida davant el que demana la ciutadania.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Encetam la plana nacional i internacional amb treball que descarta una pujada extraordinària del salari mínim interprofessional aquest any i negociarà el del 2027 després de l'estiu.
6: El secretari d'Estat del Ministeri, Joaquim Pérez Rey, ha assegurat que comparteixen la UGT la preocupació per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a conseqüència de la inflació, tot i que ha considerat que el seu repunt no és prou elevat en relació a l'increment del salari mínim aprovat per el 2026 per justificar una nova revisió.
7: Y además se da la circunstancia de que estamos prácticamente encarando el último trimestre del año y, por lo tanto, yo creo que el proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 pues se abrirá a lo largo de una vez que nos incorporemos del verano. Por lo tanto, yo creo que no se dan las circunstancias para esa revisión semestral.
0: Mentre el govern central demana la dimissió d'Ayuso per l'àtic de Chamberí, critica el president del PP pel seu silenci.
6: La ministra portavou, Elma Saiz, ha demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid per la polèmica al voltant de la compra per part del govern regional d'un àtic de luxe al districte de Chamberí. I ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pel seu silenci sobre aquesta qüestió.
0: Mentre la Fiscalia ha arxivat les dues darreres causes pendents pels errors en els cribatges del càncer a Andalusia, cap de les 15 denúncies interposades contra el govern autonòmic han prosperat, i en internacional el sistema elèctric de Cuba ha col·lapsat per segona vegada en menys de 24 hores, quan encara continuaven les tasques per restablir el subministrament després del tall de diumenge. Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible, a l'envelliment de la xarxa i a les sancions dels Estats Units.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I encetam la plana cultural escoltant la sinfonia número 8 en si menor, inacabada de Schubert, interpretada per la jove orquestra sinfònica Pitiusa, que aquest diumenge oferirà un concert a l'església Santo Domingo de la vila d'Eivissa com a part del programa de Festes de la Terra.
1: Aquesta formació de més de 40 músics dirigida per Pablo García Ortiz va néixer a l'agost de 2025, fa un any, i diumenge interpretaran tres peces reconegudes del romanticisme com l'obertura del Verber de Sevilla de Rossini, el concertino per a clarinet i l'orquestra de Von Weber o la ja anomenada Sinfonia número 8 de Schubert. Escoltam el regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez, i el director de la Jove Orquestra Sinfònica Pitiusa, Pablo García Ortiz.
2: Hombre, jo no ho sé, però ells diuen que es convent és un bon puesto per fer música perquè té molt bo so i que ho sentirem molt bé, així que convidam a tothom a que vingui. També és una bona senyal que els joves d'Eivissa puguin participar en les festes de la terra, així que també convidam a joves que vulguin participar en les festes que a poc pues, poden venir i fer terra, no? I fer ciutat.
3: Enguany hem tingut l'oportunitat de tocar les festes de la terra amb el cor Ciutat d'Eivissa, vam fer aquest diumenge passat, i ara el diumenge pròxim fem el nostre propi concert de festes de la terra. El nostre primer concert va ser al febrer, que vàrem fer la primera sinfonia de Beethoven. Bueno, el convent, l'església de Santo Domingo va estar superplena i va ser un orgull per tots nosaltres.
0: I el metall deixa de ser només un material per convertir-se en una forma d'expressió. Això passa a Polifonia de la Matèria, la nova exposició de l'artista multidisciplinari Javier Enns, que presenta una selecció de joies artístiques i reivindica la bellesa de la imperfecció a través de peces úniques, David Ventura.
4: L'exposició transforma la sala de l'Ajuntament Vell en una instal·lació que convida el visitant a observar les peces des de noves perspectives i a descobrir el diàleg entre la matèria, el cos i l'espai. Sentim el seu autor, Javier Enns.
5: Per fer aquestes peces utilitzo un procés de fundició experimental en el que fonc dos metalls per separat i faig que xoquin a la llengotera. Quan xoquen, al tindre diferents densitats i punts de fusió diferents, generen un conjunt de formes i dibuixos totalment aleatoris, que això és el que em dona com punt de partida per fer les peces. També hem jugat molt amb la llum, diferents tipus de llum, per a apropar l'espectador a l'obra de diferents maneres.
4: Així, diferents punts de llum modifiquen la percepció dels volums, les textures i els reflexos, oferint una experiència diferent davant de cada obra. Inclosa dins la programació de les festes de Sant Jaume, Polifonia de la Matèria es pot visitar fins al 8 d'agost.

0: I un dels plats forts de les festes de Sillot serà la Gran Revetlla de dia 22 d'agost. El programa, però, és molt més ampli i inclou activitats culturals, esportives i familiars. Les festes seran del 13 al 23 d'agost. Neus Pericàs.
1: Enguany, han destacat des de l'Ajuntament de Manacor, s'ha volgut mantenir l'essència de les festes amb els actes tradicionals que formen part de la identitat de Sillot, però també incorporant novetats com el retorn del correfoc o la primera nit de l'art, dia 20. El programa inclou activitats infantils, contacontes, tallers, jocs populars, exhibicions esportives i vetllades musicals, com la nit de maneres amb el grup Gent d'Esplà o la Gran Revetlla del 22 d'agost amb Islanders i DJ Teregi. També hi haurà lloc per l'esport amb el 32 circuit de platges de Manacor i diversos torneigs. Les festes es tancaran el diumenge 23 amb dues sessions de cinema infantil a la fresca i la tradicional gran traca de focs artificials a la platja. El programa complet es pot consultar a les oficines de turisme, a la delegació de Sillot i als canals oficials de l'Ajuntament de Manacor.
0: Més propostes perquè el Consell de Mallorca i el Bisbat reforcen i amplien enguany les activitats entorn de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 21 llits de la Mare de Déu, esglésies i convents d'arreu de Mallorca.
2: Són monuments que normalment no estan exposats tot l'any i que representen la Verge Maria Morta. Des de fa anys s'aprofita la festivitat de dia 15 d'agost per exposar els continguts com a llits de la Mare de Déu. L'objectiu és garantir la conservació i exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany destaca la recuperació del monument de Santa Eugènia. Segons ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer, es tracta de conjunts patrimonials que transcendeixen la religiositat.
3: Jo crec que la generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que al final és el que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
0: El Consell de Mallorca i el Bisbat impulsen a més la difusió cultural de les festes en nous estudis, materials audiovisuals i activitats arreu de l'illa. El coordinador del projecte, Gabriel Carrió, ha explicat que entre les principals novetats d'aquesta edició destaca la publicació de l'estudi El llit de la

0: mendiguen a les urgències de l'Hospital Son Llàtzer. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
1: Sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que urgencias de Son Llàtzer no se vea colapsada en lo que queda de verano.
0: Per la seva banda, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que gairebé s'han cobert totes les places. Nou rècord d'usuaris del transport públic d'Eivissa. El Consell estima que enguany arribarà als 8,5 milions de passatgers, 1,5 milió més que l'any passat. Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers, ho explica el conseller de Mobilitat, Mariano Juan.
2: La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año y nos vamos a acercar a los 8,5 millones de pasajeros.
0: I avui han estat localitzades 17 persones migrants i dos cossos sense vida després del naufragi d'una pastera al sud-est de Cabrera. Les persones rescatades han estat traslladades a Son Espases. D'altra banda, 17 persones han mort quan intentaven arribar amb una embarcació irregular a Mallorca després d'estar 15 dies a la deriva. Els únics dos supervivents evolucionen favorablement a l'Hospital de Son Espases. La portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, investiga si aquesta embarcació és una de las 5 que se van a reportar el juliol como desaparegudas.
3: Estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias, y porque hay que tener una gran seguridad, porque también podría tratarse de otra embarcación.
0: Mentrestant, Ceuta assegura que encara queda molta feina per fer per arribar a la normalitat després de la crisi migratòria de la setmana passada. Ara, la prioritat és donar atenció al miler de menors migrants no acompanyats que són a la ciutat autònoma i analitzar la situació dels 2,500 adults. Ho explica el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
4: A los menores migrantes, puesto que la ciudad tiene esa competencia y tiene que afrontar también esta situación, que es complicada. Y de lo que se trata es de que el Estado pues preste a la ciudad todo el apoyo que necesita en este sentido.
0: I fem ara un apunt internacional. França ha detingut 400 persones en relació als incendis declarats enguany. D'aquestes, unes 150 són menors. S'investiga la seva implicació en algun dels 14,000 focs declarats aquesta temporada, que ja han cremat 120,000 hectàrees. Així hem arribat a les 9:04. Tornem amb més notícies a les 10 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Molt bé, Ignasi, efectivament, continuem a xiu-xiu. I ara entra per la porta un home que mos atrevirem a dir que acumula més ressaques que un pamplonenc per Sant Fermines. Pollencí il·lustre, Joan Rafael Coves.
1: Com anem?
0: Bé.
1: Jo estic bé, eh?
0: M'he fet en fora, no, amb aquesta presentació?
1: Ja, bé, ja t'he dit, xiu de Pamplona són uns aficionats. No, també tenen unes grans festes i sí, nosaltres, la Setmana de la Patrona és molt... L'esperant tot l'any, és molt intensa. Uh-huh. Tan intensa que jo no he vengut ni xiu-xiu. Deia per poques coses, eh?
0: No, increïble, sí.
1: I he dit que no era per festa, era per teatre i demés. Guanyo un teatre molt relacionat, a més, amb les festes i en tot el que va significar aquesta tat o tomar pollança. Uh-huh. I molt bé, molt contents. I... Ja hem passat, començar a mar-ho compte enrere.
0: Exactament, perquè això, ara micro tancat, abans de començar aquesta segona hora de xiu-xiu, en Joan Francesc, clar, jo li deia que jo mai... bé, que no ho entendria perquè... Clar, jo veia vídeos a xarxes, del moment escrit que fa en Joan Mas, i que la gent bramava d'emoció, i jo li deia, t'ho dic a tu, i també li vaig dir a Marga Cifra, que descontra el tànic, que també és pollencina, que jo, evidentment, ho entenc, però no puc mai sentiré això que sentiu vosaltres.
1: Ja.
0: I m'ho has descrit molt bé. Mm-hmm. Com és això?
1: No sé com t'ho he descrit.
0: No, però...

0: fet entendre molt, molt bé.
1: No, jo, bé, la que deia d'un poget és això, que és una il·lusió, jo crec que unins, apollant-se, duen tota la vida. Vens a dir, és un sentiment que no és un... que se l'inculti o que sigui una cosa per un dia... No, no, és una il·lusió que des de petits ja mantenen. I ara ho xerraven, que tu ara vas per Pollença i veu nins jullant a Sant Joan Mas aquests dies, dies previs a la patrona, i ara fins que comencin l'escola, i el superheroi de Pollencins és un du poble, és en Joan Mas. No és un Superman, no és un Batman, sinó que és una persona...
0: En Joan.
1: ...de tant ni ossos, sí. Amb un nom supernormal, que és Joan, que hi ha molt de nins de Sant Joan tot l'any, i de sempre, ja te deia, sempre hi ha aquells nins que no són Joans, però que desitgen un pit... un dia, a la seva vida, Sant Joan.
0: Sant Joan Mas.
1: Exacte.
0: I que bé, moltes gràcies per compartir-ho. No el trobaran seguir per IB3 Televisió, que també va fer una retransmissió...
1: Espectacular.
0: I IB3 Ràdio també en els bulletins informatius. Clar, era diumenge, si no vaig errat. Anava fent connexions. Molt bé, te sembla que comencem amb S'Il·lustra d'avui?
1: En volem.
0: Molt bé. Amem, avui... bé, començàvem aquesta música... Joan Rafael Coves, on mos situam?
1: Avui mos situam... Bé, abans de començar, hem de dir que avui tenim un personatge del qual ja han xerrat molt en aquesta secció.
0: Entesos?
1: Sí, és una pista bona. L'hem anomenada diverses vegades. És una personatge que l'hem anomenada diverses vegades perquè ha sortit... Sí, de, com diuen en castellà, de Rei Filón.
0: Entesos?
1: O perquè hem fet referència a barbaritats que s'han dit a IB3.
0: Ah, sí?
1: I que nosaltres hem anat. Corre, però ja ho veurem. Ja ho
0: per mi ja sé per on vas.
1: Ara, 15 de setembre de l'any 1890. Això no ho sé dir jo. Se vols dir la glaça dona bé, suposo que és Torquay.
0: No ho sé.
2: No sé, jo diria que és...
0: Torquay, jo crec que...
1: Torquay. Queda bé, molt agrada Torquay. Torquay, a Devon, això m'hi va dir.
0: Devon.
1: England. En mallorquí, Inglaterra.
0: Exacte. Anglaterra, causa i... És a dir, va...
1: Inglaterra, jo és com dir dins la terra, perquè en anglès seria Inglaterra. Exactament.
0: Exacte.
1: En una família...
0: Està molt xerac, aquesta.
1: Molt bé. A la meva línia de xistem de gerres sergents, però bueno, en una família liberal i benestant de la societat britànica neix na Mary Clarissa Miller.
0: Mary.
1: La petita de tres germans del matrimoni entre un corredor de borsa estadounidense, en Fred Miller, i d'una britànica, na Clarissa Bochmer. Això també la va dir que xifra, quan deies abans. De na marga nostra, xifra.
0: Exacte, xifra. No?
1: Margelida, xifra.
0: Exacte. No, Clarissa...
1: Hi han de parlar aquests noms així.
0: Amb un H intercalada.
1: Amb un H de vora una M, això és impronunciable. Bé, na Clarissa, una dona forta, que no creia en l'educació per a nines de l'època, i que per això, tant na Mary com les seves germanes, la seva germana Margaret, van ser educades a casa. Possiblement estaríem davant les primeres homeschooler de la història. Sou que és una homeschooler. Gent que no creu en el sistema educatiu i que prefereix educar els mateixos en els seus fills a la seva. Els prepara, després van a fer examinar-se per poder obtenir un títol de tarja per passar de curs, però no van a escola. Ho fan a casa. Entre la seva mare i el seu pare varen instruir les petites en la lectura, l'escriptura, en matemàtiques, en música. Per tant, han de saber... un pot de tot,
0: sí.
1: Si vol fer això amb els teus fills. Na Mary i els seus germans sentien devoció per la seva mare, una dona forta i avançada al seu temps, tant és així que els tres estaven convençuts que la seva mare tenia poders extrasensorials. Entre que es passaven el dia tancats dins casa i que no se relacionaven amb gent de la seva edat, i que li costava, a na Mary nostra, relacionar-se molt amb la gent, socialitzar, en una de les seves biografies, perquè clar, ella és famosa, si no ja s'han duit aquí, ha fet biografies, en una de les seves biografies relata que vaig enviar el Julià amb Pepes per relacionar-se amb els seus amics imaginaris. I deia, per què m'he d'adaptar a la personalitat dels altres? Ah, si hi ha hagut de socialitzar. Si puc triar jo la personalitat dels meus amics.
0: Això està, és vera.
1: Si ho penses, fa por, però és vera. Dius, les gestionines ja no toquen ni quan ni hores, però bé... ja saben que a vegades tu n'hi tens molta imaginació.
0: Sí, està bé. És a dir...
2: Jo vaig tenir una mica imaginari.
1: Ah, sí. Molt bé, mem. Que nom hi ha?
2: Lala.
1: Lala.
0: Era un cap, però...
2: No, no ho sé, és que jo no me'n record, però jo vaig tenir un amic imaginari i mon pare i mon mare estaven espantats. Perquè, clar, me sentien xerrar i riure sola. Clar. I no.
0: Els veies o no?
2: És que no me'n record, Jo m'amagava darrere les butaques, de... quan me dutxaven jo xerrava amb el meu amic imaginari.
0: Ah, sí?
2: I sí. Quan va néixer la meva germana va desaparèixer, però...
0: Sí.
1: Anar bé perquè l'ensurada.
0: Sí, sí, no, evidentment. Home,
1: se pot derivar amb altres coses, però ella li ha...
0: Tu n'has tingut mai?
1: Crec que no.
0: Però això en sabeu moltes pel·lícules, però jo amb el meu cos impetit, no, la meva família... O no...
1: No, jo quan en nens... Jo...
0: Bé, clar, tu ets mestre.
1: Soc mestre i he estat monitor d'esplai molt d'anys, i jo quan en nens... Jo deies... Què passa aquí? Però,
0: que és una cosa, si aquesta paraula normal no se pot dir, però és una cosa molt normal. Bé, habitual,
1: diguem. Sí, és habitual. Un paget també, la lloc de Nenora, que al final, clar, si estàs al millor tot sol,
2: sí.
1: O el que sigui, i després coneixes qualsevol altre amic,
0: clar.
1: Que te fas millor amic, o tens un germà o una germana, o el que sigui.
0: Clar, per aventura va per aquí.
1: I és bo de fer... després de Nalala o de que sigui, sí, al final.
0: Bé, tornem a Mary.
1: Sí, hem de dir que, a més, ella va dir que la seva infància va acabar als 11 anys. Uh-huh. Quan son pare, el qual vivia de rendes i es passava el dia jullant a cartes, va morir a conseqüència d'una pneumònia en el 1901, deixant a tota la família infallida. Imagineu-vos un corredor de borsa bo, que fa una fortuna i després la fon tota.
0: Clar.
1: Quan se mor... una família que sempre havia viscut un poget damunt o la que guanyava aquest home, pues queda totalment desemparada. Hem de dir que un any més tard, la Mary va ser inscrita en una escola per a dames. O sigui, ja s'havia llevat la de homeschooler. Perquè, clar, sense dobbes, és més difícil fer aquestes coses. Eh? I l'escriuen en aquesta escola per a dames, on la major part del temps hem de dir que va estar sumida a la lectura constant de llibres i jocs amb els seus amics. Amb els seus amics, eh?
0: Amics ja...
1: No amb els companys de l'escola. Amb els seus amics se'ls en va d'un vell, els va matricular, també, en aquesta escola. A conseqüència de la seva falta d'adaptació, va ser enviada a estudiar a París, on va estar 5 anys. Allà va estudiar piano i cant amb l'intenció de convertir-se en cantant professional. Mm-hmm. Però davant la poca progressió, com a vocalista, va tornar cap a Anglaterra. Per tant, descertarem... que sigui una gentant, i també poden dir que ja quasi veureu que tanta sort, que no se va dedicar a la música, se va dedicar a altres coses.
0: Exactament.
1: Sí. A l'oig després se va dedicar.
2: No, però per no tenir del bé, si se'n van a estudiar a París, jo...
1: Sí, bueno, ja sabem que, hombre, no devien tenir un mateix dels possibles que tenia, però ella sempre, les dues famílies eren, tant la de la pare com la del mare, eren... benestants.
0: És a dir, hi havia contactes.
1: Sí.
0: El tio que viu a París, vés-te'n amb ell...
1: Sempre hi ha un tio. Sí. Sempre hi ha un tio que te col·logi, que te'n sumi d'altra banda. Bé, quan torna de París, es trasllada al Cairo. Uh-huh. Hem de dir que era un lloc habitual en aquell moment de turisme per a britànics, sobretot britànics que tenien un cert poder adquisitiu. Els problemes de salut de la seva mare, a més, requerien un ambient seig, i la capital egípcia pues, era un lloc idoni. Perquè ho combinava tot. Mentre és al Caire, tot i visitar els grans monuments egipcis, na Mary no se li desperta l'interès ni per l'arqueologia ni per l'egipsicologia. Ella, en aquell moment, només té un interès. Ara sí que volia socialitzar per trobar marit. Mm-hmm. O sigui, ara ja ha de dir jo, els meus amics imaginaris, ja no li bastava.
0: Clar.
1: Ja necessitava qualsevol cosa de... De ja n'hi ha ossos, hi ha un moment donat que ja...
0: Sí.
1: L'imaginació no basta, ja hem de passar de pantalla. Hem de dir que això funcionava tipus... Voltes a Bill Bridgerton.
2: Sí.
1: Ja, no n'haurà rigut.
0: Per què?
1: Sí. Perquè li agrada la sèrie.
0: Almenys jo no l'he vista, però
1: sé...
0: És
2: molt guai. Ai, perquè dius mentides.
0: Perquè has vist...
1: Ha vist el tràiler.
0: Ja basta. Ja va acabar.
1: Li va bastar per saber que no l'havia de veure.
0: La victoriana, el segle XIX, compositat...
2: Pues és boníssim.
1: I tot això, de què va un poc? D'on va, però jo no l'hagin vist, va un poc de... com s'apareava la gent adinerada de l'alta societat britànica. Però de qualsevol manera... que organitzàvem com una temporada i tot de contactes i festes entre famílies amb un cert poder adquisitiu per anar fent aquests matrimonis com pots.
0: Sí.
1: Podríem dir, no?
0: Ho arreglaven.
1: Es fa fent una festa i la fredina de tal família era la que s'esposava en aquell moment, posava tota l'atenció de Montella i ho faria d'allà de sap, bé, anàvem fent això. I doncs, és un poget així, en una recepció d'aquestes, ho ja hem vist, això de les Bridgerton saben com va, són unes recepcions, l'oferta Lady Clifford, que és molt... És molt Bridgerton, també, com Lady Clifford, la fiesta de Lady Clifford, se conocieron, fulanito y menganito. Ho fa ella a la seva menció de Uckbrook. Suposo que ho he dit bé, ara.
0: Jo crec que ho has dit perfecte. De fet, hi ha qualque filòleg de la UIB que m'ho estigui escoltant.
1: Jo m'ho digui, qualque cosa. Ho fa el 12 d'octubre del 1912, na Mary Nostra va conèixer Narcival Christie. Ojo, aquí, un oficial de l'exèrcit assignat a la Royal Flying Corps. Va ser un amor a primera vista. Oh. Després de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, Narcival va ser destinat a França i durant una convalescència es van casar la nit de Nadal del 1914. Mm. Durant la guerra, na Mary es va unir com a infermera no remunerada, o sigui, voluntari, a la Creu Roja, atenent soldats ferits a l'Hospital de Torquay. Jo, ja de pil l'he dit diferent.
0: No, però és el mateix poble.
1: Però el dient de diferent manera. Quan llorito, la mateixa. Bé, el 1916, i durant el seu servei com a infermera, na Mary va escriure la seva primera novel·la, Policiatge. El misteriós jazz de Styles. Sí. Quan es va publicar als Estats Units a l'octubre del 1920 i al Regne Unit el 21 de gener del 1921, en dirigent d'aquesta novel·la apareixen, per primera vegada, tres dels seus personatges més rellevants. I ara ja donant la pista de final. Sí. Hércules Poirot, el seu fidel amic i ajudant, el capità... el capità Hans Zins i l'inspector en cap Jap.
0: Aquesta ja val de fer. De dues P's finals, però...
1: Exacte. I ara sí, gràcies a ells, ja sabreu tots, que estan parlant de la gran...
3: Agatha Christie!
1: Bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Interessant, no?
0: Molt interessant.
1: Ja la personatge.
0: No sabia que havia passat tot això.
2: Jo tampoc.
1: Hombre, és això, dona. S'ha d'anar viscudes de coses. Mm.
0: I més, en Pollença té...
1: Ja ho veurem.
0: Ara en xerrem. Ah. Però, bueno, és a
1: seguim.
0: Dir... Sí, no, endavant.
1: 3 de desembre del 1926, just després de la publicació del seu sisè llibre de l'assassinat de Roger Ackroyd, el seu marit li confessa haver-se enamorat de la secretària d'un amic seu, de Nancy Neil. 10 anys més jove que ell. No més vell, més jove, sempre.
0: Exacte.
1: Així,
0: sí. No sol passar. Està molt fi, ara.
1: No sol passar, al revés.
0: Ara està molt fi.
1: Hem de dir que també Nancy, en nom de secretari.
0: Bé, sí, ja està, Joan Rafael, m'ho estem passant un poc, no?
1: De Xepa.
0: Nancy, nom de secretari, trobes?
1: O de Pepa.
0: De però... Pepa?
2: De Nancy, clar.
1: De Nancy. No, dic nom de secretari de sèrie americana.
0: Sí, sí, senyorita Nancy.
1: Sí. Oh. Nancy, qui és la secretària?
0: No ho sé, Nora, com ho veus?
1: O de Reina del Baile. Sí, oi?
0: Reina del Baile.
1: No, però ja dic de sèries americanes, no dic que sigui
0: Nancy.
1: Real.
0: Nancy.
2: Jo sí, jo ho trob, també.
1: Ah,
2: jo
1: sí?
2: Jo
1: clar que sí. Tu no mires sèries americanes.
0: No.
1: Bé, he de dir que normal, un any més tard, Agatha Christie va pronunciar, després d'aquest episodi, a la seva marit, la famosa frase «Xesa't amb un arqueòleg, com més envelleixis, més atractiva et trobarà». Gran frase.
0: Està ben pensada.
1: Encara, ja hem de dir que després aquesta frase s'ha atribuït precisament en el seu marit, en el seu segon marit, en Matt Mallowan, que era arqueòleg, precisament, que diuen que la va pronunciar en una entrevista radiofònica. Però bé,
0: sí.
1: És igual. Això no té importància. Tornant a l'any 26, el dia després de que el seu primer marit, el que s'havia enamorat de Nancy, li demanàs el divorci, ella va desaparèixer de casa, deixant una simple nota on deia... Vaya porta baix.
0: No m'ho crec.
1: Vaig a fer una volta, xixari. Sí, va parar. Vaig a fer una volta.
0: I
1: va desaparèixer.
0: Increïble.
1: El cotxe de Agatha Christie va aparèixer abandonat, molt a prop d'un llaig, a gairebé 100 quilòmetres de casa seva. Això a Mallorca ja ha estat impossible. En registrar el vehicle va aparèixer el seu permís de conduir, un abric seu i restes de sang. No com vols ser un Regne Unit, com vos podeu imaginar, va ser tal que es va idear tot un operatiu de recerca que va comptar amb prop de 1.000 policies i més de 15.000 voluntaris. Uh-huh. De fet, es va arribar a sospitar que hagués estat assassinada a mans del seu propi espòs. Perquè, clar, no li va anar bé divorciar-se a ella. Ella no volia divorci, uh-huh. I clar, deien, ui, que quan no li accepto divorci, doncs ell se l'ha de arreglar. Uh-huh. Bueno. Fins i tot, hem de dir que un novel·lista, Arthur Conan Doyle, xas i res, va acudir a una mèdium per veure mem si els donava qualta pista d'on era. Agatha Christie va ser localitzada 11 dies després a l'hotel Formentor. No. No tant a l'hotel Formentor, avui. La van entrar a un hotel en el qual s'havia registrat amb el nom de l'amant del seu marit, Nancy Neal.
0: Que bo.
1: La secretària? No. Nancy Neal, la de Xona. Quan Archibald va acudir a la seva trobada, ella no va saber dir què feia allà, ni tan sols el va reconèixer.
0: Mm-hmm.
1: Podríem dir que és digne dos arguments de les seves novel·les.
0: Però aquí vaig, per aventura, ella sí volia créixer.
2: A mi tampoc me desquadra, perquè si ets una persona que ja de per si crees històries de misteri i tal, és que tu en si també ets una persona misteriosa.
1: Clar.
0: I sa sang del cotxe?
2: Ah.
1: Jo crec que ho va fer posta un poc l'ojo de Voltros, de dir, jo ara creeré que com un assassinat fictici, faré tornar boja a la gent cercant-me, mm-hmm. I jo després estaré allà. I me faré que... Ai,
2: què ha passat? Vull ser el centre d'atenció.
1: Quién eres tu? ¿Dónde estoy?
0: Això és com a instinto básico. Deixar-ho en Stones i fa un poc això, també.
1: Pots,
0: i genera aquestes, perquè és novel·lista, genera totes aquestes situacions.
1: Exacte.
0: I jo crec que és precisament per això, per inspirar-se. Increïble, no ho coneixien, això. És molt interessant.
1: Després de sobre la seva infància, també aquestes anades d'olla, potser no m'ho sorprenen tant. Però bueno, després de divorciar-se del seu primer marit, a Agatha li va pegar un poc la bestiatgera. Viatge, escriu molt. De fet, moltes de les seves grans novel·les estan inspirades en els llocs que visita en aquests viatges, on ella, a través de Hercules Poirot, o del seu alter ego, Miss Marple, resolia misteris per allà on passava. Ell acompanyat sempre del seu gran amor, aquest arqueòleg, en Max Mallowan. Mort en el Nil, assassinat a Mesopotàmia, o citen la mort, en són alguns dels exemples. Però també va tenir temps en els seus viatges per visitar Mallorca. Com tot, en les seves novel·les, la seva visita o visites, perquè diuen que va ser més d'un pitj, no està gaire clar, això, les vegades s'ha passat per aquí, per Mallorca, estan envoltades de misteris. De fet, la majoria de pistes de com va ser l'estància Pollença les tenim d'un relat que va escriure inspirant-se en la veïna de Pollença, anomenat Problem in Pollença Bay. O sigui, problema... Després ha estat traduït com a problema a Pollença, s'han menjat la de veïna, però sí que era problema a la veïna de Pollença. El que saben cert és que va venir a passar 15 dies a Mallorca en un moll. Això, estan segurs. Però, dins d'aquest misteri, no sabem ni quin any, sembla que va ser entre l'any 1930 i el 33, i tampoc podem assegurar amb certesa on es va allotjar. Hem de dir que hi ha dos hotels en un moll que se disputen aquest honor. Un seria a l'Illa d'Or, on asseguren que va ser allà, i és el que sembla més probable, segons els experts i segons el llegeix en aquest relat, perquè ella en aquest relat diu: després d'avançar pels estrets carrers de Pollença, seguint la sinuosa línia de la costa, vam arribar a l'hotel Pidó, un petit establiment situat a la vorera de la mà. Altres es decanten per l'hotel Sis Pins. Clar, aquest Pidó te pot donar...
2: Dona joc.
1: Un de dos hotels, Però, des del mateix hotel, o Sis Pins, divallen una mica dient que no es pot assegurar tot i que pareix que podria ser que ho fos, però que no estan segurs. Com a dir, sí, diuen, però no poden donar la certesa. I clar, com ja dèiem abans, quan si d'una de les seves novel·les es tractés, amb el canvi de propietaris de l'Illa d'Or, per una banda, i l'explosió s'oferta anys enrere als Sis Pins, sembla que se varen perdre tots els registres que podrien haver aclarit aquest misteri d'en dos hotels. O sigui, dos hotels, un per un circumstant o per l'altre, han perdut els registres d'aquestes èpoques, que mos impedeixen...
0: Justament,
2: Ni fet aposta.
0: Això és un misteri més a resoldre.
1: És un misteri més sobre de la vida d'Agatha Christie.
2: Però ja vos he dit que en aquesta
1: però...
2: zona era molt misteriosa.
1: Per a nosaltres, ja sabem on hem d'anar tot ja.
0: Exacte.
1: Enxerrat amb el nostre poeta de Jotxalera, el doctor en història d'en Pere Sales, i ens ha confirmat en rotunditat que en Agatha Christie es va allotjar a l'Illa d'Or. Si els anys 30, els sis pins, encara no estaven construït.
0: Idò.
1: Per tant, és a dir, i sense restar mèrit el doctor Sales...
0: No, no.
1: Tampoc hi havia tant d'amistat.
2: Illa
0: d'Or... Doni-les fan quatre.
2: Però Illa d'Or o Pidó?
1: No, l'hotel se diu Illa d'Or. L'hotel, clar, a les novel·les sempre canviaven noms de localitats...
2: Val.
1: Ho feia un pap per no... Per no fer propaganda, lo millor, o per no posar en entredit a ningú.
0: Sí.
1: O que, aquí varen matar qualcú, no hi aniran, saps?
0: Ja, clar.
1: No sé, cosa així.
2: Val.
1: El que haurien d'haver fet, un hotel a l'altre, en aquest cas l'Illa d'Or, que per aquest jugar se... Era ja fa les idees de marxetint que deien sempre de l'antic Hotel Formentor, que és haver batiat l'habitació on va estar allotjada amb el nom de l'escriptora.
0: Clar.
1: Suite Agatha Christie.
0: Exactament.
1: Ja te penjo la medalla.
0: Exactament. No?
1: Per cert, també hem de dir que en Pere me va dir que sempre demanava per berenar torrades amb mantequilla. Jo no sé quin rigor històric té aquesta
0: d'ara. I al Formentor li podríem posar també berenar Agatha Christie. I demanes, què és això? T'imagines, clar, allà un nou amb mil històries. No, això són torrades, un pot de mantequilla.
1: També menjant d'una britànica.
2: Sí, no,
1: com dic, que nosaltres menjam un gelat en cotxe, saps? Que mengin torrades amb mantequilla en loja solen fer. No sé si coneixeu un doctor Pere Sales.
0: No, això, sempre l'han anomenat.
1: Sí, és un home que hi ve tres ha xerrat molt. Vam dir, la retransmissió d'Opí de Sant Antoni, aquell senyor Gixerra, és en Pere Sales. És l'historiador, ha estat cronista del poble, de fet, és l'autor de l'obra de teatre que vàrem fer ara després de la desgràcia, aquesta que m'impedia venir en directe d'aquí. I clar, és un home que fundat.
0: Home, és una font fiable.
1: Sí. Per nosaltres, eh? Bé, però clar, hem de dir que la confusió pot venir donada perquè es veu que Agatha Christie es va enamorar de l'Illa i va venir en repetides ocasions, no només un pit. De fet, pareix ser que durant els anys 40, 50 i 60 va ser per Pollença, on se li atribueixen estancis a xasetes de la Falda del Calvari o també a Vorera de Mar en Umoll, ja no a hotels. O sigui, si ja ho sabeu, si teniu una xaseta de lloguer vacacional, d'aquestes que s'usen ara tant, d'ell viatgest, i li vol donar un valor afegit, sempre podeu posar. Allà la descripció, se posa cerca del mar, pintoresco, tot això, pot posar. Possiblement en esta casa se alojó Agatha Christie.
0: Idò, això sí que és marketing.
1: Almenys hasta que se demuestre lo contrario.
4: El turista 1.999.999 cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa de la...
1: I ara... Xavi, una hora per acabar, per de l'Itre, amb una anècdota que ja em vàrem parlar per damunt l'altre dia, i és que fa referència a una de les seves darreres visites, hem de dir. Any 1964, per tant, ja molt en van, de lo que dèiem fins ara, una parella de Manchester ja fa un avió per volar cap a l'illa de Mallorca. Quan l'avió aterra a Palma, per la finestra veuen un gran desplegament a la pista d'aterratge, músics, balladors, vestits a l'ample, pancartes, polítics, tota una comitiva allà plantada al més estil Bienvenido, Mr. Marshall. Una hostesa, en aquell moment s'acosta en aquesta paret per dir-li que han de ser els primers en baixar de l'avió, ja que ells seran guardonats per part del ministre de Fomento, del Turismo, un tal Manuel Fraga Iribarne. La nostra edat el recordaran per ser un dinosauri amb el sofrit que se passejava pel Parlament. Homer Weiss, segur que s'estima més oblidant-lo. Bé, els dèiem que serien guardonats com a turista 1 milió. Imagina't ara, si hem de fer el turista 200.000 milions cada any. Per tant, ho tenien tot, la comitiva de benvinguda preparada, el turista 1 milió avisat, i quan s'obrin les portes de l'avió, el lloc de la parella designada, apareix una típica dama anglesa descendint, somrient i saludant a la comitiva de benvingut. El gerent de Fomento va tenir la vergonyosa tasca de dir-li que la benvinguda no era per ella, sinó per la parella que anava just darrere ella. La dama va respondre: "Perdoni el meu error." Vaig pensar que tot això es devia al fet que jo he escrit molt sobre l'illa. Per cert, el meu nom és Agatha Christie. Com us podeu imaginar, el representant de Fomento no podia creure que s'hagués perdut una oportunitat promocional com aquella.
0: Increïble. És increïble. És això, és ficar la pota.
1: És ficar la pota fins avall, perquè clar, tu la tens allà, tu saps què era dir? Atenció, baja el turista. Agatha Christie! Més, sabies, quan ja ho sabies, eh? I d'això.
0: Clar, el protocol hauria estat impecable.
2: Home.
0: Però no.
2: A mi em pareix un pot de xula dir això de... Soc negre Christie.
1: Bé, però primer tot hem de pensar que és anglesa. I els anglesos se pensen que... Si sí, només ho són ells, ho han de dir, o no? I clar, a més, que ella deia, no, jo he escrit tant sobre Mallorca, perquè a part d'aquesta novel·la, han de dir que ella escrivia revistes i molt de pits, doncs xerrava de Mallorca, i bé, especialment de Mallorca en aquest cas, i clar, ella devia dir, vamos, ara aquí saben que jo venc, i m'han muntat allí un sarao. I no, va ser el turista millor.
0: I de Joan Rafael Coves, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I menys, si acabes de pair, de digerir aquesta ressaca emocional que t'ha acompanyat aquesta setmana...
1: M'ho vaig passar molt bé, ho he de dir. Vull donar l'enhorabona des d'aquí, des d'Ibetres, que ningú ho ha fet en Ullarrets, que ho vàrem fer molt bé. Mm-hmm. Sobretot he dit en Joan Mas, un crit excepcional, i amb, juntament amb Lord Moros, un combat molt bons. I que res, que tenia la millor festa.
0: Molt bé. Exactament, Joan Rafael, que vagi bé. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I nosaltres fem una aturada per publicitat i tornem tot d'una més xiu-xiu.

0: IDTRES Ràdio és humor.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Illes Balears. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
0: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: Amem, és que ja ho sabem, que estem una mica romàntics, rarament de xiu-xiu.
1: Estic molt romàntics aquesta setmana.
0: No sé què ens passa, per ventura ets estiu. Tu hi creus en això, dels amors d'estiu?
1: Sí, sí, sí, totalment. Sí, sí, de fet, bueno, sí, que... A vegades, no, sí, els amors d'estiu, vull dir, jo crec que és una cosa que és inevitable, vull dir, surts molt de rebel·la, vas a la platja, fas plans i, clar, tens molt de temps lliure i supos que, no sé, jo crec que és inevitable.
0: Què en diu la ciència?
1: Idò, segons la revista de divulgació científica Life Science, els amors d'estiu neixen d'un còctel neurobiològic perfecte, on la llum solar i el canvi de rutina transformen el nostre cervell. L'augment de l'exposició al sol eleva els nivells de serotonina i dopamina, els neurotransmissors de la felicitat i la novetat, alhora que estimulen les hormones de l'impuls sexual.
0: Això és talment el que posa la revista, perquè és ben científic, però almenys jo imagino també que és fet de desconnectar de l'estrès, les obligacions, i també tot això hi deu tenir a veure, de qualque manera.
1: I de segons la revista, això ens hauria de fer sentir molt més oberts, receptius i predisposats a connectar íntimament amb algú nou.
2: Bones, som en Ramon de Palma. Bueno, dels amors d'estiu, jo en vaig viure un tal com els de les pel·lícules, no? Una Marta, de Son Serra de Marina, nosaltres sempre som de família, estudiàvem a Son Serra de Marina, i vam estar 3 anys, que cada estiu, pues... Vàrem gaudir d'hora baixes, apassionades, amb 12, 13, 14 anys. La veritat que ho recordes sempre, perquè és una experiència molt intensa, de 2 setmanes, un mes, segons el que estiuetges allà, segons l'any, amb anys de més temps, anys de menys, i després tot l'any esperant a tornar allà per... Però, bueno, al final queda tot amb això, no? Un record i...

0: Home, aquesta cançó és boníssima, Estiu, de Desó. Jo me recorda molt a...
1: Quanta... Sí, però quanta raó que tenia.
0: Exacte, en Ramon.
1: Explicat en Ramon.
0: Què mos diu, això de... De que durant 3 anys se va enamorar, però va, se va perdre, se va evaporar.
1: Se va evaporar.
0: Se va
1: que,
0: perdre.
1: Clar, aquest mateix estudi no, que explicàvem ara de Life Science indica que bé, que un dels factors psicològics més potents d'aquestes relacions és la certesa de la seva data de caducitat.
0: Clar, això és un punt important d'aquest món d'estiu.
1: De saber que s'acaba i llavors pues, ho vius més intensament, saber que les vacances s'acaben aviat, elimina completament la por en el compromís i després de les expectatives de futur no, que se poden fer. Ja, o sigui, ningú se pregunta si l'altre serà la parella ideal a llarg termini.
0: Clar, això de qualque manera també el que deu arribar a generar és una acceleració de la intimitat. És a dir, les persones que se mostren vulnerables, no ho sé, des del primer moment, se boten aquestes barreres clàssiques de festejar, bueno, aquestes, saps, i tot és goig. I s'allunyen d'aquestes pors habituals en el rebuig, no ho sé.
2: A molts d'estiu us diria que n'he tingut moltíssims. De fet, la gran majoria de relacions que he tingut comencen per juny i s'acaben entre un o dos mesos després de setembre. He de dir, però, que un de molt d'estiu que vaig tenir se va allargar bastant en el temps. Era un estranger, un alemany que estiuetjava en el meu poble. I la cosa no va acabar gaire bé. Per tant, d'aquell aprenentatge en trec que els amors d'estiu han d'acabar tan bon punt us començàvem a posar màniga llarga.

0: Molt bé, i ara acaba d'arribar l'estrella del vespre, Jordi Suárez. Bon vespre.
1: Aquí som, aquí som.
0: Com ha anat?
1: Ha anat bé, loca.
0: Bé, recordem els oients que s'acaben d'incorporar. Perquè, clar, exacte, ja fa una estona. Què has fet aquesta primera hora, a les 8 avui?
1: Avui han sopat, ho direm així.
0: Sí?
1: No, hem anat a sopar a la fresca que fan uns amics a la pobla que s'ajunten a fer un sopar i m'ho han convidat, així xiu-xiu. Han duit una coca espectacular, han xerrat amb ells. I mos han convidat a sopar, però ha passat una cosa.
0: Què ha estat?
1: Que en David... Això, amb permís, puc contar. M'ha donat permís, però en David estava cansat.
0: Ai!
1: En David de xarxes. Tenia pressa. I hem hagut de partir.
0: Em sap greu, Jordi.
1: Jo, que ja esperava anar-me'n a casa, he arribat més pressa del que aquí... I aquí som.
0: I aquí... Torna
1: 20 minuts de programa, encara.
0: Tots els camins duen a Ivetres Ràdio.
1: Tots els camins duen a Ivetres Ràdio.
0: Bé, Jordi, t'incorpores en aquesta taula, avui xerrant de molts d'estiu.
1: Molt bé.
0: I tu?
1: No m'ha passat. No m'ha passat. No, d'estiu no, concretament. Amors vitals, sí.
0: Ai, vitals?
2: Que profund.
1: Bueno, vitals, no sé.
0: De vida.
1: Sí, wow. De la vida, però no, concretament de l'estiu.
0: I però creus que existeixen?
1: Home, segur que sí.
0: Molt bé.
1: Segur que... Ja n'heu xerrat.
0: Sí.
2: Sí. Ah,
1: m'he perdut.
2: T'has perdut una mica, però... Bé, si vols, te puc refrescar el que diuen els professionals i el que diu la ciència sobre els amors d'estiu.
1: Està estudiat.
0: Està estudiat. Clar, hi ha molt distint de doctors. Bé, no tants, evidentment, però...
2: Doctor Amor.
0: Hi ha molt de temes.
1: Per favor.
0: Moltes hipòtesis.
2: I de, segons la teoria de la idealització de Benzef, això avui va de nou, és complicat.
0: Ei, avui és complicat.
2: La moda d'estiu se basa només en una idealització recíproca favorida per l'entorn de l'oasi de vacances. O sigui que només hi ha amor perquè sabem que s'acaba Només coneixem l'altra persona en el seu millor context possible. O sigui, està guapíssim, moreno, somrient, relaxat, lúdic... Mm-hmm. Clar, és el millor moment per conèixer qualcú. I tendim a projectar-hi característiques perfectes. Ignorant els defectes, clar, o sigui, clar. No ho vols veure, dius, és perfecta aquesta persona per això. Mm. Però en realitat...
1: Clar, tu ets un resort, és el teu millor moment.
0: Com és, Jordi? Explica-ho.
1: A sa mà, que de vora sa piscina, te duen sa beguda. Clar, aquí qualsevol s'enamora.
0: Clar, i això que dius, Nora, és dir, també té molt de sentit, perquè més enllà de l'atracció cap a l'altra persona, també el que realment mos captiva, mos encisa, el fet de sentir tot això, és de com mos sentim nosaltres. Imagina, durant aquest dia, esclar,
2: sí.
0: Una versió nostra feliç, relaxada, despreocupada, una versió que mos agradaria tenir per sempre. Però abans, també hi havia un autor que deia que precisament això, que els amors d'estiu són amors d'estiu, perquè en qualque dia caduquen. Però si vos dic que hi ha excepcions... I si vols dir que de vegades passa que aquella versió, tot i ser una moda estiu, se reté per sempre.
3: Hola, xiu-xiu. Jo tinc una anècdota d'una moda estiu que, bueno, en realitat hauria pogut ser una moda estiu. Malament en aquell temps no s'usàs. Va ser l'estiu, ens van conèixer un campament, va ser tot molt emocionant, ens van declarar davall una tormenta d'estiu, preciós, romàntic, guapíssim, i no va ser una moda estiu. Encara dura fa 40 anys, o més. Bueno, un beso.

0: Ah, què et sembla? Ja ho tenim.
1: Jo m'apareix l'excepció de la regla.
0: Sí?
1: Sí, realment. No, a mi, de mos d'estir, tothom ho sap. El que ha dit també na Maria Antònia abans, que sí, que s'acaben quan comences a dur màniga llarga.
0: Exacte, m'ha agradat més.
1: És el que, bona... que ha dit na Maria Antònia.
0: És una bona manera de mesurar-ho.
2: Mm. Home, sí. Però és veritat que si és una moca després d'una metja, no és una moca d'estiu, no?
0: Mm, oh, sí.
2: Aquí hi ha debat.
0: No, era un debat. Coent, per aventura.
1: Summer Love.
0: No ho sé, Summer Love, exactament. Ja, molt bé, i de res, fem una aturada i tornem tot una.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Ens enyorau? Ah! Tornem!
3: Bogeria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
2: Ulala, mon amour, bají,
5: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: I ara, com cada dimarts pujam a l'avió de l'estudi UDB3 Ràdio i partim a visitar qualque mitjà del programa que viu a fora de Balears.
1: I avui visitem una ciutat situada al sud-oest d'Anglaterra, reconeguda per la seva gran riquesa històrica, cultural i arquitectònica.
2: Des dels seus emblemàtics monuments, com el Big Ben i el Tower Bridge, fins als seus extensos parcs i els museus de renom mundial, viatjam a una capital plena de tradició i modernitat que convida a descobrir-la i gaudir del seu encant únic.
0: Avui, a Llencs pel món, Londres. I la nostra gent cap al món avui és Sofia Pérez. Bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Com anem?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, moltes gràcies. A més, Sofia, on te plegam? Sempre ens agrada demanar com és l'espai on són ara, els nostres oients.
3: Bueno, he de dir que avui és un poc fake, perquè estic a Palma, en realitat.
0: Ah, és...
4: Però això no, això no... Però, Sofia, això no ho has de dir, se suposa.
3: Perdó,
0: En el Big Ben. No,
4: entre el Big Ben.
0: En el Big Ben, no. Això,
3: he vengut a passar una setmana de vacances, però normalment visc just amunt del riu a Londres, a la part oest, el nord-oest de Londres.
0: Ah, molt bé.
3: Molt a prop de barris com Kensington i coses així.
0: A men, va, primer de tot, què fas a Londres? Quant de temps fa que hi vas arribar?
3: Pues aquest setembre farà 3 anys que vaig arribar. I què faig? Vaig anar-me'n a estudiar el màster. I quan vaig... Bueno, soc actriu i, i vaig anar a estudiar interpretació. I quan vaig acabar, vaig començar a treballar amb la meva gent i estic fent càstings, però a la vegada treballo sobretot en produccions i localitzacions per sèries de Netflix i d'Apple TV. I quan hi ha com a èpoques més callades d'això, treballo a una escola.
0: És a dir, t'encarregues de trobar llocs perquè Netflix o Apple TV o d'altres facin les seves produccions?
3: Bueno, sí, més o menys. Estic a l'equip. Qui s'encarrega sobretot d'això és els meus jefes, però jo treballo amb ells, sí.
0: Que interessant. I com se fa això? I com se troba un bon lloc? Per exemple, tu te diuen, no, volem enregistrar, ja què sé, un escenari, volem trobar un escenari a Londres per fer una basada romàntica preciosa, per exemple.
3: Pues normalment funcionen per catàlegs, és a dir, depenent un poc de lo que vulgui el director, depenent del temps de l'any que sigui i depenent del moment del dia en el que vulgui, perquè llavors saps on estarà sol, etc etc. I llavors funciona per... Cada estudi generalment té el seu catàleg i diguem que tens 200 llocs, no, 200 tal vegada no, però 30 llocs de vora del riu on pugui haver-hi un beso. Llavors n'agafes com a 6 per ensenyar al director, llavors amb el director aneu a veure'ls i llavors se decideix allà on ell preferia.
1: I Sofia, mos has explicat, no, que tu realment ets actriu, no, i has estudiat d'actriu. Londres té fama de ser una ciutat molt competitiva per als actors. És així en la teva experiència?
3: Ho és molt competitiva, però també és vera que hi ha moltíssimes oportunitats que no hi ha a altres parts d'Europa. Al final, Londres s'ha fet com el joc d'Europa on més s'agrava. I llavors moltíssimes produccions de Netflix, per exemple, d'Apple TV, s'agraven a Londres en comptes de gravar-se ni tan sols a Amèrica. I muden, en plan, duen els actors americans cap allà. Llavors fa que hi hagi moltes oportunitats de gravació que no t'imaginaries. Tipo, ara fa poc vaig fer una audició per la seqüela del Cuento de la Criada.
1: Sí.
3: Com que mai m'hagués imaginat que s'agravés a un altre lloc que no fos als Estats Units i s'agrava a Londres.
1: I tot i que siguis... Bé, no sé si tens nacionalitat anglesa o...
3: No.
1: Tot i que siguis, tinguis la nacionalitat espanyola, no t'és difícil com trobar papers, si, per exemple, si has de xerrar?
3: Sí, és a dir, és vera que la sort que jo tinc és que haver estat a una escola d'art dramàtic t'ensenyen moltíssim l'accent. Llavors posen moltíssim com a èmfasi en que tots tingueu com tant l'accent neutre anglès com l'accent neutre americà. Jo se m'adona millor l'accent neutre anglès que l'americà, però sí, també és veritat que cerquen molt de papers, últimament estan com molt amb la diversitat i cerquen molt de papers mediterranis,
1: acabé,
3: molt de papers com a espanyols, coses d'aquestes, llavors també ajuda molt.
4: I com a persona relacionada amb el món de l'espectacle, t'haurien de demanar a veure si mos pots recomanar qualque espectacle o qualque teatre que se faci a Londres per anar, si qualcú hi va de viatge i li fa ganes.
3: Clar que sí, el meu teatre preferit a Londres és Salmeida, que està en el barri de Islington. És com un dels barris preciosos, així que poden fer un poc de passejada pel barri i després anar a Salmeida, que ara mateix tenen una producció que és preciosa, però si no, jo no sóc una persona molt de teatre musical, però em fa res, la meva germana m'ha dut a veure Hadestown i la veritat és que m'agrada molt. Mm-hmm. Va ser molt bon musical, molt diferent.
0: I de mos apuntant, Sofia, clar, estàs tot el dia per amunt i per avall, però fa... Vos has comentat que fa mig any gairebé vas començar un podcast cultural amb una amiga actriu, també. Això és així?
3: Sí, sí. Encara se'm fa com a superraro dir-ho, però sí. Se diu Molta Merda i el Gran de Barcelona, perquè les dues volíem tenir algun projecte que també tenir-lo com aquí més a casa. Uh-huh. I el gravam allà, i una vegada en el mes anem allà, el nostre productor m'ho s'introdueix, i llavors m'ho tornem cap a Londres.
0: I de què va? Com funciona aquest podcast? De què xerrau?
3: Xerrau amb la gent del sector cultural en general. De moment han vengut dues actrius, una còmica, una noia que ha estat a un reality TV i una directora de càsting, duim 5 episodis, i xerrem de com les professions en el sector cultural no són lineals. I com molta d'aquesta gent, tipus, l'últim que vam fer és amb la Rachel Delgado, una directora de càsting molt important aquí a Espanya, i com se va formar com a actriu. I que a poc van anar sortint altres oportunitats, van anar sortint produccions, i ha acabat en el món de la direcció de càsting i que ella creu que en realitat és molt més acertat per ella que no és de la interpretació. Però que no hagués estat allà si no hagués volgut ser actriu.
0: Ara el tenim, bé, estic mirant aquí davant de la pantalla de l'ordinador, podcast Molta Merda per Alba Bericat i Sofia Pérez, el podeu trobar a Spotify. De moment heu fet 5 episodis.
3: Sí.
0: És a dir, endavant, si voleu fer escoltar-lo, endavant a Spotify, el trobareu a altres plataformes també?
3: A YouTube també està.
0: Ah, molt bé. Molt bé, Amen, t'hem de fer les preguntes clau que fem en aquest programa. La primera és aquesta.
5: I t'enyores?
0: T'enyores, Sofia?
3: Moltíssim.
0: Què és el que més enyores?
3: Tot. Enyor... Jo sóc de Palma, sóc de Santa Catalina. Enyor anar al Bar Bosc, encara que ara estigui ple de guiris. Uh-huh. Enyor estar a Santa Catalina, encara que també estigui ple de guiris. Enyor a mon pare, a la meva família. A la meva família passàvem els diumenges sempre a costa de la Calma. I enyor estar amb ells, menjar paella i veure les meves amigues. I avui m'he passat la tarda a Estrenc. Sé que hauria d'estar a Londres, però m'he passat la tarda a Estrenc. I només tocar la mà i poder estar dins la mà és de les coses que més enyor.
0: Clar, i el menjar, l'enyores?
3: Bueno, el menjar moltíssim. He de dir que jo cuino bastant i cuino moltíssim. Mo mare és de Barcelona, llavors cuino tant menjar català tradicional com menjar mallorquí tradicional, i estic a Londres, i tothom sempre és com, què menges? I jo, pues, lo millor del món, no un fish and chips.
0: No sé com explicar-te, però testeu. Molt bé, l'altra pregunta és aquesta.
5: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs?
3: No ho sé. No me vaig visquent tota la meva vida a Londres, això és vera, però de moment m'ho vull quedar. En realitat estic tramitant el meu visat per poder-me quedar 5 anys més, ara mateix. I és vera que les oportunitats laborals que tinc allà no les tindria aquí. I això és el que... Hi ha com la divisió aquesta, no? De dir, tinc les oportunitats laborals allà, però el meu coret està aquí. Llavors, és com una decisió que crec que hauré de prendre en els següents anys.
0: És a dir, intuïm aquí per les teves paraules que ets un entusiasta i una apassionada de la teva feina. I tu, per exemple, sí, ho avantposes davant el manco, el lloc on vols viure. El teu paper somiat, la teva sèrie somiat, la teva pel·lícula somiada, a tu on t'agradaria arribar en tot això, Sofia?
3: Buah, doncs pues en realitat estic descobrint que també m'agrada molt. És a dir, fa anys t'hagués dit que el que volia arribar és a poder tenir un sou per pagar-me una vida i pagar-me una casa i estar molt tranquil·la i a la vegada fer feina de lo que me feia feliç. Però ara també he descobert que tota la part de producció i localitzacions m'agrada molt, així que crec que ara el que m'agradaria és poder fer les dues coses. M'agradaria poder fer, sobretot, teatre. M'agradaria poder fer teatre, però també pel·lícules o sèries que m'interessessin, si Déu volgués. Però sense deixar tota la part d'estar darrere de càmera, que també crec que fa que utilitzi com a unes altres eines i una altra classe com a de... No sé, de coses i d'interessos que no pots utilitzar quan estàs davant la càmera, que a vegades te sents més com una eina.
0: I de Sofia Pérez, moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
0: Que vagi molt bé, molta sort, i quan te facis una, siguis una superestrella de cinema, torna a xiu-xiu, recorda aquesta entrevista.
3: Moltes gràcies per tot, bona nit.
0: Bona nit. De moment, Anna Sofia, la podeu sentir en el podcast Molta Merda, que té el manco publicat a Spotify i YouTube. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu. Molt bé. I d'on m'ha arribat ara... Sí, ja m'he penjat.
2: No passa
0: molt bé. No, gràcies. Això és un espai segur. Molt bé. Hem arribat a la xiu-xiu número... Aquí
2: 439.
0: Uah! Sumo-li 5. 444.
2: Ah, millor. Oh.
0: Molt bé. Estireu bé. Estireu bé.
2: Estarem bé.
0: Em manco fins que no mos tornem a trobar demà. Oh. A les 8, a Iveta Ràdio, si no, s'ha redifusió a les 5, fins a les 7. Bueno, en qualsevol cas, sempre hi serem a la carta.
2: Exacte, sempre hi serem.
0: Jordi Suárez, gràcies.
2: A tu.
0: Nora Oliver.
1: Moltes gràcies. Andrea i Sánchez, bona nit.
0: Exacte, Andrea Sánchez en el control tècnic, que vagi bé i mos veiem demà.
6: Jo vaig entrar en el ganyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Els 600 convidats a la tradicional recepció d'autoritats al Palau de Marivent gaudeixen del menú elaborat per Santi Taura, Maca de Castro i Marga Coll. S'ha celebrat ja el tradicional bes a mans per part de la família reial. El rei Felip VI i la reina Letícia enguany han estat acompanyats de la reina emèrita Sofia, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Entre els convidats hi ha representants institucionals i membres de la societat civil, per exemple, de l'àmbit esportiu o cultural. Un naufragi d'una pastera al sud-est de Cabrera ha deixat dues víctimes mortals i 17 rescatades. Una jornada en què també han mort altres 17 persones quan intentaven arribar amb una embarcació irregular a Mallorca després d'estar 15 dies a la deriva. En aquest cas hi ha dos supervivents. La portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, investiga si aquesta embarcació és una de les 5 que es van reportar al juliol com a desaparegudes.
2: Estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad, porque también podría

0: Han explicat que han detectat una sèrie d'irregularitats en la concessió de la llicència. Flor de Gaetano és portaveu dels veïns.
1: Lo que nosotros queremos es una acción contundente y legal por parte de este ayuntamiento. Mientras tanto, estaremos presentando batalla e iremos hasta el final. La ley nos ampara y vamos a llevar y a luchar por la legalidad.
0: Més temes. El creuer Explora 3 de la companyia MSC ha fet la seva primera escala a Palma. Aprofitant l'aturada, la Fundació de la Companyia i l'Associació Vell Marí han presentat un projecte per a la recuperació de la Posidònia a la Mediterrània. El biòleg Manu Sanfélix n'ha explicat els detalls.
2: Primero hacemos un diagnóstico de la bahía para ordenar el trabajo en los próximos 3 años y en Talamanca plantaremos unas 170.000 posidonias, que son muchas.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no hi va haver cap informe ni cap avís del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertés sobre l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. El ministre afirma que d'aquestes, 70.000 ja han tornat al Marroc, la resta han demanat asil a l'Estat i ara es revisarà cada cas un per un.
3: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
0: Els Estats Units, en la plana internacional, veuen possible un acord amb l'Iran avui o demà per reobrir l'estret d'Hormuz. El secretari del Tresor estatunidenc, Scott Bessent, ha apuntat que restablirà així la llibertat de moviment sense que Teheran cobri peatge als vaixells que travessin el pas marítim. Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La ràdio sol escoltar-se a trossos, sobretot si és en directe. Avui, però, tenim els podcasts i tota la programació accessible online. Pensant en això, hem fet un petit experiment. 5 convidats, 5 converses i 5 dies de la setmana. La part original és que han trossejat les xerrades. 10 minutets per convidat, de dilluns a divendres. Gràcies, Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamenc, per sumar-vos en aquesta idea. Un teòleg especialista en la Bíblia, un escriptor de novel·la fantàstica, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni de les illes i una arqueòloga que avui ens proposen un viatge.

0: I dona, hem de tour amb els Beatles i vos feim una pregunta. Un viatge te pot canviar sa vida o un viatge pot formar part absoluta, inseparable de sa teva vida? Rafael González, escriptor, passejant, aficionat, i avui que és dimarts anam afegint una cosa també, és autor de la saga Històries de la Tierra Incontable, recentment de Petranio, anirem sumant. Rafael, un viatge te pot canviar sa vida?
1: Sí, sí, sí, per suposar que sí. Lo primer de tot, que bons que són els Beatles, eh? Vull dir, encara és increïble, no?
0: I que moderns.
1: Sí, eh? Sí, o sigui, mira, justament ara un petit incís que xerrava en el programa passat de vinils, me vaig comprar, vaig fer una locura d'aquestes que faig jo, i me vaig comprar 4 antologies en vinil, que ara acaba de sortir el número 4, i són gravacions molt antigues.

0: tot això, i és assombrós encara posar-te a escoltar-los i dir és que són increïbles, aquest grup. O sigui, dius, encara no passen els anys.
1: No passen els anys, són absolutament moderns.
0: Sí, sí, és una meravella.
1: A veure, Jazael, un viatge te pot canviar la vida.
0: Molt, molt, molt. Jo crec que sí, jo crec que sí. Bueno, jo, de fet, un dels viatges que sens dubte me va canviar la vida, perquè, a més, va ser un moment que la meva dona va morir, això va ser l'any 2015, i vaig decidir, després de morir-se, molt complicat en aquest país, aleshores, després de pagar molta gent i de fer molta de paperassa i totes aquestes coses, vaig dir, mira, me'n vaig a fer la volta al món i ja quan torni ja veuré les coses d'una altra manera, no? I, de fet, vaig fer un llibre que es diu La vuelta al mundo en 111 días, perquè vaig agafar un creuer i vaig estar 4 mesos, no?, fent la volta al món. I, bueno, precisament Petranio, que tu l'has citat, surt d'aquí també, perquè va ser Ayers Rock Ulurus, la roca aquella d'Australia, va ser la inspiració. I, clar, el fet de caminar tant de temps, viatjar tant de temps, estar veient les coses tant de temps, sí que te canvia la vida, perquè te dona una perspectiva, sobretot t'obrir el món a veure gent que és una mica diferent a tu, no? Vull dir, ni millor ni pitjor, sinó diferent, no? Que comences a demanar i dius, i aquí com ho fan en això, no? I dius, ah, ostres, resulta que aquí això els hi cau bé, però això no els hi cau tan bé, o sigui, i és una cosa que realment, jo sempre ho he dit, no és el mateix un turista que un viatger, no? Uh-huh. O sigui, un viatger és una persona que està oberta a mirar i això, no? Dius, aquí menjam, pues això, no? Un pombolet amb bones tomàtiques de remellet i coses d'aquestes, i tu dius, jo em conec molt de turistes que te dirien això, ni ho toc, no? I tu dius, home, però veurement què és, no? Mm. I això jo crec que és una cosa imprescindible, viatjar i obrir una mica el món.
1: Ara, però, pareix que necessitàvem viatjar, sortir, encara que siguin dos dies, com per desconnectar.
0: Això també és una trampa molt... O sigui, el capitalisme, tot el que toca, li dona la volta, no? O sigui, això jo crec que s'ha d'anar alerta avui en dia, no? Perquè s'ha convertit en una mercaderia i és una cosa que has de mirar molt la lletra petita, no? O sigui, una cosa és que tu viatgis allà on sigui, i una altra cosa és que t'aduïn en pla turista borrego, no? O sigui, basta veure... Jo sempre ho dic, perquè, per exemple, hem parlat de que aquest viatge era un creuer, no? O sigui, la gent te diu, ai, això com és? I tal, dius, mira, això és tan senzill com els creuers que arriben aquí a Palma, al port de Palma. Tu dius, tens una excursió que t'aduen amb autobús en el Castell de Balbé, per dir-te algo. I tu dius, bueno, però mira, o sigui, això encara és còmode perquè t'agafen del barco, t'aduen allà amb autobús, tens entrada, tu entres, veus el Castell, tens una horeta o dues per veure el Castell, no has d'anar tu pel teu compte, que no coneixes la ciutat i tot això, i després te deixen una hora a la plaça de Sobelís, per dir-te algo. Vamos, o sigui, allà, no? Allà davant del bar Bosch. I clar, te diuen, bé, ara tens una hora per tu. Tu pots triar anar a veure totes les tendes de Jaume III, que és el que fa la majoria de la gent, o una persona com jo hagués mirat el mapa de la ciutat i hagués dit, bueno, però si la Seu està aquí de vora. Jo seria des que aniria a veure la Seu, pegaria una ullada per allà, miraria des de dalt Murada, m'informaria una mica del casc antic, encara que fos caminar un poc per allà. El viatge és un poc com t'ho fas tu.
1: I tu quan te vares preparar en aquest viatge, si és que te vares preparar, perquè imagino que amb el coll, amb el cos bastant apallissat sí. I dolorit, sí. Quan se prepara un, se deixa dur, du la seva llibreteta, el seu llapis de vora per allò d'anar fent, ja vas pensant que el que visquis ho vols escriure... Com t'organitzes amb un viatge com aquest? O sigui, mentalment, eh?
0: Sí, sí, sí. És una barreja amb dues coses, amb tot el que tu has dit, i també, molt important per jo, una maleta només plena de llibres. O sigui, perquè, clar, jo, per exemple, me'n vaig dur a Pasqua, a l'isla de Pasqua, me'n vaig dur el llibre d'en Thor Heyerdahl que havia escrit en els anys 60 quan havia estat allà. Jo, va ser increïble llegir allò allà, no? Clar, aquest tipus d'informació, aquest tipus d'aprofundiment en a sa cultura, en el lloc que hi vas, és molt diferent, que no si tu arribes allà i te conten quatre rotllos, no? O sigui, és molt diferent si tu vens a Mallorca i t'has llegit un hivern a Mallorca de Najor Sant o l'illa de Robert Creeley, o sigui, que te dona coses, o en Robert Graves, o coses... Perquè, clar, diguem que aprofundeixes molt més en el lloc allà on estàs, i l'ho dit, prens contacte amb aquesta cultura... Que jo crec que és molt important. Viatjar, en definitiva, no és només anar a veure la Seu, fer-li una foto, posar-te allà i dir, mira, jo estic aquí, no? És donar-te en compte, jo que sé, per dir-te un exemple molt petit, que tenim una obra de Miquel Barceló dins la Seu, que a nivell mundial és una cosa molt única. Mm. Tu has de saber en això, has d'anar, ho has de mirar, has de saber que en Gaudí va fer feina aquí, perquè tot això és un coneixement que a tu t'agradarà, que t'anirà bé. Jo crec que aquest món de... No, és que ara me'n vaig i me'n faig un selfie i ja el poso a xarxes socials i ja està, no? Dius, no sé si te val la pena, simplement.
1: Rafael González, demà te faré la pregunta de triar un llibre, un únic llibre. Encara no contestis, però ja pots anar pensant. Però per tancar aquest moment viatge... On te trobaríem si te perdessis? Ei, on és en Rafael? En Rafael, on és?
0: A Mallorca és fàcil trobar-me, també a Astúries, però te dic una cosa, si m'acercau a l'Antàrtida, potser me trobareu per allà.
1: L'Antàrtida fa un poquet de fred.
0: Sí, això sí que és veritat, però és molt guapo, molt guapo.
1: I per què l'Antàrtida?
0: Perquè és un lloc molt màgic, encara és un lloc molt verge, vaig tenir la sort d'anar per allà, i fantàstic, o sigui, perquè és un lloc que realment és d'allò de l'última frontera, no? Vull dir, no té molt de sentit, és molt car anar a l'Antàrtida per fer-te un selfie. Aleshores, crec que la gent que hi anem, la majoria de la gent, compartim aquesta passió de veure un lloc que realment és espectacular, o sigui, és diferent de tot el que has vist.
1: Quina imatge te venes cap parlant de l'Antàrtida?
0: Blanc, tot absolutament blanc, els pingüinos, vull dir, això, no? O sigui, retornar una mica en aquella naturalesa que per desgràcia hem perdut molt i que val la pena experimentar.
1: I la importància del lloc, m'imagino, no? La connexió amb un lloc tan llunyà, tan inhòspit, entre cometes...
0: Sí, sí, sobretot...
1: Com es connecta... Estiguem on estiguem, a la Terra, en aquest planeta.
0: Sí, totalment. A més a més, has d'arribar. Vull dir que l'Antàrtida no s'arriba amb avió, només arribes amb barco, i la gent no té en compte que, clar, vull dir, el que hem d'informar-se des de Punta Arenas o des d'allà, des del final de Xile, són 2 dies de navegació. Està molt en fora, l'Antàrtida. I, clar, això te connecta amb una mica d'aquella cosa d'aventura, no? De dir, ostres, estic molt en fora del món.
1: I d'ara te podem imaginar llegint un llibre a l'Antàrtida, tranquil·lament, o escrivint en una llibreta idees i paisatges. Demà tornam, oients, i en Rafael González té la missió dificilíssima d'escollir un llibre per continuar aquesta xerrada.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Avui és dia de viatjar i els nostres convidats mos fan viatjar a través de la seva experiència, a través de les seves paraules, a través de la seva imaginació, si no poseu-la vosaltres, oients, imaginació, perquè avui mos durà a viatjar na Nina Laming López, arqueo botànica. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. Escolta, vàrem començar ahir per Sarrel, contant-nos d'on vens, de on ve aquesta experiència d'estudiar història, connectant-se a arqueologia, connectant-se a arqueobotànica, les arrels, els vegetals, tot el que ens expliquen, també les pedres, per suposat, però també tota aquesta part. Mon anant de viatge, o mon anant, perquè crec que mos vols d'un fora, tu, eh?
1: Sí, sí, creuarem la mà, anirem en fora, i jo avui vos proposo un viatge a Sri Lanka.
0: A Sri Lanka, a veure què duen a Nina Laming López, que està fent una investigació, que és investigadora predoctoral a la Universitat de les Illes Balears. Que te du fins a Sri Lanka?
1: Bé, al final de Sri Lanka el que m'aporta és alguna de les coses guapes que té fer feina amb equip i és bueno, aquesta transmissió, no?, de projectes que tenen altres persones i vaig tenir l'oportunitat de col·laborar, o tens l'oportunitat de col·laborar amb el projecte d'Arqueobotànica, que és un projecte d'educació d'arqueobotànica i d'arqueologia que, bé, funciona entre diferents institucions. La UIT seria una d'elles, també l'IPES allà a Tarragona, el MUT Bodo Sawyer i, en el cas de Sri Lanka, la Universitat de Peradeniya, que està allà a Kandy. I, bé, gràcies a aquest projecte, doncs, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi el passat mes de febrer a fer-hi feina.
0: Molt bé, a fer-hi feina, bé, amb totes aquestes entitats que has nomenat, que també tenen molt de pes. I a Sri Lanka vareu també anar desenvolupant tots aquests estudis relacionats amb l'arqueobotànica, però també explicant i també tenint contacte amb la gent d'allà. Per exemple, un grup molt especial, no?, que són els Veda, conta-mos.
1: Sí, vaig tenir l'oportunitat d'anar juntament amb altres companys a visitar els Veda, que són un grup indígena de Sri Lanka. Bé, ells s'autoconsideren per haver estat tots com els primers habitants de l'illa de Sri Lanka. Oralment conten diferents coses, alguns diuen que és el matrimoni entre dues divinitats i d'altres que han estat allà sempre de forma indefinida, no? És un grup molt interessant perquè ens interessa a nivell d'etnoarqueologia, perquè segueixen mantenint certes costums o pràctiques tradicionals que, de qualque manera, si bé no poden portar-les de forma directa en el passat, ens ajuden a crear referències, models, per intentar entendre'ls a ells principalment, però també pensar com podien ser certes coses en el passat.
0: Clar, que justament això és aquesta part d'etnoarqueologia, perquè no només, i ho dèiem ahir, no només són les pedres, que sí, que és el primer que ens entra pels ulls, que entenem, mira, aquí vivien, però clar, qui vivia? Com hi vivien, no? Per què és tan important conèixer aquesta part, Nina?
1: En el final, el que ens interessa a nosaltres és això, no? Anar a les persones. És a dir, els objectes per un arqueòleg són el mitjà per intentar conèixer com pot ser un grup humà, una comunitat i demés. I els objectes ens poden parlar de certes pràctiques, no? Però en el cas de ser arqueologia, el que tenim és la gran oportunitat de poder interrogar en aquestes persones, no? I en això consistia. Els investigadors principals van anar en els 25 a fer una primera campanya de contacte, demanar permís també a la gent d'allà si els semblava bé que nosaltres portéssim a terme aquesta tasca. I nosaltres, amb en Tomàs i altres companys, la varen continuar en aquest febrer, no? I bé, és una feina que consisteix principalment en dos blocs, no?, a la feina de camp, que seria, per una banda, fer entrevistes, si nosaltres denominant, semidirigides, perquè tenim com unes preguntes més avant que claus, però també donant peu a que no sigui una cosa molt tancada, se podrien esplaiar i conèixer millor com eren, no? I després, el que és l'observació participant. Nosaltres què fèiem allà? Nosaltres ens interessava principalment conèixer com és el surt del combustible, no? Perquè en el final, com comentàvem ahir, en el registre arqueològic trobant carbons, poden trobar també llavors, no?, i que se conserven perquè estan carbonitzades. I nosaltres intentem anar una mica més enllà de dir, bueno, pues aquí hi ha pinus adepensis, sí, sí, o hi ha tal cosa, sinó sí, entendre per què hi ha aquella espècie i no hi ha unes altres. Llavors, clar, sent arqueologia te dona una oportunitat perfecta per poder interrogar, entendre per què succeeixen aquestes coses en el passat, no? I clar, és el que fèiem, interrogar a ser dones principalment, perquè són ser dones les que desenvolupen aquesta tasca, on anaven a recollir la llenya, quines espècies agafaven, quines no desagafaven i per què no, que això és molt interessant per si pot existir un tabú cultural, religiós o qualsevol altra qüestió. Després, en quin foc els empraven, si s'empraven el mateix combustible per una funció diferent, no? I són les preguntes que al final nosaltres ens fèiem en el passat i que ara tenim l'oportunitat de conèixer-les de primera mà i entrevistant aquestes persones.
0: Però clar, xerrau en gent que viu en aquest segle XXI, fins on aneu enrere i fins a on el que vos conten i el que trobau coincideix, entens el que t'ho vull demanar?
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: Ara deies, sobretot les dones, i milers d'anys enrere també eren les dones, com ho sabem tot això?
1: Clar, depèn del context, no? Però no sempre poden saber que una tasca determinada desenvolupa una dona, perquè no tenim la màquina dels temps inventada encara i no podem anar en el passat. Però sí que és veritat que hi ha cert contextos que els estudis paleopatològics, per exemple, sí que pues poden donar llum a que existeixi una, el que nosaltres denominem una divisió sexual del treball. Això què vol dir? Que potser, per exemple, certes comunitats de la península ibèrica de l'edat del ferro troben que les dones tenen més paleopatologies a la zona dels ombres, per exemple, i en els genolls, no?
0: Right.
1: I els homes no les tenen, per exemple. Right. Doncs això se pot relacionar amb que fan activitat de molta i aquí pots veure que potser els homes tenen el que se diu això, els cols de tenista,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que està lligat en el cellar i de més. Són qüestions que te poden donar un pot de llum. Nosaltres no tenim la màquina d'estén, no poden saber que a tots els espais realment les dones lideren certes activitats, però sí que, per exemple, sent arqueologia també és una bona eina per explorar aquestes qüestions, no? Uh-huh. Que pot ser que bé, tu veus, no? Que les dones les lideren i potser pot ser que en un altre puesto, perquè és un context diferent i de més no, però bé, és una pràctica més a man costosa. I el projecte ja estigui muntat com per anar a entrevistar principalment les dones, perquè ja havia també altra feina feta prèvia, estudis també antropològics previs, no? I ja teníem aquesta constant, no? I d'altra banda també s'interessa que hi ha en visibilitzar certes activitats que potser no han tingut sempre tanta atenció, no han estat d'interès, perquè hi ha altres qüestions no? Que poden semblar més interessants.
0: Sí, sí, i seria l'aventura d'allò quotidià, no? Tot això que tu estàs narrant i que estàs estudiant i que estàs investigant. I com connectam? Si se pot connectar a Sri Lanka amb Balears. Se pot connectar?
1: Sí, principalment, pues, les preguntes que tenim, no? No podem fer, com deien al principi, una comparació directa i intentar dir, ah, perquè aquí fan aquesta funció o d'aquesta forma vol dir que feien igual en el salat del ferro o el salat del bronze a Balears. Això no se pot fer, però sobretot ens serveix per establir models. El que sí que hem pogut connectar d'una forma directa, de qualsevol manera, és les Illes Balears, Catalunya i també Sri Lanka, és en la proposta objectiva que també té el projecte. Aquí la gent principalment de l'IPES, amb l'equip d'esmubo de soja, van preparar un joc que anava de plantes, un joc de taula, que està pensat per nits, però jo crec que qualsevol de nosaltres, si juguéssim, ens ho passarien superbé. I bé, són preguntes, reflexions, tant de surt de les plantes en el passat i també en el present, no? D'aquestes diferents regions. Per exemple, com arriba una planta a Sri Lanka, per exemple, el te, no? Que ve de la Xina, no? Però ens pensant que és originari d'allà, no? Preguntes que ens demunten mites i que serveixen per donar llum a certs temes, no? I per passar una bona estona i en l'idea que aquest joc pugui quedar allà i també que el puguem emprar a quins col·legis, en els museus i de més.
0: Molt bé, molt bé. Quantes vegades na Nina Lamín López ha pensat hauria d'inventar la màquina del temps?
1: Bé, moltes, però també hi ha un cert misticisme i enigma, no? En no tenir-la i poder anar fent la recerca i les nostres pròpies preguntes.
0: Idò, Nina Lamín, que bé tenir-te aquesta setmana. Ja ves preparant el llibre, que demà el fil conductor serà el llibre.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I de nosaltres hi posam aquesta música d'Antònia Font, també s'homenatge en els membres d'Antònia Font i en Joan Roca, i xerram amb en Tomàs Vivot, que és filòleg, que és escriptor, que és guia cultural, que és investigador i és presentador també de programes d'IV3 Televisió, que l'haureu vist. I Tomàs Vivot, ara m'acab de fixar amb el teu segon llinatge, Rai Lakhari. Per favor, ves desenvolupant.
1: Som fill del món turístic. Com molts dels anys 70, les sueques, les fineses, jo som cas, som fill d'un matrimoni mixt, una parella mixta d'un mallorquí, nat a Santa Maria, d'accident, però hauríem de banyabufar, i una finesa. I aquí vaig sortir jo.
0: Molt bé. I cap a Finlàndia has viatjat, o no?
1: Sí, i tant, sí, i tant. No? A més, jo tinc un germà allà. Sí, sí, és un país molt interessant. Els amics íntims, la meva dona, vull dir, la gent diu que de vegades veu aquesta arrel, no? Aquesta necessitat de... El que parlàvem abans, som capaços d'escoltar Antònia Font molt mediterrani, no? D'obrir cervesa davant la mà, i de riure, com de meditació davant d'un paisatge infinit sense sentir absolutament res. No? Uh-huh. Ador estruï d'una rebel·la i en el mateix temps cerc el silenci absolut que pot trobar en el centre de Helsinki a qualsevol moment. No se sent res. El renou més distorbant de Helsinki és el tramvia.
0: Sí,
1: quan passa el tramvia, que és un moment efímer, no sents absolutament res. I aquests dos paisatges, aquests dos moments, formen part d'això.
0: Que bo. Tenco un bon amic que sempre diu, t'imagines la ciutat si tots els cotxes fossin elèctrics, o si directament no n'hi hagués, seria un altre lloc, eh?
1: Xoca molt per temes familiars i per temes també d'arrels i viatge molt allà. Pots anar ja a Helsinki, que és la gran capital, però també a altres capitals que són importants, Tampere o Turku o qualsevol altre, i el silenci ho amara tot. Ara ja anem parlant quan te'n vas a passejar, que és una de les coses que a mi m'agrada, que és anar a fer excursionisme per allà, 110.000 llacs, no? De fer la volta, i no trobes absolutament ningú. Vull dir, tu realment allà te perds i potser te troben descat d'un mes, m'entens? No te pot perdre mai, perquè està molt... Però vaja, vull dir, és un espai que el que no trobaràs és una cosa dissonant.
0: Ja, ja, ja.
1: En canvi, a Mallorca, i com a mediterranis, l'element dissonant funciona a part de l'estarenar. Uh-huh. És dissonant a dins una, diríem, la dissonància tradicional. Aquesta és la que a mi m'agrada, la dissonància contemporània. Aquesta no m'agrada.
0: Ja t'hem entès, m'ho ha agradat. Sí, sí, sí. Idò, hem d'anar de viatge, mira, que en el teu segon llinatge hem partit ja un poquet de viatge, però per on començaríem a viatjar amb tu?
1: Mira, jo tinc un petit projecte personal que comparteix amb la meva dona, i és que, abans de morir-me, he d'haver conegut tots els racons de les terres de parla catalana. I és una cosa que anem fent, a bocins, agafem un mapa. Tampoc el tenim aferrat amb marques de la paret de la cuina. No, això tampoc. Però sí, més o manco, hem d'anar a visitar comarques, perquè crec que si estimes Mallorca, les arrels, el passat, la cultura, tenim un país que compartim llengua, cultura i tradicions, història, i està bé conèixer-lo. És a dir, i això jo no descarto conèixer altres bandes, no? també de la península, altres bandes. Però sí, és vera que anem trossejant i anem cercant, i sempre trobes elements de connexió. I és un país tan variat que té Pirineus, té costa, té sud total, Oriola, té terres continentals que freguen amb Aragó, té la Franja, té sud de França... És a dir, és tan variat i tan maco, i quan sents paraules que després comparteixes, mm-hmm. o maneres, o diríem estímuls, crec que és molt gratificant. I anem a poc a poc. Un viatge a l'any, mos dedicarem que vam fer aquest bocí.
0: Que bo, no?
1: Des pastís, sí.
0: Que bo, que bo. I quan de bocins són en aquest pastís?
1: Uf, no ho sé, perquè no és d'una manera molt sistemàtica. Ho fem un poc. I mira, ja fa 2 anys que no anem pel nord. I de vinga, anem-hi. I ara, escolta, per què no anem pel Montsant a beure vi? I sempre tinc com una excusa i fem comarcades, que nosaltres dèiem.
0: Comarcades, molt bé. Occitània i Rosselló, per exemple, no?
1: Occitània i Rosselló, sí, això forma part... Això és un segon bloc, sí. I a mi Occitània sempre m'ha agradat. Està molt de moda per el tema del País Càter, que és que realment és així, però és una marca comercial. És que realment a Mallorca venim d'aquí, no? I el rei Jaume se va, diríem, va agafar senyors i nobles i cavallers de lo que se van de sud del Pirineu, però sobretot del nord, dels olivers de Termes, tot això. I és un paisatge que a mi m'agrada molt, perquè també forma part d'aquesta alta muntanya a la qual jo hi combrec, que m'agrada molt, però m'agrada de cultura. No és una alta muntanya, diríem, erma, vull dir que està absolutament deixada la mà de Déu, que són roques, que també és molt guapo, se foten molt guapo, però jo necessito veure allà la mà de l'home per darrere, i els castells, i les viaranys, i les rutes, i els passos, i tot això. I a mi Occitània m'agrada molt, i jo me recordo quan era jovenet, se començava a fer la ruta dels bons homes, que també és una ruta turística de trekking, intenta reproduir el que és el camí que varen fer els cates que fugien de la Inquisició i que fugien d'en Simó de Montfort i tot això des del nord cap al sud. I me'n recordo que hi havia una frase molt guapa que a mi m'ha quedat, que és un eslògan turístic que a mi va calar i, per tant, la segueix, no? Que els cates consideraven Occitània, totes aquelles muntanyes, com el paradís a la Terra. I jo que he anat a darrere, ho puc confirmar. És, si voleu, un tros, perquè l'altre tros és Mallorca, evidentment, però evidentment és un lloc molt maco. I el Rosselló, evidentment, per qüestions culturals i lingüístiques.
0: Fantàstic. I en Tomàs Vivot ha fet, no dos, tres blocs de viatges. El tercer... Jo vendria amb tu.
1: Itàlia, no? Mira, Itàlia és... Pensa que el 60% del patrimoni mundial del món és allà. I no és el país més extens, no és la Índia, no és la Xina, sinó... començant per aquí. Itàlia és tot. Si és mediterrani, Itàlia ha de ser una espècie d'esfar, no? Des lloc on trobes excel·lència. Hi ha excel·lència, perdó, però ja se concentra d'una manera tan bàrbara. La meva dona, que no és tan afectada pel tema de Sar, però sí, des d'un punt de vista sentimental, sempre diu, és que voltes un carrer i t'estan cridant a fil cada casa, cada façana, t'està cridant l'atenció, no? És meravellós. I dins Itàlia, mira que fem feta dalt a baix, jo, personalment, m'aquieta en la part meridional. És que a mi, a part de la música clàssica, m'agrada molt el rock and roll, no? I és heavy metal. Per tant, Nàpols, que és heavy metal absolut, que és el 100% i el 0, que és el yin i el yang absolut, jo som pro-napolità total. Yeah!

0: Molt bé, m'encanta, per cert. I xerrant de viatges, tu també has escrit de viatges. El viatge a Fra Juníper Serra, per exemple.
1: Sí, aquest va ser un llibre que jo vaig orientar no com una biografia clàssica de les virtuts del patrer, sinó com un home que, jo crec que ho vaig posar en espròleg, que sense Gore-Tex i sense unes North Face, amb sandàlies, no sé si ho vaig calcular, no sé si va fer 50.000 quilòmetres caminant de peu, no?
0: Sí, sí.
1: Una època amb unes condicions terribles, no? I més travessar un desert de Sonora i tot això, no? Sí, ho vaig planejar més com un viatge, no? Perquè a mi la qüestió del viatge m'interessa, el viatjar m'interessa. Sí, però bueno, també he fet altres llibres que parlen de viatges més interiors o més aviat locals. No? Jo crec que es catja a la fi, els meus llibres parlen de viatges encara que siguin molt reduïts, no? De descripció d'espais, no? Dels valors dels espais.
0: Mos ho poses bé, Tomàs Vivot, perquè el capítol de demà sabrem un poc més de tu, d'aquest home inquiet, divulgador, escriptor, coneixedor del patrimoni, també presentador de TV3 Televisió. En sabrem un poc més de tu demà, val?
1: Perfecte.
0: Preparats?
1: Vinga.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Calor?
6: Molts cars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol.
8: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls.
1: Gràcies per dur-nos de viatge, Jaime Vázquez, Jacel González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot, Nina Laming, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets, que podríem dir que és tot un experiment de ràdio. Si avui hem anat de viatge, demà, amb vosaltres, obrirem un llibre. Hey.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a aquesta nova sessió de l'Eclèctic. Un vespre més, t'acompanyem fins a la mitjanit. Com de costum, de dilluns a dijous, amb aquesta barreja musical, transgredint estils, èpoques i tot allò que faci falta per a passar 60 minuts amb bona música. Vaja, amb aquesta per la qual val la pena trencar el silenci. I un exemple és el que avui vos proposem, el darrer lliurament de John Cale, titulat genèricament Mercy, i del que acabem de sentir Out Your Window. I ara seguirem en Marilyn Monroe's Legs.

Pràcticament una dècada era el que feia que John Cale no ens presentava material original. I és que aquest britànic, membre fundador de la banda nord-americana de Velvet Underground, que passat demà complirà 81 anys, demostra estar en perfecta forma, reinventant-se de nou. Ens ho mostra amb aquest àlbum titulat genèricament Mercy i que en el transcurs de la nostra sessió anirem desgranant. Per exemple, ara el tema que dona títol a l'àlbum.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Josep, com estàs?
3: Molt malament, fa molta calor.
2: És a dir, tens calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: Man, no ho sé jo. Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

John Cale, avui a la sessió de l'Eclèctic, amb el seu darrer àlbum Mercy, publicat el 20 de gener d'aquest 2023. Sí, fa uns dies sentíem que alguns enregistraments icònics de la història de la música, avui ens ocupa la més estricta actualitat. Aquest àlbum, Mercy, de John Cale, per el que compta amb alguns dels cervells més curiosos de la música, com Animal Collective, Sylvan Esso, Lauren Hallow o Tei Chi Astres, entre altres. Han recuperat el programa, després del parèntesis publicitari, amb Not the End of War. Ara seguirem amb dos temes de forma continuada. Time Stands Still i Monstruck.

John Cale, un músic que al llarg de la seva vida professional, més de 60 anys al servei de la música, ha experimentat en diferents estils, com el rock, avantgarde, la música clàssica i també l'electrònica. Avui el sentim a l'eclèctic amb la seva darrera obra, Mercy, pràcticament encara calenta, recent sortida del forn. I know you're happy, sé que ets feliç, és el que ens afirma el senyor John Cale, perquè sap que estàs en la sintonia de l'eclèctic, i així ho canta amb aquesta nova cançó.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Noise of You és amb el que acabem d'encetar la recta final de l'Eclèctic i tres seran els temes que lamentablement haurem de deixar fora de la nostra sessió, però és que mos cap només un tema més. Serà History of Blood, amb el que vos emplaçarem fins la sessió de demà. Eclèctic, ja ho sabeu, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit, sempre amb aquelles músiques per la que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina West, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tèntol número 1204. Avui fa 102 anys, dia 4 d'agost del 1924, que s'iniciava a Mallorca la primera de les moltes missions del cançoner popular de Catalunya per part de Baltasar Samper i Miquel Ferrà.

Idoi, sí, avui fa 102 anys que el 4 d'agost de 1924 l'etnomusicòleg mallorquí Baltasar Samper i l'escriptor Miquel Ferrà partien cap a Mallorca de Barcelona per dur a terme la primera de les missions, de les moltes missions del cançoner popular de Catalunya. Dies abans, l'1 d'agost, els dos amics mallorquins havien signat l'ordenació d'aquestes missions del cançoner popular de Catalunya, un document que suposava l'encomanament de missions de recerca de cançons populars arreu del territori de parla catalana, i cada una de les quals havia de comptar amb els apartats de tonada musical, lletra, complements folclòrics, impressió fonogràfica de les cançons i una fotografia dels cantaires. La primera de les nombroses missions que Samper va fer per aquesta obra començava avui. De fet, fa uns mesos es publicava, i en xerràvem aquí a Tèntol, un llibre que recull l'obra del cançoner popular de Catalunya a Lloret, de Vistalegre, una investigació feta per Andreu Ramis, un

dirigit per l'Orfeó Català. A Mallorca va tenir una importància cabdal en diverses missions, com dèiem, de recerca de tonades, costums i cançons, sempre amb l'etnomusicòleg mallorquí Baltasar Samper al capdavant i amb Ramon Morell, com dèiem, amb Miquel Ferrà o, per exemple, també amb Andreu Ferrer. Varen visitar llocs com ara, també, a banda de Lloret, Pollença, Artà, Sencelles o Binissalem, on recolliren veus, lletres i melodies populars. I la dita diu: per l'agost vull la mà i vull el most. I de most, avui precisament, també en xerrarem a Tèntol. Començam.

Foi-me um tentol. Tentol, en Celestí Oliver.

0: Idoi, com estàu? Ben retrobats a Tèntol, com cada dia, de dilluns a divendres, de les 3 a les 6 del capvespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, juga amb les paraules, també amb les tonades populars, gràcies a aquest recull del Cançoner Popular de Catalunya que s'iniciava ara fa, avui, 102 anys, però també jugam amb l'actualitat. I, en definitiva, un programa que té totes les lletres. I qui saben bé totes les lletres i també tonades són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia, Celestí Oliver.
0: Quina tonada saps?
1: T'anava a demanar que quines tonades teníeu per al Gaida, perquè també depèn un pot d'esconreu, no?, de les feines que se facin en el camp de la zona en qüestió. A Inca, camp, poc. A Inca's bates.
0: Però fa 102 anys, evidentment, hi havia oficis que ja no, malauradament, ja no existeixen, i tonades que acompanyaven aquests oficis, que, de fet, se feien servir per passar millor les hores feixugues o les feines feixugues, per exemple, de fora vila, dels camps.
1: Exacte, des camp, sí, que... perquè els hi fes més lleu i també com perquè els hi donés més forces, no?, perquè s'ho passessin millor i acabessin abans.
0: És a dir, no només era un pur entreteniment, sinó que era una manera de passar millor aquelles jornades feixugues de sol a sol. Miquel Junc, com estàs?
2: Va bé, bon dia.
0: Per sa poble en teniu,
2: per sa poble
0: tenim
2: moltes. Moltes,
1: Marjal, ja me diràs.
2: Sí, sí. Totes les de Madà Boada són increïbles.
1: Sí.
2: Si les voleu recuperar, aquesta dona tenia una veu brutal.
1: Mira, que... ja només hi pots i ja se m'ho posa pell de gallina, també, de sentir-la per ses festes de Sant Antoni. Mm. Que el Manco Calcany, no sé si tots heu posat...
2: Sí, sempre la posen durant el piró musical.
1: Exacte.
2: Els dels moments èpids de la festa.
1: Potència.
2: Ben potència.
0: I que ve i recull aquell llegat d'ara fa 102 anys, d'en Baltasar Samper, que tal dia com avui iniciava aquesta primera de les moltes missions, d'aquestes expedicions que varen fer per Mallorca i arreu del territori de parla catalana per recollir això. Cançons, tonades populars, que gràcies a aquesta feina, que de fet estan recollides a la Biblioteca de Catalunya, podem encara sentir i mantenir vives. I també gràcies també a la feina de moltes generacions de músics.
1: T'anava a dir molt d'artistes que...
0: Avui en parlarem d'una d'aquestes generacions amb unes representants que passaran per aquí per Tèntol.
1: Ah, ja sé per on vas.
2: Maria,
1: sí, ja... Jo m'he cortocircuitat, sí. Dic, manco.
0: Vinga.
1: Ah, ja m'he recordat.
2: Què era això?
0: Sí. Maria, què tindrem avui a Tèntol?
1: I començarem jugant a la batussa de Tèntol amb un poble de les Balears i avui parlarem del 65è aniversari, sí, del Festival de Pollença, que és mal de dir, que demà ofereix el concert de Mahler Chamber Orchestra amb Daniel Trifonov. I m'ho podeu donar un premi per...
2: tota
1: aquesta
2: difícil,
1: frase, això.
2: És molt complicat.
1: Gràcies, Lluís Fortesa, no falla mai.
0: Pianista.
1: Sí, pianista i

0: I dissabte serà el torn de l'Orquestra Simfònica Illes Balears amb Alban Gerhardt i el violoncel, ell i Patrick Hahn, de director convidat, que iniciaran amb aquesta peça de Wagner boníssima, que ja mos ha animat a tots
1: bon
0: aquí
1: inici,
0: a l'estudi.
1: Bon inici de concert per aquest dissabte.
0: Que des del 1962, des del primer Festival de Pollença, iniciativa del famós violinista anglès Philip Newman, aquest festival té lloc, més de 900 artistes de primer ordre han actuat cada any en el claustre de Sant Domingo de Pollença, lloc emblemàtic també, i un festival històric que ja suma 65 anys i que avui en parlarem amb el seu director, en Pere Bonet.
1: I deixi, en Pere Bonet passarà per aquí per Tèntol per fer una mica de retrospectiva d'aquests 65 anys i per parlar d'aquest festival que ja ha començat i que té dues actuacions importants aquesta setmana. I avui, com cada dimarts, brostatjarem en la història i ho feim amb en Tomeu Canyelles.
2: Tal dia com avui, per l'any 1962, moria a Los Angeles l'actriu Marilyn Monroe, símbol d'una època i mite incontestable del setè art. Per tant, avui la recordarem amb una breu panoràmica de la seva vida i també de la seva obra.

0: Ai, que bé, eh? Recuperar avui una Marilyn Monroe. Sí?
1: No m'ho esperava gens, mira per on.
0: Farem una mica d'història.
2: Bon tema, bon tema.
0: Sí. Bueno, Miquel, què més tindrem?
2: Avui posarem la mirada a la vinya en aquesta notícia del dia, sí. Perquè amb aquest bater de sol, aquestes calorades que fa darrerament, sí. Bé, darrerament no, darrers dos mesos, quasi. La verema a Raúl ja ha començat, s'ha avançat fins i tot dies abans.
0: Ui,
2: ja mos posa vi tot en Lluís.
1: T'imagines que fos vera?
2: No, si fos vera no sé si comaríem el programa.
0: Clar, aviat.
1: Depèn de ritme.
0: Aviat pot ser que s'anyada a begui...
2: Sí, ja.
0: Sí, damunt sa vinya.
2: Sí, quasi. Però bé, aquesta verema s'ha avançat fins i tot dies abans que aquests darrers anys. S'ha avançat moltíssim i anirem fins a diferents cellers a veure com duen aquests dies del sus a la verema.

0: Ai, que el Barmà no acabi mai, eh? No acabi mai.
1: Què vol dir amb això?
0: No, que per moltes calorades i sol que faci, que no acabi mai, perquè sempre tenim excusa per escoltar aquesta extraordinària cançó d'Amigos.
1: Meravellosa.
0: És meravellosa, és fascinant. Sí, és fascinant. És el Barmà mallorquí, però a la costa oest dels Estats Units.
2: Beach Boys.
0: Sí, exacte.
1: I d'aquesta que escoltàvem, la mateixa del Barmà. En tot cas, a la tercera hora de Tèntol, a partir de les 5, avui ens visiten les pitxorines. Que
0: aquí ben... anàvem.
1: Exacte.
2: Avui tot anirà ben connectat.
1: En tradició i...
0: És que molt bé, ho sabem fer.
2: Sí, sí.
1: Pitxorines, coneixedores, pitxorines. Grans coneixedores de les tonades, que continuen presentant arreu el seu nou i segon disc, La Falda Girada.

0: un nou disc que suposa un gir més en l'experimentació que les pitjorines fan de la tradició i la cultura popular. La falda girada té col·laboracions com na Miquela Lladó, que han sentit ara, que com na Maria Jaume fan de la tradició una cultura transgeneracional més viva que mai.
1: Així és, i amb elles en parlarem, perquè de fet, clar, és d'aquestes propostes en què duen la tradició a l'avantguarda, però combinen el fet de que les seves actuacions es converteixin també en ballada popular.
2: Exacte.
1: La gent...
2: A més, elles animen sí, a la gent a que surtin a ballar i...
1: Sense ser un grup explícitament de ball de bot ni de ballades, aconsegueixen això. I és d'agrair.
0: És d'agrair, sí.
1: I a partir de les 5:30, és a dir, ja recta final de Tèntol, avui rebrem la visita de les nostres marines.
3: Els mesos d'estiu són un bon moment perquè els infants dediquin temps a la lectura. Però exactament quin tipus de lectura els haurien de recomanar? Avui xerrarem del còmic com una manera d'animar la lectura a la infància.

0: I deixi 3 hores de Tentol que comencen ara mateix i recordeu que, com sempre, vos oferim les línies obertes perquè participeu en directe.
1: Com cada dia, ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja ho sabeu, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: Ara tothom m'ho mira, o bé el correu electrònic, o sorpresa, que nosaltres, que Tentol @ivetresradio.com.
0: Hem fet com a 3 cànons,
1: mos queda bé, mos queda bé.
0: Sí.
3: És que...
1: Que Tentol d'agost.
0: Sí. Aquesta sorpresa, o sorpresa.
1: Sí.
0: Jo sorpresa perquè tenim el control tècnic qui maneja el so de Tentol avui i aquest dies i per sempre, esperem. Sí, és el nostre estimat Lluís Ofortesa.
3: Ofortesa.
0: Gràcies, Lluïsa. Gràcies per posar aquesta musiqueta. Mira, el manco ballam un poquet, no?
3: Sempre tenten.
0: Movem un poc les caderes. Vinga, són les 3 i 21 minuts. Moment de ja començar.
2: La rabiosa actualitat.

0: Vinga, i som dimarts 4 d'agost, segon dia d'aquest mes d'agost en què ens toca jugar en el joc de Tèntol, en el qual els protagonistes són, com sabeu bé, els pobles de les Balears. Ja hi han jugat tot el mes de juliol i ara aquest mes d'agost dedicam el programa a més pobles de les Balears amb l'objectiu que el representant de cada poble venguin a jugar, facin el màxim nombre de puntuació i a partir de principis de setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les Illes Balears. El pòdium per ara està encapçalat en tercera posició per Alaró, 75 punts. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I en primer lloc, Porreres i Capdepera, amb 85 punts. Tot i que Esporles ahir varen passar per la Batussa i varen fer un molt bon paper. En 72 punts es troben en cinquena posició. Veurem, sí. Veurem. Com?
1: Sí, perquè en quarta hi ha molt d'empats.
2: Sí, hi ha molt d'empats.
1: Perquè hi ha Vilafranca, Sant Joan i Calvià. A la quarta posició.
0: Ja veurem, encara poden passar moltes coses, sobretot...
2: Queden molt de pobles,
0: sí,
2: encara.
0: Sí, sí, sí, amb el poble d'avui, amb aquesta batusta d'avui, d'aquesta setmana, és a dir, pot canviar bastant la classificació. Per tant, arriba el moment de conèixer quin poble avui juga a Tèntol.
2: I el poble que passa avui per la batusta de Tèntol... Es Ferreries.

0: Té de tot, Ferreries. I sí, avui jugam amb el poble de Ferreries, el primer poble menorquí que juga enguany a la batussa de Tento.
1: Que no de res, eh?
0: No, esperem que no. Esperem que no se facin enfora. Ferreries és un municipi situat al centre de l'illa de Menorca que ja s'esmenta en el periatge de 1301 de Jaume II de Mallorca. El terme municipal s'estén des de la costa de Tramuntana o nord de Menorca. Maria.
1: Un petit tram compres entre les platges de Cala Pilar i Cala en Calderé amb els macars dels Alocs fins a la costa de Migjorn o sud entre les platges de Cala Galdana, molt coneguda, i Cala Trabaluja amb les platges de Cala Mitjana i Cala Mitjaneta, totes precioses. El gentilici del poble de Ferreries és múltiple i jo no sé si me'n sortiré.
2: Sí, però hi ha moltes erres.
1: Això ja apareix un embarbussament. Sí. Ferrienc,
0: molt bé.
1: Ferrerienc,
0: sí.
1: Ferrierenc o Ferrerierenc.
2: Aquest darrer és que m'agrada més.
1: Avui estic
2: Ferrerierenc.
0: Sí, ho has tret.
1: A veure menys que me diuen els nostres concursants d'avui, si ho he fet bé. En fi, l'origen del topònim del nom de Ferreries no és del tot clar. Així mateix hi ha dues teories no documentades, Miquel.
2: Així és. D'acord amb la tradició oral, el nom de Ferreries té relació amb els topònims de la Rovellada, l'Enclusa i els Pujols de Son Telm, que en revolten aquest poble. Els seguidors d'aquesta opinió consideren la possibilitat que qualque ferrer s'establís originàriament per aquests paratges per atendre les cavalleries de transport que viatjaven per l'interior del territori illenc. Aquesta creença estaria reforçada per la grafia Ferreries, que apareix en la documentació posterior. Però hi ha una altra hipòtesi en torn del nom d'aquest poble, de Ferreries, i és una deformació ortogràfica de la freria, ja que la primitiva església de Sant Bartomeu es va aixecar damunt dels terrenys que pertanyien als frares mercedaris.

0: Idò, i Ferrés per una banda i per una altra... Frares. Aquestes serien les hipòtesis de l'etimologia de l'origen del nom de Ferreries.
1: Per documentar, així que sé que vos agradi més, sé que vol creure.
0: De tantura, una de les dues té més
2: força. Un frare
0: Ferrer,
2: també.
0: Si qualcú sap, també.
1: Les dues coses,
0: clar. Sí. Bé, el terme de Ferreries té una extensió de gairebé 67 quilòmetres quadrats i una població de més de 5.000 habitants.
1: La franja nord de Ferreries destaca per les elevacions de Santa Àgueda i s'enclusa, mentre que el sector sud està drenat per una sèrie de profuns barrancs de gran bellesa, el barranc del Gendà, conegudíssim, preciosíssim, que desemboca a Cala Galdana, i el barranc de Son Fideu, que vessa les aigües a Trabaluja.
0: I un temps l'agricultura era l'antic motor econòmic de Ferreries, però, evidentment, ha anat perdent pes en el conjunt de l'economia local.
2: El conreu de cereals i la pastura han donat pas a una activitat essencialment ramadera que té enfocada la producció en la fabricació, com no podia ser d'altra manera, de formatge artesà, denominació d'origen, formatge de Mahó, i la producció de llet, també. Val dir que Ferreries ha estat la població menorquina que més tardanament s'ha incorporat a l'explotació turística.
1: Així és, i aquesta, la proximitat a la urbanització de Cala Galdana també ha fet que progressivament molts de comerços del sector dels serveis hagin desplaçat l'activitat cap al litoral. Però, tot i així, la banda no costanera del poble és coneguda i apreciada per la seva oferta gastronòmica, com tota Silla, diria jo, perquè Menorca tot se menja i tot se menja bé. I la seva economia, que es basa sobretot en la indústria del calçat i dels mobles.

0: I de festa també en saben, eh? I un sí, bon tros sí. A Ferreries. La festa grossa està dedicada a l'apòstol Sant Bartomeu, per tant, és aviat. I se celebren els dies 23, 24 i 25 d'agost.
1: Sí, falta ben poc. Sí. La seva antiguitat es remunta al segle XIV, coincidint amb la creació de la parròquia que va donar origen al primitiu nucli de població.
0: Clar, i com tots els pobles de Menorca, es fan, evidentment, colcades de caixers, jaleos... Sí. Mm. Cercaviles, rues de cac grossos i què més, Maria, perquè no acaba aquí, eh?
2: Se menjua, mam, se teca. Es clar. Menja coca bamba amb xocolata i pastisseria salada, com formatjades, flaons, rubiols croissants i panet de sobrassada, i dolça, com pastissets, per exemple, típica de l'illa, i sabou, evidentment, pomada o gina, que diuen ells, o gina amb llimonada.
0: Sí, però això, tot això no ara, aquest dia de Sant Bartomeu. Perquè no m'ho vull imaginar fer coca bamba en xocolata, però bé.
1: Sí, potser sí, pot ser, a les cases,
0: pot ser,
1: no?
0: Potser es passa la calor.
2: Aire condicionat, sí, sí, sí, sí. Més a tradició, sí, tradició. Sí, sí, sí. A vegades un no... Sí. No... I bé, i per suposat, hi ha música i balls. A banda d'això, els dissabtes de matí també se fa un mercat artesà al poble, que té lloc a la plaça, i hi poden trobar tot tipus de productes artesans.

0: Aquest sona que és diferent.
1: És diferent.
0: Clar, perquè és de ferreries.
1: És igual, però diferent.
0: Sí, és diferent, perquè és de ferreries. Bé, doncs jo tenc un refrany, i el refrany d'avui diu: es mitjorn són clatelluts i a ferreries bavalls, es mercadals són serruts i a fornells són esparralls.
1: Mira, jo te'n diré un altre.
2: Tot
1: mercadal
2: això.
1: I ferreries, Ciutadella i Aló van fer noces 15 dies de ses banyes d'un moltó. Mm.
2: I d'això entenc més, perquè és que ferreries dona per molt, ja.
0: Vinga,
2: ho veus. Diuen ferreries Terra Roja, que fa referència en el color vermellós del sol característic d'aquesta zona geològica de Menorca. De fet, hi ha segons quines escales que seran com a
1: roja.
2: Com a
1: sí,
2: roja.
1: Sí.
2: I després també he trobat a ferreries Panxa Grogues,
0: sí,
2: perquè hi havia molta aigua estancada en el voltant del poble. Això afavoria que hi hagués basses, i en aquestes basses hi havia granots de panxa groga.
0: Mm. Clar, i doncs són panxa grogues, a Ferreries. Bé, dit i fet, avui jugarem amb el poble de Ferreries. Penta. Però abans, atento al que em fan cada dia, volem llançar la pregunta que feim aquests dies. I la pregunta d'avui diu així. Vos demanam aquest estiu sobre els paragentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol, de la contrada. Sabeu quin malnom reben els habitants de Ferreries?

0: I per jugar a nosaltres i respondre a la pregunta de quin mal nom reben els habitants de Ferreries, tenim dues opcions, com sempre, Miquel.
1: Com sempre, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentalib3, i la segona, telefonar-nos al 971-13-9900 per donar-nos en directe aquesta resposta vostra, 971-13-9900.
0: I d'ahí, vinga, fem un tentol.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Ens enyorau?
2: No!
1: Tornem!
2: Bolleria absoluta!
1: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
4: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
1: Ulala, mon amour, Paris!
4: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
1: Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam!
2: Que repiquin!
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Idò, hi passen 6 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble, d'una vila, per part dels pobles veïnats, del seu redol. Avui jugam amb ferreries i volien saber què els diuen els ferrerians.
1: I avui no sé, hem rebut una resposta per ara. Sí. I és un gentilici que no ha dit na Maria, avui.
0: I mira que n'ha dit.
1: Mira que n'ha dit un parell, sí. Un parell mallorquí. Ferrerers.
0: Ferrerers.
1: Mira.
0: Clar, aquí aquella hipòtesi
1: de ferrers.
0: De ferrers, sí, sí, sí. Sí, de l'origen del topònim, Pontura tindria força.
1: Alerta.
0: Sí. Bé, encara hi sou atents de participants, podeu telefonar en directe o fer-ho a través de l'Instagram de Tento, @TentoOlivetres, però ja ha arribat el moment de jugar, com dèiem, amb el poble de Ferreries. I venen animats, perquè ja se donen copets a l'esquena, però abans, els nostres concursants d'avui, del poble de Ferreries, i ho saben ells bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
2: El qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Sigueu benvinguts. Comencem.
6: Qui sou?
7: No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
9: Damià Rotgemiró.
10: Llorenç Enric Fabré.
11: Som parents? Som casats?
9: Som amics?
10: No som amants.
12: És curiós. Ho sento tot repetit, aquí.
13: No deuen pas ser britànics.
9: De soca d'arrel hi venim.
10: De Ferreries, adoptats a Palma.
14: Vull saber coses teves. On treballes?
9: Dins les lletres.
10: Escola i esport.
14: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
13: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Molta passió.
10: I paciència.
15: Bon dia. Sento molestar-lo, però necessito informació. Què em pot dir d'aquesta illa?
9: Que és tan grossa com el món.
10: I intensa.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: Pinta, pinta, pinta, que tenim un bon equip avui. Poden saludar ja en Damià Roger. Com estàs, Damià?
9: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Sí, eh? I en Llorenç Enric. Com estàs?
10: Molt bé, a molt gust.
0: Ferrierencs d'adopció de Palma.
10: Jo diria que sí, no? Sí, perquè ja fa un parell d'anys que som per Palma, Catrescamp, però sempre amb arrels de Ferreries.
0: Quant d'any fa?
10: Més de 20.
0: Més de 20.
9: Jo ara ja he passat el llindar. Jo duc més anys a visquent a Palma que a Menorca.
0: Uau. Sí, sí. Genial. I ahir anàveu 20, però? O sí. Només per festes?
9: No.
19: Home, a finals d'agost vos toca, no?
10: Si li demanàvem a un ara, te diria que no suficient.
0: És a dir, entre setmanes sou aquí i cap de setmanes allà? O no tant?
9: No tots els cap de setmanes, però bastant. Sí.
0: Bé, ja el sentiu, coneixeu aquesta veu, en Damià Roger, poeta, home de lletres, tipògraf, dissenyador, i en Llorenç Enric, ha estat segon entrenador de l'Atlètic Balears i ara segon al Poblense.
10: I també ha estat analista aquí a Ivetres Ràdio.
0: Sí. T'han pogut sentir.
10: Sí, sí, sí. M'han pogut sentir.
1: Sí, bueno, ja en certes dues veus avui.
0: Sí.
1: Això del Poblense m'interessa, eh? Jo som de la Pobla, i vull saber, què tal els fitxatges nous, què tal l'equip, ben si el man com el mantindrem a segona federació.
0: Va, això t'interessa, tu.
1: Sí, sí. També m'agrada molt de futbol.
10: Se pregunta, veig que és humil. Sí, sí. M'han dit, el Poblense és un equip humil.
1: La de la temporada passada és difícil que se repeteixi.
10: Però hem de mantenir l'exigència, no? I sí, sí. Jo crec que la Pobla hi ha exigència com toca, però sí que és vera que tenen els peus molt en terra, que pot amoblar, i és l'important. I intentarem fer la feina. Aconseguir lo de l'any passat jo crec que és
1: molt complicat.
10: Molt complicat. Tornem a començar una nova temporada amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: Mm-hmm. Com toca la pilota, com jugui un Ferriera a la Pobla? No només en el camp.
10: Millor que no la toqui molt.
0: Però no només en el camp. Dic, com se passeja, com se mou un Ferriera?
10: No, molt bé. De berenar t'he dit jo que...
0: Aquí anàvem,
10: que el nivell, el pavelló, està sí, molt alt.
0: De berenar.
10: De berenar, sí, sí.
0: Cada dia variats.
10: Dilluns i dimarts no. Avui
0: no.
10: Quan
0: inici de setmana.
10: Però els divendres no sol fallar.
0: No fluixeu, no? Molt bé, heu vingut amb força de concursar, de pujar aquest marcador.
19: Hem de dir que dos homes en aparença diferents, sí, però realment units, perquè, com a dada curiosa, varen ser company de pis, no el veure?
10: Sí, sí, sí, sí. Però s'ha dit que som amics però no som amants, però
19: clar.
10: Boni, boni.
0: Clar, clar. Quin temps vareu viure plegats?
9: O sigui, vam ser un parell d'anys.
10: Dos, tres anys compartint pis, sí, sí.
9: Sí, bueno, Llorenç i jo ens coneixem des de petits de ferreries.
19: Clar.
9: No són de la mateixa quinta ni van compartir aquesta cosa de classes, però sé que ja ens coneixíem abans de fer aquesta transmutació cap a Mallorca, i després, a més,
10: sempre que m'ho juntem passen coses.
19: Ah, estar preparats, alerta.
0: Bé, Ferreries hi ha de tot, no?
10: Sempre.
0: Parteix de Ferreries.
10: Sí, sí. I més, en Joan Martí, de Ferreries, passa sí, que avui fa anys, molt d'anys.
1: Ah, fa anys, Joan.
10: Tenim presentador, eh?
1: Aquesta setmana el telefonarem atent, segurament. De xerrar un tema amb ell.
0: Vinga, fet. Que destacaríeu de Ferreries? Vinga, banda.
9: Sa gent, els ferrerians i les ferrerianques.
0: Sí?
9: Clar.
0: Només la gent?
10: Jo te diria que sí, les festes, Sant Bartomeu, la gent, el menjar... I que és gent molt, molt oberta.
0: Vinga, de menjar, que hem fet una espipallada d'allò que teniu, però...
9: Jo supos que si me sent qualque amic o qualque familiar, diran, Damià, ha de dir el que estic a punt de dir, les pilotes ferrerienques.
19: Ah?
0: I com són,
9: les pilotes ferrerienques? Hi ha un vincle emocional, perquè, bueno, són pilotes molt petites, estan fetes, estan dissenyades a posta, bueno, de davant no té una gran dificultat culinària, però és vinca emocional, és perquè de petits era una de les grans costums. Quan són petits i mos donen la primera paga, molts de fiets o fietes van a gastar aquella paga amb xutxeries, amb regalessis i coses.
0: Sí.
9: Nosaltres, el meu ranxo era anar a fer en el bar del poble, el primer, i perdonareu el castellanisme, el bocadillo de pilotes.
19: Que bo.
9: Clar, això vol dir que els primers pessics de llibertat era per anar a cercar. I un ranxo asseguts a una taula dins un bar sense adults, menjant un bocadillo de pilotes. Allò...
0: O sigui, que se mengen dins d'entrepà.
9: Sí, sí.
1: Ara m'ha pegat gana, jo.
0: Sí, eh?
19: Sí, no? Hauríem d'anar a Ferreries.
9: D'aquí ve que han de ser petitonetes.
0: Han de ser petites.
19: Clar, si no...
0: Sí. Com aquestes pilotes que menges dins el brau, a vegades, no? Dins...
19: Ah, sí.
0: Més petites.
10: Més petites, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
19: Bé, hauríem de començar el concurs, no?
0: Sí, sí, sí. Vinga, esteu preparats?
19: Vinga, anem.
0: Au, idò, endavant.
18: La batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Au, idò, aquesta primera prova per començar la batussa de Tèntol consisteix en lligar paraules, és a dir, heu d'encadenar paraules una per om.
1: Sí, sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tendreu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada, a veure en quina començam
0: I començarem avui. Amb Bartomeu. Bartomeu. Per tant,
1: mira, fàcil.
0: Comença per un.
10: Unió.
0: Temps.
10: Unió.
9: Oli.
10: Invent.
9: Tarragona.
10: Armari.
9: Illa.
10: Abans.
9: Sempre.
10: Entre.
9: Esquerra.
10: Arbre.
9: Eufemisme.
10: Empresa.
9: Aire.
10: Esquetxa.
9: Eustaqui.
10: Invent... ja ho havia dit. Imperi.
9: Intensitat.
10: treball.
9: Lligadura.
10: Ambigu.
9: Unitària.
10: Illa.
9: Àuric.
20: Penta.
0: Molt bé, eh?
1: Bueno, han començat fort, eh?
19: Home, de lletres, clar, això era...
0: Jo n'he apuntat 24.
19: Pim-pam, jo 24 també.
1: Jo 23, crec que una l'han repetida, però...
19: Illa l'han repetida.
0: L'han repetida dos pits.
10: M'he acabat, sí.
1: Però 23.
0: Serien 23.
9: Però repetir illa és una condició d'illa en seu idioma.
1: Exacte.
0: Però molt bon marcador,
19: d'entrada.
0: Llorenç Enric, molt bon començament. I d'ahir vinga, anem cap a la segona prova.
18: D'on m'has dit que és?
0: I d'hora, Llorenç i Damià, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts per qui ho encerti tot, si ho encertau tot. Són 5 punts per illa i 5 punts per encertar el municipi.
1: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
21: Light, molt light. El contava molt el meu home. Això és un senyor que se va emborratxar i estava que no s'aguantava i tal. Diu, jo donaria sa vida per una butaca. Fins que arriba a casa seua, troba sa butaca i s'asseu. Ai, que bé que estic. I així que és una mosca i va. Me cago en nens. Fins que l'agafa. Diu, saps què t'he dit? Diu, ara t'hauria de matar, però perquè sàpis el que emprenyes...
1: M'ho ha contat una Covid.
0: Sí.
1: Aquesta persona.
0: Bona,
9: no? Hi ha un parell de pistes que m'aduen a Ciutadella.
10: Sí, jo també.
0: Directament.
10: Sí.
19: Quines pistes?
1: Quines pistes són, men?
9: Seua.
10: Ca seua.
9: Seua. Sí. Ca seua. I salta ja no
10: recordo què era. 700 en sa, que és més tancat.
0: Sí.
10: Te diria que és... que és més de Ciutadella, però no és un accent molt, molt marcat de ciutadellanc. No.
9: I o el que difumina una mica és que a Mallorca hi ha alguns llocs que també es diu seua.
0: O sigui, no, no sou a Mallorca.
19: A quina
0: no.
19: illa som?
0: No. Jo a Formentera ni a Eivissa, no.
10: Formentera i Eivissa descartat.
0: Sí? Convençuts, convençudíssims.
9: Sí. Que clar, els punyeteros, siguem menorquins, no mos posaran ciutadelles primer, no mos fan sa trampa ara.
10: Doble farol.
1: Pot passar de tot, pot passar de tot en aquest programa.
9: Bé, jo com que no ho sé, diria Ciutadella. Però
10: Ciutadella, Ciutadella.
19: Menorca, Ciutadella.
0: I és Menorca.
1: És Menorca, sí.
0: I és... Ciutadella.
19: Molt bé.
0: Ciutadella. Sí, sí, sí, anàveu bé, beníssim.
1: És veritat que quan jo triava pensava, els hi he de posar qualcú de Menorca, no?
10: Després he dit
1: sí, sí, perquè potser... Després el poble no l'endivinen. I mira, encara ha anat bé. Encara
10: no, no. Ciutadella, Ferreries, és migjorn, tenim un accent, i a partir de Mercadal en tenim un altre.
19: A Mallorca, tu que deies que qualcun poble es fan ca seua, sa meua, per exemple, Vinissalem ho diuen així. Veus.
0: Per tant, sumam aquest 10 punts, no?
19: Idò, que tornem a tenir avui l'edat de Crist.
1: Ah, 33, mira com
0: 33 punts. Beníssim, vinga, idò, i fa sa mare l'embarbussament.
18: L'embarbussament.
0: Au, idò, endavant. Aquest embarbussament, a veure si serà avui bo de fer o no, Miquel.
1: Sí, sí, l'hauran de dir sense interrupcions ni errades. Podeu dir entre tot dos, triar-ne un perquè el digui. I són 10 punts, si el deix perfecte, i si no, el nostre tècnic de Sant Lluís... Per baixarà la puntuació, i no sé si el voleu sobornar de qualque manera. No sé, Lluís, què vols avui?
10: Ja formatge de Menorca.
1: Ah, formatge de Menorca. Tindran fàcil, crec, per trobar-ne.
0: Sí. Bé, com que van i venen, podran dur ells.
1: Clar, aquí ve tot poden dur.
10: Te poden dur un formatge de Son Vives espectacular.
9: He de dir que aquest és el que més por me fa.
19: Sí, no, ja t'han vist la cara. En Damià tot d'una ja ha arrufat el cel.
1: Fent mala cara, però...
9: Me quedaré engrunat.
0: Vinga, que aconseguireu aquest 10 punts, segur, perquè no en poden donar 11. Vinga, l'embarbussament d'avui és aquest.
19: Claro. Te toca, te toca.
22: Ah, carai.
2: Bueno, jo faré la 3, que veig que em lliga.
20: Vinga. En Pere Pere Pintor.
22: En Pere.
2: En Pere Paret Pintor.
22: Paret.
23: En Pere Pere Pintor.
22: Pintor.
24: En Pere Pere Pintor.
25: En Pere Paret Pintor.
26: En Pere Pere Pintor.
27: En Pere Paret Pintor.
28: Premiat per Portugal.
29: Premiat per Portugal.
30: En Pere Paret Pintor. Premiat per Portugal.
31: Premiat per Portugal.
32: Premia i per Portugal. Pinta pots i potinguetes.
33: Pinta pots i potinguetes.
34: Pots.
35: Pinta pots i potinguetes.
36: I pontigats.
37: Pinta pots i potinguetes.
38: Potinguetes.
39: Pinta pots i potingueres.
40: Ponti potinguetes.
41: Pots i potinguetes.
42: Pinta pots i potinguetes.
43: I potinguetes.
44: Pots i potinguetes.
45: Per posar.
46: Per posar pebre picant.
47: Per posar pebre picant.
48: Pebre picant.
49: Pebre picant.
50: Per posar pebre picant.
51: Per posar pebre picant.
52: Picant. Pebre picant.
53: Pebre picant.
54: Pebre picant.
55: En Pere Peret, pintor, premiat per Portugal. Pinta pots i potinguetes per posar pebre picant.
0: Pinto. Bueno, això està fet, eh?
1: Complicat, és d'avui. Sí, moltes paraules.
0: Però no vos embuirem. Vinga.
1: Va.
0: Davant.
1: Què vol dir, Damià?
9: En Pere Paret, pintor, premiat a Portugal, pinta pots i potinguetes per posar el pebre vermell.
0: Picant.
19: Mm.
1: Picant, picant.
0: No. Sí.
1: Com és aquesta paraula?
0: El poden refer.
1: Sí, va. Si ho vol tornar a dir.
0: Sí.
9: En Pere Paret, pintor, premiat a Portugal, pinta putets i punt...
19: Ai, ai, ara ja m'ho
9: agafo. Pebre picant, em falta una paraula. Pinta putets i potinguetes.
1: Mm-hmm.
9: En Pere Paret, pintor, premiat a Portugal, pinta putets i potinguetes per guardar el pebre picant.
1: Més o manco.
0: Sí. Era en Pere Paret, pintor, premiat per Portugal, pinta pots i potinguetes per posar preva picant.
1: Ai, Lluís.
19: Gairebé perfecte.
1: Quasi.
19: Sí. Un nou.
1: Està molt bé.
9: T'has guanyat un formatge.
1: No, Lluís, aquest metge no anirà amb una bona panera.
19: Ben carregat de coses. Entreví, formatge i tot el que demana.
0: Tendrà gent. Bueno, sumant 9 punts, per tant...
19: 42 punts.
0: 42 punts.
18: Guanya qui la sap més llarga.
0: I de veure si la sabeu llarga, perquè ara faran dues preguntes relacionades amb el poble de Ferreries, que vostre. Teniu diferents opcions, dues, en donam, i cada resposta correcta val 2 punts. Comencem, i ho feim parlant d'una de les joies naturals de Menorca, el barranc del Gendà. És la frontera natural entre Ciutadella i Ferreries i és un lloc que entrellaça cultura i història. De fet, alberga més de 300 espècies vegetals, moltes, ja ho sabem, úniques a l'illa. Però la pregunta d'avui és... Quin és el nom del camí que travessa el barranc i que va ser la principal via de connexió entre Ferreries i Ciutadella durant l'edat mitjana?
1: Que l'hauríeu de saber. Tenim dues opcions, però. És el camí reial o el camí dels frares? Quin diríeu?
19: Se miren intensament.
0: Quines mirades.
19: Mm. Pensen...
10: És que podien ser... Jo no ho sé.
9: Podien ser tots dos. Mos la jugam amb una?
1: Pensau que és un camí molt important.
9: Però com està, sí, reial.
0: No, camí sí, reial o sí, camí dels frares.
10: És reial.
9: És el reial.
0: I és el reial. Sí.
9: Per on està col·locat el reial.
0: Sí.
10: Molt estirant les orelles.
0: El camí reial, conegut també com a camí vell, és una de les vies de comunicació més antigues de Menorca i és probable que sigui d'origen medieval, tot i que no es pot descartar que formés part d'una calçada romana desapareguda.
10: És que jo recordava com el camí vell, però...
1: Clar, és el nom popular que li diuen camí vell, però realment és el camí reial.
19: Heu passat o coneixeu?
10: Sí,
9: perquè ara és darrers... Bueno, darrers anys hi ha hagut gent que ja l'ha treballat molt.
1: Mm-hmm. S'ha recuperat una part.
9: Sí, va haver certa invasió. La natura es va infiltrar amb el camí i era intransitable i hi ha hagut aquesta cosa molt associativa de ferrerians i menorquins que l'han anat posant al dia, és a dir, ara torna a ser molt...
10: De jove anàvem a fer notes, camí real. Ah? Sí, és camí vell, sí.
0: És un camí que heu fet moltes vegades, no? Moltes vegades. Bueno, fem ara la segona pregunta, ara aquesta sobre la vostra església, o esglésies, hauríem de dir, perquè en teniu dues. La primera és la de Sant Bartomeu, que va acabar de construir-se el 1770. Aquesta parròquia, però, va quedar petita per l'expansió del poble. I crida l'atenció que no fa tant d'anys es va decidir construir un altre temple. És l'església de Santa Maria. Però sabeu quin any es va inaugurar aquesta església de Santa Maria?
1: Va ser el 1966 al 1973. És que no fa tant, eh?
19: No, no. No vella.
10: Jo diria 73.
9: Jo també, 73.
19: Per què?
10: Perquè tinc el record de desbatejos que s'emprava Sant Bartomeu, referència del meu naixement, i ja 84 ja empraven allà, per referència.
9: Jo igual, perquè record que de petits l'església relativament era molt nova. Si fos el 63, nosaltres érem petits i no era tan... Record que quan érem petits l'església era molt nova, global 73.
0: Idò, i és així. Sí, sí. L'església de Santa Maria se va començar a construir el 1966, però no va ser inaugurada fins al 73. La primera pedra provenia de la catedral de Menorca de Ciutadella. Anant molt bé de puntuació,
19: no? Sí,
0: molt
19: no?
0: Bé.
19: És que, clar, sí, sí, sí. 46 punts.
0: 46 punts.
1: I alerta amb aquesta darrera prova. Alerta.
0: Au, idò, vinga, Damià Llorenç, aquesta és la definitiva.
2: Amb la paraula a la boca.
0: Concursam avui amb en Damià Roger i en Llorenç Enric i en aquesta prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb ferreries.
1: Ara llegirem a l'atzant quines paraules jugam. Poden ser malnoms, topònim, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Men que toca.
3: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims.
1: De topònims en teniu moltíssims,
19: sí,
1: eh? Per aquella zona.
19: No serà, sí.
0: No serà per topònims. Sí, preparats?
1: Venga. Llorenç fa mal la cara.
10: Sí, perquè okay. En teoria en sé molts i no en sé cap ara mateix.
19: Respira,
0: va,
19: respira, sortirà.
0: Sortirà, poc a poc, eh?
1: Molt bé.
0: Però anem allà en quan vulgueu.
19: Vinga, i detens.
9: Sant Granot, Sant Patrici, Sermita,
10: Sant Àgada,
9: Sant Àgada, Terra Roja,
10: Sant Patrici, Roma, Roma Nou, Roma Vella,
9: Sant Pere, Terra Roja, ja l'han dit, Sanarro,
10: es Barrancó,
9: Carrer Nou,
10: Sant Llorenç,
9: Sermita, Espalers,
10: Cala Mitjana, Cala Galdana,
9: Cala Mitjaneta,
10: Atzalocs, Santa Rita,
9: Alforia, Sant Clusa, Sestres Boques,
10: Son Vives,
9: La Marcona,
10: La Marcona, Sant Marc, no.
9: Es Picadero. Es Clopipic. Susina. Susina mítica. Sa prostitució.
4: Penta.
1: N'han dit molts.
0: Quin darrer topònim, no?
1: Sí, el darrer m'ha sorprès.
19: I de molt interessants. Ai, ai, ai, que s'agafen de sa mà.
10: El darrer no sé on t'ha sortit.
1: Sí, sí.
19: No, bueno,
1: igual,
19: l'haurem de creure.
1: No tenim temps per explicar-lo.
19: Mos fiarem d'ell.
0: Et cert, no et cert.
1: Et cert, et cert.
19: Quants en teniu?
1: Jo n'he apuntat 31.
19: 31,
0: jo també. 31, amb aquest darrer que em donen per bo.
1: Donen per bo, donen per bo.
0: Sí, Llorenç,
1: no tenim bar aquí, no tenim bar.
0: Faria una esmena en aquest, no? Però, clar, ell forma part de l'equip.
1: Exacte.
0: Quants en sumam, així?
19: Idò, així tenim un total de 77 punts!
0: Molt bé. Ferreries ha aconseguit 77 punts.
19: Vos heu fet en band, eh?
1: Sí, o sigui, band.
19: Diria que van... Sí. S'han portat tercers.
1: Pot ser bé. Pot ser bé que s'hagin portat tercers.
0: Vamos.
10: Molt bé.
0: Pot ser bé.
1: Encara haureu de tornar. Sí.
0: Tornareu segur. Tornau segur. Això segur. Damià i Llorenç. Ho fet bon equip, eh?
10: Sí.
0: Se nota que vareu compartir pis.
10: Jo havia dit que jo havia d'acompanyar en Damià, que és en Paco de Lucía de Set Lletres, i no restar.
19: I doncs, confirmant que vos heu parat tercers per davant de l'Aró. Sí, sí, sí. Per tant, el nostre
0: Ferreries.
19: Primer poble de Menorca se posa tercer en
0: espòdios. Se posiciona en tercer lloc. Gràcies,
1: molt bé,
0: Damià i Llorenç, i a reveure aviat.
10: Moltes gràcies.
9: Moltíssimes gràcies, de bo i de cor.
5: IB3 Ràdio és informació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
4: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I d'ahir, quan són les 4 i 5, començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que juga amb les lletres, amb les paraules. Acabam de jugar amb Ferreries i crec que, Miquel, tenim...
1: Sí, tenim una altra,
0: una nova.
1: Sí, tenim una altra resposta després d'aquests 77 puntassos que han fet.
2: Jo estic molt agradadíssim amb en Damià i en Llorenç, ho han fet també.
0: En tercera posició.
1: Tercera posició.
2: Que no és poca, no, no intenta
0: de Pablo tercera posició a l'Aro.
1: Alberto.
2: Me sap greu, Josep Riero.
0: I companyia.
1: Però bé, demanàvem com cada dia es pare gentilici, avui de Ferreries, i en Rubén Martí mos ha contactat per Instagram per dir-nos que Ferreries també ens diuen xinos, sobretot Ardaló. Diuen que bé perquè hi havia una família molt nombrosa que anava molt per l'O a festejar i que tenien els ulls aixinats.
2: Que bona!
1: I per això...
0: De qui ve? Són xinos.
1: Xinos.
2: M'agrada molt, gràcies Rubén, per aquesta
0: informació. I de baix, un pare gentilíssim més que sabem, per ara...
1: Això són les respostes que volem. Aquestes són.
0: És a dir, demanam quins malnoms reben els pobles amb els quals concursam, jugam a la Batussa. Avui han passat per la Batussa Ferreries i, per tant, demanam què els diuen els pobles de veïnat de les seves contrades. Bé, després d'haver jugat en aquesta primera hora, tenim a la nostra pollencina estimada, que encara viu de dels moros i cristians.
1: Avui fa bona cara, ja.
0: Sí, encara va vestida cristiana.
2: Que vos agrada...
0: Jo el manco la veig de mig cos per amunt i va de blanc. Sí, jo crec que anirà tot l'any,
1: Sí, ja, després de...
0: L'any que ve pot ser que tombi i sigui mora. No?
1: Ah, mira, si ho deia mateix.
2: Sí, de...
0: Això has estat tu, Marga
2: Cifra. I guapa, i reina.
0: És que és guapa, no, Marga Cifra.
2: Preciosa, amb aquests rissos.
0: Vinga, ara en deixarà de veure-me.
2: Va.

0: Miquel, Maria, xerrant de verema.
1: Xerrant de verema,
0: sí. Perquè sí, ja ha començat aquesta verema. De fet, hi ha cellers que fa dies que s'hi han posat, n'hi ha d'altres que no, però el sus a la verema ja és notícia, perquè, de fet, s'ha avançat...
2: Encara més de lo que ja s'havia
0: avançat aquests anys. Abans de l'habitual, és a dir, fins i tot abans de que l'any passat. I que fa...
1: Rècord,
0: sí,
1: no?
0: Que aquests darrers anys.
1: Des d'any que s'ha vermat abans.
0: Clar, fa calor. Fa calor, fa sol, fa calor.
1: Això no ho poden negar.

0: aquestes ones de calor o ona de calor
1: en general, fora
2: d'horari. Una única.
0: No s'atura. Ha fet que s'avanci.
2: Per quina anava?
1: Per la quarta o la quinta, no?
0: Jo m'he perdut. Jo crec que et mateixa tot.
2: Sí.
0: Sí. Manco dos dies que va afluixar un poquet. Va bé, aquesta que va fer que s'avanci la temporada de la brema, com vos dèiem.
1: Sí, i tot i que aquest hivern hagi estat plujós, la manca de precipitacions dels darrers mesos, sumada a les altes temperatures, com dèiem, han accelerat la maduració del rem. Això ha suposat que molts de cellers hagin hagut d'avançar aquesta brema d'estiu, que solia començar per setembre, si no m'he errat.
0: Sí, final d'agost o principis de setembre.
1: Fa molt d'any per setembre, ara ja per agost.
0: Ara sí,
2: ara ja. Sí, exacte. A final d'agost se començava a veremar un temps, sí. Principi de setembre era quan se feia aquesta campanya de verema, i ara, des de fa ja un grapat d'anys, s'ha avançat un mes abans. Fins i tot, a principi d'agost, ja se verema com ara.
0: Atento, l'hem volgut conèixer de primera mà aquesta situació i saber si aquesta verema primerenca però pot afectar en els productors, i per això hem demanat a diversos cellers que mos expliquin un poc en quin punt es troben. I començam escoltant en el Albert Dols, del microceller Son Crespí.
3: Sí que hem començat una setmana bona abans respecte als altres anys, però és que és normal, perquè tenim una onada de calor continuada, perquè fa molta gràcia que xerrin d'una onada, dues, tres, quatre, quan fa des de final del mes de juny que estem amb una onada de calor contínua, i això pues, fa que el raïm vagi madurant a tope. I sí, nosaltres hem començat amb un pot de manto negre per fer un blanc de negres amb bona acidesa, i la cosa pues, està començant de manera un poc pausada, però sempre s'ha de fer sin pausa, que diuen en castellà. I sembla que a final d'agost o a principi de setembre ja s'haurà acabat la verema.
1: També hem parlat amb Andreu Oliver, de Camp Majoral, que ens explica que ells cada any comencen més prest a vermar.
4: Idò, avui hem començat verema amb una varietat blanca primerenca, una varietat forània, que es diu Chardonnay, i una varietat que ja ens feia els 13 graus probables d'alcohol i amb bona acidesa. Cada any començant més prest, per exemple, aquesta varietat ara fa uns 20-25 anys es solia començar al voltant del dia 20 d'agost, i ara ja ho començàvem primera o segona setmana d'agost. A poc s'ha anat adelantant la verema, i enguany, amb aquestes calorades del mes de juliol, tot s'ha avançat una miqueta més, o sembla, com a mínim, la varietat més primerenca, et sembla que s'avancen una miqueta més. Enguany, la producció creiem que serà similar a l'any passat, és possible que una mica més. La sort d'enguany és que els mesos d'hivern va ploure molt, i per tant, les plantes que tenen arrels profundes estan aguantant bastant bé aquestes calors fortes.

0: I en Albert Dols, de Sant Crespí, de Santa Maria, també m'ho ha dit que enguany el rem et sa, no té malalties, però que així tot pot ser hi hagi poca producció en el seu seiel. Escolta'm.
1: Nosaltres, per sort, som un projecte petit que podem anar esperant més o manco. El problema que tenim és que, a part del grau, l'acidesa està penterra amb tota aquesta calor. Anirem fent controls, mirant que tot estigui bé. El rem està bo i sa. L'únic problema que veig una mica són aquestes vinyes que potser no tenen tant de... o que tenen un suport de rec, que rem és rem, però passa com un poc l'any passat, que no pesa. Per tant, veiem que tal vegada hi haurà menys quilos, però sí, sanitàriament la cosa està molt bé. Molta paciència i això és el que tenim. Mai pots esperar res, ni te pots enfadar amb els temps ni la calor. És el que hi ha i mos toca aguantar-ho i molta paciència.

0: I en Andreu Oliver, de Camp Majoral, també explica que enguany s'han trobat amb poques malalties, de la mateixa manera, però que la calor ha provocat maduració irregular del rem.
1: Una altra cosa important i bona és que enguany no hi ha molta presència de malalties, s'han pogut combatre bé i, per tant, tenim un rem molt sa, i això sempre és bo. El que passa que enguany, amb aquestes calors de juliol, la maduració és una mica irregular. A vegades tenim a la mateixa planta un rem molt madur i de vora un altre rem que no és tan madur. I, per tant, haurem de jugar amb aquesta irregularitat per aconseguir bons vins. Sabarem, en principi, quan fa tanta calor i comença tan pres, sol ser una verma ràpida. Si se manté aquestes temperatures que tens, és possible que el mes de setembre quedi poc rem per vermar. Ara, si comença a ploure una mica, és possible que la verema s'allargui fins a mitjan, final de setembre.

0: Cada vegada m'agrada més aquesta
1: fabulosa,
0: cançó.
1: Aquesta cançó.
0: Cada vegada que l'escola m'agrada més.
1: Sí, ets sí, amigos, sí.
2: Ideal.
0: Sí, sí. Perfecte per aquest tema d'avui. Sí. Aquest dels cellers que han conegut, que hem escoltat, ara ja han començat a veure-me, però n'han trobat un que encara no ho ha fet, és el celler d'un hort, i començaran aquesta mateixa setmana, segons m'ho han dit, segons preveuen, i mos ho comenten Joan Gutiérrez.
3: Enguany és un any que està sent càlid. Per veure que aquest hivern, com que va ploure, hi va haver reserves, tenim una producció que està bastant bé. El que sí que és veritat que ja tenim segons quines varietats que ja comencen a pujar un poc de grau. Ja tenim malvasies a Pollença de 13 graus. Després, per la part de Sencelles, pues, tenim a lo millor un Vionier que també ja està a 13 graus. I aquesta setmana començarem a vermar per aquestes varietats, potser que són un poc més primerenques en blanc, i també tenim qualque varietat forània tipus un cirà, que volem fer un rosat, que mos interessa per rosat, i sí, i ja mos posarem a vermar pues, aquesta mateixa setmana. És una verema que en certa manera s'ha avançat, si la comparam un pelineu amb l'any passat, però bueno, la sanitat, que és molt important, perquè sí que és veritat que ha estat un any molt sa, i bona qualitat, que és l'important.

0: Idò, i aquesta verema que s'ha avançat arreu, tot i que a Pollença, per exemple, clar, és una zona més humida, hi plou més, aquesta verema encara no ha començat, com en té Joan Gutiérrez de Donort, però comencen aquests dies.
1: Sí, també està més a prop de la costa, no? Les temperatures no són les mateixes, Santa Maria i el Gaida estan més enmig, però vaja, si li falta poc, tampoc no...
0: Però, clar, veurem que això s'avança arreu per tot i que, fins i tot, se diu que si no plou i la vinya o raïm no se manté, pot ser setembre, que era l'època de verema tradicional, ja fa anys, Pontura ja estigui tot vermat. Però bé, qui ha començat a vermar és na Bàrbara Mesquida, de Mesquida Mora. Bàrbara, com estàs?
2: Hola, bé.
0: Vas alegre aquest dia?
1: Però poc. Quan dius la cançó?
2: Amb bonetes.
0: Clar, a veure.
2: Amb bonetes.
0: Quan vos hi posàreu?
2: Vàrem començar dijous de la setmana passada amb el Chardonnay de Son Porqué, que sempre és el més primerenc, sempre és el que mos fa llevar la son i mos fa pegar el sus i el tret de sortida, tot i que després sempre sol maturar un parell de dies. Per tant, ara seguim amb aquesta primera embestida i veurem demà què feim, perquè de moment a Poleres ha fet un bon ruixat.
0: Sí, ah, sí? Avui? Millor. Avui mateix?
2: Ara fa una estoneta, fa una hora, sí. Ha començat a ploure.
3: Vaja. Nosaltres, com que fa dues hores que no sortim de l'estudi, no
1: però fa un bon sol, no m'ho donen compte.
0: Clar, i això...
2: Ha fet un bon ruixat, però bé.
0: Bàrbara, i aquests ruixats, per exemple, com poden afectar?
2: Bueno, jo sempre dic que els ruixats són els que ens fan passar pena, més que res perquè no venguin carregats de calabruix. Ah, perquè ara el que no necessiten de cap manera és una calabruixada. I vulguis o no, amb les temperatures que tenim, és un moment delicat, perquè som les portes, no?, de la meta de tots aquests mesos de feina i esforç per poder entrar una collita guapa, que la veritat és que enguany els raïms són saníssims i fa ganes vermar-los. Per tant, esperar que no mos faci un desastre, que puguem anar fent feina tranquil·lament i que aviat, perquè el temps passa molt ràpid, pugueu començar a veure els vins d'aquesta collita del 2026, que sí que és una collita una miqueta més precoç que altres anys.
0: Precoç, però si tothom coincideix, és en dir que el raïm és sa, que enguany és un bon any de raïm.
2: El raïm és molt sa, va ploure quan havia de ploure, no vàrem tenir una primavera complicada, a la nostra zona tampoc hi ha plogut tant, mos hagués agradat més aigua, segurament, perquè mai mos basta. Haguéssim estat més contents si hagués plogut més en Cidern, però així i tot crec que no mos hem de queixar i sobretot estar agraïts perquè venim de dos anys de molt poca verema, de molta sequera. Seguim dins aquest capítol de sequera i de poca aigua, però les vinyes fan més bona cara que dos anys enrere. Per tant, a veure si poden fer la feina que toca aquesta època, que és vermar, tenir dies molt llargs i nits molt curtetes.
0: Clar, i fa molta calor, fa molt de sol. Com afecta això a les jornades intenses de verema? No sé si vos hi heu de posar fins i tot encara més prest, perquè, clar, ara ho comentàvem, ja no sé en quina onada som de calor, però sí. Ve la mateixa.
2: Jo crec que enguany no és una onada, no és com un tren de calor, sí. I no sé si ja comptàvem la quarta o la cinquena, no ho sé. És vera que el mes de maig va ser molt agradable enguany, que per així que no havia d'arribar mai l'estiu, però va arribar per la porta no? I no m'ha aturat de passar calor i de suar. Farem balanç quan acabem, però sí que vos puc dir és que des de fa 3 anys vermam molt més prest, mos aixecam molt més d'hora i mos hi posam a les 5 des de matí amb els frontals just per intentar poder fer la feina més a gust, que els vermadors i l'equip que som estiguen més còmodes i també per entrar raïms a més bona temperatura, i quan comença a fer més calor i és més mal d'aguantar, idò ja se cobra.
1: I com així, Bàrbara, enguany no hi ha hagut tantes malalties o plagues com altres anys? En què ha tingut a veure això?
2: Bueno, perquè venim d'una primavera que ha estat relativament seca, ha estat còmoda, per tant no ha estat humida, no hi ha hagut mildiu, no hi ha hagut senrada. El mosc Harvard, crec que ja amb l'experiència d'aquests pràcticament 3 darrers anys, mos ha fet estar tots més atents i hem començat a prevenir-lo abans, n'hi ha una mica, però no tant com fa dues o tres temporades, i en definitiva, fora Vila ja passa això. Hi ha anys que són més fàcils, n'hi ha més complicats. Sí. Enguany és un any que hi ha una miqueta més de mascara, perquè les altes temperatures també l'han afavorida, i en el final sempre hi ha una mica de tot, i l'important és que no hi hagi massa de qualque cosa.
0: Mm-hmm. És a dir, que enguany s'ha aconseguit combatre aquest moscard verd que aquests darrers anys atacava bastant.
2: Ni segueix avant, les poblacions de moscard són presents, no són tan altes, però jo crec que també hem estat més a damunt, no? I no mos han enganxat tan despistats, perquè fa 3 o 4 anys va ser com una novetat, si bé és cert que jo a casa he vist fotos des de l'any 80 i busques amb una vinya totalment cremada per moscard verd. Mm-hmm. Per tant, és una plaga que ja l'havíem coneguda, no? Mm-hmm. Però ara mos hem de basar a viure amb ell. Una més a sa llista. Mm-hmm.
0: Ara aquest ruixat d'avui, Bàrbara, farà que arribeu a setembre, perquè hi havia cellers que comentaven això, que si no plovia i seguien aquestes calorades, pot ser que a final d'agost ja acabassin de vermar.
2: Bueno, ara hem de veure com ha acabat aquest ruixat. Ara acaba d'aturar-se pràcticament de ploure. És un ruixat totalment localitzat. Me fa pensar que pot ser que la vinya que tenim a Son Godai, per exemple, que es anant cap a Vilafranca, no hagi fet una gota, i a Son Porqué sí, o si no, viceversa. Vull dir, solen ser ruixats molt, molt, molt localitzats, i ara em va acabar de xerrar amb altres, em posaré les deportives i m'aniré a fer la volta de les vinyes a veure a on ha plogut o on ha deixat de ploure. Som a un estadi molt inicial de verema, pràcticament estem entrant en xardonès encara, i queden setmanes de maduració, i per tant, si no se complica, jo crec que és un ruixat que pot donar una mica d'alegria, no? I fent aquests raïms, i per tant, rebre-lo com estem avançats els pagesos, no? A resignar-nos, a ser resilients, i en aquest cas dir, bueno, si no ha fet mal, ja està.
0: Sempre ensai en escola, Bàrbara.
2: Supos
0: que això són dies, setmanes, mesos d'estar pendent de les previsions del temps, constantment.
2: Ara toca 2 mesos de passar pena. Però vaja, ja, això ja va amb el nostre ADN, amb la nostra manera de fer i de ser. I bueno, en el final fem feina tot l'any per poder acollir ara i poder elaborar els nostres vins, perquè després ben aviat, dins el 2027 i els anys que venguin, tota la gent que li agrada beure vi els pugui gaudir. Per tant, estem avasats a patir. Mm.
0: Bàrbara, i no sé, tu que compagines feina i festa, no sé si la verema fa que s'afluixin les activitats que hi feis en el celler, les activitats culturals, vaja.
2: Ah, no sabia si te referies a les festes de Sant Roc, que aviat començaran
0: també,
2: a poder...
0: També.
2: I t'anava a dir, sí. Jo ja fa anys que pràcticament no m'inventem de les festes de Sant Roc. Quan era més joveneta, que sí que eren molt importants, començàvem a vermar just acabades les festes de Sant Roc. I des de fa molts anys ja les festes, per nosaltres, queden diluïdes al mig de la festa de Bon de Veres, que és l'època d'esvermar per nosaltres.
0: Mm. No, jo me referia a les activitats culturals que fas en el celler.
2: Seguim en la nostra programació de jazz els diumenges, amb algun concert que de forma esporàdica anam publicant, amb els sopars en el molí, i per tant obrir el CUP el cap de setmanes perquè la gent pugui gaudir de l'espai de manera informal, pugui beure una copa de vi acompanyada d'una mossegada, i tota aquesta activitat no s'atura, al contrari, molt contents de poder tenir el celler obert i que la gent pugui venir a passar una estoneta i conèixer on neixen els vins de Mesquí de Mora.
0: I poques hores de son, eh?
2: Poques hores de son. Ara toca dormir poc.
0: Vinga, ara te deixam anar a fer la volta per la vinya, si ja va pot fer horeta de 2 minuts, ja anirà bé.
2: Eh? Una beca de curta.
0: Exacte.
2: i anar a voltar.
0: I tornar-s'hi a posar. Bàrbara,
2: moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i una ferrada. I bona verema.
2: Vinga, bona verema a tothom.
1: Vaig bé, gràcies, Bàrbara.
0: I tothom a vermar, tothom s'hi ha posat, i qui sí. No s'hi ha posat per ara, res, compte enrere per aquesta verema, que serà intensa i que, si no canvia res de previsions...
1: Tu hi aniràs a vermar?
0: Jo hi aniré, jo hi he d'anar.
1: Te toca,
0: sí,
1: a files.
0: Bé, d'anar. No és que sigui una obligació, però sí, hi vaig cada any. És una feina... Si no la fas cada dia, bé, si la fas cada dia, clar, és una feina molt artesanal, sí, sacrificada, i t'agrada, evidentment, però si no la fas cada dia, evidentment, encara supos que és més d'agrair, no?, perquè no tens el mal de caps que
1: I
0: tenen els cellers.
1: I també quan més mans, millor, no?, perquè al final, en aquest moment, és feixuc.
0: Bueno, són les 4:28, feim un tèntol.

0: Tento.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimas i Raúl Valls. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Idò, hi passen un minut de les 4 i mitja. Tomeu Canyelles, com estàs?
1: Molt bé, Valtres, què tal?
0: Contents, eh? De tenir-te una setmana
1: més. Jo content d'arribar puntual, de no haver trobat son vos. Sí, sempre un desafiament.
0: És un desafiament.
1: Ja ho sabeu que a certes
2: hores
1: les coses se posa
2: impossible. Ja està tard de matí, molt entrebant
3: sí,
2: de Maria
3: i jo. Sí, és que ja mai saps quan te'l trobaràs, on te'l trobaràs, fins quan te'l trobaràs. És que no... Però bé, hem de claudicar.
0: No, això sempre, i sobretot mes d'agost, també, eh?
3: Clar.
0: Que tot bulli.
1: Resau, pregau per tenir un aire condicionat en condicions, perquè a vegades...
0: En condicions, també.
1: Sí, sí, en condicions, perquè les esperes se poden fer llargues. Sí. Mireu de sintonitzar o bona música o bona programació.
3: Sí. Exacte.
0: Ara na Bàrbara Mesquida mos deia que ha fet un ruixat a Porreres i, clar, aquí de dins...
2: No.
0: Dit, per avui,
3: ara mateix.
0: Ara fa un ruixat.
1: Mira, un ruixat m'aniria bé per fer netes cotxó.
2: Sí, jo
3: també. Depèn de quan sigui ruixat, també.
2: Si vol terra roja, l'empitjorarà.
3: Exacte.
1: No crec que l'empitjori, tal com ara mateix està.
0: Jo el duc brut de terra, de plor de terra, de fa un grapat de setmanes. Bueno, Tomeu, avui en què brostatjarem?
1: Un tema que no tenia previst, però m'ha interessat molt per aquesta història humana que hi ha darrere d'aquest mite de setè art, no? De la Marilyn Monroe.
3: A mi m'ha sorprès que mos xerris d'això avui.
1: És que m'agrada obrir aquest món d'internet, aquestes pàgines dedicades a efemèrides, i veure que llista tan gran. És com un bufet lliure, no?
3: Sí.
1: Poder triar, de què parlarem avui. I mira, avui m'ha fet gràcia aquest tema.
0: I de venga, que soni ella.

0: Som-hi avui, per què en xerram? Vinga.
1: Bueno, bàsicament perquè tal dia com avui, per l'any 62, moria a Los Angeles, aquesta actriu que jo crec que ja ha traspassat per la història del cinema, no? És gairebé com un mite de la cultura popular, molt associat, és veritat, també als Estats Units, però també, no?, a crec com un ideal que s'ha escampat per tot el planeta. I bé, val la pena també poder veure que hi havia més enllà d'aquest mite eròtic, podien dir, que hi va haver la gran pantalla i quina realitat humana hi havia darrere.
0: Clar, perquè perviu encara com el símbol sexual de tota una època, no?
1: Sí, correcte, perquè hem de pensar també els moments en què se va crear aquest mite, no? Perquè durant la segona meitat dels anys 50 i principis dels 60 van sortir tota una sèrie d'actrius que compartien pràcticament les mateixes característiques, no? És a dir, eren rosses, eren esbeltes, no? Vull dir que els anys va ser quan van venir a rompre actrius com la Kim Novak, Lara Turner, Jane Mansfield o la mateixa Marilyn Monroe, no? Que de fet encarnaven com un arquetip molt llaminer per la indústria cinematogràfica, no? I per què? Men, perquè d'una banda fusionava la sugestió eròtica, vull dir, una sugestió molt calculada i continguda, ho hem de dir, amb elements que aleshores s'associaven a la feminitat i que no deixaven de ser com el resultat d'una construcció artificiosa, no? És a dir, estic parlant de la ingenuïtat, de la vulnerabilitat, o fins i tot d'una mentalitat maquiavèlica pròpia de les femmes fatals, no? del cine negre, no?
0: Sí.
1: Aquest tipus d'actrius, que esdevingueren un importantíssim reclam comercial per les pel·lícules en què participaren, són conseqüència cultural de les tensions pròpies de la postguerra, no? És a dir, la dona reduïda com un objecte de desig i, en el mateix temps, podien dir, un element desafiant per la moral conservadora de l'època, no? Això, per desgràcia, fa que el seu paper històric sigui molt més profund que els de set simples set símbols en els que fantasejaven els nostres predins.
2: És curiós perquè en Marilyn Monroe era associada a un altre arquetip, en el de la rossa beneïta, podríem dir, que quan fora de les càmeres era una dona amb una cervellera ben privilegiada.
3: Sí. Era una dona llegida, m'assembla.
1: Sí, ben intel·ligent. A més, hi ha moltíssimes fotografies d'ella en llibres, no? Rodatges, per exemple. És que és vera, i això de fet mos crea un dilema, no? I és qui es va aprofitar d'aquí? No? Va ser Hollywood el que va instrumentalitzar en Marilyn o va ser en Marilyn qui va instrumentalitzar Hollywood, no?
0: Certament. Bona pregunta.
1: Sí, sí, és que mem, el seu paper de lota ingenua, provocativa i superficial li venia com a anell en el dit, però també és vera que portes endins era completament diferent, no? Perquè existeixen, a part d'aquestes fotografies que deia, documents de l'època que certifiquen que el seu coeficient intel·lectual era realment alt, no? És a dir, 165 punts en contrast a la mitjana social que s'alça més o manco d'un 100, no?
3: Vaja.
1: I mostra d'això és que també que quan morí es va descobrir que ser una autèntica biblioteca amb mig miler de llibres, no? Marilyn Monroe era devota de Marcel Proust, d'en James Joyce, d'en Albert Camus, no? Fins i tot s'hi trobaren obres d'en Karl Marx, no? O d'en Federico García Lorca, no? Cosa que me sembla bastant curiós. La gent que la conegué deia una cosa d'ella, no? I és que durant els rodatges es passava bona part del temps llegint llibres de temàtiques tan diverses com política, com psicologia o literatura. No oblidem que un dels seus marits també va ser l'escriptor nord-americà Arthur Miller, sí. No? I que més enllà de la seva vida de celebrity, i de tots dos, solien fer com un pot de vida cultural, no? Vull dir, anaven a presentacions de llibres, a conferències, i altres actes que en definitiva contrasten amb aquesta imatge pública i frívola que d'alguna manera confon la persona amb el personatge.
3: Abans has dit que hi va haver una generació de triu rosses i esbeltes que se varen convertir en el gran fetitxe d'una indústria tan poderosa com és Hollywood, però en aquest sentit, perquè no Marilyn Monroe va destacar damunt de les altres companyes de generació, com per exemple na Jane Mansfield o na Lara Turner, que també deies?
1: I de, jo crec que ella va guanyar la partida perquè va ser una actriu molt completa i perquè més enllà del seu rol com a símbol eròtic, era un intèrpret molt solvent en el camp de la comèdia, el gènere musical, no? De fet, ara sentíem una cançó i, uau, tenia una veu realment, no ho sé.
3: I a més que la visualitza, no? Perquè la sent i ja te l'imagina dels seus moviments, les seves cares. És com molt característica tota ella.
1: Tota la vida, clar, hem vist aquest símbol, hem vist imatges, hem vist videoclips, documentals, pel·lícules, no? I evidentment, sentim ja la seva veu cantant aquesta cançó tan suggeridora i l'imaginam, no? Podien tancar els ulls com si la tinguessin davant, no?
0: Sí, sí.
1: Jo també afegiria en aquesta pregunta, també, és que ella tenia un grandíssim control de la càmera, no? Vull dir, un control, podríem dir, aclaparador. De fet, creava una complicitat tan especial en l'espectador que era difícilment reproduïble en aquestes altres actrius que has esmentat, no? També pens que ella també tenia un mèrit i és que s'hi va posar molt jove, no? Recordem que ja a finals dels anys 40, en uns 20 anys, més o manco, ja es va plantar davant la càmera per primera vegada i, de fet, el seu primer gran èxit va venir a partir l'any 1953 amb Niàgara, no? De fet, podríem destacar un altre factor, i és que ella, a diferència d'altres, sí que tenia un plus d'ambició que va jugar a favor seu, no? Una mostra d'això és que l'any 1955 va crear la seva pròpia productora.
0: Amb 20 i pocs anyets.
1: Sí, sí, la tia era una autèntica màquina perquè ja va crear Marilyn Monroe Productions, no? I això, de fet, li va permetre escollir millor els seus papers, no? Millorar les condicions de feina, els salaris, no? I, en definitiva, tenir una major presència o capacitat de decisió en una indústria, insistes, no? Controlada pels homes, no? Jo crec que això també li va permetre aconseguir fites que altres companyes generacionals no varen poder assolir, no? Com, per exemple, rebre guardons importants en aquella indústria com podia ser el Globus d'Or.
0: Clar, una dona enfortida, eh?
1: Totalment.
0: Clar, se fa curiós pensar que la seva vida té tant de mite com també la seva mort.
3: Clar, aquest tema, sí.
1: Correcte, perquè aquí també tindríem tot sobre baixa per poder-ne parlar, no? Però, mem, sempre en relació a la seva mort s'ha partit d'una explicació oficial, no? És a dir, d'un succés, d'una mort provocada per una sobredosi de medicaments, no? Que no deixa de ser un eufemisme emprat aleshores per poder referir-se al suïcidi, no? Això, a priori, no hauria de tenir res d'estrany, no? Però és que aquí s'han de considerar una sèrie de factors, podríem dir, estranys, no? Per exemple, les incontables irregularitats que s'acumulen a la investigació, perquè, de fet, a casa seva hi varen desaparèixer objectes que ella tenia molt gelosos, com, per exemple, la seva famosa agenda telefònica, no? Perquè pràcticament tenia ja tots els contactes de Hollywood. Això va desaparèixer, curiosament, no? O fins i tot el tassó d'aigua que tenien el comodí i amb el que, presumptament, haurien pas avall les pastilles que havia ingerit el dia de la seva mort, no?
0: Vull dir, s'informa dos elements
1: importantíssims. Hi ha cosetes estranyes i segurament si teniu una estona per navegar per totes aquestes teories que trobem a internet, potser la veritat és que podien tenir una hora baixa ben entretengut, no? Però és vera que també aquest informe policial, a més, està plegat de llacunes, no? Està molt incomplet, no? Vull dir que alguna cosa estranya passava amb aquesta actriu i, per descomptat, això va provocar tot tipus de suspicàcies en relació a una possible història d'amor amb els president dels Estats Units d'aleshores, en John Fitzgerald Kennedy. Aquesta possibilitat, hem de dir, alimentada igualment per aquell moment tan legendari en què en Marilyn va cantar. Happy birthday, Mr. President. Hi ha alguna cosa molt rara planejant-te l'ambient, no? Però vaja, tot això ha generat un mite conspiratiu de grans dimensions i que es parla, així podríem dir, des de la conspiració, no?, d'un assassinat en tota regla davant d'un escàndol sexual que hauria pogut fer tremolar els fonaments de la Casa Blanca.
2: Marilyn Monroe moria tal dia com avui, el 4 d'agost de 1962, però el seu mite encara no ens abandona. A mode de resum, quin podríem dir que és el seu llegat, Tomeu?
1: Doncs jo crec que aquest mite perdura per moltes raons, però la més important i més òbvia és perquè la Marilyn va marcar època, no? Bona part de les seves sessions fotogràfiques han esdevingut icones de la cultura pop i la seva reproducció en sèrie també ha contribuït a l'omnipresència d'aquesta actriu a la memòria audiovisual de diverses generacions d'espectadors, no? Per altra banda, crec que tots aquests aspectes tan polivalents i contradictoris de la seva vida la converteixen en una figura que ha exercit una influència cabdal amb artistes posteriors, no? Que sé jo, per exemple, en Madonna, no?
0: Aquí anava,
1: una època, vull dir, bevia moltíssim de l'estètica, dels pentinats, de la forma de mirar la càmera, no ho sé. Si el mite continua viu, jo crec que és perquè també l'accessibilitat en el seu llegat és màxima. Vull dir, les seves pel·lícules mai s'han deixat de projectar. S'han escrit moltíssims de llibres biogràfics, s'han fet biotòpics com els que va protagonitzar fa pocs anys Nana d'Armas, no? S'han fet també exposicions commemoratives o fins i tot rutes guiades per llocs connectats a la seva vida, no? Jo crec que tot això, en definitiva, contribueix a expressar que la Marilyn Monroe va ser molt més que allò que vam poder veure a la pantalla, tant als nostres predins com ara.
3: Clar, perquè tu que has estat investigant, Tomeu, aquest moment de sa falda que s'alça per l'aire que ve d'esclavegaram, o no sé de on, sí. Això que va ser posta o no va ser posta?
1: Jo crec que va ser una grandíssima jugada. De fet, has devingut com una imatge tan icònica i tan reproduïda. I, a més, com a símbol d'aquell erotisme bla d'una època, sa que, més que l'explícit, triomfava la insinuació, no? I veure de cop i volta, no? Imagineu-vos els anys 50, en tota aquella càrrega moral que hi podia haver, tota la tristesa de la postguerra, sí, després de la Segona Guerra Mundial, no? Que de cop i volta se vessin aquelles cames, aquella imatge com a tan, bueno, falsament innocent que ella hi posava en aquesta escena.
0: Clar, feia net.
1: Clar, sí, en el final tot allò va ser un autèntic xoc, no? per una generació, no? Imagineu-vos com havia estat també a l'època d'en Franco, perquè aquí no n'hem parlat, de la recepció d'en Marilyn en aquells moments, no? A l'Espanya franquista. Però sí que, en definitiva, són com imatges que van obrir un poc la ment a la gent, no?
0: Clar, era aquesta imatge blanca, virginal, fins i tot, que desprenia
1: completament
0: na Marilyn, i que després també, exacte, va agafar aquell llegat na Madonna, i que fins i tot diria que perdura, no?
1: Sí.
0: La Madonna, evidentment.
1: Aquell videoclip, per exemple, de Material Girl, sí, no? Que realment està jugant amb el mateix vestit, amb aquelles escales, amb aquells ballarins, no? Vull dir que va ser possiblement el gran homenatge que se li va fer en els anys 80 des de la nova cultura pop.
0: Clar, i una mort que no s'ha aclarit.
1: És que hi ha un parell de morts en aquests Estats Units.
0: Entre llums i ombres.
1: Que creen tantes de preguntes, però bueno, també mos alimenten la sospita de que darrere aquests grans gegants, aquests països que han acabat convertint-se potències, pot ser clar que sí, que tenen els seus clarobscurs.
3: És vera que, per lo que han deixat entreveure segons quines pel·lícules, documentals i tal, no havia tingut una infància fàcil, i llavors després tenia, a nivell de salut mental, no sé si depressió, però bé, que estava ferida en aquest sentit, però vaja, sí.
1: Si ha passat, si no record malament, per 12 cases de cuida.
3: Exacte, ja sí.
1: Se diu aviat.
2: També t'ha de fer
1: una criatura que encara no havia fet res dins el món del cinema, però vull dir que...
3: I que no era rossa de veres, com s'ha creu dir-ho, no, però no era rossa de veres.
0: Avui que fa 64 anys.
1: De la seva mort.
0: De la seva mort, avui fa 64 anys.
1: Però els 26 s'haguessin commemorat els 100 anys del seu naixement. Vull dir que hi ha gent que arriba més o menys quan ets 100, 101, 102, i encara podia estar entre nosaltres.
2: Clar,
3: ara figura't tu, segon.
0: Bé,
3: com.
0: Avui hem xerrat d'en Marilyn Monroe, aquesta icona de la cultura pop, de cinema, evidentment més enllà del cinema, que moria dia 4 d'agost de fa 64 anys, l'any 62. Tomeu Canyelles, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins la setmana que ve amb,
1: aquí
0: més,
1: seré,
0: amb més personatges, no? Amb més històries d'aquestes...
1: Ben que trobam ara.
3: Ben que durar, sí, que jo ja estic intrigada.
1: Això és imprevisible, sempre.
0: Fins la setmana que ve.
3: Vinga, gràcies. Adéu.

0: Penta.
1: IB3 Ràdio Es. Investigació. Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'n aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic. Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

Falten 11 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que demà hi ha concert en el 65è aniversari del Festival de Pollença.

0: aquesta orquestra simfònica que ara sentim que passarà per aquest Festival de Pollença, un dels festivals de música clàssica més prestigiosos de l'Estat i un dels esdeveniments culturals més importants de l'estiu a Mallorca. Se celebra cada mes d'agost a l'emblemàtic claustre de Sant Domingo a Pollença i durant tots aquests anys ha reunit a més de, atenció, 900 artistes de prestigi internacional, entre ells grans solistes, orquestres, cors i cantant d'òpera.
1: I em volen xerrar precisament amb el seu director, Pere Bonet. Com estàs?
2: Hola, què tal? Bones tardes. Molt bé. Estem aquí en Capella, esperant per l'inauguració de demà.
1: En aquest 65è aniversari del Festival de Pollença, que se diu aviat i en números redons, eh?
2: Doncs sí, la veritat és que és tot una fita, un esdeveniment cultural a Mallorca que pugui complir 65 anys, doncs crec que és una cosa a destacar i hem volgut celebrar d'una manera molt, molt, molt joiosa i molt goiosa i molt... i molt important, no?, pel cartell d'artistes.
1: Clar, ha costat o ja és un camí que aquest Festival de Pollença va fent tot sol? És a dir, hi ha molta responsabilitat a l'hora de poder donar continuïtat en aquest prestigiós festival?
2: Doncs sí, és una responsabilitat altíssima, perquè és un esdeveniment que és la clàssica més important de les Illes i Espanya i dels més de cants d'Europa, però és una responsabilitat que se du amb molta alegria perquè realment és un honor per estar en el front de la programació d'un festival tan important i tan reputat com el Festival de Pollença.
0: Clar, des, un cartell especial per aquest aniversari. Qui passarà per aquest festival i si teniu qualque sorpresa preparada, Pere?
2: Bueno, la sorpresa és, crec, la programació que hem pogut filar en guany, no? Que comença demà el concert inaugural, Mahler Chamber Orchestra, Daniel Hardin, recient nomenat substitut o successor de Dudamel a la Filarmònica de Los Angeles, a part d'un director ja molt conegut, titulat de Santa Cecília de Roma, i un dels pianistes també, Daniel Trifonov, cap de cartell i més sol·licitat del panorama actual. I, bueno, demà, en totes les entrades venudes ja des de divendres, començam aquest programa, aquesta edició del festival, que llavors continuant dissabte amb la nostra orquestra, Orquestra Sinfònica, amb un programa fantàstic, Xeresade, concert de cello d'Elgard, amb Alban Gerhard en el cello i Patrick Hahn com a director convidat. Bueno, i seguim. No sé si voleu que vos conti tot o m'aneu demanant, perquè
1: sí,
2: si no, pot ser una mica llarg.
1: No, allò que vulguis destacar, també.
0: Clar.
2: Bueno, jo el que vull destacar és dues coses. Una que té a veure amb la pregunta que me feies abans. Una responsabilitat, és una feina. Pollença, tens deures fets. Pollença, tu telefones demanant un artista i ningú te demana què és el Festival de Pollença, ni on està Pollença, ni res. Tothom és un festival posicionat on és un festival que pot aspirar a tenir qualsevol músic internacional en el cartell. Què més vull destacar? Vull destacar, sobretot, el recolzament institucional, sobretot de l'Ajuntament de Pollença, que hi posa la part grossa, però també tant del govern com d'establiments privats com Sombrull, el Consell de Mallorca, que ens ha fet un especial recolzament per aquest 65è aniversari, Caixa Colònia, no me'n vull deixar cap, tenim col·laboracions amb el Teatre Principal, amb l'Orquestra Simfònica. Bé, aquest és l'altre agraïment. I l'agraïment principal és en el públic. El públic aquest que ens fa esgotar entrades concert rere concert i que cada any amb una fidelitat i una fidelització que és molt important en aquest món, doncs ens dona resposta i ve a gaudir i tu veus les cares i veus que ha disfrutat ja en comunió, no?, amb aquell claustre ple de gent. Jo crec que el més important que té el Festival de Pollença i és que tota la comunitat n'han d'estar orgullosos i l'han de seguir recolzant, assistint-hi i recolzant-lo pues, financerament, de mesures públiques, privades, esponsors privats. I també des mitjan de comunicació, que sempre, molt agraïdament, mos prestau molta atenció i també és d'agrair perquè mos ajudau a arribar a tota aquesta comunitat.
0: Ara que xerraves del públic, també és internacional, igual que els artistes que duis, perquè, com deies, Pollença és coneguda, no? Està posant el mapa cultural arrel d'aquest festival. No sé si també molta gent de fora ve en els vostres concerts.
2: El festival de Pollença és molt representatiu de lo que és Mallorca ara, no? El festival de Pollença té els seus abonats de Pollença de tota la vida, alguns inclús fundadors que van anar al primer concert de la primera edició. Hi ha gent de tota Mallorca, hi ha gent també de tota Espanya, que té ja des de diverses generacions, espanyols, madrilenyos, catalans, valencians, andalusos, etc, que ja són diverses generacions que els padrins varen comprar aquí, un apartament aquí o un apartament d'allà, també venen, i també tots els residents estrangers que estan tot l'any a la illa també venen, i després també venen els passantes, els que venen per aquí i volen gaudir d'una oferta complementària, cultural, que podrien gaudir a qualsevol gran capital europea. No? Llavors tens aquí el so, el clima de Mallorca, la bellesa de la nostra illa i també aquesta oferta cultural amb aquest cartell tan important.
1: Un festival que va començar l'any 62, que dèiem que pel qual hi han passat més de 900 artistes de gran renom internacional. Clar, Pere, de quina manera diries que ha anat evolucionant durant aquests 65 anys?
2: Bé, i aquests 65 anys, pues, com tornant allò que te deia abans, no? És on reflecteix lo que, així com va el país, no? El país, illes, ajuntaments... I pues, ha anat evolucionant, jo crec que cada vegada està més consolidat, amb petites crisis del 2003, del 2008, com totes, amb petites Covid. Però el més important de tot és que el Festival de Pollença ha resistit a tot. I aquí se segueix capdavanter. I això és important i m'ho hem de congratular tots.
0: Quin artista o concert destacaries de tot aquest historial de dècades d'eminències, Pere?
2: Clar. Me fas una pregunta impossible.
0: És difícil, eh? Tanta cosa bona per triar.
2: Impossible de contestar ara així. O sigui, això ja dona per una tertúlia de bat d'un parell d'hores. Cadascú en el seu preferit. No puc resaltar un damunt salt.
0: En tot cas, un espai emblemàtic com és el claustre de Sant Domingo de Pollença, que això també hi suma.
2: Sense cap dubte, els concerts del festival són en el concert, en el nucli central del festival se fan els claustres de Pollença, que té molt bona acústica, on hi podem té un bon aforament, és bonic, és agradable, ja a les 10 del vespre, que suposo que hauran baixat dels 30 graus avui, també.
0: Esperem,
2: perquè ve qualque nòrdic que, com te pots imaginar, li dius, quina hora te demana, quina hora és el concert? Diu, a les 10. Diu, des del matí, no, 22 hores. Buf, un noruec que se colga a les 8, i després li dic, bueno, un pot de sort tindrem 26-27, però si la cosa prou malament, arribarem a les 30, llavors ja... Bufen, però el que tu dius, llavors entres en el claustre, llavors claustre il·luminat, i se'ls oblida tot i fan un concert memorable.
1: Preciós. Clar, demà hi ha concert i també dissabte. Són aquestes dues properes cites, que encara hi ha entrades?
2: Si encara hi ha, perdona?
1: Si encara hi ha entrades, o ja...
0: Demà dic que no n'hi havia,
1: ja no
0: n'hi ha. Dissabte no
2: n'hi ha. Sí? I per dissabte que no perdin temps.
1: Sí,
2: que
1: encara n'hi ha per dissabte.
2: Estira molt, sí. Mm. I després ja continuarem, diguem, en la setmana de l'eclipsi,
1: sí.
2: Que feia un concert dia 13, dia 12 no me'l va aparèixer prudent.
0: Era un poc arriscat, sí.
2: Sí, i a més, tots volen... Bueno, a les 10 ja l'haurem vist a l'eclipsi. Dia 12 es porta vent, un dels quartets, per no dir el millor quartet del món. I després, ja dia 15, feim, diguem, el nostre jubileu. El cumpleaños el feim dia 15, que diuen. Ah. Donava el barbarisme.
1: 15 d'agost.
2: Sí, feim el jubileu i cantàvem. Feim una gala Mozart en la Freiburg Barroque Orquesta i feim la soltata jubilata de Mozart, més àries de Mozart, amb Janine de Vic, soprano, i després acabam amb aquesta cloqueada d'ull, amb la temàtica eclipsi, astres, planetes, amb la sinfonia Júpiter de Mozart.
1: Fantàstic.
0: Que ben triat, molt bé.
1: Pere Bonet, i d'ahir moltes gràcies. I enhorabona
2: moltes
1: per aquests 65 anys d'aquest festival de referència.
0: Molts anys i gràcies, Pere.
1: Estan per això.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. I d'ahir amb el Festival de Pollença i aquest 65 aniversari arribam a les 5 i tornant d'aquí res, minuts.

0: Pitxorines continuen presentant sa falda girada. Demà, divendres i diumenge seran Artà, Sant Llorenç i Campanet, respectivament.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I doncs, estem ja a la tercera i darrera hora de Tèntol. Continuen a Marc Gassifra el control tècnic i avui ho dèiem en la companyia de les Pitxorines.

La falda girada és el nou disc de les Pitxorines, el segon disc que treuen, un nou gir, en l'experimentació que fan de la tradició després del seu debut, Un so qui no es gasta, del 2024. Una gira que demà passa per Artà, dijous són a la Safor, dissabte tornen per presentar-lo a Sant Llorenç i diumenge a Campanet. En profunditat.

0: I ja tenim part de les pitjorines aquí a Tentolbel. Miquel, com estàs?
1: Molt bé.
0: I Carmela Font, com estàs?
2: Molt bé.
0: Percussionista i xalista.
2: Això mateix.
0: Respectivament. Mm? Bueno, estàu en plena gira de sa falta girada. Ara hem dit tot un seguit de dates. Aquesta setmana la teniu intensa, no?
1: Sí, tenim.